0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contes?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discursito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.

Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol...

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. If you survive these crazy days, I'll jump around and sing about

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Amb poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: I jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
4: A mi això també em va passar.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Escoltes, Icat.
1: Som fictícies, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Govern, ajuntaments i particulars continuaran fent balanç avui dels efectes del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes mortals la van trobar a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre el càmping on vivia. L'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un pàrquing inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
2: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem vingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
1: Els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. Més notícies, Carola Gil.
3: Hores decisives per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge. Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferrat, on haurà d'escoltar partidaris i de tractors d'un hipotètic avançament electoral.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia quan es va obrir a partir del mes de juliol.

0: vida amb tu.
1: Poques gràcies s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte.
2: Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Titu Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
3: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Payor i Sidney un cadascun. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques.
2: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
1: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa ara a 2 punts del madrileny quan queden 6 curses per acabar la temporada.
2: En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain disputat a Malàsia.
4: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners, molt bon dilluns. A veure, que és que avui feu una cara totes dues que sembla que hagueu, que us hagi tocat la loteria. Tampoc n'hi ha per tant després de fer-me el buit per rebre Shakira totes dues a Madrid.
6: No et van fer el buit directe, me ho van comprar nosaltres.
5: Lara García, Marta Viara, què tal, com va anar el concert?
6: Fantàstic.
5: Apa, vau publicar molt poc per això a Instagram.
6: Perquè ho vam viure tot en aquell moment.
5: Molt bé, això és el que s'ha de fer.
6: No vam gravar gaire.
5: Clar, és que hi ha molta gent que acaba gravant tot el concert i després desperta el que passa.
6: I a més, aquell dia ho estava gravant Amazon Prime, per tant, tota la gent que estava gravant li estàvem dient: nois, mireu el concert i gaudiu.
5: Ara ens ho explicareu una mica millor. Arrenquem els matiners d'aquest dilluns.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 5 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior i a la resta s'obriran moltes clarianes. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui Arbeca, les Garrigues, el sol sortirà a les 7:57 i aquí el dia durarà 11:35.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. La Creu Susan Sarandon ha fet 80 anys i per això comencem la setmana amb una cita seva. No has de buscar que ningú et validi, tens la teva força dins teu.
0: Veus quina bona manera per començar la setmana? Maiol Roger, també bon dilluns.
3: Bon dia.
0: A partir de les 5 comença, a partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, però a les 5:07, què ens pots avançar?
3: Ja ho tindríem tot a punt. Avui en ruta amb Ricard Ostell als principals llocs afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Estarem a Tordera, estarem a Palafolls, estarem a Montornès del Vallès, Granollers, a tot arreu on hi ha hagut afectacions aquest cap de setmana. Allà hi serem per explicar-ho. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb un ull posat a Madrid, perquè és possible, probable, ja triarem l'adjectiu, que Pedro Sánchez convoqui avui eleccions i ja veurem amb una sota la màniga segurament per aprovar els decrets d'habitatge.
0: A partir de les 6 del matí, Ricard Ostrell. Per cert, els que estigueu a punt de sortir de casa, estigueu atents, que d'aquí uns moments us expliquem com estan les carreteres del país. I aquesta, per cert, és una setmana de comiat. I quin comiat!

0: Avui engeguen els quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Home, seran quatre nits carregades d'emoció i de moltes llàgrimes, perquè Oques Grasses s'han convertit en la banda catalana més important dels últims anys. De fet, el 2022 vaig poder entrevistar el Josep Montero al programa Planta Baixa de TV3, una de les poques entrevistes que ha concedit Josep Montero al llarg de la seva carrera, i feia aquesta reflexió que em sembla oportuna recuperar aquest matí. Deia això.
1: Per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre. I en definitiva aquests 10 anys han estat intensíssims i ha estat una sort. Jo ho dic moltes vegades que potser moriré alguns anys abans per culpa d'aquesta intensitat d'aquests 10 anys, però feliç.
0: L'únic que podem dir és gràcies per regalar-nos un grapat de cançons que formaran part de les nostres vides i de les nostres particulars històries. Per tant, fins aviat, estimat Oques Grasses.

0: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Amb només 5 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Abans de començar el programa, cop d'ull a les carreteres. Com ho tenim ara mateix?
2: A veure, ara mateix encara queden 3 carreteres tallades. Són carreteres comarcals a causa del temporal. Són la BB-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses i Canovelles. Atenció sobretot a aquells que avui us hagueu de moure en transport públic, perquè a Rodalies funciona a mig gas, encara no estan tots els trams recuperats.
1: Ah.
2: Oh, sorpresa. Per exemple, us dic, és que hi ha diversos trams que encara no funcionen. R1, entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes, R2 Nord, entre Granollers Centre i Sant Celoni, R4, entre Terrassa i Manresa, R7 en tot el seu recorregut, R8 en tot el seu recorregut, i R11 entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
1: Valdria més la pena dir el que funciona.
2: Sí,
1: perquè pràcticament totes.
2: Sí, totes estan, en certa manera, afectades en algun tram. El que sí que circula pràcticament amb normalitat és ja el servei de Ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona, que ahir també van tenir afectacions, però que es van anar recuperant.
1: Anirem informant al llarg del matí, sobretot pels que hagueu d'utilitzar Renfe aquest matí, tot i que en diferents trams no funciona l'R1, R2, R4, R7, R8, R11, això vol dir que també que comportarà retards en molts trams de la línia. Serà un matí complicat, per tant, atents com sempre a la ràdio pública, que us ho anirem explicant. Gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. Mentrestant, Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que al món n'hi falten 50 milions de mestres per garantir un accés universal a l'educació de cara al 2030. Aquesta dada la dona la UNESCO. L'organisme calcula que actualment hi ha uns 107 milions de professors arreu del món, però que molts abandonen la professió. De fet, gairebé 6 de cada 10 noves contractacions que caldrien són per substituir docents que ho deixen estar. Segons la UNESCO, un mestre fa de mitjana 19 hores de classe a la setmana, però la jornada real s'enfila fins a les 60 hores si sumem preparació, correccions, reunions i paperassa. I després ens preguntem, doncs, per què volen fer vaga, no? L'informe també destaca que en molts països els salaris dels docents continuen per sota dels d'altres professionals amb una formació equivalent. I així costa, doncs, convèncer les noves generacions. Només un 30% dels joves europeus es plantegen ser professors. La publicació d'aquestes dades coincideix amb avui, que és el Dia Mundial dels Docents. I aprofitem, doncs, aquesta ocasió per reconèixer la tasca de tots els professors i mestres de Catalunya.
1: Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
1: Fins ara. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món és un lloc millor. Mira, per l'objectiu de la Universitat de Girona de despertar vocacions científiques. Andreu Merino.
4: La iniciativa se centra en els alumnes de primària, sobretot d'entorns rurals. L'eina per fer-ho és una novel·la on els infants van escollint diferents camins que els porten a finals diferents en funció de les decisions que prenen. La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Rovira, dos científics reals que han servit per crear el llibre. L'activitat es complementa amb tallers a l'aula on els infants poden conèixer els referents científics i satisfer la seva curiositat.
1: Pràcticament un quart de 6 del matí, 3 bones notícies per engegar el dia. Alerta, Catalunya preveu centres amb dutxes, consignes i espais d'atenció per a persones sense llar. Marta.
5: Sí, la futura llei per erradicar el sense llarisme preveu que les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants tinguin aquests centres. Són espais on les persones sense llar doncs, podran dutxar-se, canviar-se de roba, guardar les seves coses i documentació i també participar en activitats i tallers. A Barcelona ja n'hi ha més d'un, com és el de la Fundació Eura, que té una mitjana de 65 persones cada dia.
1: La cultura de base es mou a Girona amb el naixement del Gat Masquer. Ot Serra.
6: És una associació que ha nascut a la capital del Gironès amb l'objectiu d'impulsar i connectar propostes diverses, entenent la cultura des d'un espectre ampli. Literatura, música, arts, pensament i coneixement, ciència, llengua, patrimoni, gastronomia i medi natural. Els artífexs del Gat Masquer són Frank Streik, Marc Malús i Pere Bugés. Convençuts que Girona necessita un teixit cultural de base viu, diuen, més divers, inquiet, agosarat i autònom.
1: Gràcies, Ot, i molta atenció perquè Jarabe de Palo anuncia que està preparant un nou projecte.

0: De fet, l'estrenaran l'11 d'octubre, el dia que, precisament, Pau Donés hauria fet 60 anys. Què més en sabem, Lara?
1: Doncs Jarabe de Palo ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau i, de moment, en saben molt pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperi cançons o imatges inèdites i, de moment, el que sabem del cert és que el post d'Instagram han escrit això. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i es celebra la vida. El dia 11 d'octubre, El món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Quina bona manera per començar aquest dilluns al matí. Tal dia com avui, un 5 d'octubre del 1975, Stevie Wonder aconseguia reunir de nou els The Wailers.
1: Sí, tots tres ja s'havien separat com a grup, i Tosh i Bonnie Wailer també havien marxat al 74 per començar les seves carreres en solitari. Aquella nit, però, van tornar a compartir escenari, van acabar fent una jam a Kingston, a Jamaica, amb Stevie Wonder interpretant un d'aquests temes que sentim, I Shot the Sheriff, i també Superstition. És, per tant, l'última vegada que Bob Marley, Peter Joss i Bonnie Wailer, la formació evidentment més coneguda, sí, pels The Wailers, van tocar junts.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Vinga, va, que amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio, i els que ens seguiu cada dia ja sabeu que som fans del contingut en català que trobem a TikTok i a Instagram. Hem descobert el compte, o un compte, que es diu Floc de Neu.
2: I es presenta com un artista català anònim i recull alguns dels grans moments de la tele i la ràdio on la nostra llengua és la protagonista. Per exemple, aquest moment surrealista, el foraster de Quim Masferrer.
3: Escolta, tu, ets una poca solta! Sí, senyora, sí, no cal que diguis res!
4: Una sacristia, que ets una rata de sacristia, que sí, que tot el dia estàs a missa.
3: Jo a missa? I tu qui vas d'amagat? Perquè el teu home no ho sàpiga. Que te'n fes de
4: per l'actor. A missa jo, apa, home.
3: Esmorria, cria.
5: He perdut el cap per una catalaneta.
1: Moments del foraster. Estaven fent conya, aquestes dues. Oh. Estaven fent broma.
2: Ara pensava, dic, uau.
6: M'hauria agradat que fos de veritat.
1: Sí. Agafant-ho de context, crec que els hi deia, el Quim els hi proposava que reproduïssin la manera que tenien de parlar habitualment.
2: Ah. Boníssim.
1: Així ho tenim. I de la tele passem a la ràdio, Marta.
2: Sí, perquè aquest compte també va publicar la conversa que va tenir el periodista Kilian Cebrià amb un home defensor absolut del català.
7: Jo soc del Punjab i la gent quan em veu em diu, com és que parles català, no? Jo dic, com és que no hauria de parlar català, no? Ah. No visc a Londres, no, ni a Nova York, visc aquí, a Catalunya, doncs és, hauria de ser normal, no? Quan vaig arribar aquí, amb 2-3 mesos ja parlava. I la gent, quan fa que vius aquí? Jo deia, 2 mesos, i com és que parles català? Al Punjab tenim el mateix, no? Tenim la nostra llengua, que és Punjabi, i quan ve una persona de fora, si ens saluda en Punjabi, ens encanta, ens omple el cor, no? Per això entenc molt, molt bé. Per mi la llengua catalana no només una llengua, sinó són els meus sentiments. Molta gent em diu, ai, a mi no me hables català, a mi no me gusta, i jo soy de Andalusia o de Galícia, i jo dic, sí, a vostè no li agrada català, i Catalunya sí, és com, la mare no m'agrada, però el menjar que fa sí.
2: Boníssim. Perfecte.
1: I quan menys t'ho esperes, algú et sorprèn en positiu parlant en català.
2: Sí, és el que li va passar a la Juliana Canet amb la influencer Espe. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué te parece nuestra ciudad?
8: Muy bien, me encanta. Yo vaig viure a Sitges.
9: Oh, va... Tio, que fills de la gran puta. He preguntat, parles català? I m'han dit, no, és de Sevilla, no sé què.
8: No, però parlo català una miqueta, eh?
9: Ho arribo a saber i no faig l'esforç de parlar castellà.
8: Però collons, podem parlar castellà també, no?
9: Però és

0: sentimental durant el rodatge de la pel·lícula Tras el corazón verde, l'any 1984. M'encanta, molt bé. La revista People ha avançat uns fragments d'aquesta entrevista en què l'actor explica que l'atracció entre tots dos va ser immediata i que, tot i la química evident a la pantalla, durant dècades van negar que haguessin estat parella. Reconeix, per tant, l'actor que aquella versió era falsa i que va decidir mantenir la relació en secret per protegir en aquell moment doncs, la seva dona i el seu fill.
1: Si és que no hi ha un pam de net, eh?
0: Res, no se salva ningú.
1: No se salva ningú. Falta que mires una miqueta pel forat del pany de cada persona.
0: Sí, a vegades ni el forat del pany, eh?
1: Epa, i això?
0: No, vull dir que hi ha coses que se saben, que canten.
1: Com ara què?
0: Canten, coses que canten.
1: Vinga, va. I aquest cap de setmana, que esteu contentes, Dua Lipa ha estat la convidada estrella de Shakira a Madrid.
2: Ha estat un duo inèdit que la Marta i jo hem
1: inèdit,
2: pogut veure.
1: Inèdit.
2: Totes dues van interpretar un dels mítics temes de la Shakira,
1: port.
2: Antologia, un tema que es va estrenar el 1995, just l'any que va néixer Dua Lipa.
1: Oh!
2: Poètic.
1: Aquestes que s'heu sentit són la Marta i la Lara, eh? No hi havia ningú més. I és difícil. Quina nit, noies.
0: És que clar.
2: Quina nit. Que bé que canta Dua Lipa, eh? I que alta que és.
1: I que alta.
2: També, i que alta que és. I perquè,
1: que bassets que som nosaltres, també.
2: Sí. Però quan van aparèixer semblava allò, el punt i la i, eh? Vull dir-te. Aquest concert de dissabte, per cert, es va retransmetre en directe per Amazon Prime i el van veure més de 11,2 milions de persones.
1: Quina bestiesa. Vinga, doncs, ja està, però ja ho heu superat, no?
0: Sí, no,
1: ja
0: i
1: està,
0: tant.
1: No?
0: I no ens va ploure. No, ens va sortir el sol, de
1: veus?
0: Fet, fortíssim.
1: Això sí que és una sort. En només 7 minuts, 5:45 del matí, quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
3: Les tempestes d'aquest cap de setmana han sigut històriques i a Catalunya Ràdio se n'ha fet un seguiment al minut. Dissabte al vespre, Ricard Ostrell i Òscar Fernández van compartir l'especial que es va allargar fins a les 2 de la matinada.
4: El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent.
5: Ho deixarem aquí, ara el 3Cat Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada. Bona nit.
3: Afortunadament, diumenge al migdia la situació va millorar notablement i a Tarragona es va poder celebrar el concurs de castells, que vam seguir al Tot Gira.
6: Defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas jove que ja el tens, aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada, comença a aplaudir la plaça, la jove també compleix amb gama extra, la jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9 al sisè de la temporada.
3: I comencem la setmana amb l'ull posat a Madrid, pendents de si Pedro Sánchez avançarà eleccions, després que divendres el Congrés rebutgés els dos decrets sobre habitatge. A l'agora especial de divendres al matí de Catalunya Ràdio, David Madí, Alicia Puig i Pau Llong van tenir un debat encès.
7: Ara mateix, viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
8: I els diputats?
7: No, però escolta una cosa.
8: Problemes?
7: No, ara mateix, se m'espatlla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a una ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
8: M'estàs explicant? A mi, si se m'espatlla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
7: Bueno, clar, perquè ets el propietari, per favor, David.
9: No vols la diferència? És casa teva, collons.
8: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords, David. entre llogaters, que depèn, n'hi ha uns que els serveis sí. Els paga el d'allò, l'altre es paga, hi ha acords diferents, hi ha casuística
7: David,
8: totalment
7: ara
8: diferent.
7: Mateix.
3: I mentrestant, a Madrid, Federico Jiménez Los Santos rebatejava els decrets d'habitatge.
10: Con estos decretos, yo digo, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Porque es un chulángano asqueroso. Esto asqueroso es un concepto antiguo. Si quieren lo desarrollo, pero no quiero alargarme. Asqueroso. Que da asco.
1: El matiner. Li donarem un palo santo al Federico Jiménez de los Santos.
2: Hi ha gent que no pot tenir micro. Ja està.
1: A bones hores. A bones hores li dius.
2: Ja està,
1: que s'ha muntat allà.
2: I que li treguin.
1: Vinga, va, que li passem una mica d'energia positiva.

0: I teva Federico Jiménez Los Santos, perquè toca connectar-nos amb els astres i, evidentment, saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Comencem dilluns després d'un moviment important d'aquest cap de setmana. Venus ha començat a retrogradar en el signe d'Escorpí. Durant els propers dos mesos ens toca revisar com estimem, com ens relacionem, quina relació tenim amb els diners i, sobretot, quin valor ens donem a nosaltres mateixos. El consell és ben clar. No vulguis revisar-ho tot alhora. Tria un tema, vés-hi a fons i aprofita aquest període per fer feina de debò. Perquè quan tens clar el teu valor, també canvia allò que estàs disposat a acceptar. Bona setmana!
0: Tenim feina, eh?
2: Carai, quins dos mesos, tu! Sí.
0: M'hauré de tornar a escoltar l'Astrocat quan sortim del directe, perquè ens ha enviat molta informació la Cristina, no? I quan estem fregant ja, dos quarts de sis del matí, aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Doncs avui, dilluns 5 d'octubre, fa anys l'actriu Kate Winslet.

0: canta aquesta cançó.
1: Fa mal a les orelles, eh, això.
0: Ai, per favor, a veure, quants en fa?
1: En fa 50, wow. Kate Winslet.
0: Déu-n'hi-do.
1: També faig de presentadora de televisió i actriu Patricia Conde. Avui arriba als 47. El seu company a Celo que hicisteis, Àngel Martín, també fa anys, en fa 49. Que tingueu un magnífic dia d'aniversari.
0: Cada dia els matiners ens despertem amb la nota de veu i amb la música que ens proposa un rostre conegut. Uh-huh. Avui el protagonista és un monitor de fitness, és profe. Per tant, prepareu-vos, perquè ja us aviso que la cançó que ens ha demanat no vindria a ser precisament una balada.
2: Bon dia, família matiners.
3: Cesc Escolar, professor de fitness televisiu. Té corda per estona.
2: M'encanta començar el dia amb la cançó Tremendo Culo de Pitbull i Lil Jon. Així que espavila, aixeca el culet i que tingueu un bon dia. Abraçada a tots, petonets. Vamos!
3: Els matiners.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al 5 d'octubre. Carola Gil, molt bon dia també.
2: Bon dia.
1: Amb la Carola repassem els titulars d'aquest matí. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències.
2: Amb la llum del dia reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. I a Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
3: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim, 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats.
2: Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Pedro Sánchez podria anunciar avui un possible avançament de les eleccions generals que es farien el 29 de novembre.
2: Després de la derrota parlamentària de la setmana passada, amb els decrets d'habitatge, Sánchez es debat entre la convocatòria electoral, tot i les enquestes desfavorables, o intentar negociar noves mesures sobre l'habitatge que facin canviar el vot de Junts.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui 3 les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges.
2: La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de la plaça Catalunya.
1: Prop de 600 migrants que estaven acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc, després que ahir la policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar.
2: En aquest campament s'hi estaven fins a 3.000 persones, segons algunes fonts, que no havien aconseguit plaça en els diversos espais d'acollida organitzats a la ciutat autònoma. El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial.
1: Avui arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
2: Avui es vacunaran 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva.
2: Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història.
2: Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9-9 en folre de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Estic molt content, és molt gros. I anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo. I no sé, veure la gent així és que es va molt feliç.
2: La Vella ha fregat el títol i han acabat segons després de mantenir una lluita aferrissada que no s'ha acabat decidint fins a últim moment amb el castell de la Diada.
1: Que tinguis un bon dilluns, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. Molts oients que ara mateix esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, esteu a punt de sortir de casa, estigueu alerta també perquè hi ha complicacions a algunes carreteres i també O sorpresa a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia, sí, sobretot complicacions per aquells que avui hagin d'anar en tren, en concret amb Rodalies, perquè avui el servei arrenca a mig gas després de les pluges d'ahir. Diem el llistat de línies que hi ha servei alternatiu per carretera, per tant no hi ha servei de tren. Són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 en tot el recorregut, R8 també tot el recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Pel que fa a Ferrocarrils i a Metro de Barcelona, que ahir també van tenir problemes, avui sí que ja arrenquen pràcticament amb normalitat, i pel que fa al trànsit, també s'ha restablert ja majoritàriament la circulació a tot arreu, però encara queden tres carreteres tallades, que són comarcals, que és la BB-5159 entre La Roca i Vilanova del Vallès, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Doncs pendents, perquè després del temporal d'aquest cap de setmana, carreteres que s'han vist afectades, ens ho explicava ara mateix també la Maria, i aquestes línies de Renfe que veurem si van reprenent la seva activitat habitual al llarg del matí. Connectats, com sempre, a la Ràdio Pública i Nacional. 6:15 PM, pràcticament 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: I la Maria, que ja la tinc per aquí. Avui amb el possible avançament electoral en totes les portades.
6: Sí, a Madrid El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, i El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. I aquí a Barcelona ens quedem amb l'Ara, diu curt i ras, pendents de Sánchez, i La Vanguardia, que assegura que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara.
5: L'altre gran tema del dia són les ferides del temporal d'aquest cap de setmana a Catalunya, amb fotos ben gràfiques i destacades. Del riu Besòs, amb l'aigua ben amunt, a La Vanguardia, que titula que el temporal causa dos morts, un desaparegut i danys abundants, o El Periódico, on veiem un cotxe enfangat cap per avall, arrossegat per l'aigua, a tocar d'un pont inundat.
6: Altres temes de portada, ara ho diem amb la Carola, al Brasil, que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro, llegim-la ara.
5: I el Barça implacable, que ha destrossat el Real Madrid. Les de Pere Romeu es van endur l'altre clàssic amb una pallissa, 7-0.
1: I avui, evidentment, el temporal també coeix els articles d'opinió.
5: A La Vanguardia, l'editorial es titula les alertes són necessàries i útils.
6: Assegura que, sense els avisos des d'alert, potser els danys haurien estat més greus, i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic.
5: L'Ara posa de manifest que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents.
6: I demana tenir això en compte a l'hora de planificar infraestructures, habitatges, cultius o indústries.
5: El País coincideix que caldrà adaptar-se a la nova normalitat de les condicions meteorològiques.
6: I també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema.
5: Al Periódico, en canvi, l'editorial és pels robatoris de coure que proliferen a la xarxa ferroviària, però també en altres infraestructures i indústries.
6: Assenyala que el nivell d'afectació econòmica a les empreses i de malestar als usuaris del tren és creixent.
5: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a la possible convocatòria electoral d'avui per part de Pedro Sánchez.
6: Assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre allò dolent i allò pitjor per posar fi a una legislatura que, diu, ha naufragat fa temps.
1: I a la premsa digital, Madrid vol que els seus tanatoris facin olor de perfum.
6: Sí, sí, sí. L'empresa municipal dels serveis funeraris ha licitat un contracte amb el nom Màrqueting Olfactiu en tanatoris, crematoris i oficines de cementiris. Ho llegim al País. L'objectiu és millorar l'experiència dels clients i generar entorns més acollidors i emocionalment adequats. Volen posar una 80 de difusors petits i una 10 de grans.
1: Encara fan troballes a Grècia.
5: Sí, han identificat l'escola on Aristòtil va educar Alexandre Magne. Ho llegim al Mundo. Es tracta d'un jaciment de l'antiga ciutat Macedònia de Miesa, al nord de Grècia, que alberga un complex d'edificis amb salons, un pavelló esportiu, un estadi d'atletisme i aules.
1: Preocupats per un fong.
6: Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. Ho llegim al Diari de Girona, l'han descobert a 7 cases i els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.
1: Qui espera ser el rival del Toro d'Osborne?
5: El Colom de Barcelona. Sí, ho veiem a BTV. Fa 5 metres i busca simbolitzar la degradació de la identitat barcelonina i convida la reflexió en el marc de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Es troba al pati de l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a l'Eixample, i perquè us en feu una idea, és el més pur estil dels cartells del Toro que es veu a les carreteres espanyoles o bé a les mítiques lletres de Hollywood.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
5: És ben gros.
6: Uau.
1: Uau. No? Gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Vinga, va, que en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals i, evidentment, hem de començar parlant d'ells.

0: Oques Grasses fa avui el primer dels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran 4 dies emocionants. Els que tingueu entrada, recordeu que avui el concert comença a 9:15 del vespre. I avui també, Marta, comença una nova edició del Torneig de Dramatúrgia a la Sala Planeta de Girona.
1: Sí, un torneig que durarà fins aquest divendres a Barcelona. Avui també comença l'Indie Fest, que és la mostra de cinema indígena al Cinema Girona i altres espais, i també a Barcelona. El Gran Teatre del Liceu, espectacle amb la gran inigualable Sara Baras, i una altra previsió per avui mateix per a aquells que siguin fans dels festivals.
0: Que estem escoltant?
1: Doncs és Pink Panthers, que són qui van actuar l'any passat al Primavera Sound, i avui tothom molt, molt atent a partir de les 11 del matí, perquè coneixerem el nou cartell del Primavera Sound.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí, no sé si ja s'ha despert l'Eloi.
1: Sí.
0: Eloi, oh, hosti, quina veu. Bon
2: dia, mira que ha treballat el cap de setmana, Eloi.
0: A veure, la Marta en marxa, la Lara hi és.
2: T'hem vist per tot arreu.
0: Tenim un dilluns d'aquests animadets a la ràdio. La Marta ha marxat per alguna cosa, deu tenir feina, no, pobra, avui deu anar a tope. Marta, què?
2: Estàs aquí un altre cop.
3: Estava cridant.
0: Ah!
4: Li deu no haver xivat la pregunta.
0: No. Que, a més, la Maria no l'apunta mai. A veure, la Lara també la tenim per aquí. Vinga, ja hi són tots.
3: Quin matí,
0: Macià Closes, el nostre tècnic també preparat per jugar a la dada, Maria.
3: La Carrion també ha baixat.
0: Ah, mira, Carrion, avui també jugaràs a la dada. Va, vinga, va, anem-hi. A veure, Maria.
2: Aquesta setmana parlem d'un comiat al Doques Grasses i per això avui ens remuntem als inicis. Calienta el sol, oh, calienta el sol. En la granja de Mayol. En la granja de Mayol, no sé si Mayol Roger tenia alguna cosa a veure, després ens ho explica.
0: Ja el tens aquí, va, ja el temps faltava ja.
2: El cas és que Josep Montero Doques Grasses, que al principi es feia dir així, va tocar aquesta cançó en el primer concert que va fer.
0: Se sent fatal.
2: Ja sentiu que el so és molt dolent, entre altres coses, perquè estava gravat amb un mòbil. Aquesta és
0: bueno,
2: una cançó...
0: Un mòbil de fa molt temps.
2: De fa molt temps,
0: perquè
2: que no diré quan.
0: Mòbils, clar,
2: no diré quan.
0: Alerta,
2: va. Va, la qüestió és que avui us pregunto...
0: A veure...
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero de les Oques Grasses.
0: De les Oques Grasses, en masculí.
2: D'Oques Grasses, perdó. Josep Montero d'Oques Grasses, es feien dir.
0: A veure, mira, va, vull començar al Carrion.
3: Quants anys té ell?
0: 30 i pico, no? Però no ho mirem.
3: 30 i pico?
2: No, 40.
0: 40, ja potser, no? Potser 40? 41.
2: 41, sí.
0: Vanessa,
4: va. Pregunta. Estem parlant del seu primer concert o estem parlant del primer concert d'Oques Grasses?
2: Del seu primer concert, però que en aquell moment ell es feia dir ja Josep Montero d'Oques Grasses.
0: Val. Carrion, no, digue-m'ho per aquí que anirem més ràpid. Ah, no pots? Digue-li al Macià. 25 de què? La Carrion, tu, 25 anys. No, Carrion, és una data. Maria, tornem a repetir la pregunta.
2: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero d'Oques Grasses?
0: Eloi, comença tu, que tinc la Vanessa, que necessita tres cafès.
4: A veure, Oques Grasses,
0: no,
4: jo li poso... Jo fa que ho sento, no ho sé. Què, 8 anys? 8 anys, per tant, 10 anys. Li poso 5 anys més abans, doncs, restem 15 anys de l'ara, de l'actual. 2011.
3: Ui, abans, molt abans.
5: Jo vaig anar de festival.
0: 2011.
5: Abans, molt més vaig veure Oques.
0: Macià. 2009, diu el Macià. Vanessa. 2010.
3: Jo abans, 2007.
0: 2007, diu la Marta. Lara.
3: 2002.
0: 2002.
4: Marcant la diferència.
0: Jo dic 2000.
3: Opa. Vinga.
0: Fa temps.
5: Sí, és que igual 99, eh?
0: I la persona que avui guanya la dada, Maria, és...
2: Vanessa Carrion!
0: No m'ho puc creure! La sort de la principiant.
2: Amb tota la precisió del món, perquè és el 13 d'agost del 2010.
0: Mira, molt bé, Vanessa!
2: Que es va fer a la sala Oxigen, al recinte de les Comes, el que aleshores s'anomenava Santa Maria de Corcó, que avui és l'Esquirol. Aquest projecte d'Oques Grasses va començar quan Josep Montero, un electricista d'aleshores 26 anys de Roda de Ter, va començar a actuar sota aquest nom que hem dit, Josep Montero de les Oques Grasses. Més endavant s'hi van anar afegint la resta de músics fins convertir-se en un septet i van escurçar el nom a Oques Grasses i el 2012 publicaven el seu primer àlbum, Un dia no sé com, on s'inclou La granja, que és aquesta cançó que hem sentit al principi, i també altres temes com aquest. Ja pot...

0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: Fins demà, adéu. Ai, que avui també us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda. Enguany celebra 48 anys l'històrica trajectòria artística... És que, un moment, estava dient a Lara. Lara, ves a agafar el telèfon i diu, però si a la Vanessa, per què he d'anar a agafar el telèfon?
1: Avui sí, cal i vaig,
0: No, tens tota la raó. Vinga, al Teatre Romer de Barcelona. Funcions del 15 al 25 d'octubre del 2026. Són històries trencadores, personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Per tant, si voleu anar-hi, 932017474. Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ja ho sabeu, al Teatre Romer. Esperem les vostres trucades i també volem saber a aquestes hores del matí què esteu fent desperts. I a partir de les 6 del matí, pràcticament res, escolta'm, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, que ens heu preparat per avui?
2: Doncs mira, avui amb Ricard Ostrell en ruta per tots els, no tots els municipis, però bona part dels municipis afectats pel temporal. Serem a Tordera, serem a Pineda de Mar, on encara estan buscant una persona que va ser arrossegada per la riuada, a Palafolls, a Granollers, a Montornès del Vallès, a l'estació de Sants, perquè el servei de Rodalies anirà a mitges, a Girona i a tot arreu, insistim, on ahir hi va haver problemes, dissabte i diumenge, després d'aquest temporal històric que hi va haver a Catalunya. També parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlarem amb el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb diferents persones que van estar al capdavant d'aquesta lluita, d'aquesta, de les tasques contra el temporal. I amb una mirada posada a Madrid, perquè avui Pedro Sánchez pot convocar eleccions. Veurem a quina hora es fa la incògnita. Tindrem també la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. Bon dilluns. 932017474. Entrades per anar al teatre a Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda al Teatre Romea, recordem, en aquestes úniques funcions del 15 al 25 d'octubre. 932017474, veurem quants matiners tenim desperts a aquestes hores del matí.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
5: Què és això?
4: Pizza i ketchup. T'ho has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
6: Posa el porc per aquí al mig.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
8: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
9: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
8: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
9: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
8: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
3: meva mentida... ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
9: El concert
8: de la teva vida.

0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: D'aquí uns moments comencem a parlar amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts, quan falten pràcticament ja 10 minuts per les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Hem tingut un cap de setmana complicadíssim, també ho estàvem alertant a finals de setmana amb aquest temporal que ha afectat i que ha escombrat pràcticament tot el país. Quin dia ens espera per avui, Eloi?
2: Doncs mira, avui un altre dia una mica complex també, perquè tenim tempestes, un altre d'aquests sistemes de tempestes que s'ha format sobre el mar, entre la costa catalana i les Illes Balears, i no ens afectarà en principi, però sí que pot arribar a formar algunes tempestes que s'acostin al litoral. Són tempestes molt localitzades, molt irregulars, poden afectar el litoral, a tot estirar el prelitoral, i a la resta, com a mínim més cap a l'interior, hauria d'obrir-se clarianes. Avui també preveiem a la tarda alguns ruixats que puguin aparèixer en punts de la Catalunya central, del Prepirineu, potser a l'interior de Girona, en alguns llocs de muntanya a les comarques de Tarragona, també sempre de caràcter irregular, però insistim encara en puntualment forts i que poden descarregar amb ganes. I les temperatures d'avui sí que els llocs on faci una mica de sol poden recuperar-se una miqueta i arribar als 25, 26 o 27 graus.
1: I quina és la previsió per aquests propers dies, Eloi?
2: Doncs mira, hi ha una altra tongada d'inestabilitat que ens arriba de cara a demà, amb l'arribada més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Segurament a partir de demà, migdia, tarda, torna a arribar més pluja a molts llocs de Catalunya. No estem parlant d'una pluja tan forta com la que vam tenir el cap de setmana, ni de bon tros, de moment els models marquen això, però sí, doncs, l'arribada d'això, de precipitacions, demà a la tarda, i segurament això obrirà les portes un cop s'allunyi a una massa d'aire una mica més fresca durant la segona meitat de la setmana, que ens recordarà que som a la tardor, de debò.
1: Oi, doncs vinga, estarem pendents d'aquests canvis de temps i, com sempre, informant en tot moment des de Catalunya Ràdio. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Vinga, va, 9 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474, l'ara preparada per escoltar els oients.
3: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, anem a parlar amb ells. Començo aquesta ronda de trucades saludant en Domingo. Domingo, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: Des de Linyola.
1: Des de Vinyoles.
3: Linyola. Molt bé.
1: Perdó?
4: Linyola. Linyola.
1: Linyoles, és que jo sordeix una miqueta, Domingo, no et preocupis. Des de Linyoles, escolta'm, què fem desperts aquestes hores del matí?
4: Pues mira, donar la volta a l'Estall d'Ivars.
1: Ah, molt bé, però estàs passejant, estàs fent esport.
4: Fent esport, estic entrenant.
3: Molt bé, perfecte. Ho fas cada dia, això?
4: Sí.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Cada dia us estic escoltant a les 5.
1: Molt bé, això és el més important. Escolta'm una cosa, Domingo. Sí. Una horeta de passejada cada matí?
4: Sí, bueno, són dos.
1: Dues hores, al final, Déu-n'hi-do, no sí. Està gens malament. Doncs si tu camines dues hores, jo et dono el número 1 per participar en aquest sorteig. Domingo, t'envio una abraçada, que tinguis un bon dia.
4: Igualment.
1: Adéu. Gràcies, que vagi bé. Vinga, va, d'en Domingo, saludo aquest matí a la Gemma, que ja la tinc per aquí. Gemma, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el cap de setmana?
5: Bé.
1: Hem fet molta cosa o no?
5: Pluja, però bé.
1: Ah, bé, cap de setmana, bé. Sí. Si no ets fora del país, poca cosa es podia fer, eh, Gemma?
5: No res. Ahir encara, però el dissabte, el divendres, el dissabte, molt mal temps.
1: Però escolta'm, que bé que s'està a casa amb un llençolet o una cosa així mirant la tele mentre a fora està plovent, sí. No?
5: Un bon llibre, sentada al sofà.
3: Bé, ara ho has dit.
5: Perfecte.
1: Ja està, home, doncs a veure si ho acabem de reblar tot amb aquest parell d'entrada. Gemma, també una abraçada.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu. Amb només 6 minuts arribem ja a les 6 del matí. Acabo saludant en Moisès. Moisès, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: I tu cap on vas, que sento que estàs a dins del cotxe?
6: Doncs cap a la feina. Mira, estic a punt d'entrar aquí a la feina.
1: Molt bé.
6: Falta 2 minuts. Sí.
1: Entenc que hi entres a les 6, Moisès?
6: Sí, sí, a les 6, sí.
1: Molt bé.
6: Sí,
1: com ha anat el cap de setmana?
6: Doncs mira, com a tothom, ahir aguantava una mica, sí, el xaparró i a casa, que també s'està bé a vegades.
1: El que estàvem comentant, que escolta, a casa no s'està gens malament tampoc. Moisès, tens el número 3, de quins moments desvelem qui s'han portat aquest parell d'entrades?
6: Doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i felicitats pel programa.
1: Moltes gràcies, Moisès, que vagi molt bé aquest dilluns. Adéu.
6: Vale, gràcies, adéu.
1: Lara García, que tinguis un bon inici de setmana.
3: Fins demà.
1: Avui ens espero un matí una mica animat,
3: sí,
1: ja t'ho dic ara,
3: mogudet.
1: Avui a pintar un dilluns mogut.
3: I tant.
1: Per sort, sempre hi podem posar la música de Black Eyed Peas amb aquest gran número 1.

0: És la música de Black Eyed Peas d'aquestes hores del matí per arribar ja pràcticament a les 6 amb un dels seus grans números 1. Una cançó que segurament heu reconegut i que es diu Where is the Love. I abans d'acabar, toca saber amb quina reflexió va acabar el divendres l'Agnès Marquès després de sortir de Fiel Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Divendres jo me'n vaig anar cap a casa pensant en l'entrevista que li van fer el Catalunya Nit a l'actor Mario Gas, que aquests dies puja tot sol a l'escenari de la Sala Beckett per representar el monòleg El pessimismo alegre. I ens va fer una reflexió des del seu punt de vista, des de la seva vida viscuda, que el temps és un invent que hem fet els humans. No és res més que això, i que la vida, ell continua tenint tantes ganes com abans de fer moltes, moltes coses. I després d'un cap de setmana en què el temps l'hem vist una mica qüestionat, en el sentit que ens hem hagut de quedar a casa per tota l'alerta meteorològica que hem tingut, doncs hi he pensat, perquè efectivament normalment el dissabte i el diumenge tendim a omplir-los de molts, molts plans i acaben passant com una revolada, i després d'aquest cap de setmana, més de mirar per la finestra i cap al cel que cap altra cosa, doncs és veritat, ja ho diuen, no?, que el temps és relatiu. En tot cas, relatiu o no, sí que és ben bé un bon invent dels humans. Au, que vagi bé el dilluns.
0: I de la reflexió de l'Agnès del divendres a l'actualitat amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Ricard.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Escolta, abans que m'expliquis què fas enfilat a un cotxe, digue'm un número de l'1 al 3.
2: El 3.
0: Doncs vinga, Moisès, que se'n va cap al teatre, en aquest cas al Teatre Romea de Barcelona. I avui, la ràdio al territori, Ricard.
2: Avui estarem en ruta al matí, si ja estem a punt amb la unitat mòbil, a punt d'arrencar. De fet, encara l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi. Sí.
0: Hola.
2: Ara no em veus, no?
0: Sí, sí, sí, però t'intueixo.
2: I res, i a punt de marxar cap a Pineda de Mar. Farem ruta avui pel Maresme per seguir també les conseqüències d'aquests aiguats d'aquest cap de setmana.
0: Doncs vinga, avui, com sempre, dia de ràdio a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
2: Gràcies, fins ara.
0: L'actualitat arrenca amb el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Bon dilluns, matiners.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català és a bumbum.
4: Però que fan bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
6: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: comença aquí.
1: I ara anem al teatre. Al Teatre Lliure, que reestrenen l'obra Bubetoia, la necessitat d'una illa. I dic reestrenen perquè es va poder veure només una vegada, en una sola funció, el 2020. Va coincidir l'estrena amb l'esclat del confinament i la pandèmia.
2: Quina mala sort, també, eh?
1: La van poder representar una vegada, perquè totes les obres que van venir després a festivals de música i de cinema ja no van ni arrencar.
2: No,
1: doncs,
2: no.
1: Anecdòticament, aquesta es va poder veure un cop i ara ja es torna a portar a la cartellera. Una història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món. Ja hi ha anat la Marta Vives.
3: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors de l'obra.
4: Que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic.
3: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria prima dels somnis, les frustracions, els desitjos, la veritat i els amics, Ivan Benet.
5: La celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat, també.

0: més creadors de continguts per descobrir. M'encanta quan la Laura m'entreu algun que he arribat també en aquesta mateixa persona, i si no, no em sento sol i dic, mira que guai. Però sobretot m'encanta quan m'entreus que no conegui, així els descobrim.
1: Doncs mira, últimament a TikTok me'n surten molts que són músics, músiques, gent a qui simplement li agrada composar, tampoc el que s'hi vulguin dedicar, però que pengen les seves cançons en aquesta xarxa social i que no deixa de ser una manera amb la que s'han fet famosos molts artistes. Per tant, no s'han de menystenir i sobretot s'ha de tenir molt controlats. Anem primer de tot amb una noia que es va viralitzar moltíssim perquè no va penjar una cançó original seva, com fa moltes vegades en aquest cas, perquè també en té moltes de seves, sinó que va agafar una cançó de la Ludwig Band, que ara reconeixereu segur, i va decidir reescriure-la des d'un altre punt de vista.
2: L'altre dia vaig veure la Ludwig Band i el dia següent vaig escriure aquest vers per la seva cançó Enganyar-te.

Es diu Berta Rose, així, a TikTok. Podeu entrar-hi per escoltar totes les estrofes que ha fet des del punt de vista de l'enganyada, en aquest cas, perquè recordeu que Ludwig van escrivia això.

0: dir que ha fet un Flowers a la Miley Cyrus, una mica?
1: Una mica, però és que està bé, perquè aquesta cançó realment fot ràbia d'escoltar. Pensa, serà possible que ara dura aquest? I està bé que algú li hagi contestat, encara que sigui un personatge fictici de la Ludwig van,
0: no?
1: A més, té cançons seves, també la Berta, vull dir que seguiu-la i escolteu-la. També he descobert en aquesta xarxa social un usuari que es diu Lapia, acabat amb Z, que també està provant de composar en català, una mica estil, a mi em recorda Manel, Els Pets, fins i tot una mica la Ludwig també.
0: Carai.
2: Tu, l'agost que no s'acaba, jo el setembre a la pissarra, jo el cafè amb ma mare i tu, un gin tònic a la barra, tu un ball improvisat, jo una coreografia, tu la pell immaculada, jo l'estia.
1: Sí, té un rotllet la publicitat, també, eh?
0: Sí.
1: Si escolteu aquest grup que està començant a pujar ara. M'agrada perquè aquesta gent que penja música a TikTok molts cops ho fa. Doncs em sembla que aquest noi és des del cotxe, des de la terrassa de casa.
0: És que la sonoritat aquí no té la qualitat, per exemple, que tenia la de la Berta Rose, no?
1: No està ben gravat. Però a mi em fa il·lusió que la gent vulgui compartir les seves creacions sense més pretensió. De dir, segur que és gent que li encantaria dedicar-se a la música, però estic segura que tenen altres feines que potser també els agraden. I és un hobby i mai saps on podrà acabar això. El que em fa una mica més de ràbia és que últimament a TikTok, bueno, ràbia, entén-me, ells ho necessiten fer, està sortint molt d'artista doncs que necessita autopromocionar una música que li ha costat uns diners de gravar i de produir perquè al final allò s'ha d'amortitzar i els agradaria doncs tenir més bolos i tenir més escoltes, però clar, arriba un punt que estan esclavitzats per aquest algoritme. Em sembla que també això és el cas de la Naya.
3: Yo lo guiso, yo lo pago. Magnetic, toca tamàlic. És igual que la gent es pensi que té tot tic. Si no fas per tu, no farà el teu amic. La vida és com en 5 segons, tota del teu tic. Magnetic, toca tamàlic. És igual que la gent es pensi
1: un
3: que té tot tic.
1: Un estil molt curiós, el d'aquesta noia.
0: Molt Winneta, no?
1: Sí,
0: mica.
1: Hi ha alguna de Winneta, però jo crec que hi ha alguna sobretot de voler copiar la Vivi Trix, que és aquesta
0: sí,
1: artista que en realitat és catalana, però que fa música en castellà, com amb un to així més gamberro i intentant, com no sé, d'alguna manera fer trap, no? És que és un gènere com molt complicat de...
0: Sí.
1: De descriure, però bé, la podeu trobar també amb aquest nom, Naya, N-A-I-A. I també en el registre de gent que toca la guitarra a casa seva tenim a la Júlia Nogués, que té un estil, jo penso, molt marcadament influenciat per Oques Grasses.

0: Aquestes inflexions a veu són Montero totals, eh?
1: Sí, jo no la critico gens, perquè o sigui, em sembla que al final són músiques, o sigui, són cançons seves pròpies i té moltíssim mèrit composar-les, però és molt curiós veure com les noves generacions agafen els seus referents de manera molt marcada i molt clara, no? Aquesta noia deu ser superfan d'Ocas Grasses i al final inevitablement acaba sonant una mica com ells, no?
0: Almenys aquesta és fan. Alfred García el va copiar impunament.
1: Ni me'n parlis, no? I aquesta noia està tocant la guitarra a casa seva, no està fent bolos amb 100.000 persones, m'entens? I per últim us presento en Jofre Álvarez. Comença sempre

0: que algú amb qui dormir.
1: Saps que el ritme ternari cada vegada es porta més?
2: Està venint, això.
1: Sí, ja sigui amb valsos o amb jotes.
3: Exemplifiqui perquè ho entenguis.
1: Un pam, pam, pum, pam, pam, sí. Un, dos, tres, un, dos, tres. Cada vegada es porta més, això.
2: Estic a favor perquè és una música molt ballable. D'altra banda, sona musical, això. Arroba Manu Guix. Contracten Jofre Álvarez perquè et faci la música del següent musical que munteu amb l'Àngel, perquè crec que és molt bo aquest noi.
1: I té bona veu, eh? Ja se li ha notat el primer vibrato que dius, ostres, aquest tio la toca.
2: Sí, sí.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: al disc de debut de Lluqui va Verde. És el carismàtic saxofonista de la Ludwig Band, tot i que crec que a partir d'ara ja li direm Lluqui, perquè és el nom del seu projecte, ens encanta. Jo, en els primers avançaments, m'he viciat bastant a la cançó El quarter dels polissons, i la cançó No vull tornar sol a casa, crec que són les que a casa meva, jo allí ben tranquil i sol, han sonat més a aquests últims 15 dies. Ja tenim el disc sencer, que ha titulat A la catalana.
1: Exacte, ja ens havien anat deixant engrunes, eh, que treballa el seu primer disc en solitari, com aquesta cançó que sentim, tan lluny però tan a prop, celebra una festa dedicada a la nit de Barcelona, a tots els personatges que la integren, un disc que fusiona rumba, rock i cançó d'autor amb elements de jazz i tradició. Dimecres, en Lluqui explicava el programa Nota de Veu de l'Aina Ostrell i en Fran Lluís Giró d'on veuen les cançons que es podran sentir aquest disc.
2: Bueno, les cançons són un recull de les històries que he vist i que han passat al meu voltant i que han passat a mi durant tota la dècada dels meus 20 anys i que he anat apuntant en una llibreteta que tinc aquí guardada en una butxaqueta al costat del cor. Ja n'ha passat.

0: també treu un nou disc, Fot Joli.
1: Imagino els meus nets, escolta les meus greatest hits. Bons beats, amb un bon beat. Ara està ple de madafakes.
0: El raper del Baix Montseny amb els seus madafakes publica Com ho fèiem abans, un disc produït per Galgo Lento i Mal Gelabert.
2: Es tracta d'un disc cuinat a foc lent després de 2 anys de feina que es mou entre el pop, el rap i l'indi, amb 13 cançons que transiten i connecten les diferents etapes de Pot Joli, tractant qüestions com la nostàlgia o l'autoestima.
3: Tanta gent al meu voltant i em sento sol solet, que ningú em ve a veure quan fa fred. Es pot saber, però què fots? No beguis del meu got, bro. Tu ja ho sabies, oh, som de l'un millor. Ei, viuen les...
2: Al disc hi trobarem diverses col·laboracions, com aquesta que sentim al costat d'en Lluc, però també amb artistes com en Chico, Galgo Lento, com dèiem, un dels productors de l'àlbum, Rodi, Mary Prata i Mix on the Mic. El concert de presentació de l'àlbum serà el 28 de gener a Barcelona, en una sala encara per confirmar.

0: Els eivissencs que publicaran disc, no avui, el 30 d'octubre, però sí que us volíem dir que han publicat aquest avançament. Turmarí formarà part d'aquest segon àlbum, Turmarí, i la cançó nova, la d'avui, es titula Tanta mar per tan poca illa. Un cant a la crisi de l'habitatge, també, a les Pitiuses.
1: Amb aquesta cançó, l'Ara n'ha relatat les dificultats del jovent per trobar casa a Eivissa, des de la ironia subtil. La cançó, a la vegada, és una declaració d'estima cap a les illes i una reflexió sobre la dualitat entre l'Eivissa del luxe i l'Eivissa popular. El contrast, musicalment, l'encarnen unes tonades populars pitiuses diferents que es van alternant al llarg del tema. El tema introdueix també un altre element popular, com són les castanyoles eivissenques, que conviuen amb la producció electrònica i els teclats. Tanta mar per tan poca illa és un conegut vers del poeta eivissenc Jean Serra i Torres i una reflexió sobre els límits de la insularitat que connecta amb les contrarietats de viure en una illa desitjada per molts. Catalina Tormarí, Katy Perry, Will Smith, Sense Serra Urbana.

0: els experts, ICAT.
1: Ara no pateixis per la càmera, eh? No, només et vull escoltar.
2: És que és molt complicat començar-ne a parlar així de zero, no? És que no hi ha, per molt que ho pensin, no hi ha altres maneres de dir. A mi m'han robat la meva identitat.
3: Si us diem el nom Marta Torrecillas, potser no sonarà tant, o potser algun sí que us ressonarà, però segurament us vindrà a la memòria si us dic que és la dona a qui el dia 1 d'octubre li van trencar tots els dits d'una mà a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Per tant, parlem de l'1 d'octubre del 2017. S'estrena Anna Rebel. És el documental sobre la seva història.
4: La pel·lícula segueix durant anys Torrecillas quan ha de conviure amb el record i les conseqüències dels fets que va patir. I és que l'1 d'octubre del 2017 les imatges de la seva agressió a les escales de l'Institut Pau Claris de Barcelona es van escampar ràpidament i la van convertir en un símbol involuntari de la repressió policial de l'1 d'octubre. Els dies següents va rebre una onada d'assetjament i amenaces i va rebre les conseqüències d'una exposició pública enmig d'un camp de batalla. El documental Rebel se centra en com aquella exposició ha afectat la seva vida i en l'intent de recuperació de control sobre la seva imatge. La pel·lícula aborda les conseqüències personals, mediàtiques i socials dels fets i planteja també una reflexió sobre la memòria col·lectiva, la violència i la fragilitat de la veritat en l'entorn digital.
5: Fa molt temps, el cant d'una balena servia per unir tota la comunitat.
6: Vincent, la nostra tasca consisteix a protegir...
7: totes les criatures del mar.
5: Fins que només va quedar una balena cantaire.
6: No.
3: La balena cantaire, la seva llegenda.
4: Sí, de fet, en aquesta pel·lícula d'animació alemanya veiem com la missió de les balenes cantaires és protegir l'oceà, però l'últim encarregat de fer-ho era el pare de la balena protagonista, un jove orfe que està convençut que no ha heredat aquesta habilitat. Però quan vegi que l'ecosistema marí està en perill, emprendrà un viatge molt perillós i arriscat a les profunditats. No cal dir que en aquesta aventura també hi ha uns bons acompanyants. Un peix rèmora molt prim mirat i una orca sorda molt valenta. Els nostres protagonistes s'enfronten a les seves pors i descobriran també la valentia per al bé comú.

0: els experts ICAT. Alfons Gorina.
1: Tenim aquí una setmana més el nostre crític, l'Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Amb les novetats, amb la seva tria, que comença amb Digger.
3: Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
1: Un anglès americà molt cap endintre, molt d'interior.
2: Molt taxà, diguéssim.
1: Ah, perquè, clar, és que a més parlem d'explotació de petroli i havia de ser algú que parlés d'aquesta manera. En qualsevol cas, us posem en context Digger, és a dir, l'excavador, i és la nova pel·li d'Alejandro González Iñárritu, el director de Amores Perros, Babel...
2: Berman, El Renacido.
1: Gramos, El Renacido. I aquí he sentit abans la crònica, la crítica d'en Marc Garriga, i diu que és molt desbordant, que se segueix passant quasi en la megalomania aquest cineasta, que ara com Tom Cruise.
2: Sí, no, totalment. De fet, la pel·lícula és tracta de l'home més poderós, l'argument estava definit així, l'home més poderós de la Terra, que és aquest excavador de petroli que interpreta Tom Cruise, que ve a ser com una mena d'alter ego de Donald Trump, etc.
1: Van barret de cowboy.
2: Sí, clar, com tots.
1: En algun moment dispara a l'aire?
2: No tant. Fa coses, però saps què passa? Que la pel·lícula no és exactament el que sembla, però no puc explicar el que és realment, no? Però hi ha una justificació a perquè és una pel·lícula tan estripada i tan desbordant, per què d'aquest accent, per què d'aquests maquillatges tan cridaners que heu vist, no? El que passa és que la pel·lícula va sobre un desastre natural i que el món se'n va a la merda i dius, no pot estar més ben exemplificat amb una pel·lícula que és un absolut desastre, tota ella també, és a dir, és la pel·lícula d'això, d'un director que no li han posat absolutament cap límit i la pel·lícula li ha desbordat per totes bandes, per mi en el mal sentit, em sembla una pel·lícula llarga, avorrida, lletja visualment i una pel·lícula molt mal explicada, totes les reflexions que vol fer sobre el que està passant en el món actual.
4: Però els fans de Tom Cruise igualment estaran contents de veure-la allà o ni això?
2: Ell és el millor de la pel·lícula, però clarament, a més, perquè, com dic, hi ha una justificació a perquè el seu personatge és com és realment i quan l'entens i quan veus per què, dius, ostres, ho està fent molt bé aquest tio en realitat. Tot el que pensava que estava sobreactuant o tal, està molt bé realment. Vull dir, jo crec que la pel·lícula té molt més el segell de González Iñárritu que de Tom Cruise, que vaja, l'està defensant com pot, però es preveu un dels desastres a taquilla més grans de la història del cine.
1: Jo sóc més fan de l'altre, d'en Riz Ahmed, sóc fan d'ell com a persona, com a home molt atractiu que és, i també perquè m'agrada quan fa tant comèdia com drama. Aquí, què tal, en Riz?
2: Ell està molt bé, sí. Els actors estan molt bé, estan molt, molt passats de voltes,
1: home,
2: però...
1: John Goodman, fent de taxà, sí. També, sisplau.
2: John Goodman fent de president.
4: Oh!
2: Sí, fent de president.
4: No és el primer cop que ho fa?
2: No. Que l'Aloeste, no?
4: Sí,
2: va fer de president. Doncs està molt bé, i tots molt cridaners i molt exagerats, però, com dic, perquè la pel·lícula et porta a que ho facin d'aquesta manera.
5: You must have questions.
6: Why can't your wife finish her book series?
1: Anem a la següent, Verity, amb l'Anne Hathaway com a protagonista.
2: Sí, aquesta és una pel·lícula, recordeu l'èxit de L'Assistenta, aquella pel·lícula de The Housemaid amb la Sydney Sweeney,
7: sí.
2: Que era una mena de thriller eròtic molt estil dels principis dels 90, va tenir tant èxit que què farà? Pues el mateix que va fer Instinto Básico el seu dia, que provocarà un munt d'imitacions ara per l'estil, però no de tant nivell, no? Doncs aquesta és una d'elles, en aquest cas és un argument absolutament trilladíssim, que bàsicament és Verity, el nom que és el personatge de l'Anne Hathaway, és una gran escriptora de novel·les de suspens que resulta que s'ha quedat invàlida per un accident, allò s'ha quedat com un vegetal, i com volen seguir aprofitant l'èxit dels seus llibres, contractant a una escriptora fantasma, que és la Dakota Johnson, i el guió té uns girs tan absolutament increïbles, o sigui, la Dakota Johnson ha d'anar a viure a la mateixa casa d'aquesta dona amb el seu marit, que és un guapíssim Josh Hartnett, no?
4: Ai, òbviament.
2: Comencen a passar coses clar, estranyes clar. I potser aquesta dona no és tan vegetal com en sembla i res és el que sembla aquí perquè el marit potser no és tan bo com sembla i l'escriptora és més ambiciosa del que semblava al principi, en fi, és una cosa absolutament demencial, però el pitjor de tot és que totes aquestes pel·lícules de girs increïbles que ens feien a principis dels 90, El color de la noche, cosa de tal, com a mínim ens compensaven amb sexe. I aquesta pel·lícula és d'aquestes de que tot el rato fa veure que t'ensenya sexe i no t'ensenya res. Dius, tio, o sigui, m'esteu donant el pitjor d'aquelles pel·lícules i m'esteu privant de l'única cosa que volíem veure realment, no? En fi, vull dir que és una pel·lícula, és una presa de pèl i és dolentíssima.
4: Sí, 0-2, de moment.
2: 0-2.
1: La cosa pot empitjorar. Espero que no, perquè la segona és una pel·li de la Segona Guerra Mundial. Es titula Lucky Strike. No feu la broma amb el paquet de tabac, que no, no estic veient, no, no. Vol dir un cop de sort.
4: Anava a dir, per fi fan una pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial, que no n'havien fet.
2: Sí, no, però el tabac té a veure, eh?
1: Perdona, que, com sempre, l'Alfons les ha vistes, jo no, eh? Si jo les he vistes, ho dic, només veig que ja apareix el fill de Clint Eastwood, que també em sembla, ara que venien de Riz Ahmed, també em sembla molt atractiu. Té una mica més cara d'iPhone que el seu pare. Sembla com el pare actualitzat, però li treus el romanticisme, no? Sí, l'escota Eastwood. Si no sabeu quina pinta té, busqueu-lo. Però anem a la pel·li, aquest Lucky Strike.
2: A veure, no està malament. És una mena de 1917. Recordeu aquella pel·lícula del Sam Mendes, que era com un pla seqüència molt llarg d'un sol soldat, sense el pla seqüència. Vull dir, no és una peripècia tècnica tan exagerada, però és també un soldat que, quan estan allò combatent enmig de no sé quina zona, els hi bombardegen el camió i només ell queda viu perquè fa allò de fer-se el mort, i mentre tota la resta moren, ell es salva. Es salva i, a més, amb un objecte, una ràdio, no?, que ell porta a sobre, i allò ha de travessar les línies enemigues, que se'n diu només...
1: Behind enemy lines.
2: Sí, amb l'ajuda només d'aquesta ràdio, i ho dic perquè és important que la història és Segona Guerra Mundial, però també té un paral·lelisme, es munten com una mena de melodrama amb la dona que ha fabricat aquesta ràdio, no?, com una conjunció de les dues històries. I no està malament, llavors. És una pel·lícula que es nota que tampoc han tingut allò uns recursos enormes per fer-les, perquè és ell sol, bàsicament, clavant 4 trets i poca cosa més, però no està malament, et manté enganxat i el drama funciona, o sigui que bé, que està bé.
1: Va. Darrere les línies enemigues a Bèlgica, per tant, és la superbatalla de les Ardenes. Ho dic pels fans dels mapes i dels moments històrics.
4: Bé, almenys no és a Normandia, que
1: no.
4: Està molt suat.
1: Ara un drama espanyol amb un tema molt d'actualitat sobre la immigració saharaui.
7: Al fi alibert a la fron. Allah, digue't som en honi la canària.
8: I és sad. Masabi nega un om kifo.
2: Sí, es diu Sombra Nòmada i és una pel·lícula que, com bé dius, és una noia jove que ja està feta la seva vida a Espanya i és deportada novament al seu poble natal. I clar, és els problemes que té ella per tornar-se a integrar en el que era la seva família, en aquelles tradicions. I
1: és una cosa que no només passa als Estats Units, que fan fora gent que porten allí dècades i tenen família i fills, sinó que a Espanya també pot passar i passa.
2: Com a mínim és el que explica la pel·lícula, no? Però llavors el que fa la pel·lícula és com et ve a dir, sí, és veritat que aquí tenen aquestes tradicions, etc, i que aparentment nosaltres vivim amb més llibertat, etc, però intenta també posar en valor la cultura, no, del poble, i ella a poc doncs va veient, això no està tan malament, no tinc això, però tenim altres coses. En fi, és una pel·lícula molt senzilla, però crec que està bé en els temps que corren, no, doncs també una pel·lícula que no vingui a dir som els millors.
4: Exacte.
2: I vull dir, hi han altres formes de viure i potser també estan bé, vaja. És una pel·lícula molt senzilla, però jo la vaig comprar molt.
4: Estem 2-2, eh? Dos recomanables, dos que no. A veure aquesta cinquena.
1: L'última es diu Narciso.
9: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Cliff Richard.
1: Una pel·li que ens arriba de Paraguai. Jo pensava que en aquest país havíem fet només una pel·li, Siete Cajas.
2: Sí, no. És una de les coses...
1: És com el seu llegat cinematogràfic, el seu orgull és Siete Cajas, no? És la pel·li de Paraguai.
2: Fas molt bé a dir això, perquè realment jo quan vaig veure vaig dir, primer, ostres, una pel·li de Paraguai. No ens arriben moltes, ens arribaran doncs, moltes d'Argentina, moltes de Brasil, això...
1: Bueno, no, com Colòmbia, o sigui, també...
2: Sí, però Paraguai molt poques, i segon, sobre la dictadura Paraguai, ho dic també perquè ens hem menjat videles per un tubo, ens hem menjat...
4: Pinochet,
2: sí, dictadura i del Panamà, no? Tot el que vulguis, però de la dictadura de Stroessner, no? De finals dels 50, anys 60, doncs jo crec, jo almenys sabia molt poc, i és veritat que aquesta no és una història que et vingui a explicar tot això, sinó que et situa un personatge, aquest Narciso del títol, que realment és el personatge que va ser Bernardo Aranda a la vida real, que era un locutor de ràdio completament avançat al seu temps, que va plantar cara a la dictadura dictadura, que era homosexual i que se'l van carregar la primera que van poder, no? És una pel·lícula que t'explica això, i la veritat és que està ben ambientada, és una pel·lícula novament petita, molt opaca, molt fosca, perquè malgrat que intenta transmetre alegria, doncs òbviament hi ha un context històric molt dur i que per mi s'acaba d'una forma massa precipitada. Vull dir, quan estàs més o menys gaudint de la pel·lícula, és una pel·lícula molt curta, doncs de cop l'acaben i dius, bueno, jo, mira, per un cop hagués posat una miqueta més.
4: Perquè saps? Quan dius molt curta, a què et refereixes?
2: Doncs ara no me'n recordo, però potser era 1:20 o 1:10 o 1:15. Alguna...
4: Sí,
2: una pel·lícula curta. Dic,
4: com que la mitjana està gairebé a 2:10, no?
2: Sí, no, sempre diem... Mira,
1: se t'ha fet potser curta, però són 100 minuts, és 1:40.
2: Sí, ostres, no la recordo d'allà.
1: Imagineu-vos a quin extrem estem arribant.
4: No, ja ho diu bé, és que ara mateix 1:40 és una pel·lícula curta. Eh?
2: Sí, no, doncs potser no és tant perquè fos curta, sinó perquè s'acaba d'una forma molt abrupta. Val. I jo crec que podria haver explicat alguna cosa més d'aquest personatge, però tot i així la valoro positivament, la posaria en el rànquing de sí, també aquesta.
4: Doncs mira, ens ha dit que cal garrapallar, avui entra a la cartellera, però ens ha trobat tres pel·lícules recomanables.
1: Guai, així fem descobriments.

0: Cafè i Gas.
1: Arriba al consultori emocional de la Laura Grau, que a la casa li cau i sempre queda clar que els seus consells són molt subjectius i que la culpa és compartida també aquí amb el Sergi, l'Anna i jo mateix.
2: Perquè... Anava a dir, sort que hi sou, també, per fer aquí una mica més de mal aconsellament.
1: Anirem posant cullerada també. Laura, què tal aquesta setmana? Són sucosos.
2: A veure, déu-n'hi-do, hi ha temes interessants. També us aviso que estaria molt bé que no enviéssiu una bíblia de 24 línies perquè no tenim tot el matí per llegir la vostra consulta, però bueno, si són tan interessants com la primera, que és la de la Leila, podeu extendre-us, perquè realment val la pena.
3: Què diu la Leila?
2: Va, aviam si esteu preparats. Diu, explicaré una cosa que al principi sembla molt guai, però que després s'ha convertit en el dubte que t'envio, que no sé com plantejar-li al meu nòvio. Al meu nòvio li agrada molt tocar-me el cul. Fins aquí normal, oi?
3: Sí.
2: O molt guai, perquè ens agradem. Li agrada tocar-me-li quan fem sexe també, acariciar-lo, petonejar-lo, estimular-lo, bla, bla, bla. Igual que la resta del cos, eh? Bueno, m'agrada com que faci aquest matís, no? De dir, bueno, no és només això.
3: Que no és una fixació...
2: No, espera't. Bueno, salto de línia perquè si no és molt llarg. Diu, entre altres jocs molt sants, el meu nòvio va començar a parlar-li el cul. Que fins aquí ja sé que és normalíssim, llenguatge de sexe, etc. Però va començar a agradar-li molt, a banda de totes les estimulacions que us dic, va començar com a tenir converses. El dubte és aquest. És que ara sembla que som tres.
4: Ui?
2: I ja n'estic farta i no sé com dir-li a mig tema. És que cada vegada... Signe d'exclamació. Però és que a més, jo mateixa també participava al principi. Quan li parlava jo... responia movent les natges fent una veueta. Bueno, és que, clar, detalls molt íntims que, nois, de veritat, penso que potser els podríeu estalviar. Però endavant, compartim-ho tot amb l'audiència.
3: Per favor, vull la pel·lícula d'això.
2: Ja no sé com tirar-ho enrere.
3: Tu, jo i mi culo.
2: Manté converses, signe d'exclamació. De vegades referim-se a mi en tercera persona. Quan em va començar a preocupar, li vaig dir algun cop, ei, que estic aquí dalt. Però, clar, no té sentit dir jo sóc la cara perquè el cul també sóc jo.
3: Clar.
2: A més, és que no ens veiem les cares. Ja us ho podeu imaginar, pel tema de la postura. Aquí ja ho deixa.
3: Clar, el problema és quan tu comences a molestar. Saps què vull dir? Hola,
2: bueno, tu si no, vols, marxo, el teu tren superior, la no resta pots, del cos no.
3: No pots marxar perquè el cul ets tu. Per què li donem més importància a la cara del cul, que el cul, per exemple, no?
2: Aquest és el teu raonament, Sergi, aquest és el teu consell.
3: Sí.
2: Deconstrueix-te, Leila. Pensa que el cul també ets tu, no?
3: Clar.
2: A veure, jo penso que aquesta persona bueno, ha agafat una obsessió, no? Ha agafat una petita fixació i un joc de rol una mica estrany. Jo crec que ha de tenir una conversa asseguts.
4: Una conversa, eh?
3: Asseguts.
2: No? Vull dir, vestits, asseguts, sense haver d'interrompre.
1: Però quan la treus? Perquè això no pots fer abans o després del sexe. Ha de ser en un altre moment del dia, no?
2: Sí, per això.
1: Ho treus i ja està.
2: Bueno, nois, la comunicació és clau, eh? Vull dir que si porteu temps sortint i hi ha confiança, jo penso que encara que estigueu un dia al sofà mirant una sèrie, és un tema que el podeu treure. Si no, també tenim un altre problema ja de confiança i de comunicació, no? Si no podeu parlar en qualsevol moment. Però vaja, em sembla, si més no... interessant i anecdòtica aquesta consulta. Si hi ha algú que se sent molt representat, s'ha trobat en aquesta situació abans i té un consell per la Leila que li digui, perquè clar, jo la veritat és que amb aquesta situació no m'hi he vist mai. O sigui, no és només que et pugui aconsellar malament, és que potser no et puc aconsellar, Leila. Clar,
1: perquè això no es pot anar rebaixant mica en mica, ha de ser com una cosa més de cop, no?
3: Jo crec que sí, s'ha de tallar.
2: Home, ja ho he intentat, eh? Diu, jo alguna vegada ja he insinuat que poder ens estem passant amb el tema. Però, per tant, jo et recomano que la conversa la tinguis fora del que és l'acte sexual.
1: Perquè si no, el nòvio es deu pensar que forma part del joc de rol, saps? Quan ella com es resisteix una mica...
2: Bueno, aquesta persona té molts problemes d'escolta activa, perquè, macho, a mi això em fa molta gràcia dels homes també al llit. És que hi ha moments que penses que només de llegir la cara de l'altra persona, el cos, el llenguatge corporal, ja ho veus que hi ha alguna cosa que està fallant. Però la gent segueix, la gent
3: no,
2: va fent, saps?
3: És que aquest home no llegeix la cara, llegeix la natja.
2: Bueno, tio, doncs no sé, escolta,
4: ha de canviar de postura,
2: no?
3: Ha de canviar de postura, sí, és així.
2: Leila,
3: és un bon inici, aquest...
2: treu la conversa fora del llit, de veritat t'ho recomano, sí. Perquè crec que és l'única solució que trobaràs del teu problema.
3: Escalf.
2: Seguim. Vinga. Amb un oient habitual que no vol que diguem el nom real. Diu que li fem dir Yossarian, això no és com un nickname de jocs, de gaming, no? No sé, em sona com això. Diu, Laura, seré molt directa, en general dieu que les noies us agraden els nois segurs de si mateixos. Consulta repetida, també et dic, aviam si escolteu les consultes de la setmana anterior.
3: Sí.
2: Diu, les coses que més és de les coses que més valoreu, però com no has d'estar nerviós a una primera cita amb algú que t'agrada, no ho entenc. Clar que estàs nerviós el primer cop amb algú que li vols agradar. I també l'altre, si és que estàs tranqui, segur, de tu mateix, etc., es veu que sembles un sobrat o que no t'interessa prou l'altre o que quedes amb moltes. Jo alguna vegada he hagut de fer veure que no estava tan tranquil perquè ja m'estava dient que jo quedo amb una tia diferent cada setmana.
0: que ens prohibeixin ser qui som.
3: És veritat. Fa una setmana, més o menys, era una consulta semblant d'una altra que també deia això,
2: bé,
3: que tenia
2: agrada...
3: dubte si mostrar-se nerviós tal com era o aquesta seguretat que potser no era del tot veritat,
2: sí.
3: No?
2: Que hi ha un tema de desig contradictori entre la població femenina, que jo el reconec, també vaig dir això, que crec que s'ha de fer autocrítica, que tu no pots demanar que una persona sigui d'una manera molt concreta i després quan el tens a davant ja no t'agrada així. Noies, o sigui, no ho sé, estem demanant seguretat, estem demanant actitud, doncs quan la tenim davant valorem-la. Ara bé, estic molt d'acord amb aquest oient que al final és una primera cita per tothom, vull dir que tampoc es pot estar així tan confiat amb tu mateix, no? Representa que estàs coneixent algú, que tens les teves inseguretats, que li vols agradar, que estàs nerviós. A mi em genera tendresa a la vulnerabilitat. Jo penso que està molt bé ser transparent en tot moment, de dir, mira, ara mateix tinc el cap a un altre lloc perquè, jo què sé, tinc un problema a la feina, que això li pot passar a qualsevol, clar, també a vegades em sembla que tenim primeres cites com si estiguéssim de vacances sempre. No, avui no he fet res tot el dia i a la tarda he quedat amb tu i per tant vinc doncs amb tota l'actitud i el cap posat en la causa. Bueno, escolta'm, poder, la meva mare està malalta i estic patint i estic pendent del telèfon i aquesta situació avui no m'està representant del tot perquè mai acabem de ser nosaltres mateixos en una primera cita, però jo crec que es pot explicar, vull dir, et fa molt més humà i et fa molt més transparent i més honest.
3: Totalment.
2: Clar, aquí l'altra feina la tenim nosaltres, en aquest cas les dones, perquè aquest oient queda amb dones, però bueno, si sou homes també, que és de poder donar-li espai a l'altre perquè pugui estar tranquil amb les seves inseguretats, de no sentir-se jutjat i estar tota l'estona pensant merda, ja li estic deixant d'agradar perquè estic demostrant que estic nerviós o que estic angoixat per un tema o el que sigui, saps? Vull dir, una mica de paciència.
3: I a més aquí l'agòbio va creixent cada cop més, no?
2: Clar,
3: merda, que no hi agrada perquè soc insegur. Merda, això em provoca més inseguretat.
4: Però segur que l'altra persona empatitza amb
3: jo
4: tu al final.
3: Sí.
4: Si
3: sí,
4: tu
3: li
4: dius tot això, clar, evidentment,
3: val.
4: No?
2: Jo crec que al final la frase, una frase molt útil per anar per la vida en primeres cites o en general, quan estàs com exposat a una situació de vulnerabilitat o de judici extern, és pensar que no ets tan important per ningú.
3: Sí,
2: ni tan sols per l'altra persona. O sigui, l'altra persona està igual de nerviosa que tu i per tant està pensant més en ella mateixa que en tu, saps? Vull dir que ningú t'està observant tan detingudament com ho estàs fent tu.
3: Perfecte.
2: I va, per últim anem amb el Nacho, que és el nostre oient argentí.
3: Home, algú sense... que es dona a conèixer. Molt bé, Nacho.
2: Sí, sense cap por de mostrar la seva identitat. Nacho, a mi em sap greu perquè jo crec que no et podria aconsellar amb aquesta consulta que em vas a fer, però potser hi ha gent aquí a l'estudi que sí que pot donar-te consell.
3: Què diu?
2: Perquè pregunta, on va la gent de més 40? Què s'entén per lligar a partir d'aquesta edat? Què busca la gent d'aquesta edat? Jo, Nacho, no estic en aquest mercat.
3: Sí, jo, a veure, jo estic a l'edat, però no estic en el mercat, tampoc.
2: Però no tens cap amic solter que t'expliqui les teves aventures,
3: ara
2: Sergi?
3: Ara mateix no en tinc gaires d'amics solters, no? Tots estem aparellats.
2: Doncs
3: els més propers estan aparellats, és veritat.
2: Truca'ls avui, Sergi, els teus
3: però
2: amics
3: solters.
2: Però sí
3: que és veritat que quan a vegades quedem sols sense les parelles, hi ha pocs
1: a
3: llocs,
1: vegades,
3: realment.
1: Com a cosa inaudita.
3: Sí.
2: Excepcionalment.
3: Veure, és veritat, no tinc una vida fàcil en aquest sentit, doncs és veritat que... És complicat trobar llocs on anar.
4: Un tardeig, no?
3: Sí.
2: Nacho, t'ho diré molt fàcil, clar, i anal, apunta't a una colla castellera. Ah, bueno, com a espai intergeneracional...
1: El Nacho l'argentí és casteller del seu poble, per tant, també...
2: És... Ah, ja és casteller, hòstia, aquesta
1: no,
2: carta
1: perdona,
2: ja l'hem gastat.
1: Perdona, geganter, perdona. Però vull dir que allí potser no hi ha tanta gent, o és més petit una colla geganter.
2: Clar,
1: no?
2: És més petita, potser hi ha menys diversitat... Apunta't a una colla castellera. Ara ja estàs dins del món de la cultura popular, vull dir, és molt fàcil fer el salt d'una colla gegantera a una colla castellera, és la mateixa corda, tot.
1: Ara que he dit colla gegantera, m'ha vingut a la ment que és Calella, per tant, la seva colla és gegantera, em pots dir la castellera més propera?
2: La castellera, seria els castellers del Maresme,
3: sí.
2: Que em sembla que s'hagin a Palafolls, ara.
5: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: Doncs avui us punxo un actor que també és famós per haver protagonitzat escenes de ball a la gran pantalla. Em refereixo a Hugh Grant. Si heu vist la pel·lícula Love Actually, recordareu a Hugh Grant fent el paper de primer ministre ballant amb aquesta cançó, Jump for My Love, pel 10 de Downing Street, tot cofoi, després d'haver plantat cara al president dels Estats Units. Però no sé si sabíeu que en Hugh Grant, més enllà de fer ballaruques, també ha cantat a la gran pantalla. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again. Si no l'haureu sentit dit gaire per motius obvis, perquè repeteixo que és ell el que canta ara mateix. El film Tu la letra i jo la música, en el que Hugh Grant protagonitzava al costat de la Drew Barrymore, l'actor britànic feia el paper d'una estrella dels 80 vinguda menys, que formava part d'un duet que ho va patar als pop, tot i que anys després tothom se'n recorda de l'altre cantant que fa fortuna, mentre que ell no el recorda ningú. Diria ser una mica com el duet Wham, on en George Michael es va fer d'or, mentre que l'altre, l'Andrew Ridley, no el recorda absolutament ningú. Doncs bé, a la pel·li veiem a Hugh Grant reconvertit en compositor d'altres cançons i jingles, vivint del passat i dels records de la cançó que va petar als 80. Quina cançó? Aquesta cançó fictícia d'un grup fictici que s'anomenava Pop Goes My Heart, una cosa molt vuitantera que podria passar perfectament per un tema real de l'època.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: És la cançó més energètica dels Subdoperats, o almenys a nosaltres ens ho sembla, per això us la triem sovint per despertar-vos. Ara que són les 7 i 2, sentim energia dels Subdoperats. Avui és dilluns, 5 d'octubre. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I bon dia, audiència. Saludo els més matiners al xat, habituals com en Nacho, que ens diu bon dia, també l'Ignasi, també en Quino, i em quedo ara amb la salutació d'en Jordi, des de Tarragona, que ens saludava a 5:45 del matí.
1: Sí.
0: És habitual, perquè molts oients s'alcen entre 5 i 6 i són els primers en dir bon dia. En aquest cas és diferent. En Jordi no saluda els matiners, sinó que diu saludo a tothom que, sortint del concurs de Castells, encara no hem tornat a casa.
1: Ah, és que ha acabat el concurs de Castells?
0: Jo me'n vaig anar a dormir, que no havia acabat.
1: Clar,
0: però
1: em va passar el mateix.
0: Ho he comprovat al Twitter. En Jordi, que bona juerga, es va cascar ahir a Tarragona. Ell no havia de tornar al seu poble, perquè és d'allà mateix, però vaja, estar-se a 5:45 encara celebrant per haver quedat tercers, que és ok, és de la jove, vale, sí.
1: És veritat que ha passat una cosa, és que han acabat els Castells de nit, normalment era una jornada matinera, i ara, com que és tardana, doncs clar, han acabat que ja era de nit, allà
0: de fet,
1: el concurs.
0: De seguida farem una mica més de col·loqui casteller, però vaja, la meva experiència va ser aquesta. Em vaig quedar fins a veure el 9-9 espectacular dels Castellers de Vilafranca.
1: Brutal.
0: Descarregat per primer cop a la història, que els va donar el concurs ja virtualment en aquell moment. Llavors ja me'n vaig anar a dormir, però se'm va fer estrany posar-me al llit a dormir a granit i que la cosa encara durés.
1: Jo vaig estar enganxat fins que la vella va dir aquí encara hi ha concurs, amb aquell 3-9 que vam fer sense folre, i dic, epa, què passarà, què passarà?
0: Però potser el més impressionant va ser la capacitat de recuperar-se de Vilafranca, perquè en caure el Pilar de Nou, que no van ni carregar, que és una bona sotregada tant física com mental, que després, per guanyar, perquè ja diuen que els encanta competir, fessin de dalt a baix aquest 9-9. Bé, si entreu al grup de WhatsApp, tindreu tot de fotos de castells que compartien els oients des de l'arena, des de la grada, des de casa. Entreu al 638-684-565 i aquí un bon debat casteller. Però, si feu scroll una mica més amunt, que és el que faig jo quan arribo els dilluns, a veure què diuen aquests oients tan insistents, veureu també molts vídeos de torrents, de ruixats, sobretot el dissabte, que tu també vas veure de ben a prop, no, Sergi?
1: Mare de Déu, sobretot el diumenge al matí, m'hauríeu de veure a mi traient cuells d'aigua de la terrassa que la tenia plena d'aigua. Soc de Malgrat de Mar, un dels llocs on va caure amb força, tota la zona de Pineda, Tordera, que malauradament fins i tot van haver-hi víctimes mortals. Déu-n'hi-do com va caure.
0: Doncs una conseqüència, molt menys important, però conseqüència d'aquest ruixat, és que la Laia encara no ha arribat.
1: És veritat.
0: Ja sabeu que ella s'assenyeix, bé, fa com jo. Si el tren ha de funcionar, ha de funcionar. Si arribo tard, arribo tard. Però igualment, avui ha optat pel cotxe, però hi ha també problemes tant a vies fèrries com de carreteres.
1: Hi ha problemes, ara després ens ho actualitzarà tot plegat l'Anna Closa en el seu butlletí informatiu, però sí que hi ha línies de Rodalies que no funcionen, i aleshores això dificultarà molt que avui la gent pugui anar a la feina. I a més, per les vies, doncs, les carreteres, hi ha molts punts que per accedir a la Nacional 2, també, sobretot a la zona de l'Alt Maresme, zona del Vallès, hi ha complicacions.
0: De fet, per això ara la Laia també ens informava amb el WhatsApp seu personal que, com que molta gent avui no pot agafar el tren i ha d'agafar el cotxe per venir a Barcelona, s'ha trobat la carretera, crec que la ronda deia col·lapsada.
1: Exacte.
0: Una de les rondes per entrar a la ciutat.
1: Que, per cert, està plovent,
0: Sí,
1: està
0: plovent.
1: I continua plovent, no amb la força d'ahir, però sí que plou.
0: Doncs comprovem-ho, com ens depara el dia d'avui, pel que fa al temps, amb l'Eloi Cordomí.
2: Tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus. En canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya de les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Són les 7 i 6 minuts d'aquest dilluns 5 d'octubre, i avui toca parlar dels oques grasses.

0: tenia controlada aquesta versió.
1: Aquesta, no saps qui són aquesta gent tan joveneta?
2: A veure.
1: Són actors.
0: Ei, això deu ser de Jo Mai Mai.
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: De fet, de les primeres cançons que van cantar en aquesta sèrie, que era de Colònies, però sí, també hi havia molta música.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs avui, de seguida sentirem els discos dels Oques, en parlarem molt avui aquests dies, perquè avui se celebra el primer concert de comiat dels Oques Grasses, el primer dels seus quatre últims concerts a l'Estadi Olímpic. Avui el primer, dimecres el segon, després divendres i després dissabte el quart i últim concert d'aquesta festa final dels Oques Grasses. Així que avui la pregunta del dia és així de directa. Quina és la vostra relació amb els Oques? Digueu-nos si teniu entrades, per quin dia, si us ha aconseguit, us ha costat aconseguir-les, si el cònjuge us obliga a anar-hi, és a dir, en quina situació familiar o d'amistat aneu als concerts d'Oques Grasses, i també els que feu de cangur aquests dies, ja que ara està a l'alça. Rescotitzen aquesta setmana les hores de cangur i també aprofiteu. Bé, doncs avui llegir per començar la Marsu, que diu... Jo tinc entrades per avui i em fa molta mandra.
0: És allò. Què dius?
1: Quan arriba el dia, ja estàs una mica ja cansat de tanta
0: és
1: preparació.
0: És el que passa venent-les un any abans, que quan toca dius, ostres, jo em pensava que hi havia passat.
1: Tu. Mira, diu la Marçó, sóc que quan arribi m'ho passarà bé i serà tot molt guai, eh? Però clar, és que la meva germana, és el que dius tu, Sergi, van quedar fa un any,
0: que, és això...
1: que la seva germana vindria d'Holanda per anar amb ella al concert. Clar, ella no se'n pot escapolir de cap manera, eh?
0: Clar.
1: Diu, els vaig descobrir des de ben al principi, al voltant de 2012, i com diu la Marçó, hi va avui dilluns, així que demà al matí, a veure si ens envies una croniqueta d'àudio.
0: Sisplau.
1: La Zaitel, que també hi ve avui, diu, pujo avui de Tarragona a Barcelona per veure els Oques. En Ferran diu, jo els escoltava quan feien encara versions dels Beatles i demanar perquè no tenien prou temes per fer un bolo sencer. Llavors es van fer mainstream i els vaig deixar d'escoltar premeditadament. L'últim cop que els vaig veure en directe va ser un concert d'aquells a postpandèmia, asseguts amb mascareta i distància de seguretat.
0: Això és el 2020, fa 6 anys
1: que
0: me'ls escolta.
1: Diu, el concert que sí que li tinc ganes és el de la setmana vinent de la Gossa Sorda a Pego. O sigui, ella anirà no a Cunit o altres a poblacions mítiques, sinó el bressol de la Gossa. Ja en parlarem, perquè avui és el dia dels Oques, diu en Xarnego. És un dels grups que li posava les meves filles des que eren petites. Tenen lletres molt bones per pujar l'autoestima. I pel comiat no m'ha aconseguit entrades, però ens quedem amb que hem vist els Oques moltes vegades i que sempre els hem gaudit. Espero que gravin els concerts i els editin com antes, en disc i vídeo, per posar-lo a casa, ja que els seus directes són molt potents i, de fet, ens fa una petició. Ens demana la cançó John Brown. Yeah, la Miau ens diu, avui seré la malvada de Catalunya, perquè diríem la boca grossa, que no suporto els Oques Grasses, i m'alegro que per fi facin un pas al costat.
0: Això també ho podeu fer, eh? Els haters també us podeu manifestar.
1: Matisa, la Miau, diu, el problema que tinc és l'estridència de la veu del cantant. Em molesten les veus agudes i estridents i els missatges de Mr. Wonderful, així que se'n fa molt carregós. I que tothom estigui embogit amb ells, doncs encara em genera més adversió.
0: Per cert, el Xarreu que deia que volia veure els Oques gravats, els tindrà en directe, els podrà sentir pericat el dissabte, que podrem sentir el concert en directe aquí, i a més a més, crec que TV3 també l'oferirà en directe, aquell concert.
1: Doncs ja sabeu, l'últim de l'últim, el quart d'aquests concerts de comiat, dissabte, aquí en directe i cat el podreu sentir. La Isabel diu, també vaig a veure Oques Grasses. La Isabel és d'aquelles que va comprar entrades, saps quan van obrir com un nou pack, va fer una mini ampliació de l'estadi, ni un mes, no?
0: Quan van saber la superfície que ocupava l'escenari, van dir, podem alliberar-ne unes quantes més.
1: Doncs diu que n'ha comprat algunes a última hora, diu, per mi, un dels millors grups en català, vaig a veure els divendres, tot i que diu, entrades amb visibilitat reduïda. Emoji de li plora un ull. Bé, almenys a l'Estadi Olímpic, no, tampoc és com el Palau de la Música, que hi ha columnes i tal, no? Suposo que de tot arreu es veu una mica bé, no? Encara que sigui reduïda.
0: Jo diria que sí.
1: Bé, ja ens diràs, Isabel. L'Eva diu, tinc molt FOMO perquè no tinc entrades i ara em ficaré en un pou i no en sortiré fins d'aquí uns dies per no saber-ne res. Algú més com jo, sisplau, acompanyeu-me en aquest estat de solitud absoluta que em trobo. Tot i que el Jordi li respon, a TicketSwap n'hi ha cabassos. Sí que és veritat que el Twitter va patadíssim de gent venent entrades, el que deies tu, Sergi, primer ve el hype, després s'acosta la data i potser tens un altre compromís, o clar, un any més tard, o potser ja t'explota el cap i les vols vendre. Tota gent que, fruit del deliri...
0: Mai millor dit.
1: Sí, les cues virtuals també és una cosa que crea molta expectació i tothom en vol formar part i se'n volen desprendre. Ho dic
0: totalment.
1: Per l'Eva i tota aquesta gent que diu que teniu FOMO, si busqueu un hashtag, que és hashtag està guai, la gent s'està organitzant i estan buscant compradors, així que és possible que em puguis trobar. En aquest sentit, en Marc diu, han fet l'agost, però es veurà avui Valls amb tanta gent venent entrada. Bueno, tanta gent venent, però també molta gent comprant-ne, eh?
0: Sí, que estarà molt ple, eh? Avui l'Estadi Olímpic.
1: En Rubén li respon també l'oient d'abans. A TicketSwap tens entrades per parar un tren. De fet, el nostre grup de WhatsApp, el dels experts, també s'ha convertit en un mini mercadet, eh? Vull dir, hi ha gent també
0: endavant,
1: que algun oient en ven i algun en compra. L'Emmanuel diu, ja, ja, ja, perdó, no tinc opinió sobre els oques grasses, a part de que el seu nom em fa pensar en foie gras i en el Nadal, i en que tinc moltes ganes de menjar foie gras sense pensar en l'animal i seguir vivint la meva vida hipòcrita de defensem els animals, però que si fa falta una mica de tortura per una oca perquè el producte final sigui molt bo, doncs tampoc vull saber res dels meus propòsits durant uns dies. Bé, ja en parlem del Nadal, perquè això que ja s'acosta. La setmana que ve, si us sembla, ja podem començar a fer preparatius.
0: Vinga.
1: Àudios, responent a la pregunta del dia, avui tema oques grasses, recordeu que avui es permet cantar.
0: Visca!
2: Les entrades que van obrir la setmana passada, que es veu que van ampliar una mica doncs, l'estadi olímpic, en aquell moment jo no vaig veure quan les vaig comprar, que eren de visibilitat reduïda. Quan les vaig comprar i les vaig imprimir,
3: boomer,
2: sí que ho vaig veure, saps? No en tinc ni idea, però m'han costat 55 euros, vull dir que déu-n'hi-do. Però mira, és igual, mea culpa. Tinc moltes ganes de viure el concert i si l'he de veure en pantalla, doncs mira, mala suerte. I l'any passat, quan es van vendre totes les entrades que no vaig ser-hi a temps, em va saber molt de greu. Doncs ara així, eh? Quina pena, perquè m'encanta veure-ho molt bé, però mira, burra de mi.
4: Bon dia, experts. Doncs a mi, inicialment, oques grasses no m'agradava, perquè vaig anar a l'institut amb algun dels components i no teníem molt de feeling. Després vaig anar a viure a Nova Zelanda i van treure un disc que ens va agradar molt i llavors doncs, no paràvem de posar-lo al cotxe perquè feia així com una mica de connexió cultural amb Catalunya. I ara tant me feien bastant, però després la meva família va agafar el FOMO aquest que no ens podem perdre l'últim concert i total que resulta que divendres anirà al concert. Però bueno, em fa il·lusió, eh? Bueno, vull dir, sí, dins dels diners que hem pagat i tot això, doncs aprofitarem al màxim l'experiència. Sí!
5: Ets un esperma oportunista.
4: Que tingueu un bon dia.
6: Hi ha cançons que són molt maques, però no tinc pas entrades per aquest concert.
7: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: amb qui estaràs buscant en el Ginestar, acompanyats de Nil Moliner. Són les 8 i 17 d'aquest dilluns 5 d'octubre. I pel que fa a l'actualitat musical, avui els protagonistes absoluts són... Els Oques Grasses, que avui celebren el seu primer concert de comiat d'aquests quatre que tenen programats a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte. 220.000 entrades venudes. La del primer concert es van esgotar en 21 minuts. Les del segon, en 19, van anar incorporant noves dates amb un total de 4 per posar punt i final a aquests 14 anys de trajectòria. I, per tant, s'espera que sonin hits com ara In the Night, Està Guai, John Brown, que ara us la punxàvem, que ens l'havíeu demanada, La gent que estimo, Pataro, oh, Cool. I també, això encara, oients, no ho dic gaire al grup de WhatsApp, no heu especulat amb possibles col·labos sobre l'escenari, eh? Penseu que, si mirem artistes que han col·laborat amb els Oques, podrien aparèixer les Al·lèrgiques al Polen, o l'Arnau Tordera, o la Julieta. Digueu-nos qui creieu que pujarà a l'escenari.
1: O aquesta cançó, justament, que tant ha funcionat aquest estiu, de la Neina i la Jules, sí, aquesta versió del Cara de Cul. Potser la fan en directe.
0: Una valenciana i una gironina, les que sentiu de fons, versionant els Oques, que potser també han estat convidades, però no ho han anunciat a xarxes per mantenir l'efecte sorpresa. Bé, doncs ja ens anireu enviant les vostres cròniques, als qui aneu a algun d'aquests quatre concerts dels Oques, però en el món de la música passen més coses.

0: Nou material de Young Mare, el membre de la Peung Gang, acompanyat de Pink Kardashian, la seva companya de duet musical i també mare dels seus fills.
1: Exacte, ens presenten avui Flors Liles, un senzill sobre el desig, la química i l'amor. De fet, la cançó és el primer capítol d'un EP de 3 cançons que recorrerà les diferents etapes de la seva relació. Una història d'amor explicada sense filtres que ens presenta la Pink.
2: Bona tarda, espets, com esteu? Però sabeu que és guai? El nou single que acabem de fer, Young Mare i jo. Així que us el deixem a continuació. Es diu Flors Liles i espero que el disfruteu tant com nosaltres el vam disfrutar fent-lo. Un petonet!
0: Gràcies, Pink Kardashian, per tornar a treure la puteta al programa Els Experts, on et vam descobrir. I ara que són ja les 7:19, ha arribat la Laia Vidal, bon dia.
3: Ah, bon dia,
0: que,
3: nois.
0: Atès que els trens, ja, ara ja ens diràs quins funcionen, quins no, i sobretot quins diuen que sí que funcionen,
3: aquests,
0: però no.
3: Aquests són els més divertits.
0: Atès d'aquesta situació, has triat avui per un dia venir amb cotxe a la ràdio.
3: Però és clar, una mala idea, també, no ho feu.
0: M'estàs dient que molta gent ha pensat el mateix que tu?
3: Sí, i que a més plou, i que a més ja sabeu que s'ha ajuntat tothom, els que agafen el cotxe quan plou, els que agafen el cotxe quan no hi ha tren i els que deuen agafar el cotxe normalment. I a sobre, he hagut de fer la volta al Roc, he hagut de canviar de comarca i tot, perquè la meva entrada a l'autopista estava completament tallada, cosa que no s'estava informant enlloc.
0: Tallada per motiu?
3: Per motiu d'aigua, per quina pregunta. Sí, perquè es va inundar l'entrada a l'autopista de Cardedeu. No, o sigui, no ho estan dient enlloc, oients. L'entrada de Cardedeu de l'autopista no està operativa en cap dels dos sentits. Aleshores, jo m'he hagut d'anar, com diguéssim, direcció Girona 20 minuts, clar, i les hores he agafat l'autopista per una altra sortida i he hagut d'arribar fins aquí. I amb la pluja i tot, doncs, les rondes absolutament embossades. Si voleu, tinc anècdota autobús,
0: sí,
3: perquè la R2 Nord,
0: dubte,
3: que és la meva...
0: En quin moment has agafat un autobús avui?
3: No l'he agafat, però com que sóc el grup d'usuaris damnificats, doncs he anat seguint la telenovela, que era bastant interessant. La R2 Nord, efectivament, no funciona de Granollers a Sant Celoni i posen el que diuen autobusos de substitució,
0: sí,
3: que és una cosa molt interessant que no pots fer servir si vols arribar a puntual a la feina, perquè tothom sap que el bus que va parant a cada poble, doncs triga molt més que el tren, i a més el bus hi cap una dècima part de la gent que hi cap a dins del tren.
0: Per això al segle XIX es van inventar els trens.
3: Exacte, no? Sí, tal qual.
0: Però
3: a sobre es veu que no havien calculat bé la ruta i l'autobús que passava per Llinars ha quedat encallat perquè no podia girar al carrer i s'ha estat 20 minuts aturat allà.
0: Quin carrer, com es diu, la cantonada?
3: Crec que era el carrer de l'estació, justament. Clar, sí, clar. Sí, perquè a més com que no avisen d'on pararà, la gent va com buscant el bus, perquè aleshores a les 5 de la matinada la gent buscant a on para el bus.
4: A més, és una ironia que s'hagi aturat justament al carrer de l'estació del tren. Molt bé.
3: Bueno, això, una de les anècdotes. I l'altra és aquesta, que els busos surten de Sant Celoni, però a la segona parada ja no carreguen a ningú perquè ja van plens. Per tant, si tu ets en

0: Dit-me una cosa, sí. La Júlia Pasqual, la cantant de Lliçà d'Amunt, que ens presenta Tant Més Outro, l'últim senzill d'avançament abans que publiqui el seu nou disc el 23 d'octubre.
1: La cançó dona nom al disc i marca un abans, i un després de la manera de compondre cançons i d'escriure lletres de l'artista, portant característiques del folk americà al pop català. Ara sí, ja pots parlar.
2: Hola, què tal, com esteu? Jo sóc la Júlia Pasqual i acabo de publicar Tant, que és l'últim senzill del meu primer disc, que sortirà el dia 23 d'octubre. És una cançó molt especial perquè dona nom al disc i sobretot és una cançó que ha marcat un abans i un després en la meva manera de compondre cançons i d'escriure lletres. Aquesta cançó jo crec que és molt especial perquè aporta característiques del folk americà al indie pop català i crec que us pot agradar moltíssim i espero que us agradi molt i que l'escolteu i li doneu molt de

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Vilafranca!
2: Ara sí, tema concurs de castells. Els castellers de Vilafranca s'han imposat en aquesta 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Laia, abans que arribessis, per culpa de les inclemències del temps i la mala gestió de la xarxa viària, en Sergi i jo comentàvem que rar que se'ns va fer de nit i vam anar a dormir quan el concurs encara durava.
3: Sí, ho sentiu, em va passar exactament el mateix.
2: Jo vaig aguantar fins al 9 de 9 de Vilafranca, que ja va ser bastant definitori. Tu?
3: No, jo abans, perquè jo de fet em pensava que no tenien opció, jo, il·luso de mi. Pensava que Vilafranca, un cop els havia caigut al Pilar, ja una mica el deixarien per la vella. I no va ser així, em sap greu.
2: Van demostrar, en aquest cas puc fer servir la paraula maleïda de resiliència, perquè els hi cau un Pilar de nou, que ni el carreguen, però després s'hi tornen a posar i sense cap por, nou de nou i guanyen el concurs.
3: És aquest punt de pels meus collons i de guanyar, no? Jo crec que tinc.
4: Vau veure aquell 4 de 10 que semblava que anava a caure, que anava a ballar moltíssim.
3: Sí, sí.
4: I és que aquesta gent realment estan fets d'una altra pasta, eh?
3: No, jo no crec que estiguin fets d'una altra pasta, són castellers com tothom, eh? Aquí posar monuments o no.
2: Per cert, la jove...
3: Estic fent els nassos de tan Vilafranca, que
2: l'endera. Nosaltres vam carregar el primer 4 de 10 de la nostra història.
3: Sí, sí, molt bé, enhorabona. Jo vaig pensar en tu.
4: Escolta, i les joves de Valls, amb un castell de 10 que quedessin quarts, sí, és a dir, sí, ara fas un castell de 10 i no arribes al podi. Sí.
3: També que tenen fama d'estar com una cabra de les joves i no m'estranya, perquè van tirar un castell que era evident que allò queia i vinga amunt, i pensava, però us prendreu mal, carall, ja, però home, creus que et faràs mal.
2: Voleu la crònica seriosa?
3: Sí, sisplau.
2: En Josep Almirall.
5: Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9 de 9. Els verds també han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10. La segona posició del podi per la colla vella dels xiquets de Valls amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4 de 10 i ha completat el 5 de 9 i el 2 de 9. Les joves de Valls s'ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3 de 10 i descarregar el 4 de 9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3 de 9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4-9 dels castellers de Barcelona.
2: Gràcies, Josep Almirall, per ser-hi un any més a la Tàrraco Arena Plaça. Jo em quedo també ara, quan vingui la Laura ja li tirarem floretes, però el seu intent de 2 de 9, és a dir, el primer cop en la història dels moixiganguers d'Igualada que intenten un castell de gamma extra, se'l veia que el tenien molt preparat, que algun dia se n'en sortiran, més que no pas altres colles, que també molt valentes, a cop de calculadora volien guanyar, que també està molt bé, i tiraven castells de gamma extra que es fotien un hòstia després.
3: Sí, és que per mi l'única cosa dolenta del concurs és que la gent pren mal més del necessari per anar a fer punts.
4: En aquest sentit, la vella va fer un acte de responsabilitat i a la segona ronda va dir, mira, ens aturem aquí...
3: És que s'ha de tenir cap, i això és molt de lluar, la gent que no vol guanyar qualsevol preu.
2: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau, que també els hi tinc estima perquè són de Tarragona com jo, que quan jo era petit només feien castells de 7, i ahir van intentar el primer castell de 9 de la seva història.
3: Ho vaig veure, sí.
2: Un altre exemple de

0: Colla que d'aquí no massa ho aconseguiran. Comentaris. Mira, Laia, la Marta, després del concurs, deia felicitats a tots els que estàveu a la plaça. Brutal tot el que s'ha vist. La superació constant de totes les colles. En Jordi, que diu, vaig a fer un o tres xartres, que dos és tonteria. Aquest oient a les 5 del matí.
1: Sí, sí, és el que us ha dit ja.
0: Estava d'espera, encara.
1: Estava de festa.
0: L'Aina diu, brutal. L'Emma, què vestis els de Vilafranca. La Miau, incrèdula, potser no estava del tot connectada, escrivia a quarts de 10 de la nit dient, s'estan provant encara castells de 10? Doncs sí, el concurs va ser edició de tarda per culpa de l'alerta de pluges, i sí, va durar més de 6 hores, i a quarts de 10 s'estaven intentant castells de supergama extra. La Mar s'ho diu molt llarg, jo ja tinc una edat. Una altra Marta, que era a la plaça, ens envia la seva crònica personal.
2: Errada veure castells, no? Com a primera ronda que hem vist dos, quatre de nou sense folre. Això fa uns anys era absolutament impensable, els dos descarregats i preciosos. Castellassos, un intent que ha anat de 5 segons, un intent de nou, del Pilar de nou, amb folres marines i puntals. Les castelles de Vilafranca, Vila de Gràcia, una cosa que m'encanta també, tornant a descarregar un, no sé si és el 4 o el 3 de nou, un moixiganguès que crec que han fet un més que digne intent de Torre de Nou en folre i manilles, però prepareu-vos que vindran més coses. Jove de Tarragona carregant el seu primer 4 de 10, per mi és una colla també absolutament impecable, i bueno, i segur que em deixo moltes coses perquè ara tinc les neurones justes, però la veritat és que és guai i vas a dormir cansada, molt mal de cap, i per sort m'he demanat festa demà, per tant demà o avui no us escoltaré en directe perquè segurament estaré dormint.
3: Els experts amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: els Imagine Dragons i el seu On Top of the World. Arribem a 2:15, per tant, moment d'actualitzar-nos. 8:15. Amb l'Anna Closa, bon dia i bona setmana.
1: Bon dia.
0: Què cal saber per avui, que és dia 5 d'octubre?
1: Doncs avui continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències. A una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre en un càmping, i a l'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. El temporal també ha deixat força problemes de mobilitat. Encara hi ha diverses carreteres tallades, la majoria d'elles comarcals. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C1415A a Castellà del Vallès, la C352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, la GI682 a Blanes, també hi ha un carril tallat a Sils en sentit nord cap a Girona. A l'AP7 també estan tallades les entrades i sortides de l'autopista a l'altura de Cardedeu, i vaja, com a conseqüència de tot això, l'entrada de Barcelona i les rondes continuen a aquesta hora encara bastant col·lapsades. Així que, vaja, molta paciència al volant.
2: Sí.
1: Pel que fa als trens, avui el servei encara va a mig gas i amb força caos pel que fa a la informació. Seria més fàcil dir-vos quins trens funcionen, però per tots aquells que sigueu usuaris de Rodalies, sapigueu que a R1, el tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, s'ha establert un servei alternatiu per carretera. A l'R2 Nord també s'han posat busos per fer el trajecte Granollers centre Sant Celoni. A l'R3 no funciona el tren entre Ripoll i Puigcerdà i entre Fabra i Puig i Puigcerdà, i els usuaris doncs es posaran de busos. A l'R4 el servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. A l'R7 i R8 funcionaran íntegrament per carretera en tot el seu recorregut. A l'RG1 el servei per carretera cobrirà el tram entre Girona, Sant Andreu i Portbou, Maçanet-Massanes. A l'R13 i 14, els usuaris disposaran de busos entre les Borges i Sant Vicenç de Calders i entre la Plana i Picamoixons.
2: Alerta amb la trampa dels busos, perquè a més m'estan informant que els busos surten plens del punt d'inici i, per tant, no poden parar cap de les estacions intermitges.
1: Clar.
2: Aleshores, alerta, per si teniu una manera alternativa d'anar, feu-ho, perquè els busos surten, insisteixo, plens de la primera parada i, per tant, no poden ni aturar-se a les següents, perquè no hi pot pujar ningú, perquè ningú no baixa, perquè tothom va a Barcelona.
1: Clar.
0: Demana més.
2: Això és, Dari, demana massa.
1: Això es demana massa, sí, exacte. Les inundacions que han escombrat part de Catalunya també han obligat a tancar 9 centres educatius que no podran obrir avui dilluns, i de fet Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores. Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Més coses. Pedro Sánchez hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. El president del govern espanyol medita la decisió després de l'última derrota al Congrés i enmig de veus de l'entorn socialista que hi aposten obertament. En cas que les avanci, perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté Pedro Sánchez la seva agenda oficial per aquest matí. Parlant d'eleccions, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials al Brasil. Ho ha fet amb el 47% dels vots, davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. I per acabar, doncs, us explico que avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària. Serà per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius, amb cita prèvia.
0: Les 7:35, els titulars d'esports.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça goleja el Madrid 7-0 amb pòquer de Clàudia Pina. La davantera de Montcada i Reixac en va fer 4. També va marcar Caroline Gray Christian Hansen, Eva Pajor i Sherten Leib, i a la segona divisió el partit Girona-Mallorca i el Sabadell-Andorra van acabar amb empat a 0. En hoquei patins, Espanya ha debutat al Mundial Femení amb un 8-0 davant França.
0: I el temps que ens espera avui, que ens espera o que ens depara.
1: Exacte, es mantindran els ruixats fins al migdia al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i els Pirineus tornaran a formar-se ruixats localment amb tempesta i, de fet, el temps serà insegur amb un lleuger ascens de les temperatures.
0: Ara aquí només cal que ens girem el cap 90 graus per veure la diagonal on realment està plovent bastant. De fet, Laia, plou bastant més que les 6 quan arriba. Jo, no?
2: Sí, sí, és que, de fet, jo, la previsió crec que era que fes ruixats, però no tan intensos, la veritat. Crec que està plovent una mica més del que havien dit que plouria, almenys aquí a l'àrea metropolitana. Jo, dels trossos que he vingut des d'ençà fins aquí, hi havia moments en què plovia molt, moment que havies de reduir amb el cotxe, sí, perquè plovia molta quantitat d'aigua.
0: Podeu anar començant ja les vostres competicions al meu poble més i començar a compartir vídeos, i així també estarem assabentats al segon de com van aquestes pluges en aquesta jornada. Per part nostra, continuem amb més música a les 7:37. Ara l'Ernest Prana i les seves fotos, fotos de tardor.
3: Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

0: Escoltes i cap.
1: El cinema fantàstic torna a Sitges.
2: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
2: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
1: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí. Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
3: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
4: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
5: Què vols dir?
4: Mira, escolta'ls.
6: Gala, ets la millor.
5: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
7: Obrim el piset compartit de Catalunya.
4: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
7: Cada tarda, de dilluns a divendres.
5: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
4: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, ui, que...
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
5: Wow, what the fuck?
8: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
9: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Les 7:42 minuts, el punt de partida. Laia, avui, a partir de quina xifra?
11: Doncs mira, del 1.500, perquè als Països Catalans hi ha prop de 1.500 pobles abandonats o en procés d'abandonament. Una altra dada, només al Pallars Jussà ja n'hi ha 32 on no hi ha cap casa habitada. És que aquests dies s'ha fet a Barcelona un congrés internacional sobre despoblament, amb la idea de fer una mica una anàlisi dels processos d'abandonament territorial i de les seves conseqüències, especialment en les comunitats locals. Mireu, dels 1.059 pobles en procés d'abandonament al nostre país, n'hi ha 747 amb menys de 30 habitants, 206 completament abandonats i 106 en procés de recuperació. I si ens ho mirem per zones, doncs mireu, l'Alt Pirineu i l'Aran són les àrees amb més pobles abandonats, amb un total de 84, amb 268 nuclis de menys de 30 habitants. Al congrés que s'ha fet aquests dies, doncs, s'ha parlat de les causes d'aquest fenomen, sobretot el procés d'industrialització que ha comportat moviments migratoris massius del camp cap a la ciutat.
10: Sí, però això és de prop d'inicis del 1900, no?
11: Sí, però és una cosa que no, perquè parlaven no només d'aquí a Catalunya, és a dir, quan aquests processos d'industrialització tenen lloc en diversos punts del món, es produeix el mateix fenomen, que és aquesta migració del camp cap a la ciutat. I això es tradueix en una pèrdua de població de moltes àrees rurals i la desaparició o la fragilització de molts assentaments. Que això ja us dic, no és una cosa que passi només aquí, sinó el que han estat fent és una mica diagnosticar aquests fenòmens quan passen arreu del món. Entendre què passa és el primer pas per plantejar plans i projectes de revitalització dels assentaments rurals, segons els experts que s'hi han congregat. És una fórmula que es pot començar a experimentar en alguns llocs i després doncs, aplicar-la més en general. Els últims anys, investigadors han recorregut el territori català i han consultat arxius i han fet entrevistes per reconstruir una mica la història dels nuclis abandonats, què havia passat als Països Catalans. I el resultat és un projecte que es diu Pobles Abandonats, que ofereix al seu web una base de dades i també un mapa amb informació sobre prop dels 1.500 nuclis i també molts recursos que s'han anat documentant amb aquest temps. Segons aquestes dades, un 68% dels pobles estudiats a casa nostra es manté mantenen vius, amb menys de 30 habitants, un 20% estan abandonats i un 12% es troben doncs, amb aquest procés de recuperació que dèiem, o tenen uns usos estacionals, que seria aquest tema de les segones residències. Gent que recupera la casa pairal, encara que no sigui per viure-hi tot l'any. També s'ha inaugurat una exposició que es titula Pobles abandonats, claus per la planificació estratègica del territori, que presenta això, els pobles abandonats, no només com una herència del passat, sinó també com una font d'informació per entendre aquests processos que configuren el territori tal com el teniu. L'exposició planteja que aquests espais poden actuar com a laboratoris a l'aire lliure per identificar patrons d'ocupació, això que us deia, usos del sol, accessibilitat i una mica doncs, això traslladar-ho doncs, a altres llocs on hi ha el mateix fenomen. És una exposició que teniu a l'Institut d'Estudis Catalans fins al dia 22 d'octubre.
10: La Dua Lipa, que ens canta avui que comencem setmana al seu Don't Start Now. Són 3:15.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: I ara, Laia, de seguida ens obrirem a partir d'una xifra concreta a quin àmbit del coneixement?
2: El de la biologia.
1: Ah, entomologia?
2: No.
1: Sí?
2: Ah, doncs sí.
1: Vale, gràcies.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 13 minutets perquè siguin les 8. La Iria ens diu al grup de WhatsApp: bon dia de pluja i de caos circulatori. Diu: ara plou molt al Vallès Oriental. És el que venies tu, no, Laia?
2: Sí, sí, sí. És que em sembla que no estava previst tanta pluja aquest matí.
1: El titular una mica teu és que la prudència que hem tingut aquests dies bé, però avui potser encara hauríem d'haver sigut una mica
2: avui, més... Sí, avui jo crec que... Però no es podia saber, jo crec que és molt difícil de preveure, però avui si podeu quedar-vos a casa perquè la mobilitat és una merda i a sobre plou més del que esperaven, em penso.
1: Mira, la Iria, la mateixa oient, sobre la pregunta del dia: oques grasses, que avui comencen els seus concerts de comiat. Diu: jo hi vaig divendres i a veure si avui no plou, perquè el concert d'avui, el primer dels quatre, diu que hi va el seu fill. Que sí que és veritat que encara no havíem relacionat la pregunta del dia amb el temps que farà avui. No sé si al vespre ja s'espera que les pluges hagin escampat.
4: És que, clar, ja d'entrada, l'Eloi Cordomí, a la previsió que ens oferia a les 7 del matí, ens avançava que potser les tempestes es quedaven a mar i no acabaven de tocar la costa. Però collons, sí, sí, sí. La costa.
2: Sí, mare, sí, jo crec que està plovent més del que estava previst. Sí. De fet, estava previst que a la tarda anéssim cap a l'interior i a la costa ja no plogués tant. Haurem de veure si es manté aquesta previsió o això varia.
4: Jo crec que els meteoròlegs hauran de fer una mica de repàs de tot el que
2: s'està actualització.
1: Perquè a l'estadi olímpic no hi ha viseres, no? O sigui, n'hi ha una per la tribuna.
4: N'hi ha una petitona, va, sí, sí.
1: Ah, i l'Albert que diu: la meva total admiració per la gent que gasta dies de festa per estar de ressaca, responent a tots els castellers que avui s'han agafat festa. Clar, bé, Albert, no és tant com per gastar el dia de festa per la ressaca, és més per sortir el dia anterior, i sí que és veritat que les vacances normals i algun dia no fas res, no? Millor gastar-te
2: sí,
1: el dia com
2: avui. Sí, jo veig una molt bona opció, de fet, és que si no, és que no estàs bé ni a un lloc ni a l'altre, perquè no fas la festa correctament, perquè dius demà he de treballar i el dia que treballes estàs fatal.
1: Tenim una excepció. L'Eduard ens diu: jo molt content d'haver carregat el 4 de 10, per tant, deduïm que és la jove de Tarragona, i diu: ara el que estic fent és anar a treballar, mentre molta gent a Tarragona aquí està, segueixen suant xar 3. Pots haver-te agafat un dia, o potser ells tots se'n van a casa a dormir i ja
2: està. És que potser treballa amb gent d'una altra colla i sí, vol estar tot el dia allò fardant. Saps com quan Sant Jordi és guai que sigui laborable perquè pots parlar del tema?
1: Sí. Sí, bueno, els xiquets de Reus encara han quedat com els 12 o així, no? Bueno, encara.
2: Però com té la millor actuació de la seva història,
1: No ho sabia. Explica'm-nos més coses.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Reaccions al temps, reaccions al concurs de castells, prèvies als concerts d'Oques Grasses i també, què més heu de fer aquí al grup de WhatsApp? Votar. Votar la cançó de les 10, com sempre, a partir de les 4, que us penja a l'enquesta en Sergi, inspirat en...
3: La Femèrdida.
4: Un 5 d'octubre de l'any 1966, el primatòleg Jordi Sabater Pi comprava en Floquet de Neu.
5: Diuen que ha vingut un país llunyà.
1: Recordeu que els goril·les no s'ha de comprar, els heu d'adoptar. Expecteu,
2: no, els heu de deixar-los tranquils a la selva, que és el seu lloc.
4: Els més joves potser no sabeu de què parlem, però ens referim al goril·la albí que durant prop de 30 anys va esdevenir la principal atracció del Parc Zoològic de Barcelona. El Floquet provenia de Guinea Equatorial i va ser comprat per 20.000 pessetes quan aquest tenia uns 2 anyets. Va morir al zoo de la capital catalana quan en tenia 39. Avui ens hem fixat en aquesta efemèride per punxar-vos 4 cançons relacionades amb primats. La primera és justament dels goril·les. Laughing gas, these hazmats, fast cats, lining them up like ass cracks. Ladies, homies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Aquesta banda virtual britànica, formada principalment per en Damon Albarn, cantant de Blur, i el dibuixant anglès Jamie Hewlett, va crear l'any 1998, quan els dos vivien plegats a Londres i inicialment es deien Gorilla, sense la Z, que li van afegir després. D'ells us hem escollit la cançó Feel Good Inc. Sentim ara The Bloodhound Gang. Aquest grup de rap rock alternatiu nord-americà va sonar moltíssim l'any 99 amb aquesta cançó que sentim, The Bad Touch, que tenia un videoclip força recordat en el que tots els integrants de la banda anaven disfressats de micos liant la part de pels carrers de París. La cançó va ser número 1 a mig planeta. Més cançons relacionades amb primats. És que si parlem de primats, òbviament, havíem de posar alguna cançó de la banda sonora de l'home mico més famós de tots els temps, Tarzan. La pel·lícula de Disney va ser obra de Phil Collins, qui, la banda sonora, qui va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per aquest tema que sentim, You'll Be In My Heart. I acabem amb un altre home mico.
6: Moving, all the people moving.
4: I és que en Macaco, en Daniel Carbonell, es diu justament així perquè la seva mare, la cantant i actriu de doblatge Maria Teresa Heras, li deia mico quan ell era petit. Per això ell va fer-se dir d'aquesta manera, Macaco, nom amb el que ens ha deixat cançons com la que sentim, Moving. Quatre cançons relacionades amb primats. Quina voteu per tancar el programa? Gorillaz amb Feel Good Inc., The Bloodhound Gang amb The Bad Touch, Phil Collins amb You'll Be My Heart o aquest Macaco Moving.
1: Entreu al grup de WhatsApp i voteu la cançó que més us moli. De moment Gorillaz guanya clarament, però les altres tres estan bastant empatadetes, així que hi pot haver emoció. Entreu al grup de WhatsApp i parleu amb nosaltres, com fa la Marona, que diu que cada dia agafa l'autobús Barcelona... Ai, perdoneu, Vic-Barcelona, i diu, soc encara a l'alçada de Granollers, quan normalment ja estem a la Sagrera. La carretera en sentit contrari, direcció Vic, diu, és un riu, així que veieu que...
2: Sí, alerta, segueixen... perquè sembla que torna a ploure molt a Granollers, diu que els busos substitutius ja no tornen a fer el trajecte perquè a Granollers està plovent molt i molt i sembla que es tallen algunes carreteres fins i tot.
1: L'Emmanuel diu que la seva parella està anant com cada dia amb autobús, el que va de Mataró fins a l'Autònoma, s'ha enrotllat amb un estudiant, l'Emmanuel, però vaja, i diu, fa una hora que han sortit i encara no han arribat a l'AP7, això perquè ho entengui jo.
2: Això deu ser que és un trajecte que habitualment es fa en 15 minuts o 20 i que l'estat, mira, imagina't.
1: Doncs ja ens anireu dient l'estat de la via fèrria o de les carreteres, així entre tots ens ajudem una mica. Ara més música, que és la manera que nosaltres us ajudem a vosaltres a despertar-vos millor. Ara amb en Pau a la Bajos, que té una mania inconfessable. Per tant, això deu ser un poema adaptat, em sona.
2: No, és cançó seva.
1: No, hi ha un Vicent Andrés Estallés que diu, tinc una mania inconfessable.
2: No, és del Pau.
1: Inconfessable.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Comença a ploure ja amb intensitat. On eren les fonts, Laia? Ens recordes?
2: Quines fonts?
1: Les de l'Albert Font.
2: Quines fonts de l'Albert Font?
1: Les fonts, les seves fonts.
2: Jo què sé?
1: Una població.
3: Va, molt bé.
2: Ah, les fonts, el poble, la Garrotxa.
3: Li puc fer la meva secció? Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos minutets i mig i seran les 8 del matí. A aquesta hora, Anna, et pregunto, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mireu, nosaltres aquí, els experts, no viatgem gaire per feina, per no dir gens, i sort en tenim perquè l'exvicepresidenta d'enginyeria de JITPOT, Shannon Barnes, va ser acomiadada després d'un viatge de feina a Àustria. Es veu que hi va haver una nit que van anar de copes i aquesta dona doncs, es va quedar sense la clau de l'habitació. Com que no tenia la clau, va acabar dormint en una sauna. L'empresa la va acomiadar i ara aquesta dona...
3: Però dormir a la sauna, home, pobra, perquè... Vull dir, si
2: no, no, espereu-vos. Sempre us avanceu, eh? No sé què us passa, però sempre us avanceu. L'empresa la va acomiadar i ara aquesta dona doncs, reclama una indemnització de 88 milions d'euros. Es veu que aquesta dona té TDAH i va denunciar discriminació per discapacitat. De fet, el Tribunal Laboral va determinar que el seu acomiadament estava relacionat amb aquesta discapacitat. Ella sosté que altres companys, i de fet parla del director executiu, també havia begut, però que només la van acomiadar amb ella. I d'on surten aquests 88 milions?
3: Sí, això és una mica exagerat.
4: Molta pasta, eh?
2: Doncs del càlcul que presenta sobre salaris que hauria deixat de guanyar, bonificacions, accions i oportunitats professionals perdudes. Parlem d'una executiva que, segons diuen, cobrava 255.000 euros anuals més una bonificació de 90.000.
4: És una mica més del que cobrem nosaltres.
3: Una mica.
2: Es veu que l'empresa va intentar limitar la indemnització a 1,1 milions d'euros, però la jutgessa doncs, ho va rebutjar a aquesta xifra. Ara bé, els 88 milions són el que reclama que no és una quantitat que ja li han concedit. De fet, la indemnització definitiva encara està pendent de saber doncs, quina acabarà sent. Però vaja, a l'empresa no li fa gens de gràcia haver de pagar aquesta indemnització.
4: Clar, ella es posava en comparació amb els directius que també van veure. I que... Però els altres també van acabar la sauna? Aquesta és la pregunta.
2: Però tampoc no, no van perdre la clau.
3: No trobo tan greu de dormir en una sauna si tu l'endemà compleixes i fas la feina.
1: Perdona, clar, si la sauna està encesa, compte acabar-te dormint en una sauna.
3: Bueno, però en tot cas és problema teu, vull dir que no és motiu d'acomiadar-te.
1: Home, però depèn, si t'esllengueixes fins al punt que ja no pots complir les teves obligacions laborals, sí.
3: Però llavors et acomiadaran per no haver complert les obligacions, no per dormir a la sauna.
2: Ara l'empresa dirà, a les 10, tothom al llit.
1: Exacte, exacte.
5: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes ICAT, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: coneixeu el Santa Mandra? Perquè potser en algun futur podeu dir jo el vaig descobrir, aquesta gent de la Garrotxa, aquí a ICAT, els experts. Ens canten la cançó Per fi l'amor no és una merda. De vegades funciona. Ara que són les 8 i 3 i solem despertar amb bona música aquí a ICAT, els experts, amb aquesta formació, ara que són les 8 i 3. Bon dia, Laia.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: I bon dia, Sergi.
2: Bon dia. Comencen a sonar els alerts, per la pluja.
0: De fet, volíem començar amb això perquè sembla que sí, hi haurà més pluges de la que es preveia en les últimes hores. Es preveia que la cosa aniria cap a baix, però plou bastant. Tu, Laia, més et queixaves que estàs rebent els avisos que t'haguessin servit abans de sortir de casa. Què estàs llegint?
1: Sí, jo vaig... se m'escolta molt trobo. És a dir, jo vaig demanar que els e-alerts no s'enviessin amb 48 hores d'antelació i ara potser ens estem... O sigui, és ara que estan dient que ara mateix plou molt.
2: Sí, és que no estàs content amb res, Laia,
1: És que si m'haguessin avisat... Clar, ara està en perill molt alt la meva comarca. Ostres, és que jo ja ho deia,
2: ja tens
1: però...
2: el nen a col·le, no?
1: Clar, ja tinc el nen a l'institut. Què farem ara?
0: És de barracons?
1: No, per sort és d'obra.
0: Sergi, tu estàs mirant el mapa en si, o sigui, més enllà de la xarxa viària, estàs veient aquesta massa que, de fet...
2: Jo estic enganxat al radar des de fa mil dies.
0: Té bastant de coloret vermell, més del que ens esperàvem, eh?
2: Mira, el radar indica que tot el que seria la façana marítima, litoral, des de Tarragona ben bé fins al Baix Penedès, està ocupada per pluges ara mateix.
1: No, fins al Baix Penedès no, fins al Baix Empordà.
2: Ai, fins al Baix Penedès, volia dir fins al Baix Empordà, efectivament, Estem parlant des de les comarques de Girona
1: també
2: fins a les de Tarragona.
1: Abans que ens treguin aquell mapa de que quan passa una cosa a Barcelona és molt greu i quan no passa a Barcelona no ho és, també hem de dir que a la resta del país, és a dir, de mig país cap a l'oest, cap al nord i cap a l'est, no està passant absolutament res. És
2: no.
1: Farà un sol radiant,
2: és
1: no patiu.
2: És la façana litoral, àrea metropolitana,
1: no patiu,
2: el Vallès...
1: No patiu, perquè la resta del país estareu ben tranquils.
2: El Vallès Oriental, déu-n'hi-do com cau, però el que més preocupa és una mica aquestes tempestes que es formen bona mar, que no acabin tocant a terra.
1: De fet, ara mateix hi ha grau de perill molt alt al Vallès Oriental previst amb el mapa d'avisos per aquest matí, eh? Estigueu al cas del mapa d'avisos perquè, sobretot, això no estava tan previst i està canviant sobre la marxa. Mira, si heu de desplaçar-vos, feu una ullada a les previsions.
0: Tant en Nacho com l'Aina ens acaben de compartir captures del seu mòbil en què es confirma que...
2: Sí, no.
0: Els ha arribat l'alerta.
2: De veritat, eh? Ahir, per cert, molts dels que ens escolteu segurament aquesta alerta la vau rebre a les 7 del matí, que dius, quina millor manera d'aixecar-te.
1: Una altra. O sigui, jo dues de seguides, que sí, ja havia tornat a agafar el son, horrorós.
0: Digueu-nos com us va el vostre matí, tant a nivell de clima com a nivell de mobilitat, i recordeu que avui el tema del dia és els oques grasses. Tinc un cel i un infern. De seguida llegirem més comentaris vostres, més àudios que ens esteu enviant avui que ens convertiu la vostra relació amb aquesta banda, que comencen avui els seus concerts de comiat. Avui primer concert a l'Estadi Olímpic, segon dimecres, tercer divendres, quart dissabte, el punt i final dels seus 14 anys d'història. I el que potser no sabíeu és que ho podreu seguir en directe a ICAT. Si no teniu entrades o no volíeu desplaçar-vos fins a Barcelona, Laia,
2: i si no us voleu mullar,
0: pujar
2: per exemple,
0: una muntanya...
1: Exacte. Sí, perquè a més té una pinta que no es podrà arribar... Jo que no vaig mai de concerts a aquella zona, penso, per què em poso d'una zona de concert sense transport públic? És molt, molt poc operatiu, això.
0: Però hi ha l'autobús que surt des de les Torres Venecianes.
1: Sí, però ja sabem que els temes d'abusos aquests són un drama quan estem parlant de moltes acumulacions de gent.
0: També dir-vos que no sé si els Oca seran més respectuosos, però aquests grans concerts d'estadi a l'Estadi Olímpic, tu estàs al paral·lel amb una terrasseta i se sent, bueno, perfecte, eh? Bé, doncs et portarem al concert, al quart, l'últim dels últims dels Oques Grasses, a casa teva. Connecteu-vos dissabte per veure en directe, per sentir en directe aquí a ICAT aquest últim concert dels Oques. Ho podreu fer amb els nostres companys Frank Lluís i Aina Ostrell, els presentadors del Nota de Veu, que narraran i lideraran aquest programa especial a partir de les 8. A 8:45 comença el concert, a les 8 us podeu connectar ja amb la prèvia amb en Frank i l'Aina, i fins a les 11 de la nit, que podreu seguir en directe des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest concert dels Oques Grasses. Ara parlem, que avui encara no havíem fet, parlem de cinema. Perquè avui, 5 d'octubre, és el Dia Mundial de James Bond, perquè commemora l'estrena de la primera pel·li. Laia, com es deia la primera pel·li de James Bond?
1: Es deia Agent 007 contra el Doctor No.
0: Sí, molt bé. És correcte. Era un 5 d'octubre i era l'any 1962, la primera pel·li on apareixia un dels espies més famosos de la història de la ficció. I això ens ha motivat fer un nou top de pel·lícules i sèries d'espies.
3: Top 5.
2: En el número 5 hi hem col·locat justament aquesta pel·lícula de la que parlàvem fa un moment, James Bond contra el Doctor No. Per diversos motius.
0: No l'he vista, aquesta. Vull dir, n'he vist del Pierce Brosnan, l'actual m'ha encantat, el Daniel Craig, les he vist totes. Pierce Brosnan, quan que era petit i m'agradava tot, m'ho passava bé, tot i que et diuen que és el pitjor. El d'abans, que no recordo quin era, no sé si l'immediatament anterior si era el Sean Connery o el Roger
1: Moore. Hi havia el Sean Connery, no?
2: Sean Connery era el primer. Doncs va venir un altre que ningú se'n recorda, si es va venir en Roger Moore.
0: Timothy Dalton.
2: Després va venir aquest i després va venir en Daniel Craig.
0: Doncs vaig a mirar quina plataforma està aquesta, perquè potser seria un bon dia per recuperar-la.
2: La veritat és que sí, i apareixia aquest justament, en Sean Connery, segurament el millor dels actors que ha encarnat en Bond. De fet, van fer una enquesta i van dir que aquest era el preferit per l'audiència, seguit justament de l'últim, en Daniel Craig. També va ser aquesta la pel·li on vam descobrir la primera noia Bond. Ja sabeu, que en aquestes pel·lícules d'en James Bond hi ha la noia Bond. La primera va ser la Ursula Andrews, que va protagonitzar una de les escenes més recordades del cine quan va sortir de l'aigua en biquini. I té mèrit, perquè sortir de l'aigua sense fer el ridícul és molt complicat. En el número 4, el senyor i la senyora Smith. Meet Mrs. Smith. Estem parlant de top 5 de pel·lis de sèries, i de la mateixa manera que quan la Rosalía i el Raúl Alejandro, quan eren parella, ens van deixar cançons junts, quan en Brad Pitt i l'Angelina Jolie eren parella, ens van deixar aquesta pel·li d'espies dobles, en la que ens dibuixaven un matrimoni d'espies, però que no ho sabien, l'un de l'altre.
1: Sí, jo me'n recordo, era xula aquesta
2: pel·li. S'havien d'investigar mútuament, i això patava pels aires, tot i que la relació anava millor.
0: Era l'època que es podia fer servir la paraula bratgèlica, no?
2: Exacte! La pel·li està bé, correcta, però és que la química entre els dos, clar, era brutal i en l'aire notablement el film.
0: Mira, si voleu el clàssic, la del Doctor No, la primera del 67, està a Prime, a Rakuten i a Apple TV. Segurament molts de vosaltres teniu alguna plataforma.
2: En el número 3, Kingsman. We are an independent international intelligence agency. Una proposta més desenfadada, estilitzada, que juga amb els codis clàssics del cinema d'espies i els porta cap a l'acció espectacular i l'humor. És un blockbuster de manual perfecte per qui vulgui entreteniment sense complexos.
0: Per mi els Kingsman és com agafem tot el que funciona del Doctor Bond, apostem a sac i, a més, el que diu el Sergi, amb més comèdia, amb més ritme, amb gadgets estranys que surten pels llocs. Per tant, pot semblar una mica repetitiva, però trobo que la primera que mires tu passes bé segur.
2: Doncs mira, per això l'hem situada en el número 3. En el número 2, el Bond dels espies. You've been selected for a
0: mission which you are not. És d'aquelles pel·lis que em vaig quedar dient quin tros d'americanada patriòtica, però com he gaudit.
2: Exacte.
0: Cada un dels minuts amb en Tom Hanks a les ordres de l'Spielberg.
2: És justament el que acaba de dir en Roger. És aquesta sensació, Hòstia, una altra d'aquestes, però com mola, no? Steven Spielberg, ja ho sabeu, s'uneix a Tom Hanks, sí, una altra vegada, però ho fan molt bé. Es situa en plena Guerra Freda, explica la història d'un advocat americà que s'encarrega de defensar Rudolf Abel, que és detingut als Estats Units acusat d'espiar pels russos. Algú que posteriorment hauran d'anar a Berlín a intercanviar per un espia americà detingut pels soviètics. Realment és digne de veure,
0: A més, sí que afegeix, ja sé que és la típica pel·li, guerra freda, espies, soviètics i yanquis, però sí que afegeix una mica de tema psicològic, una mica com The Americans, que donava el sentit, no?, la identitat dels espies, doncs aquest senyor soviètic que porta tota la vida fent veure que no, que és americà, també entra en la seva ment, Vull dir, també és una cosa dura i que et pot empènyer al final no saber qui ets, que és el que potser passava amb molts espies.
2: I en el número 1 hi hem situat el cas Bourne.
1: Oh, que bé.
2: Espionatge amb un to més realista, tens un agent sense memòria, una identitat enigmàtica i una xarxa d'agències que el persegueix. Destaca per l'acció física, per mantenir el misteri fins al final. A més, d'aquesta pel·li se'n va fer una saga. Matt Damon per estona, Amb el cas Bourne, el mite Bourne, l'ultimatum de Bourne, el llegat de Bourne, Jason Bourne, tot molt Bourne.
1: A mi m'agraden, És que Matt Damon m'agrada molt.
2: I collons que hem començat per Bond i acabem
1: veritat,
2: amb Bourne.
0: Torna del món
2: i torna al Bond.
1: Sí, tornar-les a veure, aquestes. Avui farem una marató, ara que ets més que plou.
0: En David diu, el nostre xat diu, el proper Bon hauria de ser Idris Elba, i ens fa un muntatge amb aquest actor i el fons del Bon, aquella mena de punt de mira, i diu, i no accepto discussions. És una mica com aquella gent que és l'etern Nobel, Aquest senyor s'ha dit mil vegades, però tampoc, no se sap, no, el proper Bon. Tampoc
2: jo ho desconec, ara ho investigarem.
0: El Daniel Craig se sabia que plegava, potser un dia aquí de bon matí us donarem la notícia de la nova cara, el nou rostre de qui encarrerà aquest personatge. Ara passen 12 minuts ja de les 8 i volem punxar-vos més música, ara amb la Su, al costat d'en Gerard Quintana, de Sopa de Cabra, reversionant el Camins, Somnis i Promeses.

0: Escoltes ICAT.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
5: Mi hija se ha cambiado el nombre. Ha ido al registro y se ha cambiado el nombre. Por mi cabeza pasa todo lo que no se puede hacer.
6: Passa un minut d'un quart de nou, ja s'incorpora l'antena dels experts, la Laura Grau, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Que de seguida ens farà la seva crònica castellera i crònica climàtica i crònica de totes les coses que aquest cap de setmana s'han sobreposat les unes a les altres.
7: Estic saturada, nois.
6: Una de les més agradables és que ja ha arrencat el Temporada Alta, la 35a edició d'aquest festival de teatre a Girona, i han arrencat amb aquesta obra, Disfòria, un monòleg sobre la identitat, la maternitat i els drets trans.
7: Una edició, la d'enguany del Temporada Alta, en què es veuran fins a 4 estrenes internacionals. Ho explica ICAT, el director artístic del festival, Narcís Puig.
8: Això inclou companyies tan prestigioses com Nit Company o com Peeping Tom, que han decidit que volen estrenar la seva nova producció en el festival, o companyies que venen de Sud-amèrica, com els Hermanos Ibarra Roa, que estrenaran al festival també La Muerte del Padre, o Ligori Microscopia, que estrenaran aquest nou Museu de los Relámpagos.
7: Entre els espectacles internacionals també destaca Faust fet no dit, de Romeo Castellucci, que torna al Temporada Alta amb aquesta revisió del mite alemany. Tot això sense oblidar les produccions catalanes, que representen 2/3 de la programació del Temporada Alta.
8: Penso ara mateix en la Maria Jové i en Gerard Frank, que estrenaran Un mal normal, i que en aquest espectacle, i treballant amb intel·ligència artificial, en aquest cas volen parlar de la intel·ligència artificial i del concepte de la banalitat del mal, d'Hannah Arendt. S'acudeix també l'Aina Rocamora, que és una artista de teatre d'objectes que ha fet un recorregut internacional i ha tornat al país. Presentarà la seva nova producció a La Planeta.
9: Jo no vull demostrar res a ningú. O sigui, no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo.
7: A Temporada Alta de Girona també hi trobareu dramaturgs com Victòria Spunsberg, Lluïsa Cuniller, Ramon Madaula i el tàndem Carme Marfà i Iago Alonso.
6: Qui d'aquests ha escrit Despilfarrar?
7: Despilfarrar i Iago Alonso?
6: No ho sé, perquè ho he sentit que una actriu ho deia.
7: Ah, doncs mira, potser un dels dos. I fora del teatre de text també hi trobareu Tortell Poltrona i els artistes multidisciplinaris Agnès Mateus i Quim Tarrida. I també hi haurà molta dansa, per exemple, amb les companyies catalanes Malpelo i La Veronal i l'estrena mundial de Le Salon Revisited, de Peppy Tom.
8: Aquest any la dansa té un pes molt important al festival i un pes amb grans companyies tant del país com de fora. Del país tindrem a La Veronal, amb Living and Living, aquest espectacle que ha servit d'obertura a la programació del Mercat de les Flors, però també tenim l'estrena mundial de Le Salon Revisited, de la companyia Peeping Tom, una companyia belga. Tindrem la presència de Malpelo per partida doble, una amb aquest bac en família, amb tots els membres de la família en escena, però també hi haurà un laboratori de creació sobre el nou espectacle de Malpelo.
7: Pel que fa a la música, pel Temporada Alta hi passaran, entre d'altres, les Alosa, la Mariona Escoda, Momi Maiga o l'Ivan Ferreiro.
6: I atenció, qui prepara nou projecte? Els Jarabe de Palo.
10: Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
6: De moment no us en podem dir massa coses, però sí que sabem que estrenaran diumenge de la setmana vinent. És a, espera, la setmana vinent no, l'11 d'octubre és aquesta setmana.
7: Aquest
6: ja.
7: Diumenge.
0: Aquest diumenge, sí. Aquest diumenge, sí.
6: Diumenge, en Pau Donés hagués fet 60 anys i tenen alguna cosa per ensenyar-nos.
7: Sí, Jarabe de Palo ho ha anunciat a les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau. I de moment, com diem, se'n saben encara pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperarà cançons o imatges inèdites tant del Pau com del grup. Al post d'Instagram, els Jarabe han escrit això exactament. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i se celebra la vida. El dia 11 d'octubre, el món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant. Veurem, doncs, què n'acaba sortint de tot plegat. Recordem que la banda va deixar de tocar el 2020, coincidint amb la mort del Pau el mes de juny d'aquell mateix any.
6: És un 4:05 de 9.
11: Qui no vulgui pols que no vagi.
6: Ens escriu l'Alba i diu: a Cardedeu ha marxat la llum i alguns col·les estan traient fang. No sé si és una activitat intraescolar o és veure amb pesos, eh?
7: Jo sé que n'hi ha que els han enviat a casa i que han suspès classes.
6: I en Ferran Quintana diu: a Figueres van allargar les restriccions fins les 9 del vespre d'ahir i des de primera hora del matí ja no ha plogut, però van haver com a excusa per no sortir de casa. I en Jorge, que diu: quina sort que avui ens toca teletreballar. Tu, Laura, com arribes després d'aquest cap de setmana divers?
12: Mugudet! Bon dia, eh?
7: Bon dia.
12: Sí, en relació amb tot aquest tema meteorològic, tinc unes quantes inquietuds i reflexions que potser freguen el cunyadisme. Jo ja avui faig cunyada alert, però crec que són coses que pensem tots i que al final, com a ciutadans, ens afecten a tots, perquè la pluja doncs arriba a tot arreu i les afectacions de la nostra vida quotidiana seran més o menys les mateixes. Jo no sóc experta en climatologia, ni en infraestructures, ni en comunicacions institucionals per tota la ciutadania, però el que veig és que hi ha coses que no estan acabant de funcionar. O sigui, com pot ser que enviem coets a l'espai i que la intel·ligència artificial ens estigui ja passant la mà per la cara, que sembla que d'aquí 4 dies perdem el control, i no siguem capaços d'enviar és alerta aquestes dels collons als llocs on realment plourà. I a més amb una observació, com sembla, potser conspiranoica, no ho sé, que és que durant tot el cap de setmana, des del divendres, hem estat rebent 5 és alerts per dia en llocs on clarament no ha plogut tant, cancel·lant tot d'esdeveniments, prudència, tal, no sortiu a les carreteres. Avui dilluns, dia laborable, a les 7 del matí, llocs on plovia exactament el mateix que ahir, amb carreteres

0: És fàcil preveure l'afectació de les pluges, en el sentit de que són pluges que en un punt són molt fortes, el poble del costat no toca un gota d'aigua, i jo entenc que ho dic per una mica llançar, intentar defensar els meteoròlegs que fan també quan
1: poden.
0: Sí, no,
1: jo tampoc vull ser Miguel Bosé, en plan, no soc una negacionista de la ciència i m'encanta que s'estigui estudiant millor perquè el tema del canvi climàtic ens ha agafat a tots en pilotes, però no acabo d'entendre el sistema d'alarmes, no l'entenc, i m'agradaria que algú de Protecció Civil sortís un dia normal, que faci sol i que no hi hagi cap tipus d'emergència.
2: I ens ho expliqués.
1: No, a dir, nois, veiem que això no ens acaba de funcionar, posarem un grup d'experts a treballar per millorar aquest sistema.
0: Jo crec que ho deuen estar fent, eh?
2: Mira, l'Emmanuel diu que envien alertes a un lloc on no hi ha pluja perquè són llocs on també hi ha rieres, i que potser...
1: Clar, això t'anava a dir, poder, jo el que observo, com a ciutadana de peu, insisteixo que no sóc especialista en res i no voldria posar-me aquest barret, però veig que el problema en general són més les zones inundables que estan a prop de les lleres dels rius, les rieres i de la costa marítima, que no pas que hagi de passar un gran fenomen meteorològic que tu pots quedar a casa teva mirant tu per la finestra i ja està, saps? Vull dir que veig que el problema és aquest, és les zones inundables. Llavors, potser enviem alertes explicant per quins llocs no has de passar, més aviat que no dient-te que plourà a la teva zona demà, perquè jo perquè vegi que plourà ja em poso TV3, el Tomàs Molina i el Mauri, m'entens?
0: Sí, però suposo que no és tan fàcil de saber, com que no se sap exactament en quin lloc plourà fort, no pots saber quina és l'afectació. És a dir, per exemple, jo parlo per l'entrada a la P7 de Cardedeu, que s'ha quedat inundada aquest cap de setmana.
1: Clar, a mi, digue'm, la P7 de Cardedeu
0: no
1: hi
0: havia passat mai això. És a dir, era difícil de preveure que per molta pluja que caigués allà, just aquell seria el punt on sí que hi ha zona que dius, és que sempre s'inunda aquí quan plou, però hi ha llocs que potser no és tan fàcil de preveure. I per tant, no, jo sí que crec que no és el mateix, que tots som persones adultes i per tant si et diuen restringir la mobilitat vol dir que tu pots anar a un quilòmetre dos a la rodona quan és més o menys important, però que tampoc sigui el dia que facis quatre comarques de través.
1: No, clar que no, però potser que també t'envien l'alerta quan realment s'està començant a liar
0: sí.
1: No amb una previsió del temps al cap de setmana.
0: Sobretot ara, perquè és molt difícil de concretar tanta antelació. O sigui, jo m'estimo més amb 3 hores d'avançada, però més certa, que no pas amb 48, que és molt difícil d'encertar.
3: Jo vull creure que és que no ho saben ni els mateixos meteoròlegs, perquè recordem que avui estàvem llançant a primera hora del matí l'última de les prediccions que ens havia fet l'Eloi Cordomí i que avançava que segurament no arribaria a tocar del tot la costa, i déu-n'hi-do com ha tocat. Ara mateix, per exemple, el més complicat és que plou sobre mullat, com deia la Laura, sobretot a les capçaleres del riu Tordera, compta, perquè està plovent moltíssim i el riu Tordera va molt ple, i també sembla...
1: I aquesta pel·li ja l'hem vist, que al final sí que és veritat que hi ha carreteres, que diu la Laia, que potser no s'han inundat mai, però justament la llera del Tordera, que per Glòria va quedar allò que semblava, no sé, Atlantis... Potser que no ens ajudem.
0: I a veure el Besòs, perquè si ahir ja va desbordar, a veure què passarà, perquè està plovent molt a Granollers, i a Granollers hi ha el Congost, que si no m'equivoco va al Besòs, i també ja veurem què passa quan el Besòs vagi tan ple.
3: I l'Hospitalet, que ha estat una de les zones també que va patir més les conseqüències aquest cap de setmana, sembla que també els pròxims minuts tornarà a rebre un bon patac d'aigua.
2: Mira, ens escriuen també oients com l'Emmanuel, que m'avisa que la seva nòvia no és estudiant, que és profe. M'havia fet aquí una història. Ha arribat a l'Autònoma i ha trigat 1:50 quan habitualment triga 1 hora. En Gustau diu als ferrocarrils està entrant gent mullada al vagó. Digue'ns on estàs. L'Anna diu al Vallès Oriental ha sonat una alerta fa uns minuts. Amb l'aigua acumulada d'ahir i avui plovent força podrien enviar-la abans, però ja hi ha carreteres inundables i estructures malmeses i també aposta per una solució, que planti més arbres. I en David, el nostre oient de Madrid amb catalanitis, ens escriu i diu hola, us escric des del Madrid Lanyès. Sembla que de moment aquí no plou. Una foto del cel de Madrid on es veu un cel ben clar i ben blau cel, òbviament, i diu, estic esperant a les 9 que parli el Perro Sánchez a veure si s'enceta una altra tempesta.
1: És que tot això, clar, a mi, jo he arribat a aquest estudi i m'han preguntat com estàs i jo no sabia si m'estaven demanant pels castells, que després en parlarem, que sé que esteu molt interessats en el tema, per la pluja, pel Pedro Sánchez o per què collons m'estàveu demanant.
2: Tot,
1: jo ja no puc més.
2: La Marta ahir era plaça amb camisa, ens ha enviat, abans un sentit quan va plegar una crònica a quarts d'una de més de 3 minuts, no dient de quina colla és. Ja sé que no és becària.
3: Avui la Laura llueix els seus colors amb orgull,
2: sí,
3: eh?
2: Sí,
1: home,
2: sí,
1: m'agradaria.
2: La Marta, que va arribar a casa a quarts d'una i diu que s'ha despertat ara, i diu castellera despertada. I en Gustau, que és el baixador de Vallvidrera, on veu com la gent entra amb els camalls mullats al vagó.
0: També us diré, si sou de fora de l'àrea metropolitana, digueu-nos que no plou, envieu-nos fotografies de secà, perquè també està bé.
1: No, per acabar d'arribar a la conclusió una mica de què volia dir amb tota aquesta mena de desconcert que tinc pel tema del canvi climàtic, és que, com sempre, acaba afectant a la classe treballadora i empobrint-la, perquè ja no fa falta ni canviïn les alerts. Tu et lleves i plou un dia normal i saps que no podes agafar absolutament cap línia de Rodalies i que avui ja la gent no ha ni intentat anar a les estacions, que estaven informant per Catalunya Ràdio de com estaven les estacions i hi havia una cosa...

0: cosa de dir, és que aquí no hi ha ningú perquè la gent ja sap que encara que vingui, què collons han de fer-hi aquí, perquè no passarà cap dren ni passarà res. El túnel de Plaça Catalunya està inundat, està tot desviat per Passeig de Gràcia. Vull dir-te, és que és una vergonya que ja sabent com funciona tot això i havent-nos passat moltíssimes vegades, no hi hagi un pla per solucionar tot el tema. Jo no entenc, per exemple, com pot ser que no existeixi un... Ja no et dic que ho faran demà, perquè sí que és una obra molt llarga, però una estratègia a molt llarg termini per moure la R1 de la costa a l'interior? Però si això fa 400 anys que està estudiat.
1: Ho sabien, que tot plegat anava pel Pedregà, i és igual, no han fet
0: ara,
1: res.
0: El pla per ampliar l'aeroport, això sí que ho hem de discutir tant, cada 6 mesos.
1: I l'alta velocitat, posem-la per tots els racons del món. Però la Rodalies, que és el que utilitza això, el que dius tu, la gent...
0: Doncs, la classe treballadora.
2: No importa ningú la Rodalies, perquè no ho diuen ni tan sols al lloc de que no funciona, perquè malauradament la normalitat és que no funcioni.
0: Per tant... No, anava a dir-te, també pendents de la manifestació pel dret a l'habitatge que es va moure dissabte a aquesta tarda, però clar, si segueix el temps com el tenim ara, aviam si s'haurà de tornar a moure, però em sembla prou important.
3: Cançons tardorenques que almenys us arreglen l'ànim. No la vida, però una mica l'ànim. Els Habla de mi en presente, que us canten Otoño, i ara de seguida l'actualitat de la jornada amb l'Anna Clota.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos minuts que passen de dos quarts, per tant, anem per feina amb l'actualitat general d'avui, dilluns, dia 5 d'octubre, amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Què hem de saber?
2: Doncs que la represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme. De fet, s'ha enviat un nou avís, és alert. El cap de setmana ha deixat dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal d'aquesta última persona. Es mantenen els problemes de la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres. Quan encara s'ha de fer balanç de danys a molts municipis, una desena de centres educatius no obriran portes avui. Pel que fa a la mobilitat, encara hi ha diverses carreteres tallades. A l'AP7 estan tallades les entrades i sortides a l'autopista a l'altura de Cardedeu. A l'AP7 hi ha 15 quilòmetres de lentitud i aturades entre la Roca del Vallès i Barberà del Vallès en sentit Tarragona. En sentit sud també hi ha més de 6 quilòmetres de retencions entre Castellbisbal i Sant Cugat, i en sentit Girona, 5 quilòmetres de congestió entre Sant Cugat i Castellbisbal. Pel que fa als trens, avui el servei encara va a mig gas i amb força caos pel que fa a la informació. A Rodalies hi ha molts trens que no funcionen. De fet, abans hem fet un repàs de totes les línies doncs, que no funcionen o que s'han d'agafar busos per poder arribar a la destinació final, però vaja, el millor que podeu fer és consultar web, apps o xarxes socials oficials de Renfe i Rodalies i també entrar a la web del trànsit per assegurar-vos de les afectacions que us podríeu trobar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores i, mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Més coses. Pedro Sánchez desvetllarà avui si avancen les eleccions espanyoles pel proper 29 de novembre. Ho farà després d'un cap de setmana de reflexió en què ha parlat intensament amb el seu partit i el seu nucli més directe. De fet, nombroses veus socialistes li demanen convocar eleccions. Parlant d'eleccions, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials al Brasil. Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. Mentrestant, els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es farà aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. A més, tot i els aiguats, es manté l'acampada de plaça Catalunya.
1: Ara són les 8:34, els titulars d'esports.
2: A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça goleja el Madrid 7-0. En pòquer de Clàudia Pina, de fet la davantera de Montcada en va fer 4, també va marcar Caroline Graham Hansen, Eva Pajor i Sherten Leib. Divendres passat vam fer porra aquí als experts i la cosa va anar així.
3: Flashback. Porra sobre aquest Barça-Madrid femení que es juga al Camp Nou. A veure, resultats.
1: Ah, és Lliga?
3: És Lliga.
1: Com van, sí. De quina diferència hi ha?
4: Vinga, va, va, va, va!
3: Barça-Madrid.
5: M'esteu mirant com si m'hagués d'importar moltíssim aquest tema. Va! Això és el dia 24 d'octubre?
3: No, això és d'aquest diumenge, ho acabem de dir.
5: Aquest diumenge ara. De tarda.
3: Molt bé, jo dic un 5-0, fora del Barça.
1: Hi diré 1-2.
5: Jo em flipo, en plan, jo no sé, 6-1.
3: I tu, Anna?
2: 3-0.
6: La puntuació.
3: Bé, doncs, qui més s'hi ha acostat jo crec que és la Laura, amb un 6-1.
7: Molt bé, molt bé.
3: Dintre el que cap...
5: A la tia que més li sudava el tema.
3: Exacte, 6-1, t'has quedat, a un gol del Barça i un gol menys per les del Madrid.
2: Però exacte, bé, si per la suma, 7 gols, molt bé, Laura.
3: Bravo.
2: A la segona divisió, el partit Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra van acabar amb empat a 0. A la Lliga de Bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans, van perdre tots, derrota del Barça-Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut a la pista del Bàsquet 118-78, el Lleida va perdre a casa contra el Burgos 81-94 i el Manresa va caure davant el Breogán 95-101. En hoquei patins, Espanya debuta al Mundial Femení amb un 8-0 davant França i en ciclisme Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'Europeu de Ljubljana, Eslovènia.
1: I el temps que segueixen avui protagonista.
2: Sí, es mantindran els ruixats fins al migdia al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i els Pirineus tornaran a formar-se ruixats localment amb tempesta. Pel que fa al temps, doncs, continuarà sent insegur amb un lleuger ascens de les temperatures.
1: I ara en Lluc i Valverde, que acaba de treure disc, el que coneixíeu com a saxofonista de la Ludwig Band, divendres va publicar el seu primer àlbum de llarga durada amb cançons com aquesta, tan lluny però tan a prop. I de seguida treu el mòbil, que jugava al miniquiz avui, Laia, sobre quina àrea temàtica.
5: Avui parlem, doncs, de James Bond, precisament.
1: Ah, molt bé. Avui és el Dia Internacional d'aquest personatge. De quin número té? Quina és la seva fitxa, el codi?
5: 007.

0: Escolta, Zicat.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
4: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Escolta, Zicat, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
5: Minutets perquè siguin les 9, hora de jugar, hora de mini-quiz. Oients, ja sabeu com fer-ho, on dirigir-vos.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
5: Laia, avui celebrem l'estrena de la primera pel·li de James Bond. James Bond contra el doctor No.
6: Sabreu que el personatge de la pel·lícula James Bond, de les pel·lícules, va ser en realitat primer un personatge de novel·la, un personatge creat pel novel·lista britànic Ian Fleming, i això va ser l'any 1953. De fet, Fleming va escriure 12 novel·les i dues col·leccions de contes amb aquest personatge com a protagonista. Fleming va participar a la Segona Guerra Mundial i una mica abans va treballar com a assessor als serveis d'intel·ligència britànics. De fet, tenia un pla que mai no va ser executat, que era l'operació Ruthless, per capturar la màquina codificadora Enigma feta servir en les comunicacions de l'armada alemanya.
5: És a dir, en lloc de desxifrar-la, com bonament van fer, anar a buscar-la i agafar-ne una i emportar-te-la.
6: Exacte, capturar-la, sí. Però bé, sigui com sigui, va acabar projectant totes les seves fantasies dels serveis d'intel·ligència en els seus llibres, i per fer-ho va crear aquest personatge que tantes alegries ens ha donat. Però per què li va posar James Bond? Per què va triar aquest nom, precisament? I aquí us dono quatre opcions. Mireu, opció A. Era el nom d'un gran violoncel·lista que ell admirava, perquè la seva principal afició era la música clàssica. Opció B, era el nom d'un ornitòleg que havia fet un llibre d'ocells i ell era un gran aficionat a l'ornitologia.
5: Ocells.
6: Opció C, era el nom d'un oficial d'intel·ligència naval britànic que li va ensenyar tot el que sabia en matèria d'espionatge. O opció D, era el nom d'un gran arqueòleg que havia fet troballes espectaculars a Jamaica, al país on vivia Fleming.
0: 638-684-565. 638-684-565.
5: Hòstia, avui és difícil, eh? D'on es va treure Ian Fleming el nom de James Bond? El va agafar d'un violoncel·lista, opció B, d'un ornitòleg, opció C, d'un oficial també d'intel·ligència, en aquest cas, un oficial naval, o opció D, era el nom d'un arqueòleg de Jamaica, al país on vivia Ian Fleming. Entre tots els encertants sortejarem un lot cultural expert. Teniu temps per decantar-vos per una opció, l'altra, aquí al grup de WhatsApp, mentre sentim The Cardigans amb My Favorite Game, i de seguida resolem el miniquiz i diem la persona guanyadora.

0: i cas.
1: 3 quarts i un minut, teníem pendents, Laia, de resoldre el miniquiz d'avui.
2: Sí, avui parlàvem de James Bond i us preguntàvem per què Fleming, el seu creador, en aquest cas a les novel·les, li va posar el nom de James Bond, precisament al seu heroi. Les opcions eren si era el nom d'un gran violoncel·lista, si era el nom d'un ornitòleg, si era el nom d'un oficial d'intel·ligència naval britànic o bé si era el nom d'un gran arqueòleg que ell admirava. Doncs mireu, la resposta correcta era la B. Fleming va prendre el nom del seu personatge de l'ornitòleg nord-americà James Bond, un expert en ocells del Carib i autor de la guia de camp definitiva Ocells de les Índies Occidentals.
1: Sí, era un bon pájaro, eh?
2: Exacte. Que havia de fer l'acudit del dia, eh? Fleming era un apassionat observador d'ocells i tenia un exemplar de la guia de Bond i més tard va explicar a la dona de l'ornitòleg que, diu, em va sorprendre que aquest nom breu, poc romàntic, anglosaxó i tanmateix molt masculí era just el que necessitava i, per tant, un segon James Bond havia nascut. Doncs mireu, hem rebut 94 respostes, de les quals 72 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 72.
3: Vinga, doncs el número 29.
2: Doncs el 29 és la Marona, que té un número acabat en 27.
1: Felicitats, Marona.
2: Enhorabona.
1: Guanyadora del miniquiz d'avui. Ara t'escrivim aquí al WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar el lot a les teves mans. I ara el que volem és sentir les vostres veus. Avui que els Oques comencen el seu comiat de 4 superconcerts a l'Estadi Olímpic, avui és el primer d'ells, doncs Laura, atenció que la pregunta, vés-te-la pensant, què els Oques braces?
4: Tu hi vas, per cert?
3: Jo vaig divendres.
4: Ah, mira-la.
3: Mira, jo us ho podré explicar pues, en dilluns que ve, quan ja gairebé tothom hi hagi anat.
4: I tens molt de hype per anar-hi o què?
3: M'ha passat una mica aquesta cosa general que està passant, que és que fa tant temps que vaig agafar les entrades que ni me'n recordava que aquesta setmana eren els concerts d'Oques Grasses. I que hi ha un punt de dir, jo això ja ho he superat. Quan ja he assumit que pleguen i m'és igual. Ui, són com 12. Sí, vull dir, vam fer una compra massiva, allò de dir, va, agafen totes les que puguis.
4: En el teu cas és possible que tinguessis més ganes de concurs de castells que no pas d'anar a veure Oques.
3: Sempre, bueno, al final jo participo del concurs.
2: Quin dia dius que hi vas, Laura?
3: Ah, hi vas a divendres.
1: Tu, Laia, quin dia hi vas?
2: Jo dimecres.
1: Doncs mira, dijous sentirem la crònica de la Laia. I hem trobat oients, entre els quals, alguns que tenen una relació molt propera amb els Oques.
5: Doncs jo primer i a segon d'ESO anava amb en Miquel Rojo, el trompetista d'Oques Grasses, i anàvem a la mateixa classe. Estàvem, diguem, dins del mateix grup social, els empollons una mica margis, i fèiem sempre, érem una colla, fèiem els treballs junts i tot plegat. Però després, a tercer d'ESO, el van canviar de classe i va pujar a l'escala social de l'institut i llavors va deixar de relacionar-se amb nosaltres. I en aquest institut també hi anava l'Arnau Tordera, però ell va venir a batxillerat i era l'amic del nòvio d'una meva amiga, però no vam tenir mai gaire feeling, tampoc.
6: Oients experts, el podcast.
5: Ara sóc una adulta funcional i ho tinc tot superadíssim, el de l'institut. Saludo a quasi bé tothom pel carrer.
4: Carai, però en aquest institut hi havia molta estrella, no?
3: Ho ha semblat, que ho havia superat, el tema de l'escala social de l'institut. No, aquestes coses saben greu, perquè te'n recordes tota la vida, de la gent que va ser imbècil a l'institut, encara que després, amb els anys, veies que són persones maques i normals.
4: Te'n recordes més dels imbècils que de la gent maca de l'institut, no?
3: Jo me'n recordo de tothom. Passa que és veritat que a vegades ho tenim molt en compte quan tenim ja 35 anys, que dius, la gent clarament ha canviat, saps?
4: I els perdones després o no?
3: Sí, però sempre et queda com una mica aquest record.
4: La recança.
1: Ah, per cert, la Marora encara ho afegeix i diu, ah, ara hi penso que també el meu Insti, amb l'Arnau Tordera i aquests Oques Grasses, també hi anava dels mates, el que no és el Luca, l'altre, o la germà Aire, l'altre, i diu que era el més guapo i crash de totes les noies de l'Insti, també el meu.
4: Carai, tu.
1: Andreu, diu, ara li ha vingut a la ment, eh? Ara, com se'n recorda tothom?
4: Sí.
7: Hola, molt bon dia. La meva relació amb Oques Grasses comença amb un debat lingüístic que és at night or in the night. Llavors, en principi és at night, però entre els mateixos inglesos pues, també hi ha la discussió i que in the night és correcte, però depèn del context. Bueno, pues, si a casa algú no coneix la cançó in the night, saps quina, no? Doncs aquesta. I ja està. Queda't amb el que t'agradi més.
1: Gràcies a la professora d'anglès oficial del programa, la Jenny, que ens resol els dubtes. Ara també, per acabar, he escollit un altre àudio d'un oient que ens escolta des de Petré, petit poble d'Alacant, que mira, és com tu, Laia, perquè l'Anna es veu que...
2: Vaig mirar l'opo, això, no? Sí. Que és on són els Viena.
4: Crec que sí.
1: Bé, l'Anna fa com tu, perquè es fa no un pont ni un aqueducte, sinó una mena de mega catedral presa a estadi, perquè es veu que dimecres és festa patrer, festa local.
2: Ah, mira, veus?
1: Clar, aquesta gent diu, bé, avui i demà ja es tontaria treballant.
2: Clar.
1: El 9 d'octubre diu que és el dia del País Valencià.
2: No si no ho diu ella, és així.
1: Sí, és l'autonomista o és el guai aquest?
2: Bueno, no ho sé.
4: Crec que el guai és el 25 d'abril.
1: Sí. Vale. I, a més, dilluns és 12 d'octubre. Total, que aquesta gent no pensa treballar cap d'aquests dies. I diu,
2: molt ben
1: i pel mig li cau un concert de Casgrasses.
2: Home, això és rodó.
1: Mira, sentim-la, l'Anna.
0: Quan van anunciar que ho deixaven, jo ni m'imaginava que no va poder anar a un concert d'ell. Casualitats, ara demà comença un pont llarguíssim així al meu poble. I el cas és que ha quedat una amiga per anar a Barcelona. I vam dir, ostres, si coincidix amb els últims concerts d'Oques Grasses. Així que finalment de revenda, no ens ha costat, però és veritat que ja està en una butaca no sé on i jo en una altra. I anirem este dissabte, amb moltes ganes. Demà ja de vesprada anem cap a Barcelona i dissabte a Gaudí.
8: Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
9: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho

0: aquesta nit.
1: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
2: Ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
3: És veritat, enhorabona, Sergi.
2: De la
3: meva escala. Volia englobar-li el mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
4: Pots dir allò molt de pèl·lida, és el menys dolent del sistema.
2: És el menys dolent del sistema. Estic molt il·lusionat.
4: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president.
2: Aquest to, puteta.
5: I el meu cos va a París, cabrón.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Oients, no guardeu el mòbil, que és molt important tenir-lo a la mà tot el dia, perquè més ara us heu de pronunciar en el dilema següent. Recordeu que abans d'arribar a les 9 sempre toca l'espai al dilema, on un personatge del programa us llença una opció a triar. Avui és el torn de la Laia.
3: Sí, senyor, avui us porto un dilema. A veure, és una mica surrealista, però com que en Roger està acostumats a dilemes surrealistes, doncs va, tu també t'hi pots posar. A veure, mireu, us convido a una festa,
4: sí,
3: on hi ha un o diversos famosos, normalment inabastables, però que tindreu l'oportunitat de conèixer.
2: I entre qui, en Pep Guardiola?
3: No, no, cadascú que s'imagini el que vulgui, d'acord? Aquí
2: sentiu-vos lliures. Sí, cadascú es podeu imaginar els famosos que hi ha.
3: De fet, us heu d'imaginar el vostre top 3 de famosos que us agradaria conèixer en algun moment a la vida, d'acord? I que, a més, és molt complicat que pugueu fer-ho normalment en condicions normals.
2: Famosos no factibles.
3: Exacte. Però què passa? Que és una festa...
4: I un rajola, puc pensar-ho.
3: No, ha de ser més famós, més inabastable. Exacte. O sigui, penya aquí, difícilment et podràs creuar una conversa. I saps que no hi haurà gaire gent i, per tant, hi podràs parlar. D'acord?
4: Sí.
3: Però què passa? Que és una festa en què, coses que passen a la vida, tothom hi ha d'anar despullat. Vosaltres també. S'entén?
7: Sí. Perfecte.
3: Sí. Què feu? Hi aneu o ja us quedeu a casa vestits?
4: Encara hi ha gent que li fa vergonya, això.
3: Sí, a mi, molta.
4: Ah, tu no hi aniries?
3: Home, jo m'hauria de pensar molt.
7: No aniries a una festa amb Pep Guardiola despullada?
3: Jo crec que no.
2: Què dius? Laia, un moment.
7: És el dilema més surrealista que s'ha plantejat en aquest programa.
4: No hi ha dilema.
2: Laia.
3: No hi ha dilema?
2: Laia.
3: Sí que esteu orgullosos.
7: Bueno, per mi no hi ha dilema perquè crec que no aniria cap festa de famosos ni despullada ni vestida. Però bueno.
3: Això és perquè em té sempre molt a prop.
2: Laia, tu tens oportunitat de conèixer Pep Guardiola.
3: Ja, però no són maneres.
2: De parlar-hi.
3: Sí.
2: Però ja està, t'hi acostes molt, de manera que ni tu el veus a ell i no et poses nerviosa per parlar-ho despullat,
3: ni
2: ell et veu, tu?
3: No.
2: Parleu de fit a fit.
3: No, jo no hi vaig.
2: No hi vas?
3: No, jo no hi vaig.
2: Tens oportunitat de conèixer-me
7: el
2: pudor i no hi vas.
7: Més fort.
3: Ah, però veig que sóc l'única, d'acord, molt bé, doncs potser m'haurem el pudor.
4: La gràcia és que costi triar entre una cosa o l'altra.
7: Sí, no, però veia que diu l'audiència, potser també estan com la Laia dient que no anirien mai a una festa despullat.
4: Bueno, tu, Sergi, no dubtes, tampoc.
2: Jo no, jo hi aniria, jo crec que hi aniria. I tu?
7: Jo hi aniria, però sense famosos.
2: No.
7: A mi m'apela.
3: La Laura té moltes ganes d'anar a festa despullada.
7: No, jo ho he fet.
2: Jo estic d'acord que hi haig de trobar un incentiu.
7: A Granollers, per la festa major, fan una festa en un carreró que tanquen el carrer perquè no hi entri ningú, que no volem que hi entri.
2: Sí.
7: I es despullen tot.
3: Sí? Ah, mira.
2: Integral.
3: Caram. Soc jo aquí, l'estranya.
2: I com
3: es diu
2: aquesta festa?
7: És que té un nom, però si hi ha algú de Granollers que ho digui, perquè no me'n recordo.
3: La festa dels despullats.
2: La festa dels despullats, sí, ja podria ser.
7: No, primer una cursa i al final, com que el de la cursa se n'anava de les mans.
3: Ah, això sí que em sona.
2: Doncs m'agrada més el de la cursa, eh?
7: Però se'ns hi va liar amb els mòbils. Saps? O sigui, ara ho han de fer en un carrer tancat perquè la gent no vagi a gravar.
3: És que el nivell d'exposició, clar.
2: Ah, merda, veus? Aquesta és la merda.
3: Sí. No, aquesta festa seria com top molt privada.
2: Això seria un top que no es veuria res.
3: Ah, exacte.
2: Ostres, doncs m'estàs picant molt a ou.
3: Sí, tu hi aniries. Sí. Aviam, quin famós t'havies imaginat?
2: No ho sé.
4: Jo n'he pensat de mort, es pot?
3: Sí, tant, tot.
2: Risto Stoichkov, per exemple.
4: Ernest Hemingway.
3: Molt bé. Home, mira, si
2: Scarlett Johansson
3: ja està morta, pensa sempre estaràs millor que ella a nivell de cos.
2: Vull dir
3: que potser amb un mort sí que hi aniria.
7: Jo amb la Dua Lipa hi aniria.
2: I amb la
3: home, jo si fos Lluís Companys, potser sí que hi aniria, ara que ho penso.
7: Lluís Companys, Laia.
2: Lluís Companys
7: espullat.
2: Laia.
6: Que ja són les 9. Una hora i pleguem. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas també que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això
8: hi ha un sample d'aquest programa, en aquesta cançó.
9: Sí, sí, sí.
10: Gràcies per estar-ne gaire orgullós.
8: Al·lèrgiques al pol·len. Pi, pi, pi. És la triple P d'aquesta cançó. Amb elles comencem aquesta hora. Bon dia, Laura, Laia, Sergi.
11: Bon dia.
8: Hi ha molts comentaris. L'Olga busca acompanyant pel concert d'avui d'Oques Grasses.
11: Epa!
8: Li ha fallat el més 1 i mira que el més 1 era la seva filla a qui li va regalar l'entrada. I la filla li respongué: és que jo ja els hi vaig dir adéu al Cabró Rock i sembla que no suportaria, no?, un altre adéu. No és que sigui poc fan, és massa fan i no vol repetir.
10: Oh,
8: digueu-li a l'Olga si vol anar avui al primer concert de comiat dels Oques. En Jordi diu que divertit serà avui el concert a l'Estany Olímpic Lluís Companys. Doncs allí podreu anar nedant-hi. En Lluís, que sabeu que és, té una paradeta de fruita i verdura al Mercat de Vilanova, ens diu que la pluja repica tan fora al sostre del mercat que no se sent el programa. Doncs puja el volum i aquest favor que els hi faràs a...
10: On és la paradeta d'en Lluís?
8: Al Mercat de Vilanova i la Geltrú.
10: Ai, quina il·lusió de com m'ha fet això.
8: Sí, en Lluís.
10: Està sonant al Mercat de Vilanova i la Geltrú. I de què és la paradeta?
8: De fruita i verdura. I de fet ens escolta ja a les 6 del matí perquè cada dia va carregar.
10: Que mono, Lluís. M'encanta aquesta informació.
8: Lluís. I també comentari sobre el suposat dilema que avui ens ha plantejat la Laia. Diu en Bernat: en sèrio, Laia, on és el dilema? Això dels famosos, en sèrio?
10: Ai, perdó per decebre un tant!
8: L'Albert diu exactament: quin és l'incentiu de no anar-hi? Laia, hauries d'haver dit l'opció de la festa despullada, 1 milió d'euros, alguna cosa així, en plan, en què us quedeu?
10: No, perquè
8: em
10: fa vergonya.
11: El concepte famós aquí sobre, jo crec que el que et fa cosa tu és anar despullada, no entenc?
10: Oh, però si no conegués a ningú i m'importés un pit el que pensessin de mi, doncs potser ja aniria, saps? Si hi ha alguna cosa a guanyar.
12: Sí, però hi ha aquesta cosa mitòmana de la Laia.
10: Sí.
12: Que el seu incentiu per poder despullar, si és que ho hagués de fer algun dia, seria que hi hagués Pep Guardiola. Penso, a mi em faria tanta més vergonya despullar-me davant de segons quins coneguts que de Pep Guardiola.
11: Totalment,
10: però aspires a que sigui conegut i que tingui una bona opinió de tu. I clar, anar per cotxe despullada...
11: És que tens tanta concepció de Pep Guardiola. O sigui, n'esperes tantes coses...
8: Li és igual, el Pep Guardiola, el teu cos.
11: Jo crec que sí.
10: No ho sé.
8: L'Anna diu que el millor de la festa major de Granollers és la festa despullats. En Bernat pregunta: vull saber més d'aquesta festa. Doncs mira, pregunta-li a l'Anna aquí al xat, que et donarà tots els detalls. En Marc es refereix a, també a tira bif, en aquest cas a l'Anna Closa, diu que en els dos butlletins informatius ha dit: Clàudia Pin ha fet un pòquer de gols. De fet, n'ha marcat 4. Bé, a mi el pleonasme aquest, la redundància m'agrada, eh? Això en plan de... Algú ha fet un hat-trick i fins i tot 3 gols, no? També?
12: Sí, perdona, hi ha molta gent que no sabem què és un hat-trick i què és un pòquer. Per tant, ens sembla bé que ens il·lustreu en aquest
11: sentit.
12: Exacte.
11: Vale, doncs, i repòquer, exacte.
8: Aquest cas serien 5 gols, no?
11: Esclar,
8: uns 5 gols, de fet, n'ha fet repòquer. Val, l'Anna, concreta més, és dijous de festa major a Granollers. Heu d'anar a la 1 de la matinada a les Oliveres de la Porxada, vale? Laia, i allà tots despullats.
10: Clar.
11: Ah, és a les... Val, molt bé.
8: Sí, hi ha gent que et fa costat, diu l'Anna. Jo sóc com la Laia, em costaria moltíssim, total, per conèixer algú que després no tindré cap relació, passo de despullar-me.
11: Mira, i Laia, tens un punt de suport.
8: I et diu, Sergi, jo hi he parlat amb Stoikov, els dos vestits. Digues, Anna...
10: Jo també hi aniria vestida.
8: En quin context va ser?
11: Però si amb aquest, justament, ostres, seria un gustasso.
8: I en David diu: no seria la primera festa on he anat despullat, eh? Diu que depenent dels famosos li faria mandra. Bé, no n'hi ha de fer perquè es pot triar el famós, oi? Laia, la norma era aquesta.
10: Clar.
12: No, però jo estic a favor de la mandra cap als famosos. Els hem de rebaixar, vull dir, no hi ha tant d'interès, tampoc.
8: Mira, i en Carles et fa el que et fa un bon amic. Diu: Laia, si vas, hi vaig.
10: Clar, això m'acompanya,
8: sí,
10: no?
8: Sí, que encara es ve, diu que sí, això et fa perdre la vergonya i així te permet...
10: Estarem entre amics.
11: Els companys ara mateix està bastant despullat, vull dir que endavant.
8: Si ens voleu explicar tot això i amb qui us espatllaríeu, ja sabeu on fer-ho.
13: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
8: I aquí mateix teniu fixada la cançó de les 10. Heu de clicar la que voleu que us punxem per culminar el programa d'avui. Com sempre, els 4 tracks us els llencen, Sergi, inspirat en...
13: La Famèrdida!
11: Un 5 d'octubre com avui de l'any 1966, el primatòleg Jordi Sabater Pi comprava en Floquet de Neu.
14: Diuen que ha vingut d'un país llunyà. És un mico maco blanc. Floquet de neu, tal com heu
11: Els més joves potser no sabeu de què parlem, però ens referim al goril·la albí, que durant prop de 30 anys va esdevenir la principal atracció del Parc Zoològic de Barcelona.
12: Han ballit tan malament tota aquesta història. És que cada any que passa és pitjor, saps?
11: Doncs abans era, t'ho dic en sèrio, pels que eren de fora de Barcelona, era, vas a Barcelona, vas a veure el Foquet? O sigui, era el reclam.
12: No, no, evidentment pel turisme ho era, però és que...
11: Pel turisme no només de fora, del propi país.
12: Però anava a dir, com a identitat local, la gent estava com superorgullosa, se l'estimava moltíssim, i ara cada cop és pitjor la nostàlgia amb això.
11: És que com més coses saps, el Foquet provenia de Guinea, va ser comprat per 20.000 pessetes, va morir al zoo de la capital catalana quan tenia 39 anys. Doncs avui ens hem fixat en aquesta efemèride, l'allunyarem de l'origen per situar-vos entre quatre cançons relacionades amb primats. La primera és dels Gorillaz. Aquesta banda virtual britànica, formada principalment per Damon Albarn, cantant de Blur, i el dibuixant anglès Jamie Hewlett, va crear-se l'any 98 quan els dos vivien plegats a Londres, inicialment es deien Gorilla, sense la Z. Aquesta lletra li van afegir després. D'ells us hem escollit la cançó Feel Good Inc. No sé si els tens gaire al teu abast, els Gorillaz.
12: Això ho havia sentit, però no sabria dir-te mai ni de qui és ni quin títol té.
11: És veritat. Sentim ara The Bloodhound Gang. Que és una mica el que et passaria també amb aquesta cançó, que et sona però no l'ubiques.
12: No, fatal, perquè això vol dir que perdrem el hipster.
11: Aquest grup de rap, rock, alternatiu nord-americà va sonar moltíssim l'any 99 amb aquesta cançó que sentim, The Bad Touch, que tenia un videoclip força recordat en el que tots els integrants de la banda anaven disfressats de micos i l'anaven liant per de pels carrers de París. La cançó, per cert, va ser número 1 a mig planeta. Més cançons relacionades amb primats.
12: Aquesta sí,
11: Aquesta és de la pel·lícula...
12: Tarzan. I és Phil Collins.
11: Exacte. L'hem posada perquè és, evidentment, la banda sonora de l'home mico més famós de tots els temps. I sí, Phil Collins va ser qui va posar, doncs, va compondre la majoria de les cançons d'aquesta banda sonora, entre elles aquest tema, You'll Be In My Heart. Va guanyar l'Oscar, per cert. I acabem amb un altre home mico. All the people moving. I és que en Macaco, en Daniel Carbonell, es diu justament així perquè la seva mare, la cantant i actriu de doblatge Maria Teresa Heras, li deia Mico quan ell era petit, de Mico, doncs Macaco. La cosa es veu que van així.
12: Perdoneu per canviar de tema, family, però ja tenim eleccions, eh?
10: Ah, sí?
12: Ja s'acaba d'anunciar, Pedro Sánchez, m'acaba de sortir una notificació de Catalunya Ràdio, que és el meu...
11: 29 de novembre.
12: Com preferit, mirar les push de Catalunya Ràdio, eleccions del 29 de novembre.
10: No ens deixen tranquils mai.
11: Jo ara no estic preparat, Mira, ara m'has fet...
12: T'he aixafat el dia, ja.
10: Què tal l'exili, com el tindríem? Jo a una zona una mica més tranquil·la. Menys pluges, menys Pedro Sánchez...
8: Quan serà de los comicis?
11: 29 de novembre. Què et sembla?
8: Sí, és ja.
12: Et va bé o què? A mi em va fatal.
11: No només és que sigui 29 de novembre, és que tenim ja la campanya aquí mateix. Hi ha ara una campanya electoral que vol que us digui. Quina mandra. Quina
12: veniu
11: mandra
12: tots a escoltar els experts per desconnectar.
11: Exacte.
12: Això
11: doncs,
12: fredim.
11: Mira, nosaltres fem un altre tipus de votacions. Laura, quina votes d'aquestes quatre cançons? Gorillaz amb Feel Good Inc., The Bloodhound Gang amb The Bad Touch, Phil Collins, You'll Be My Heart o Macaco amb Moving.
12: Phil Collins. És que m'encanta la banda sonora de Tarzan. Totes estan molt bé.
11: També m'agrada bastant.
8: Mira, va segona la cançó de Phil Collins, tot i que li treu un tros bastant important, els Gorillaz amb el seu Feel Good Inc. Encara teniu temps per votar, són les 9:10, i a les 10 en punt, quan us diguem adeu, us punxarem la cançó de comiat. Ara, aquests tornaven o plegaven?
11: La setmana que ve pleguen.
8: Exacte.
11: Setmana que ve concert a Pego.
8: A Tornallom, de la Gossa Sorda, i com bé diuen Sergi, la setmana que ve diuen adeu definitiu a on? A un megastadi catedral o al seu poble?
10: Al seu poble.
8: La Gossa Sorda.

0: Escoltes ICAT.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Un segon, si serà un quart de 10 del matí. Laura, anem al tema gros. Avui sí que toca, i a més, aquí els que seiem al teu davant, la Laia, en Sergi i el Roger, vam estar fins tard mirant la tele. Ara crònica del concurs de Castells. Dir-te que se'm va fer estrany posar-me al llit amb el concurs encara no acabat,
6: sí.
5: I el meu pare insistint-me, enviant-me whatsapps des de la plaça.
7: Això t'anava a dir. La cosa més estranya del cap de setmana ha estat aquest caos horari que hem tingut, en què no només ahir vam acabar a les 11 de la nit sortint de la Tarracorena plaça, sinó que això ja venia tot de dissabte, vale? Jo vaig arribar a Tarragona dissabte a la tarda, que ja s'estava dient per la ràdio de manera errònia i fake news que se suspenia el concurs de Castells. Primer de tot, sense especificar si estaven parlant del de dissabte, que estava a punt de començar, o si estaven suspenent el diumenge, que tampoc es va suspendre.
6: Per tant, ni una cosa ni l'altra.
7: Un cop més, i ja intentaré que sigui l'única vegada que ho dic, però és que em costa no repetir-ho, la cultura popular sent l'última merda d'aquest país, amb la informació superpoc rigorosa, inclosa aquesta casa.
6: És que s'ha de vigilar amb els puixos, perquè hi ha moltes ganes de fer puix, i aleshores el fas, fots l'alerta a la gent.
7: I amb la generalització, que s'hagi suspès el partit del Sant Andreu, no vol dir que se suspendrà tot el que es fa a Catalunya, clar, a tot arreu.
8: També us he de dir, en favor, i per trencar la llança, en contra del que vam dir divendres, jo vaig poder veure el concurs sencer pel 3CAT. És a dir, sí que es va poder veure en directe.
7: Es va poder veure en directe?
8: Sí, sencer.
7: Sí. Ah, molt bé. Bueno, per la xarxa també, que sempre...
8: Sí, però és que feia una connexió amb la xarxa, eh?
7: Sí, mirava,
8: era,
7: sí,
8: era tot el de la xarxa.
5: No ho és alert.
7: Ara què? No, jo no l'he posat al guió, eh? No, l'alerta aquest.
5: No, ja, però és que a vegades jo també tinc ganes de tirar puixos i els tiro. És que estic... Soc de...
7: No, és poca conya ja amb els desalerts,
5: no,
7: hòstia.
5: Sí. Digues.
7: No, va, el concurs de dissabte ja vam arribar així tots una mica tensos. Ara bé, un cop vam ser allà i vam veure que no se suspenia almenys aquesta jornada, perquè la del diumenge no en sabíem res fins ben tard, gratíssima sorpresa el concurs de dissabte amb els marrecs de sal. Què collons va ser aquest 4 de 9 en folre en quarta ronda sense cap necessitat de portar-lo a plaça, perquè ells ja havien guanyat. O sigui, ells ja havien fet els castells que volien fer, ho havien descarregat tot. Ara no me'n recordo ben bé com va anar, però em sembla que van fer un 7 de 8, el 5 de 8 i la torre de 8 en folre, que ja és un nivellàs, vull dir que ja era una cosa que estava molt bé. I van dir, xavales, ens és igual que ja ens hagin marxat 100 persones perquè eren poquets, pobrets, perquè són les 9 del vespre, ens és igual, no necessita aquest castell, el volem tenir, l'hem assajat, havien assajat també el 3 de 9 en folre, que han fet, ja l'havien fet a la seva història, però el 4 de 9 era un castell per estrenar. És que, bueno, tot de decisions que les altres colles estaven flipant com del poc sentit que tenien per nosaltres. Després cada colla pren les decisions pel que té sentit per ells mateixos, però vist des de fora una decisió superestranya. I no, i a sobre descarregat, impecable, a més amb molta soca d'altres colles, evidentment, per l'hora que era i per tot plegat, però també fa molta emoció veure, per exemple, tots segals d'Osona, que tenen molt bona relació, travessant tota la plaça per poder anar a fer la soca del 4 de 9 en folre de marrecs.
6: Molt bé.
7: Jo, pell de gallina, és que diria potser dels moments més emocionants del cap de setmana, sense haver parlat encara del concurs de diumenge, que com ja sabeu, hi va haver tot de moments històrics, però és que per mi aquest castell té molt mèrit i va ser molt super sorprenent. I després, a sobre, els marrecs de sal es van haver de quedar atrapats a Tarragona dormint, amb un pavelló amb llits de la Creu Roja, perquè no podien tornar cap a Salt i cap a Girona.
5: Sí. Si tant t'agraden els barracs de Salt, fota-te'ls a casa teva.
7: Exacte, fota-te'ls al teu apartament, que vam llogar, com per exemple els altres moixerangues a Tarragona.
5: Quina barri o adreça?
7: Allà al barri vell, a la part alta.
5: Que guai, mola.
7: Sí, sí, el casc antic. Bueno, en tot cas, el gran tema del dissabte, a part del 4 de 9 de Marecs de Sal i altres colles que també van fer molt bons castells i bones actuacions, doncs Nens del Vendrell va recuperar molt bé el nivell, també Castells de Lleida. Però bé, era que la gent del públic, que gairebé tots érem castellers de que actuàvem diumenge, estàvem pendents del telèfon.
0: No tolero la desobediència, però si cal, tindré paciència. Si ordenés a un general...
7: Tensió! En directe, a més a més, entre la direcció del concurs de castells, les colles de diumenge i Protecció Civil. O sigui, uns merders, perquè a més a més tots tenim infiltrats a les reunions de jefes. Al final el món casteller va així, vull dir, tu sempre coneixes algú que està en una reunió de jefes i que et va dient pel WhatsApp, un de capgrossos, mira què acaba de dir, mira què acaba de dir un de Valls, mira què acaba de dir no sé qui. Clar, heu de pensar que hi havia molt conflicte perquè a Tarragona no donaven previsió de grans pluges torrencials, de fet no va ploure gairebé ni una gota en tot el diumenge, però hi havia un tema de mobilitat. Clar, hi havia colles, no?, que venien de Mataró, de Barcelona, que ja estaven passant una molt mala nit perquè ja s'estava inundant tot. Llavors patien de no poder arribar. La decisió que es va prendre finalment va ser ajornar el concurs de castells de les 10 del matí, que és quan sempre s'ha fet, fins a les 4 de la tarda.
8: Perquè la prohibició de mobilitat s'aixecava a les 2 del migdia i entenc que hi havia marge perquè tothom hi pogués arribar.
7: Exacte, llavors...
5: Justet, però sí.
7: Sí. Exacte. Es va consensuar, jo penso, de manera prou exitosa perquè a ningú li interessava anul·lar aquest concurs de castells, clar, ni a les colles castelleres, que ens en moríem de ganes, ni, clar, a tots els patrocinadors i a tota la gent que mou pasta aquí, que és la part que em fa més fàstic. Jo no estic gens d'acord amb tot això. Però, clar, els hi costa molts diners anul·lar un concurs de castells.
8: Clar.
7: I van dir, no, apurarem al màxim fins que es pugui fer. Sí, sí, a les 4 de la tarda ja estàvem tots, tu. Així que va, anem a parlar del que importa, que són els castells.
5: Va.
8: Vinga.
7: Que havia de ser, i que ha sigut, el millor concurs de castells de la història, amb uns castells ja anunciats que fotien la pell de gallina només d'imaginar, i podríem dividir les colles del diumenge, poca divisió realment, entre la Lliga Avorrida, que és gent que van a fer els castells que ja havia descarregat aquesta temporada, o que més o menys sabia que li podien sortir sense cap tipus de canvi, tot en ordre, cap tipus d'emoció, jo penso... Bueno, és que jo estic en contra d'aquesta...
8: Bueno, però potser també, que potser una mica conservador a nivell de no fer-se mal, no,
7: exacte,
8: també.
7: Castellers de Sants, bueno, Castellers de Mataró, Castellers de Barcelona, que és veritat que van poder carregar el 3 de nou en folre, que el tenien
8: pendent
7: des de la Mercè.
8: Estaven molt contents, per anar a assegurar,
7: exacte,
8: estaven,
7: sí,
8: molt contents.
7: Sí. Però van fer tots la mateixa actuació, que és 3 i 4 de nou en folre, 5 de 8, i vinga, cap a casa.
8: I sense fer-se gaire mal.
7: I sense fer-se gaire mal, que no és una cosa que puguem dir totes les colles. Sí. Que vam anar a intentar els nostres màxims, que penso que és la puta gràcia del concurs, somiar, recuperar castells de fa molts anys que no els has pogut fer, portar-los a plaça i veure els resultats de l'assaig a l'actuació i aviam com la colla respon i com també tota la ciutat, que hi va molta gent amb samarreta al concurs de castells, és a dir, que no són castellers actius sinó que van a donar suport, que puguin veure com la seva colla arriba al màxim, no? Passa que això evidentment té riscos i és que hi va haver moltíssima caiguda.
5: Sí.
7: Ara, molta celebració també, un 4-9 en folre de Xiquets de Reus, descarregats per primer cop a la història, recuperat el 3-9 en folre de Castellers de Vila de Gràcia després de moltíssims anys. Bogeries per mi, que són una mica imprudents d'intentar, com per exemple un intent de 7 de 9 en folre de Xiquets de Tarragona, ningú no acaba d'entendre, després encara van caure el 7 de 8, que és un pis menys, en fi. Aquestes coses que després es genera un debat, jo penso que s'ha interessant, sobre fins a quin punt hem d'anar a arriscar el concurs de castells, encara que sigui un dia que tens la màxima gent possible i els castells els hagis més o menys assajat, hi ha coses que saps que ni tan sols les carregaràs, poder, no cal que ho portis.
5: Sobre això, suposo que ho diràs després, però la vella va fer una mica d'acte de...
7: No, després posarem sintonia Star Wars, encara no, Mariví, i parlarem de les quatre colles del top. Si arribem de temps, espero que sí, perquè crec que és prou important.
5: Has d'anar una mica per feina,
7: vaig per feina amb les colles, amb les colles de mig rànquing que vam anar a intentar Bogeries, intent de 3 de 9 en folre de Sant Pere i Sant Pau, nosaltres vam fer intent desmuntat de Torre de 9 en folre i Manilles a Moixengues d'Igualada.
5: Sí, us incloeu aquí, també.
7: Ens incloem perquè, a més, vam caure del 3 de 9 en folre, vull dir, tampoc anàvem amb una actuació impecable com per anar a intentar aquesta torre per fer la gama extra.
5: No va ser un desastre, vull dir, estaven, crec que els dosos ja pujaven...
7: No, dosos col·locats i canalla. i canalla mig tronc. Sí. Prova digníssima, que crec que el que va ser satisfactori per nosaltres va ser que vam demostrar que l'havíem assajat i que no anàvem a fer cap animalada. Però, bueno, encara tenim dues actuacions per provar-ho. I una jove de Tarragona carregant el 4 de 10 amb folre i manilles per primer cop a la seva història i marxant tranquil·líssims a casa amb la seva torre, els seus 5 descarregats.
5: Podi,
7: que és una cosa que els hi porta

0: De la Vella,
1: De la Colla Vella, perdoneu. Us faig una mica de repàs ràpid de com van a les rondes, perquè això va ser un autèntic partit de tennis. A la primera ronda, Colla Vella i Joves de Valls fan el mateix castell descarregat, que és el 4 de 9 net. Sabien perfectament que Vilafranca no podia anar amb aquest castell perquè no el tenen, i Vilafranca va descarregar el 3 de 10 amb Folre i Manilles, que és la seva gran carta de sortida, que saben que els hi funciona i van a celebrar-ho com Déu mana. Segona ronda, comença la decadència de la Colla Joves amb un intent de 3 de 10 amb Folre i Manilles, que ja sabem que a ells les manilles no els hi funcionen gaire en general, i menja amb els castells de 10, i la Colla Vella també queda amb el 4 de 10 carregat, que no entraven els plans perquè el necessitaven descarregar per poder realment competir amb Vilafranca. Vilafranca te'l descarrega a la cara, aquest 4 de 10. De més a més, que no les tenien totes, perquè és un castell que a vegades sempre els hi queda carregat.
0: Els hi va trontollar moltíssim, eh?
1: Bueno, no, no, descarregat, una grada embogida, bueno, la grada dels verds.
2: Sí, és que fan carrer molt agressiva. Això, eh?
1: Sí. Bueno, no agressiva, perquè penso que no celebren caigudes, oh, perquè altres no poden... Bueno, perdona, la Colla Vella,
2: sí,
1: si ets de
2: Valls, ja
1: a tercera ronda va celebrar l'intent de pilar de nou amb Folre, Manilles i Puntals dels castellers de Vilafranca, i va haver una tensió a la plaça que gairebé es pega.
2: Això ho vaig veure jo des de la tele. Però és veritat que els altres són uns provocadors. Jo no estic a favor de que
1: perquè
2: celebrin.
1: Són uns xulos, però ells celebren el seu. No celebren les caigudes.
2: Això és veritat. No es pot celebrar mai una caiguda. Estic totalment d'acord. Mai s'ha celebrat una caiguda.
1: Coses que també van xular.
0: No posis el pro. Deixa el pro.
2: I a més, no s'ha de celebrar, no s'ha de fer xulo.
1: A la tercera ronda van veure el castell més esperat segurament de la jornada, que va quedar encarregat perquè és un castell impossible, que no s'ha descarregat mai, que és el 3 de 9 net de la Vella, de Colla Vella Xiquets de Valls. Els honra molt haver intentat aquest castell i haver anat a competir els seus màxims amb un castell inèdit que no s'ha descarregat mai. Van perdre tota la força per la boca al cap d'uns minuts celebrant aquesta caiguda. Però jo els hi reconec el mèrit i penso que és increïble que l'hagin portat a plaça. La Colla Jove es va quedar aquí ja fora de joc, sí, amb un 3 de 10 que van aconseguir carregar, però que després ja els hi va passar moltíssima factura. I a quarta ronda es va veure el duel final en què la Colla Jove es va... finalment fer l'animalada definitiva, que és tirar la torre de 9 sense manilles, quan ja havies caigut dues vegades.
2: Sí, bueno, és que aquests estan sonats.
1: El de la Colla Joves, jo no sé què els hi donen pel matí per esmorzar, però és que jo aquella canalla que els hi puja, tot i veure una cara d'un segon totalment desfigurat, a punt de matar-se, i la canalla igualment va cap amunt, jo flipo, jo no ho entenc.
3: Hi havia un moment que un dels els dosos, o els segons o els tercers, estaven ja com uns quants meridians cap a la dreta.
1: Sí. Els terços, clar, sobre d'un forn.
3: I l'enxaneta, sí. I els... Vinga, tu tira.
1: No, jo
2: aquella canalla és per no quedar sota. És a dir, tu, si tires avall,
1: clar, no, si caus des de dalt, com a mínim no
2: t'aixafen. No vaig cap a dalt, perquè va des de dalt.
1: Colla Vella comença a fer uns intents desmuntats de 4 de 10 que finalment no acaben anant enlloc, i tampoc no necessiten fer cap contraatac, perquè els castellers de Vilafranca ja fan la victòria definitiva amb un 9 de 9 en Folre descarregat per primer cop a la història, que és un castell absolutament lleig, és una falconada històrica, a més la van fer amb 3 enxanetes, però que no se li pot treure el mèrit de... Perquè és que el 9, en general, és un castell dificilíssim a nivell tècnic de pinya i de polre i de canalla.
0: Ha de pesar allò.
2: Però aquests castells tan amples vols dir que no tenen el secret és tenir molta gent i estar, no, eh?
1: Però és molt difícil d'assajar. Els moixonguers, sí, sí. L'any passat vam intentar assajar el 9 de 8 i era un puto cristo que no es podia aguantar
2: per
1: enlloc.
2: Bueno, perquè és un volum de gent que no tens, però...
1: No, i a nivell tècnic, és un volum de gent que sàpiga fer aquell tronc, ja. Que són 9 persones per pis, la canalla, hi ha 6 parells... Hi ha 6 dosos, hi ha 3 acotxadors, sí, 3 enxanetes, és que és molta gent sabent fer les coses que han de fer.
3: De fet, el vostre 2 de 9 d'Igualada es veia amb la càmera zenital que estava tothom al tronc, quasi. Perquè,
1: bueno, el Folre a les manilles.
3: Sí, sí, bueno, l'estructura del castell, volia dir. Perquè es veia que la pinya, una gent de blau, que no sé si eren els de Gràcia o qui era, que estava tota...
1: A veure, no se'ns pot dir que la soca no fos nostra, no, al contrari d'altres colles, però és veritat que és un castell que necessites molta gent per fer-lo. Nois, tornarem, no s'acaba la temporada.
2: Clar que no.
3: La Marta, que t'envia ànims i et diu la torre de nou, la teniu, Laura.
1: La tenim, és que la tenim perfecta, la farem per Tots Sants a Vilafranca, com espero que torni també Vilafranca a intentar el Pilar de Nou, i a Santa Úrsula, a les colles de Valls, que vagin fortes també i recuperin aquest ritme que porten galàctic.
3: Gràcies, Laura, a descansa del concurs i demà més.
1: Vinga, enhorabona a tothom.
3: Ara l'Olivia Dean, que us canta Mana i Nit, i de seguida les notícies del dia.

0: experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 2:15, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: 2:15 d'aquest dilluns 5 d'octubre. Què cal saber?
2: Doncs que les pluges no abandonen del tot el país i s'han reactivat el Maresme o el Vallès, que comporten l'enviament d'una nova alerta de protecció civil. El gran episodi de tempestes del cap de setmana ha assolit registres rècord de precipitacions i deixa dues persones mortes i una tercera desapareguda que es busca a Pineda de Mar, al Maresme. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera i va relliscar, i aleshores la força de l'aigua se la va endur. De moment, però, ningú ha posat cap denúncia de desaparició. Amb aquest escenari, la represa de la normalitat es fa molt complicada. Com a mínim, 9 centres educatius no podran obrir portes aquest matí pels efectes dels forts aiguats. Principalment són del Maresme i el Vallès, les zones més afectades. A més, hi ha una 80 de centres que obriran, però amb incidències pels forts aiguats. La mobilitat també està força compromesa, bàsicament el transport ferroviari, on hi ha molts trens que encara no circulen. En alguns punts s'ha establert transport alternatiu per carretera, però hi ha molts usuaris que no amaguen la seva indignació per falta d'informació i la presència d'unes pantalles que alerten d'uns horaris de combois que no són reals. Més coses. Pedro Sánchez anuncia que convocarà eleccions generals el proper 29 de novembre. Les últimes eleccions espanyoles van ser el juliol del 2023 i, de fet, ja van ser anticipades. Sánchez sempre ha mantingut que vol exaurir la legislatura que acaba aquest proper estiu, tot i que la derrota parlamentària de divendres ha dibuixat un moment que moltes veus del PSOE deien que és òptim anar a les urnes. Parlant d'eleccions, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes. Encara en clau internacional, desenes de persones han estat posades en quarantena a Sibèria després de la mort d'una dona per un cas de pesta pneumònica, una malaltia infecciosa mortal si no es tracta a temps. Segons les autoritats locals, la víctima era una tècnica en un laboratori de la ciutat d'Irkutsk, a qui se li hauria trencat un tub d'assaig mentre manipulava mostres del bacteri de la pesta. Almenys 200 persones amb qui hauria estat en contacte s'han posat en quarantena. I per acabar us explico que avui arrenca el període de vacunació contra la grip i la Covid de les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residència, als infants i al personal sanitari. Salut pronostica que la grip serà més infecciosa que l'any passat, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
1: Les 9:34, els titulars d'esports.
2: A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça col·legia el Madrid 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, el partit Girona-Mallorca i el Sabadell-Andorra van acabar amb empat a 0. I a la Lliga de Bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans, de fet van perdre tots. El Barça va perdre a Múrcia de 6. El Lleida va caure derrotat de 13 a casa contra el Burgos. El Manresa de 6 contra el Breogán. I el Girona va caure a la pista del Baskonia de 40. De fet, és la derrota més dura d'ençà que és a la Lliga ACB.
1: I el temps per avui?
2: Es mantindran els ruixats fins al migdia al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica bastant intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i els Pirineus tornaran a formar-se ruixats localment amb tempesta i el temps continuarà insegur amb un lleuger ascens del termòmetre.
1: Les 9:35, seguim aquest matí tan plujós amb vosaltres, dilluns 5 d'octubre, ara amb el Sodi. Per tant, tornem a Tarragona per uns moments de guitarres. Això es titula Marieta.

0: Escoltes i cas.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
5: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
4: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
6: Qui no balla, no és viu.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
6: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Oients, la setmana musical ve marcadíssima pels últims quatre concerts de la història dels Oques Grasses. Avui el primer dels quatre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, també dimecres, divendres i dissabte 10, ja l'últim dels últims. Recordeu que el podreu escoltar en concert en directe aquí a ICAT. Anna, és la cosa tan grossa que l'hem convertit en la pregunta del dia. De seguida sentirem més xats, més àudios als oients i més xats que avui ens expliquen la seva relació amb els Oques Grasses.
1: Molt bé, ja ho hem dit pràcticament tot, però Barcelona es converteix aquesta setmana en el punt de trobada de tota una generació amant de la música d'Oques Grasses. Els osonencs s'acomiadaran del seu públic amb quatre concerts que han penjat en qüestió de minuts al cartell de Tot Exhaurit. La primera cita per veure'ls en directe arrenca dilluns, el segon dimecres, tercer divendres i l'últim i definitiu dissabte. Els concerts començaran a 8:45 de la nit a l'Estadi Olímpic. Si us heu quedat amb les ganes de donar-los l'últim adeu després de 16 anys de deliri i filosofia, doncs sapigueu que la setmana passada es van posar a la venda un paquet d'entrades un cop es va ajustar la configuració de l'escenari. De fet, en trobareu per cada dia, excepte per dissabte, que aquí sí que està tot exhaurit. Hem dit al principi de la secció de l'agenda d'aquesta setmana, doncs, que ve marcada pels comiats. Un d'ells era el d'Oques Grasses, l'altre és aquest. Que diguen els que vulguin, Sorda també mereix un capítol propi. Aquesta banda de la Marina Alta ha escollit la seva localitat natal per acomiadar-se del seu públic. Aquest cap de setmana a Pego s'hi escoltaran i es cantaran les lletres d'un dels grups més reconeixibles de la música en valencià, amb unes lletres doncs molt lligades al territori i al compromís social. Divendres faran l'últim Aquelarret, que és el concert que fan en format familiar. Serà a les 6 de la tarda al centre multiactivitats La Trilladora, i diumenge la Gossa Sorda farà l'última Aquelarre. Compartiran cartell amb l'Abril, Romàntic Dimoni, que és el projecte de Carles Caselles de Smoking Souls, i Quinto, que és l'alter ego musical de l'artista de Pego, Josep Quinto. I ara no marxem encara del País Valencià. Poten la dinamita, si sabe volar el palau, ai, ai, ai, ai, una llengua metralleta. Perquè divendres, dia 9 d'octubre, és el dia del poble valencià, i el dia abans, la vigília, és a dir, dijous, doncs Alzira ho celebrarà amb una festassa. L'escenari l'ocuparan diversos artistes del País Valencià, però també de catalans, eh? Per una banda, hi seran la banda d'Ontinyent, Auxili, també hi serà l'artista de Pedreguer, Sandra Montfort, els alcoians El Diluvi, Malifeta, que els estem sentint de fons, i també hi haurà els mataronins Tiets. Tot plegat es reuniran per celebrar la llengua amb música i festa. Encara sobre els concerts per celebrar el Dia del Poble Valencià, Abril actuarà al Poble Nou de Benitatxell cap a les 11 de la nit. També hi haurà Quinto un pèl abans, i la festa continuarà amb DJ Fran passada la mitjanit. I ara, després d'aquests grans comiats i de la festassa que es viurà aquest cap de setmana al País Valencià, tornem a Catalunya, perquè toca parlar dels concerts organitzats per Estrella Damm per celebrar els seus 150 anys d'història. Barcelona, divendres, hi actuarà la Venus. So hard to be so funny when you're until L'artista de Sabadell oferirà el seu directe divendres a la Nau de Barcelona per portar a l'escenari el primer concert d'una gira catalano-italiana vinculada al seu nou projecte. El concert comptarà amb la participació de la cantautora de Trieste, ETT, amb qui la Valèria Saurí presentarà en directe aquesta cançó que sentim de fons, aquesta nova col·laboració que es diu It's So Hard to Be So Funny, que sentim de fons. Pel que fa divendres, Quimi Portet oferirà a Reus un dels primers concerts després d'haver tancat la gira de l'Último de la Fila. Ho farà a Los Submarino, dins del cicle Directes Estrella Damm 150, a partir de les 10 de la nit. Serà una nit de rock en català i també hi haurà molta festa. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar. I dissabte, l'Alfred García portarà el seu pop d'autor al Pirineu. Aquest serà, de fet, el tret de sortida a la seva tercera gira i presentarà les cançons del seu últim disc T'estimo, este quiero, i serà un concert en format solitari i acústic. Es farà dissabte a les 11 de la nit al Nòrdic Cerdanya, i encara queden entrades a la venda. Dimarts a les 7 de la tarda, la sala Paral·lel 62 de Barcelona acollirà la Festa Cultura Jove i actuarà l'artista de Lloret de Vistalegre, Maria Jaume, que repassarà els seus últims èxits, i també hi haurà els artistes biguetans Muniats, que ens van descobrir aquí al programa La Rita Oller. Aquest esdeveniment és gratuït per tots aquells usuaris de Cultura Jove que hagin fet la reserva a través de la plataforma. I aprofitant que parlem de concerts a la Paral·lel 62, doncs divendres hi haurà Sima Funk. L'artista cubà actuarà divendres a la sala Paral·lel 62 dins del Cruïlla Concerts. Per qui no conegui Sima Funk, és un músic que fa dialogar el funk amb les arrels afrocubanes i porta doncs una proposta de ritme i ball que el distingeix dins de l'escena internacional. Si voleu anar tot plegat, arrencarà a 8:45 del vespre. En canvi, si busqueu una nit de cançons amb història i fora de Barcelona, us proposem Llac Gener 76. Poques paraules tinc. Divendres, el Teatre Cursal de Manresa presenta Llac Gener 76, l'espectacle organitzat pel Bernat Sanz, que revisita el concert històric de Lluís Llach del gener del 1976 al Palau d'Esports. Gemma Humet i Joan Reig posaran les veus amb Manel Camp a la direcció musical i al piano, i de fet hi ha dos passis a la sala gran, un a les 5 de la tarda i l'altre a les 8 del vespre.
2: Veure com plou i veure com passen les hores.
1: Dissabte, a Mas Llorenç, al Baix Penedès, tenim una nova jornada del Perifèria Cultural. Judith Nederman i el trio Fortuny preestrenaran un projecte que aborda la música tradicional catalana des d'un tractament cambrístic. L'esdeveniment també acollirà el cantautor empordanès Joan Jubós, que presentarà el seu nou disc Fàcil. Els concerts començaran a les 8 del vespre i obren portes mitja hora abans. Passem ara a les festes majors. Aquest divendres, Svetlana actuarà a la Festa Major de Caldes de Montbui i presentaran el seu espectacle Les Modernes del Raval. Aquest show tindrà lloc a l'Embalat de Can Rius, igual que el concert dels Catarres.

El trio musical més conegut d'Aigua Freda, els Catarres, també actuarà a Caldes. En aquest cas serà diumenge. De fet, és un dels caps de cartell d'aquesta festa major, juntament amb Esbatlana. Aquest dia, per cert, també s'hi farà l'espectacle infantil del Xiula. Aprofito que parlem dels Catarres. Sapigueu que divendres seran a la festa de tardor de Sant Feliu de Llobregat i dissabte a la festa major de Santa Maria de Palautordera, concretament al Parc del Reguissol. Tots aquests concerts estan oberts a tothom. Cala.

0: I ara tornem a Sant Feliu de Llobregat perquè, tal com us hem dit abans, Catarra celebrarà divendres la festa de tardor, però diumenge serà el torn de Ginestar. Aquests concerts es faran a l'estadi d'atletisme del municipi i abans de tancar la carpeta de festes majors d'aquesta setmana, doncs també heu de saber que Banda Neon actuarà diumenge a les Preses, a la Garrotxa. Marxem ara fins a Mataró. Guillemino presentarà dijous al Teatre l'Aliança de Mataró el seu últim projecte R&B. Aquest concert forma part del cicle Músiques Tranquil·les, una iniciativa que va néixer amb la finalitat de gaudir de la música mentre se sopa. I en aquest directe de dijous, Pau Guillemet l'acompanyarà, doncs, Eduard Gené a les tecles. El concert arrencarà a les 9 del vespre i obren portes una hora abans.
1: Totes les pors tornaria a cometre els errors.
0: A Lleida, també dijous, actuació d'Enric S. a Can Ramon. El músic català hi presentarà el seu últim disc, Oníria, en format Big Band Duo. Si voleu anar al concert, començarà a les 8 del vespre.
2: Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
0: I ara ens aturem a Andorra perquè dijous Blaumut actuarà a la sala Prat del Roure d'Escaldes d'Engordany. El concert començarà a les 9 del vespre i, de fet, aquest serà l'últim espectacle de la banda al Principat, que va anunciar fa uns dies que farien una pausa temporal. De fet, el comiat definitiu serà el proper dissabte 17 d'octubre a la sala Apolo de Barcelona. Els qui també van anunciar fa uns dies que plegaven van ser Crim. Divendres, la banda de punk rock en català de Tarragona, Crim, actuarà a l'Estroica de Manresa per celebrar el 50è aniversari de la mort de Pere Camps, el qui va ser tour manager de la Inquisició. Els concerts començaran a partir de les 9 de la nit. I ara tornem a la capital catalana.
3: Y si quieres que te diga que este tío es una mierda, te lo digo.
0: I ara escoltem la madrilenya Maria Escarmiento, que aquest divendres actuarà a la Sala Apolo per presentar el seu darrer àlbum, Forever, que va treure a principis d'any, un àlbum en el que també hi col·laboren Julieta i Samantha Hudson, entre d'altres. El concert l'organitza Festival B i encara queden algunes entrades a la venda. Si voleu anar, sapigueu que l'espectacle començarà a les 9 de la nit i obren portes una hora abans.
4: A que passa...
0: Aquest dijous, el duet format per Birs i Peter Party portaran el seu projecte conjunt Oc Déu al Centre Cultural Albareda, del barri del Poble Sec de Barcelona. Hi presentaran el directe Gràcies, molt amable, fins aviat, el seu últim disc, i de fet el concert començarà a les 8 del vespre. Per cert, que dijous a la Sala Ras Matàs de Barcelona també s'hi farà una sessió d'escolta del nou disc de la Meritxell Neddermann que traurà aquest proper divendres.
5: I ara més guitarres i aquestes veus femenines que ens encanten són les Ginebres. Amb elles començarem a encarrilar la recta final del programa d'avui. Això és la típica canció, aquella cançó que t'encanta i et fa una mica de vergonyetes.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Les 9 i 53 anem plegant la paradeta. Ens espera un dia de pluges. De fet, acaben de compartir-nos sengles vídeos fa re un minut per la seva banda, la Mireia, aquí, enregistrat a prop de la Diagonal, des d'on som ara. O la Gemma, que ens envia un vídeo del seu petit pati al Guinardó, i en els dos es veu que està plovent moltíssim. Així que avui, alerta i paciència també. Nosaltres mai pleguem sense abans sentir un recull dels millors àudios que ens han caigut al llarg de la jornada. Recordeu que avui us preguntàvem pels Oques Grasses, que avui comencen els concerts de comiat. Avui, el primer de quatre, a l'Estadi Olímpic.
2: Jo sí que tinc entrada, va costar molt aconseguir-les. Finalment, avui anirem a veure Oques, concert tan esperat després d'un any d'espera. Vaig amb el meu fill de 10 anys, que també li encanten, i espero que aguanti tot el concert, perquè l'últim dia, res, tres cançons, i em va dir que volia anar cap a casa, després de tot l'esforç d'aguantar fins l'hora i tot. Espero que avui aguanti, que encomani tota la meva energia. Espero que ens veiem per allà, tots plegats, i que tingueu un bon dia.
3: Doncs jo, primer i a segon d'ESO, anava amb en Miquel Rojo, el trompetista d'Oques Grasses, i anàvem a la mateixa classe. Estàvem, diguem, dins del mateix grup social, els empollons una mica margis, i fèiem sempre, érem una colla, fèiem els treballs junts i tot plegat. Però després, a tercer d'ESO, el van canviar de classe i va pujar a l'escala social de l'institut, i llavors va deixar de relacionar-se amb nosaltres. I en aquest institut també hi anava l'Arnau Tordera, però ell va venir a batxillerat i era l'amic del nòvio d'una meva amiga, però no vam tenir mai gaire feeling, tampoc.
4: Oients experts, el podcast.
3: Ara sóc una adulta funcional i ho tinc tot superadíssim, lo de l'institut. Saludo a quasi bé tothom pel carrer.
5: Hi ha cançons que són molt maques, però no tinc pas entrades per aquest concert.
1: Acaba de sonar aquí també l'alerta.
6: Fa dos segons que acabem de rebre un SLR.
7: Però l'hem apagat perquè és que és insuportable.
1: Mira, en Ferran diu, a mi també m'ha sonat, que és el que es diu aquests dies.
6: Ha sonat a l'àrea metropolitana, que el país és molt gran. Hem arrencat la setmana parlant d'oques, de castells, de pluges, i sobre això últim, la Laura s'ha proposat erigir-se com la nova cunyada alerta.
8: Bon dia, perquè sí, en relació amb tot aquest tema meteorològic, tinc unes quantes inquietuds i reflexions que potser freguen el cunyadisme.
7: Ai.
8: Faig cunyada alert, però crec que són coses que pensem tots.
9: I punt!
8: Com pot ser que enviem coets a l'espai i no siguem capaços d'enviar és alerta aquestes dels collons als llocs on realment plourà? Tampoc vull ser Miguel Bosé. Tampoc vull ser Miguel Bosé.
9: Sí. Juro.
6: S'està produint un fet, i és que parlem d'alertes justament quan sonen, No sé si és que les hem cridat.
1: Mira, l'Uri diu, prou cunyadismes, prou negar el canvi climàtic només perquè just en un moment on tu estàs, en aquella població, s'està tranquil.
6: Exacte.
1: Això, Laia, no vol dir que el canvi climàtic s'hagi aturat,
7: No, per desgràcia. Vale. Només també... que, ostres, que estan nadant els cotxes aquí a la Diagonal, mireu, al lateral de la Diagonal. O sigui, estan aixecant una quantitat d'aigua quan hi passa.
6: Això no és res amb el que hi havia malgrat fa un dia.
1: Mira, Sergi, mira, un cotxe blau.
6: Fixa't.
1: És que m'agraden molt.
6: També hem celebrat que avui és el dia de James Bond, fent-vos un top 5 de pel·lis d'espies que han començat amb Bourne i hem acabat amb Jason Bourne. Teniu Matt Damon per estona, Amb el cas Bourne, el mite Bourne, l'última tonda de Bourne, el llegat de Bourne, Jason Bourne, tot molt Bourne.
7: A mi m'agraden, És que Matt Damon m'agrada molt.
6: I collons que hem començat per Bond i acabem amb Bourne.
1: Torna del món
6: i torna al Bond.
1: Vale, gràcies.
6: I acabem amb el dilema d'avui de la Laia sobre festes amb famosos despullats i un inesperat convidat sorpresa.
7: Us convidaran a una festa on hi ha un o diversos famosos, normalment inabastables, però que tindreu l'oportunitat de conèixer. Què passa? Que és una festa en què, coses que passen a la vida, tothom hi ha d'anar despullat. Què feu? Hi aneu?
1: Ah, tu no hi aniries.
7: Home, jo m'hauria de pensar molt.
8: Aniries a una festa amb Pep Guardiola despullada?
7: Jo crec que no.
1: Siga-saga!
7: No, jo no hi vaig. Amb un mort sí que hi aniria.
8: Jo amb la Dua Lipa hi aniria.
1: I amb l'Obri Plata.
7: Home, jo si fos Lluís Companys, potser sí que hi aniria, ara que ho penso.
8: Lluís Companys, Laia.
10: No ens deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugeresa.
7: Ei, qui és el millor?
6: Bueno, escolta, cadascú té els creixos que té.
7: Escolta, trobo que el dilema avui ha donat per molt i estic molt contenta.
6: Nosaltres, si tu estàs contenta, estem contents.
7: Clar que sí.
6: Va, i acabem i ho fem amb aquests que estan sentint, els Goril·laz. Avui, cançons sobre primats, ha guanyat aquesta Feel Good Inc.
1: Gràcies, oients, per votar-la. Gràcies, oients, per ser-hi. De fet, no pensàvem que en les últimes 48 hores rebéssim tantes cròniques climàtiques, tantes cròniques castelleres, tants vídeos, tantes imatges, tants xats. Ens encanta que això segueixi així.
6: Tenim els millors oients, i punt.
1: Així que,
7: deures.
1: Veure si avui aneu a veure Oques Grasses per demà Crònica Experta.
7: Són sí, explica, volem saber què ens hi trobarem els del dimecres.
1: Els deures que esperem pel dia de demà.
6: I refredat expert, segurament, sí. També.
1: Adéu, Laia, Anna, Sergi, Mariví, fins demà.
6: Adéu!
7: Fins demà!

tal? Des d'avui 3 minuts arrenquem setmana posant música i novetats, com aquesta, per exemple, de Cabina MP3. Avançament del nou treball que ha de sortir el 19 de febrer, sortir a buscar-te. Avancem i també anem a posar-hi aquesta més leira, Brand New Channels.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Nova revisió d'aquest clàssic dels Manel, en mans de l'Alba Morena, però tenim molta més música per posar-hi en aquest matí de dilluns plujós en moltes parts del territori.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: ICAT.
2: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: ICAT. ICAT.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert.

Doncs a Lleida seguim sense una gota mentre continua l'episodi de pluja molt intensa, litoral i prelitoral. En punt 2:15 del matí és Javito després dels Siderland.

una de les cançons ja convertides en himne de Diplo i també una de les imprescindibles en qualsevol sessió dance. Seguim amb més cançons i més històries. Ara feta aquesta casa és la nova de Venus.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. If you survive these crazy days, I'll jump around and sing a praise. You can't walk around and mess with me. You can't walk around and mess with me. Oh.

you. I'm in the car with you. I'm having fun with you. I'm having fun with you. Damn. Will this silly boy ever see good life again? En aquest matí del dilluns 5 d'octubre també posem una de les veus més personals i autèntiques del nou R&B, Q Marcen. I abans de les 11 també rodaran Julen, Nino, Sam Smith, al·lèrgiques al pol·len i ara una mica de Lil Dami.

És Sam Smith, un dels fenòmens musicals més grans de l'última dècada. Arriba a ritme de gospel amb aquest Oh Mother, i amb ritme enèrgic arribarem gairebé a les 11 amb Al·lèrgiques al Pol·len, avançament de l'últim àlbum, aquest PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són 6 noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els de massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: segur.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: 6 noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes 6 amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas a la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Quereu com una de Girl Band?
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a afectar el discurso.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.
13: Escoltes ICAT.

0: Nova hora en marxa, que l'hem posat en flow, Mili, i també la proposta del Kelly, Isaiah, 11 i 6 minuts.
1: Escoltes i cacs.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Escoltes ICAT.

0: Una altra de les cançons que mantenen la màgia de Pink Panther és, i aquesta és una de les novetats amb l'Abril. Nens en crisi.
1: Si estem totes tristes vora un precipici.

0: right. I can't go wrong trying to make things right. Trying to make things right.
1: Doncs així hem arribat a dos quarts de 12 amb Van, un dels noms que domina l'escena dance. I seguim amb el degoteig de cançons també ara amb Poggioli i Rodili.
2: Yeah, Poggioli, com ho fèiem abans? Ok. Imagino-vos-ho.

de pensar. Això són massa rappers per un sol cabron. Això són massa fans per tan poc flow. Això són motherfuckers volent ser que no són. Els gangsters de veritat escolten Antonio Font. Els gangsters de veritat diguen on són, on són. No els veig. Yeah, yeah. No em veu les intencions, vaig cobert de swag. Masses mentides sobre mi, us faig el fact check, fact check. Vull una casa en la muntanya i molts fact checks, fact checks. Calles perquè si obro la boca us falto el respecte. T'agrada quan t'escric el prospecte. T'encanta quan em fumo un pit i em buquilla mentes fresques.

0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

l'artista catalana més escoltada, Rosalía, i aquí tenim un altre dels èxits virals del moment, és el Mi Chico, Jason Derulo, Melody i DJ Gosha.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No m'ho segueix la mà de qui dóna de menjar. Perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Bon dia, són les 12.
1: Picat al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: Tots els principis tenen sempre un final. Avui comença la 10 d'Oques Grasses. El Salvador!

0: sí, de moment comença avui. Fa pocs minuts The Project, la promotora que organitza els concerts d'Oques Grasses, ha anunciat que, de moment, es manté el concert d'aquest vespre, que s'està fent tot el possible per mantenir el concert que va començar a 8:45. Això sí, hi haurà més informació a partir de les 2:00 PM. Expliquen que és quan s'acabarà l'alerta de protecció civil.
1: 4 estadis olímpics és el que omplirà el grup osonenc. Dit d'una altra manera, 220.000 persones aniran a algun dels 4 concerts. Rècord històric per un grup que canta en català.
0: Com igual de rècord va ser el que van durar les entrades a la venda, el del primer concert 21 minuts i el del segon, que es va anunciar, 19 minuts.
1: Així, avui arrenca una setmana que posarà punt i final a 16 anys de trajectòria i 14 des que Oques Grasses van publicar el seu primer disc, que arrencava així. Record.

0: Un dia no sé com es titulava aquell primer disc on hi trobareu alguns dels seus primers himnes, com això que estàvem sentint, passos importants o també senzilla.
1: Senzilla, com la vida, quan els dies et van bé.
0: O també cool.
1: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n allò.
2: Des d'aquell moment fins a petar-ho del tot ens va encantar tot això.

0: Aquestes últimes bancals a John Brown i Torno a ser jo ja formen part del disc que ho va petar, en aquest cas d'Oques, Fans del Sol. Després en regalarien segurament els dos discos més coneguts, A Tope amb la Vida i Fruit del Deliri.
1: Els concerts, per si algú no els té a l'agenda, són avui, dimecres, divendres i dissabte. Començaran tots quatre a 8:45 del vespre.
0: Això, com dèiem, esperem que el temps i la pluja ho respecti. Ho acabarem de saber a les 2 del migdia pel que fa al concert d'avui. Qui a priori anirà als 4 concerts és la nostra companya del Loft, la Gala Castelldort.
2: He de dir que pel concert d'Oques tinc moltes expectatives, que sé que és molt mala idea, perquè les expectatives mai a cosa saber quines són i per tant mai s'acaben de complir. Però últimament estic somiant en com serà el concert, perquè ja sabeu que jo vaig a tots i em torno absolutament boja per Oques. I avui, per exemple, he somiat que projectaven com una mena de coets al cel, bueno, unes històries. Per tant, m'espero això, que es passin de frenada i que facin una autèntica barbaritat. I sobretot plorar molt. Plorar molt per pair-los bé.
1: S'esperen moltes sorpreses i col·laboracions. S'especula que a l'escenari pugin Rita Payés, Al·lèrgiques al Pol·len, Julieta, Figaflaues...
0: També col·laboradors dels seus inicis, com Arnau Tordera o la Iaia.
1: Però què esperen els fans d'Oques Grasses del concert?
3: El que més espero d'aquest comiat d'Oques Grasses, d'aquest darrer concert, és que m'emocioni. Sempre em toca molt la fibra, per tant, per mi Oques Grasses és un grup que m'arriba molt... molt, molt, molt a dins.
4: Desitjo ballar, cantar molt, igual com fem amb les cançons d'Oques quan les escoltem a casa. També emocionar-me, perquè és una cosa que també ens passa molt a la família. I per sobre de tot, sobretot, disfrutar molt aquesta nit.
5: Sort de tu és una cançó fonamental per a mi i l'amor que sento per la meva dona i per el meu fill. Així com la nostra relació amb Catalunya, com la nostra llar. Crec que el concert serà una oportunitat per celebrar els nostres 10 anys de matrimoni i la vida que ens hem construït aquí.
6: Jo em vaig fer fan o seguidora d'ells en un moment en el que jo doncs no ho estava passant gaire bé, i les seves cançons del seu últim àlbum doncs em van fer identificar-me molt amb la seva forma de viure. I del concert doncs espero poder gaudir molt d'ells en directe i també poder tancar com aquest cicle.
0: Si no podeu anar a l'últim concert, el del dia 10, atenció, perquè el podreu seguir en directe per ICAT.
1: Dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Aina Ostrell i en Fran Lluís Giró, del Nota de Veu, seran a l'Estadi Olímpic de Barcelona per explicar-vos en directe la gran festa de comiat d'Oques Grasses.
0: A les 8 arrencarà un programa especial per fer, juntament amb els fans d'Oques, la prèvia del concert.
1: I a partir de 9:15, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a l'antena d'ICAT.

0: tenim, per cert, el cartell del Primavera Sound.
1: Anxiety, keep on trying me. I feel it quietly, trying to silence me. My anxiety, can't shake it off for me.
2: Douchi serà una de les caps de cartell del Primavera Sound d'aquest pròxim estiu, juntament amb...
0: The Chemical Brothers són alguns dels noms que s'han anunciat fa també pocs minuts i trobareu en aquest Primavera Sound també Massive Attack, FKA Twins, Fontaines DC i Bad Gyal.
2: Fa uns minuts s'han anunciat els primers noms, on també hi ha Phoebe Bridgers i Skrillex.
0: També Turnstile i Hayley Williams, Adela, Caroline Polachek, entre molts altres.
2: Els abonaments surten a la venda dijous a les 11 del matí.
0: I agafem l'agenda de concerts per parlar d'un altre comiat, el de Rod Stewart, que farà parada a Tarragona.
2: Serà el 8 de juliol a la Tàrraco Arena i posarà fi a més de 6 dècades sobre els escenaris del rocker britànic. La gira, que es dirà The Final Encore, arrencarà a Dublín el proper 23 d'abril i també passarà per Londres, Amsterdam i Berlín, entre d'altres.
0: Això sí, tot i que s'acomiadi dels escenaris, assegura que continuarà fent música.
2: Les entrades es posen a la venda avui mateix.
0: I anem ara fins a Girona, allà hi tenim en marxa, recordeu, el Festival Temporada Alta de Teatre i Arts Escèniques, i avui, precisament, arrenca el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
2: 8 dramaturgs, 6 d'ells del Principat, un del País Valencià i un de les Illes, s'enfronten per ser el millor de Catalunya. Tots han tingut 2 mesos per escriure una obra de 45 minuts per a 2 intèrprets que pugen a l'escenari a defensar-lo gairebé a cegues.
0: Les anteriors edicions del torneig han generat èxits, com, per exemple, el crèdit de Jordi Galdós, el Seran, Smiley, de Guillem Clua, i Losers, de Marta Butxac, entre molts altres.
2: El primer combat de dramatúrgia serà aquest vespre a les 8 entre Helena Santiago i Roser Vilajosana. Els següents creuaments seran el 13 i el 19 d'octubre i també el 2 de novembre.
0: I acabem a Barcelona, a la sala Paral·lel 62. Demà, nova edició de la Festa Cultura Jove.
2: Jaume serà la cap de cartell de l'inici de la temporada de Cultura Jove. També hi trobareu els osonencs Muniats i els DJs Caldo Pop i Beren the Dog.
0: També hi seran tots els prescriptors de Cultura Jove, entre ells la Rita Oller dels Experts i també l'Eudal i la Judit, presentadors del Camerino.
2: Tot això a partir de les 7 del vespre. L'entrada és gratuïta amb reserva prèvia a la plataforma de Cultura Jove.
0: I a Maria Jaume posem el punt final a l'ICAT el dia d'avui, a les vies de so Dani Jiménez.
2: A la redacció Sílvia Comet i servidors, i a la producció Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia.
3: Escoltes ICAT.

0: Bon ritme i cat per fer més lleuger aquest dilluns, passant per aigua amb Galantis, el DJ suec, redefinint la fórmula del seu èxit amb el Do You Mind.
1: I cat, la ràdio inquieta.
0: Vinga, més música per no decaure en aquest plujós dilluns, escoltant i compartint coses molt íntimes i tranquil·les amb Soc un Bohemio. Sí.

Sofia Càmera, des del Canadà, sumant més moments al·lucinating a la seva carrera amb propostes com aquesta. I aquí arriba Nox, marcant el ritme dels pròxims minuts amb el Maybe I

Nen petit, Mama Duixa, amb un so, que ja és marca de la casa. Més propostes d'aquí que arriben a ICAT ara amb Arnau Ballbé, anticipant més nou material del seu primer disc en solitari amb aquesta nova cançó, que es diu...

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Aquí teníem a Taylor, donant-ho tot i més pels sentiments amb Lazy Love, i seguim ara amb aquest llamp de cançó que s'ha marcat des de la costa, és Almost Monday.

tot. La Calidesa de les Veus amb Mata i Maig, explorant els límits de l'amor amb Joan Foc i un Fire que seguim aquest posant ritme al dilluns amb la cançó amb la que va fer Diana Zara Larsson al Lash Life.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
0: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
1: de la teva vida.
4: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Sí, se l'havia el nom.
4: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
5: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
4: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
7: Abans d'aquest programa, tot això, deixaré caps.
8: De què va el programa?

0: Revivant des de Cata el fenomen Yandú amb el Club dels 27, d'aquelles cançons que seguim escoltant i recordant amb especial estima. Seguim ben motivats amb l'estrella més rebel del pop actual, Charlie XCX.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I'm your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

20 anys d'història en premis, hits i concerts arreu. Els Amics de les Arts demostrant que dues dècades després encara tenen moltes coses a dir. El proper 24 d'octubre s'esperen en concert a l'Estroica de Manresa. 5:01, ritme de dansa i capti de primera divisió amb Calvin Harris.

0: Escoltes ICAT.
1: Vinga, és ara la una. Més cançons aquest que continuen caient com gotes de pluja. Enganxa't al ritme i deixa't portar amb la nova de lluna plena. Ets una enganxina. Estàs...

0: Tate Up.
1: La finíssima elegància amb les veus de Kelly Tilau i el dilluns que no s'aturarà cap per sentir la poesia musical dels Gavina MP3. Sortir a buscar-te.

0: Uri Santa Fe i Lam Liqui, a cop d'aquest reggaeton suau i mediterrani, desplegant l'imaginari de la Costa Daurada com a escenari d'aquesta cançó.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: I sense sortir de la nostra escena, aquí et porto ara l'estimulant electrònica quilòmetre zero del duet Balma.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In Vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Aica.
3: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
4: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
1: Escoltes, Aica.

tremendo hit dance, el que s'han empescat Alok i J-Lo, dos dels artistes més reconeguts del planeta. Molt i molt bé, amb aquest Everything's Fine. Va, una mica més de contundència per aquest dilluns, amb mans d'Absal. Això és Into My Body. I don't

Una mica de màgia musical aquest amb la Flashy, convidant-nos a deixar volar la imaginació al ritme d'aquesta romàntica bachata, de les cançons que el grup portarà en viu amb la resta dels seus èxits el pròxim 11 de desembre a la Paral·lel 62 de Barcelona. Bones coses, seguim aquí encadenant temes, aquest amb Thundercat, recuperant la veu del ja desaparegut raper Mac Miller. Això és...

0: cama y en mi rival y se ha plenat la plaça.
1: Cascades de pop electrònic i reggaeton en valencià, Colometa amb aigua gelà. I ens seguim remullant i catar amb l'elegant flow de Chris Patrick, Ali Hook.

0: I'm tired.
1: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
2: meva mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
5: El concert
3: de la teva vida.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Alba Morena, actualitzant per les noves generacions el Mar de Manel, de les cançons que despegaran concert amb la resta del nou disc el pròxim 17 d'octubre a l'Ilocal de Barcelona. Pista d'aicat absolutament explosiva aquesta de Lisa Sawadika.

Guillem Gisbert donant una altra pista del que serà el seu nou disc, Lluny de Manel, amb Les coses anaven bé, cançó que comparteix amb la veu de Julieta Vidal de Losa. Vinga, que no s'ha de dilluns, energia ara positiva amb Miss Later. Això és Brand New Channels.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu? Quines ganes que tenim avui de fer el programa. Avui és dia de saludar una persona amb qui no tenim tantes oportunitats de veure'ns, perquè ve de llunyíssim, ve del País Valencià, en concret d'Oliva, a la comarca de Safor. Evidentment, això de llunyíssim és irònic, però ens passa que de vegades notem una distància entre el Principat i la Terreta, i no pot ser. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui connectem amb la tradició del Camp Valencià, tindrem moments ben bonics.
1: Sí.
0: Avui estic segur que es farà una mica la intensitat i la floració
1: a
0: aquest programa.
1: Probable.
0: I avui connectem amb aquesta tradició del Camp Valencià, abraçant el cant del Baix i, sobretot, una cultura que, gràcies a gent com la nostra convidada, continua intacta, malgrat alguns la vulguin esborrar del mapa. Jo trobo que és moment de posar-nos-hi.
1: Som-hi.
0: Posar emoció a l'antena d'ICAT. Som-hi. I avui dediquem el programa a les veus anònimes que van fer que gent com la nostra convidada s'atrevís a cantar. Felicitem-nos, tots plegats. Benvingudes a pausa. La persona que ocupa avui el sofà de convidades és la Maria Bertomeu, és a dir, la Maria, tal com raja. Maria, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ets la Maria del País Valencià.
1: Sí.
0: Això està, queda claríssim. A mi el dia que em van dir... Perquè hi ha molta gent que diu, quina Maria? No, la Maria.
1: La Maria. Ja, és un poc raro, no?
0: No,
1: a mi m'encanta perquè és com declaració d'intencions, en plan de, qui ets? La Maria. No, sí. Però quina Maria? No, la Maria.
0: Efectivament.
1: Yeah.
0: I amb mayúscules.
2: No, a veure, no ho sé, conforme... Depèn de com estigués el dia.
0: Depenent dels alts i baixos, no?
2: Exacte, sí, sí.
0: Has vingut avui, que fa caloreta encara a Barcelona. No s'acaba mai la calor.
2: Sí, s'ha notat.
0: Vens d'Oliva.
2: Sí.
0: I et pensaves que potser faria una mica més de fresqueta avui.
2: M'he agafat el palmito i ha sigut un desastre. O sigui,
0: ja.
2: Sí.
0: No has agafat el mocador per la moquera i també per la calor?
2: No
0: portes
2: res. O sigui, m'he estat com a les 4 i mitja per a fer-me la maleta i de tot. I, o sigui, estava així de casa pensant, he agafat això, sí, doncs ja està, adéu, xau.
0: El cas és que aquí tenim Maria. La Maria és una, com dèiem, una de les grans veus del País Valencià. Dir-vos, oients, que va ser un secret a veus durant un temps, aquí a la redacció n'anàvem plens, sobretot Laia Vidal i un servidor ens comentàvem, hi ha una persona a València, però no sabem ben bé, llavors vam descobrir que era la Safor, comarca de bona collita, diguéssim, artística, i finalment la vam conèixer, ens en vam enamorar, i avui tenim ganes d'estar amb tu, Maria, una hora sencera. Ara, la Maria, podríem dir que ja és una realitat per molta més gent, no només la Laia Vidal i jo, sinó que som molts els que la seguim, que escoltem els seus discos, que escoltem, per exemple, Robina, que és un disc que ens ha portat grans alegries, i els seus concerts, que són una catarsi col·lectiva. Però tot té una explicació i tot té uns orígens. Bon.

0: Això que sentiu és a Maria, tu m'ho diràs, un cant del Baix, no?
1: Sí.
0: A veure, hem de parlar d'aquest cant perquè és el teu vincle, o potser és el teu despertar artístic, gairebé, no? La tradició de la teva comarca, del teu poble en concret, d'Oliva. Aquest vincle amb la música d'arrel i amb el cant valencià és el que finalment ha fet que un dia vinguis a ICAT a parlar de tu? Va ser així?
1: Sí. Sí, però per a mi va ser sorprenent. O sigui, que la meva família no ve de música tradicional folklòrica, per tant ha sigut com una sorpresa per a mi també conèixer el gènere, vincular-me i no sé, i això. I Xavi, que és el que estava cantant, és el meu professor, així que...
0: Espera't un moment. Jo
1: claro.
0: Clar,
1: l'has agafat arreu, però era Xavier de Bétera, Xavier de Bétera i la xiqueta de Massachusetts cantant.
0: L'he agafat de YouTube a l'atzar, pues aquest vídeo. Vaig posar Cant del Baix i em va sortir això. Per tant, són gent reputada, aquesta que sentíem.
1: Sí.
0: Explica'ns què és, començarem per aquí, què és el Cant del Baix. És un cant que podríem englobar dins aquesta tradició oral, com tindríem la glosa mallorquina o...
1: Sí, seria això? Està vinculat al cant improvisat. El cant valencià, o sigui, el folclore valencià, el País Valencià, conforme el definim nosaltres, i a mi s'encarrega d'ensenyar-me Xavi al conservatori, és com que té tres grans branques, que serien els balls de comptes, on estarien les jotes i tot això que es pot ballar pel carrer, que no entraria dins dels cants improvisats.
0: Val.
1: Després estaria el cant d'estil, i ahí ja sí que hi ha un número concret, són 5 o 6, i ahí dins d'uno d'aixòs estan les albaes.
0: Val. Jo això del cant d'estil sí que t'he de dir que ho havia sentit seguint el Pep Jimena Botifarra, per exemple, un mite, però val, o sigui, el cant d'estil engloba diferents tipus de cant. Uns són les albaes i n'hi ha d'altres que ens puguin sonar o no?
1: Sí, totes les malaguenyes, la malaguenya de Barxeta, per exemple, que canta sempre Pep.
0: És un cant d'estil.
1: Arranquem vinyes, això seria... Sí, bueno, cant d'estil no, però seria un ball de compte, anem
0: jo,
1: a dir.
0: Jo intentaré entendre-ho avui,
1: sí,
0: Maria,
1: sí.
0: No ho prometo. Val?
1: Clar,
2: és difícil.
0: És difícil, eh?
1: A mi m'ho va costar molt, jo.
0: Tu has estudiat bastant, ara ja ho tens bastant après, diguéssim.
1: No,
0: després parlar...
1: però bueno, s'intenta.
0: No, però bueno.
2: Com hi arribes tu allà, Maria? Perquè és una cosa que t'arriba de petita.
1: No, per a res, per a res. En ma casa sempre s'escolta moltíssima música de tota classe, amb música que ve d'Amèrica Llatina, música espanyola, o sigui, de tot, però no folklòrica, bàsicament, pues, perquè és, jo què sé, cadascú té els gustos, no?
0: Sí. Perquè vols dir que podien sonar boleros a casa teva?
1: Exacte,
0: o...
1: sí.
0: Però música tradicional no?
1: Sí, o sigui, com a tal no, mm-hmm. Ni en valencià, vull dir, no per res, sinó perquè, jo què sé, a Oliva, jo què sé, no ho sé, en fi... I pues, jo vaig començar a cantar i vaig començar a fer versions de la música que jo escoltava, jo que sé, pues, d'Extremadura, de Julieta Venegas, de pues, coses molt random. I em vaig llançar a cantar pues, al Baix, perquè al meu poble es canten al Baix, que són estos cants improvisats per a les falles, per exemple.
0: Uh-huh.
1: I res. I un noviet que tenia ahí em va dir, xica, apunta't al conservatori, fes la prova d'accés, prepara't i tal. I jo dic,
0: Quan dius vale. Noviet, és noviet. No era
1: serà
0: una parella així com tot
1: No, això es va acabar.
0: Vale. Escolta, hi ha una altra cosa que sempre les menciones, les teves àvies.
1: Sí.
0: Les com li dius?
1: Les meus iaies.
0: Li dius iaies?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Abueles.
1: Sí.
0: Vale.
1: No. Les
0: teves àvies cantaven.
1: Sí. Mentre netejava en casa...
0: O sigui, aquest clàssic de cantar perquè vas fent
1: no,
0: el dia, no?
1: No de cantar, sinó de dedicar-se a cantar, sinó pues, com qualsevol abuela que tinguem nosaltres que es posava a netejar o a cuinar i es posava a cantar ahí, jo què sé, per Marisol.
0: El que fos, no?
1: Lo
0: I això és font d'inspiració, també? Tenir com una veu que va ressonant per casa quan tu ets petita i tal, suposo que et desperta alguna cosa.
1: És que jo crec que van ser les meues dues primeres concertistes. O sigui, per a mi va ser la primera vegada que jo escoltava algú cantant en directe. Trobo que van ser elles.
0: Uh-huh.
1: Entonces,
0: I què n'aprenies? No sé, mentre la teva iaia, una d'elles cantava coble.
1: Claro, o sea, bueno, era un moment molt íntim perquè sempre estàvem... les dos a soles. Caía el día y mi abuelo estaba trabajando o lo que siga y en deixàvem a mi als seus càrrecs y al final pues estàvem les dos a soles. Entonces era com una connexió estranya de dir, ostres, soles ho fan elles, quan estic soles a mi és perquè elles estan relaxadíssimes
0: sí.
1: I a mi em transmetien també que cantar també era com per a quan tu estàs relaxada o quan necessites algo. Vull dir, era una... no sé...
2: Quant tens tu aquest despertar? Perquè a mi em fa la sensació que a molta gent, una mica de la nostra generació, ens ha passat com que hem connectat amb la tradició catalana o del nostre país, no tard, però com que al principi jo fins i tot renegava del que era la cultura catalana, perquè em semblava una cosa com carrinclona, que no em representava.
1: Sí.
2: I ha sigut als 20 i pico que he dit, hòstia, anem a recuperar aquesta tradició. A tu et va passar una mica així?
1: Totalment. Jo, és que jo crec que ho donem per sentat. O sigui, és que com que ho donem per sentat i tens l'època adolescent en la qual és com que ho mires per dalt del muscle i com que, no sé, és com una espècie de cosa que es crea ahir i que, per exemple, amb els meus companys de conservatori, que són gent que em lleve 10 anys, o sigui, que són 10 anys més joves que jo, doncs compartisc amb ells classes d'anàlisi, per exemple, i són instrumentistes de trompeta i tal, i veuen la meva especialitat o la especialitat de dolçaina com una especialitat de Chichinabo, diguem.
0: Ah, val.
2: Clar, bueno, una mica
0: mira,
2: com...
0: Sí. Laia Gluck, estàs a punt
2: sí,
0: de dir?
2: Sí, està a punt de dir Laia Gluck amb la gralla.
0: La Laia de Trèvol, que és grallista, no grallera, grallista. Crec, ens explicava que és el mateix, que ella anava al MOOC, el sintetitzador, a l'SMUC, perdoneu, i allà se la miraven com... Primer que hi havia... O sigui, sort que tenim classes i graus superiors de gralla, però que els de jazz i tal, se la mirava una miqueta per sobre l'espatlla, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Tu passava també.
2: Em passa, sí.
0: Tu vas agafar un ben metall com tota bona persona valencianitzada?
1: Efectivament,
0: això sí.
1: Jo vaig agafar el saxo, i ahí estava jo contentíssima amb el saxo, i ja està, i total, pues que... Això.
0: La veu la descobreixes més tard gràcies a aquest noviet que tenies, o t'hi atreveixes, i anys, molts anys més tard de tot això, bueno, potser no són tants, hem tingut accés a un vídeo.
1: Ai, senyor.
0: Meravellós.
1: Ai, senyor.
0: Sí, on cantes, una persona molt important. El puc posar?
1: Sí.
0: Hem dit que ens emocionarem una mica avui.
1: A veure.

0: Això és un document que em sembla preciós, de la Maria cantant amb una de les seves àvies.
1: Sí.
0: Qui és?
1: És ma abuela de la platja. Que, bueno, és que les meves dos iaies es diuen Maria, entonces era com...
0: Les meves també es deien
1: Maria. Claro, entonces si dia iaia Maria no s'aclaríem, i era com la iaia que viu en la platja és la iaia de la mar, i la iaia que viu al poble i viu a un piso, doncs pues és la iaia del piso.
0: La iaia del poble, eh? Ah, sé que una ja no hi és entre nosaltres.
1: Aquesta
0: que sentim. Per tant, perdó, no busquem
1: moltes
0: això.
1: Gràcies. O sigui, moltes gràcies. M'encanta escoltar-la i jo per mi no ho busque perquè no puc. Però em fa molta il·lusió quan ho posen a cercar. Moltes gràcies.
0: Ella canta amb tu, clar, aquí sí. Ja se li nota, veient, si veieu el vídeo oients ja veuríeu que té una veu més apagada. Però vaja, però que hi ha la intenció, el somriure tota l'estona i tal, i la neta empoderant la iaia, que és una cosa superbonica de veure.
2: Bueno, que crec que el cant també és un exercici com de memòria, de parla, que crec que és una eina molt guai com per exercitar el cervell d'una persona.
0: Home,
2: gran,
0: fins i tot,
2: no?
0: Fins i tot la gent que té problemes de demència, Alzheimer, que la cosa que recorden
1: sí.
0: És el cant.
1: Ella tenia Alzheimer i això, vull dir, un dia cantante es va posar a cantar coples i era una dona que ja era incapaç de dir-te què és el que havia dinat feia unes hores. Entonces, clar, mos vam quedar tots en plan, ostres.
0: T'he de dir que la persona que et porta el management, booking, sí, comunicació, que és la Laia, que avui ens visita, que està aquí amb nosaltres, ella i jo ja ho hem plorat tot el que s'havia de plorar aquest vídeo, val? Perquè ahir jo li vaig enviar un missatge de veu, una nota de veu plorant, després de veure'l, sí. I la Laia em va dir, jo també he plorat molt, per tant ja està fet,
1: sí.
0: La ploració
1: sí,
0: està feta.
1: Està feta, jo també.
0: No cal que la fem una altra vegada. Escolta, aquest noviet, que era Dulceiner, m'han dit...
1: Ah, efectivamente.
0: Tocava de Dulceiner.
1: Pobre, li vaig tindre que pagar drecho o algo así.
0: M'interessa molt, mira, em lliga molt amb això que dèiem abans a la gralla, la Dulceina, al País Valencià. La gralla aquí sempre ha sigut un instrument que ha aixecat menys teniment, que se n'ha fet befa, saps?
2: Bueno, la imatge aquesta del músic, que ens agrada? Un bateria, un guitarrista.
0: Sí.
2: Però a sobte et diu, no, toco la Dulceina i és com... hot o no hot?
0: I l'altra cosa és saber-la tocar, també, perquè efectivament és un instrument molt popular que va pel carrer i a vegades et pot atabalar, però la gent que la toca bé, flipes.
1: Hay una fina línia. Hay una fina línia
0: sí?
1: En el fracàs, ahí, sí.
0: Ah, sí, eh?
1: En l'afinació, és tal qual.
0: Sí, I quan està una mica desafinada és quan rebenta una mica el timpà.
1: Exacte.
0: Però quan sona bé, és flipant, eh?
1: Clar.
0: Llavors, al País Valencià, vosaltres ens porteu un avantatge de fa molts anys, que és el fet d'incorporar a Dulceina molts grups, des d'Obrim Pas, a l'Agost. L'Agost en tenien, de Dulceina?
1: Sí.
0: Sí, també? En tenen, perdó. Fer-ho en el pop, en el punk, en el rock. Nosaltres aquí hem trigat molts més anys a fer-ho amb la gralla. Per tant, felicitats a vosaltres.
1: Ole.
0: És un instrument que veu dignificar bastant, fa bastants anys ja, la Dulceina. Dins del pop i la moguda això, mainstream, diguéssim.
1: Sí, la Dulceina jo crec que és l'instrument que mos uneix a tots els valencians i que mos fa estar superorgullosos, però que al mateix temps ens passa el que comentàvem abans, no? Mm. Per tant, és com una cosa molt estranya. Però, bueno, jo sé que la mateixa persona que pot criticar o lo que siga, escolta una muixaranga i de seguida, pues, no sé, himno nacional, de repente.
0: I parlant de senyores, sí, tenim una asseguda, però posem una altra senyora important de la música per entendre com és que la Maria està tan immersa en això del cant tradicional si la seva idolesa era aquesta.

0: corazón.
1: Efectivament, això és l'últim disc de Julieta Venegas, que no és només la de Me despido de ti, me voy. Com es diu aquella cançó?
2: Que lástima, pero adiós.
1: Ah, sí, sí, sí, sí,
2: me voy. Que me voy. Adiós.
1: No és només ella, no és només aquella persona, que també, perquè allò és una cançó perfecta, sinó que és algú que també investiga molt en el seu folklore, i en aquest últim disc també hi ha molt de Mèxic, hi ha molt de tradició mexicana, fronterera, i mola infinit. I, deixa'm, perdona, Mariona, recomanar l'entrevista que la Montse Virgili li va fer a la Venegas la setmana passada, crec, a les Dones i els Dies. Podeu recobrar el programa perquè és una entrevista excel·lent.
2: I que fora de micros ens explicaves que ha tret un llibre que es diu Norteño.
1: Sí.
2: I crec que segur que té a veure amb les seves arrels, o sigui, un llibre que es diu Norteño.
1: Es diu així i el disc també.
2: Ah, sí, que igual és un
1: pack. Es parla de tu a tu, pel que sembla.
2: Increïble.
1: Bueno, recomanació gratis.
2: Crec que és molt guai que hi hagi com una mena de revifalla de... Sobretot jo crec que dones reivindicar les coses de la nostra terra, no? Com que crec que nosaltres hem format part, com gran part de la història dels nostres països, i mai no hem tingut un relat sobre la història. I de sobte hem dit, no, que nosaltres portem segles existint i cantant a les cuines, com fent coses de casa, formant part de la cultura popular.
3: Exacte. De fet, en la Fonoteca de Materials, totes les gravacions, bueno, el 80% de gravacions són de dones, realment.
1: 80%, eh?
3: El 80%.
1: La Fonoteca de Materials, als que sigueu d'aquí del Principat, doncs ho sento, no hi podeu accedir a través d'internet.
3: De moment, no.
1: Esperem que es digitalitzi tot i es pengi, però és una base de dades, com han fet la gent de Girona del Cantut o com jo sé, o l'arxiu, sí, l'arxiu de
3: la biblioteca d'àudios.
1: D'àudios gravats de persones cantant cant tradicional, eh?
3: Exacte.
1: Si sou fans d'això, de l'Òmax als Estats Units, doncs el mateix, però el País Valencià sencer és tot el País Valencià, recull,
3: sí, sí, sí, sí.
1: Increïble. Tu saps alguna notícia si això s'ha de digitalitzar, com dius?
3: Està en procés de digitalització, però va molt lento. És relativament nou, diguem. Entonces, uh-huh, clar, encara estem, o sigui, jo trobo que això és com períodes. Primer ho fas, passen 10 anys i ho digitalitzes, o sigui...
1: I has participat, tu?
3: Jo no.
1: No, eh?
2: Perquè els àudios són recreacions o són àudios originals de fa la tira?
3: No. Són àudios d'abuelos i abueles, pues de la generació dels meus iaios, per exemple, que anaven, doncs, pues, com Vicent Torrent o Pep Jiménez Botifarra, a recollir a les seues cases, o Fermín Pardo a recollir en una gravadora... Escolte, vostè sabria cantar? No, jo no sé cantar, jo no sé res, perquè tenim ahí un autor i una cosa de que aquestes cançons no serveixen per res, que té la marinera.
2: Yeah.
3: Total, que estos senyors, pues, o la persona es posa ahí a cantar, pues mira, jo em sé esta, i es posa a cantar una pascuera, una cançó pascuera, una cançó de Nadal, o la tarara, o algo així.
1: I pues, tu flipes, no?
3: I el vuelo se fica, pues jo també me'n sé una, i se fica a cantar. Entonces, clar, pues ahí es comença a traure tot lo que porta dintre, i ahí la gravadora...
2: I creus que hem recuperat com bona part del que hi havia? O que moltes coses s'han quedat enrere de gent que li feia vergonya, o això com...
3: És que no podem saber-ho. Estic seguríssima que s'han quedat moltíssimes coses, i és una generació que quan se'n vaig allà definitivament, quan aquestes persones falten, se n'aniran ja. O sigui, el que tinguem és el que quedarà. No va haver-hi més ni...
1: Que ja és molt.
3: Res, que ja és moltíssim. Sí, jo a l'abuela li vaig traure 3 coples.
1: Ah, sí, eh?
3: 3 coples en Alzheimer avançat. O sigui, que si jo m'haguera posat a preguntar-li més prompte, jo no sé què és el que haguera pogut...
2: Ja.
3: Sí.
1: Doncs a tots els que ens escolteu des del País Valencià, que hi ha gent, si teniu avis i àvies...
2: Graveu-los.
1: Graveu tot el que pugueu. I envieu, perquè... no? Suposo que hi ha manera d'entrar a una web i enviar els àudios, el que sigui, documentats. Excel·lent feina. Tu suposo que hi has estat, tu sí que has pogut accedir a aquest arxiu.
3: Clar, a mi Xavier de Vetera, en el conservatori, el que hem sentit al principi, mos ho envia perquè ho té digitalitzat en el seu ordinador, o sigui que té l'arxiu i ens ho passa i ja està.
1: I què tal?
3: Qual no ho he tingut que dir, això, però...
1: Bueno, és igual, no passa res. Quantes hores t'hi has passat per això, escoltant àudios de gent?
2: I plorant. Pues no, jo ploraria moltíssim.
3: Sí, és bastant... És supergratificant escoltar-ho, perquè dius, mare de Déu, o sigui, la persona que estava cantant això, aquesta persona no pensava que estava fent o que estava fent. O sigui, per a ella mateixa li van preguntar, te puc gravar? Sí, a mi sí, tal.
1: Escolta, Maria, sentíem fa una estona la Julieta Venegas, però efectivament ens anem per les branques, increïble, aquest programa.
3: Perdoneu.
1: No ets tu.
3: Sí,
1: no ets tu, sóc jo i ella.
3: Sí.
1: Parlant de Julieta, com pot ser que una persona que escolti, doncs això, Robin Iniesta, la Julieta Venegas, etcètera, acabi connectant amb el cant valencià? Tu no veies que podies anar a muntar un grup de rock tal qual?
2: De rock així apropament, pròpiament dit, no. Jo m'imaginava més pues, ser com Julieta Venegas, tal qual.
1: Ah, sí, eh?
2: Però sent d'Oliva.
1: Però ho ets una mica, en el fons, no?
2: Tenia no, però compte... no, no vull ser ella, perquè és que ella és... Ella és...
1: Sí, clar. És una deessa.
2: Però
1: sí.
2: Vull dir, era com quan eres menuda que de repente, pues, de repente vos ser Britney Spears en el videoclip de la, del High School Musical, pues no sé lo que estoy dient, però sí, el videoclip
0: sí,
2: este...
0: Sí, sí, aquest que porta els moñitos i està...
2: One More Time, pues esto. Entonces, clar, jo veia Julieta Venegas i jo deia, és que jo vull ser ella, realment. No sé, no sé.
1: Mariona, abans, sense saber-ho, com es diu, d'ara en el clavo en català, no em sortirà ara. Bueno, l'has encertat.
2: L'he encertat.
1: Plenament, perquè parlàvem de dones que estan contribuint a aixecar una cultura que sembla, o que podria semblar adormida, a vegades, i en tenim una, ara mateix, que xerra, i que ens explica, per començar, quin és el seu moment de pausa.
4: Hola, sóc Noelia Llorenç, titana. El meu moment de pausa es produeix quan sóc capaç de desconnectar un poquet de totes les coses que tinc al cap o de tota la faena, no? que estem acostumades a fer sense descans. En aquests moments, quan estic totalment atenta al moment de descans, puc llegir, puc anar a passejar o puc tombar-me en el sofà sense fer absolutament res. M'ha costat molt arribar a aquest punt, però crec que estic aprenent a poc a parar, a fer reflexió. Com ara, per exemple, ara estic en un moment de pausa fent este àudio. Això seria el que faig en el meu moment de pausa. Llegir, passejar o fer absolutament res en el sofà. Un romans antic.

0: És la veu de Noelia Llorenç, Titana, és el seu nom artístic. Una dona amb qui tens relació poca, perquè us heu conegut algunes vegades, sí, però no coincidiu tantíssim,
1: vivim,
0: no?
1: Vivim juntíssim.
0: Viviu juntíssim? Què vol dir?
1: Vivim a una distància, bueno, que ningú viu en Oliva, vamos.
0: Ja. Vale. Claro. Havia entès juntíssim. No, lluníssim.
1: Lluny. Sí,
0: on
1: sí,
0: viu
1: sí.
0: Ella? Ho sabem, això? On la tenim? Bé, ho tenim
1: per... Persona València.
0: Posarem allà... un autobús, et pagarem un autobús.
1: Godella, perquè... pot ser? Godella.
2: Godella.
1: Sí, no, tu... Serà de Godella, però no se'n viu, però sí, viu per aquesta zona de Valladolid.
0: T'haurem de posar un autobús des de Catalunya Ràdio ICAT, perquè s'esdevingui el que desitgem, que és una col·lap entre les dues.
1: Ai, seria increïble.
0: O sigui, no, seria
1: sí,
0: guapo, no?
1: Sí.
0: Mira, li hem demanat a ella que parli de tu, també.
1: Uah.
0: I ara, bueno, què creus que pot dir? Doncs escolta.
3: Sobre la Maria, sí que és veritat que hem tingut poques ocasions de coincidir i les poques ocasions de coincidir que hem tingut no s'ha pogut tindre cap conversa aixina per a conèixer-nos profundament, vull dir, ha sigut tot molt ràpid, sempre estem que coincidim en col·laboracions o coses així, però sí que trobo moltes coses que tenim en comú. La primera és que donem forma al que és la música tradicional, cadascun al nostre estil, i això sempre és superenriquidor i positiu. També, això fora de la música, em resulta molt curiós, i és que tant Maria com jo som falleres, però això és una cosa que jo sent, com que intentem vestir-nos no de falleres, sinó de valencianes, intentant seguir un rigor històric, no, de peces de roba que sí que han existit, i això també m'agrada molt d'ella. Una altra cosa que tenim en comú és que ens agraden els pardalets, i a més és que hem tingut els mateixos pardalets. Ella troba que fa poc va tindre una gapurni. Jo tinc una gapurni, també. I també ella té una ninfa i jo vaig tindre una ninfa ja fa temps. Ah, que este any, enguany, hem sigut les dues pregoneres del nostre poble. I crec que això és un dels premis més grans que ens podem donar. Li desitge a Maria, encara que això estic segura de que va ser així, li desitge molt d'èxit, més del que ja té ara, que me n'alegre molt de totes les coses que fa, de tots els projectes que porta endavant. I no res, que li desitge molts moments d'inspiració per a que continuï creixent i fent la música i interpretant-la com a ella li agrada, convençuda del que fa. I res, que una abraçada molt gran, un bes molt fort i que ens trobem pront fent música per ahí. Un beset!
0: Gràcies, Noelia!
1: Què
0: en dius? Quines... casualitats, no, per això?
1: Jo no sabia que Noelia havia tingut també ahí pardalets.
0: Però els mateixos, o sigui, és una...
1: Agaporni
2: i ninfa. Sí.
0: Vides paral·leles.
1: Vides paral·leles.
2: Ja, que Miley Cyrus i Hannah Montana. Potser fos Miley Cyrus juntes,
1: tal
2: perquè
1: qual.
2: Són la mateixa persona.
1: Tal qual.
0: Escolta, he de dir, Feda a Rates, que sí que heu cantat juntes en alguna ocasió.
1: Sí,
0: crec que va ser amb el Xavi Sarrià, n'hi ha una de magnífica,
1: sí,
0: que és a València.
1: Sí, València.
0: Hi ha una de les dues.
1: Sí.

0: Vale.
1: No es, ¿vale? Claro, después busques un traje de valenciana que sería un vestit que es que damunt no diem traje, diem vestit de valenciana, i són molt diferents. I dius, no sé per què, em resulta molt més còmode el de valenciana que el de fallera, no? El de fallera al final ve i naix del vestit de valenciana i s'anomena de fallera pues, perquè naixen les falles, la festivitat fallera, i pues, com qualsevol cosa pues, necessiten posar una moda que siga i que posar unes normes, guanyar pues, pastita sí. I començar a crear ahí una indumentària pues, que això, que vagi en cremalleres, que vagi en clecs, que quan engreixes o pergues pes doncs tingues que portar-la a reparar i aquestes coses. I el de valenciana és un vestit que anava en cordes, que anava que tot el, de, o sea, sempre t'anava bé, o sigui, és com una roba tradicional, una indumentària de tota la vida que no era ni indumentària, o sea, era la roba de anar per ahí, i ells no dient vaig a vestir-me de valenciana, era la seva roba, no?
2: Era la seva roba. Claro. Estic veient, eh? Crec que t'estic entenent comparant fotos.
1: Sabeu lo que dic, no?
2: D'una cosa
0: sí,
2: i d'altra.
0: Sí, sobretot com els mecanismes, no? Aquests sí. Que el de valenciana és una cosa completament ajustable, en plan...
1: Superajustada, superpomposa... Sí. O sigui, és una cosa molt, molt artificial. Ja vestir-se però... de valenciana és artificial perquè tu ja t'estàs vestint de... Antes era... Vaig a vestir-me.
0: Clar, aquests vestits els portaven les dones com els dies que havien de sortir fora o per anar per casa podien portar les faldilles aquestes perquè hi ha com una mena de... Com de davantal...
1: Clar, o sigui, n'hi ha ben diverses peces de roba, pues, el mateix davantal amb més brillants o menys, depenent si és diumenge, he d'anar a missa, em posaré una cosa. Vale. Però per anar a netejar o estar per casa, doncs em posaré el més còmode, però va tot lligat a eixe.
0: I el pentinat? Quin origen té? Com els...
1: És un moño ahí, i amb agulles i tal, el que ara ja s'ha fet ahí superbé.
0: Però això que porteu als costats... que són com unes orelleres.
1: Sí, és els moños dels costats que tradicional ara són postissos, però tradicionalment es feien en els moños dels costats i s'en vale. Imagine que eren persones amb moltíssim quantitat de moño, perquè jo què sé.
0: Clar, jo penso,
2: tenien
0: jo no sé
2: cabell,
0: si puc fer tres separacions i que se'n vegin.
1: També era la moda del moment. O sigui, diuen que si els tres moños són del segle XIX i un moño és del segle XVIII, però això jo ja no ho sé. O sigui,
2: i del segle XX? És a dir, les teves àvies també anaven amb aquests vestits? Les havies vist mai?
1: Jo crec que a elles ja no els va...
2: Més moderna,
1: ja no els va arribar. Jo trobo que les seues mares sí que hi ha alguna foto... que estan ahí en la roba tota negra. Igual de valenciana, però tota negra en el moñet darrere... negre perquè igual ja es morien els seus pares i ja era un
0: luto
1: negre hasta que elles se'n vagin a un altre planeta també, però vamos.
2: Escolta, a banda de les teves àvies que són màxima inspiració i de la Noelia Llorenç, titana que hem sentit abans, hem de parlar també de la Victorieta, la Pilareta, que jo vull saber qui són aquestes persones a qui cites habitualment.
1: Sí.
2: Qui són?
1: Pues eren cantadores com Noelia i cantadores que en el seu moment pues, van ser figures molt, molt importants. Victorieta encara viu, és molt major, però van ser dones que realment van ser institucions del folklore valencià i que doncs, han fonamentat, diguem, un montó de frases i un montó de maneres de cantar que a dia d'avui doncs, jo estudié a classe.
2: Hi ha gravacions doncs, d'elles, no?
1: Hi ha gravacions, sí.
2: T'ho dic perquè ara anem a un temasso, obrim un meló, Maria,
1: vale.
2: Que és el bloc de la tradició oral, d'allò tradicional, vale. D'enregistrar les cançons, i a veure què passa quan les enregistrem, aquestes cançons, que és un temazo. I a més, tenint en compte que hi ha una cosa que tu també, no sé si t'hi has barallat des de la contemporaneïtat o què ha passat, però el cant valencià té les seves normes. Jo penso molt en el flamenc, en això, no?
1: El
2: flamenc hi ha un moment en què es generen aquelles normes, que no me'n recordo de l'any, però és principis del 20, crec, a un lloc determinat, Granada, no sé on, i sembla que no pugui avançar, no, el flamenc, sort que després ve gent com Paco Lucía, Camarón, que fan coses i tiren endavant. Tu has tingut mai la sensació que marcar un cànon en el camp valencià el frena una mica?
1: Clar, sempre al principi sempre era com que hi havia gent que deia que no era, que això no era música tradicional, no, diguem.
2: El què?
1: Pues el que igual fer una cançó nova de riproposta, no? De fet està com millor vist seguir cantant les cançons que ja tenim registrades en la fonoteca de materials o que de repente un vuelo pues traga se'n recorda d'una cançó, que realment fer una peça nova en les mateixes bases, que sona igual, però ja no es labracen.

0: ostres, sí. Llavors, la gent que esteu ja... Tu has pensat mai cap on pot anar una cançó que tu facis? D'aquí 100 anys? T'has parat a pensar?
1: O al revés, o què n'opina la gent d'ara? O sigui, si et llegeixen més com una artista que està fent per recuperar la història, o una traïdora, de dir, està fent cançons noves i el que s'ha de fer és reivindicar les antigues.
2: Clar, a veure, jo no considero que siga recuperadora ni vamos, de res, no?
0: No, de fet, el teu últim disc, Robina, sí, és 90% de cançó pròpia.
2: Tal qual, sí, sí, sí. Sí, i l'Assumpció també, pràcticament.
0: I l'Assumpció també, sí, sí.
2: Però vaja, no sé, és que és molt curiós. Jo, com al ser nova en el folklore, això dona pues, moltes desventatges, pues, perquè no ho portes des de que eres molt xicoteta i tens que aprendre moltes més coses, però també dona eixa, com quan eres xiquet que et preguntes tot el rato i per què, i per què, i per què, i per què, doncs eixa curiositat i el dir, i per què no puc això jo trencar-ho? Jo sóc fallera des de que vaig néixer, però no se m'ha passat mai pel cap esborrar-me. Yeah. Sabeu? Però, yeah, yeah, yeah. Però en l'altre aspecte sí que ve que puga jo qüestionar idees.
0: Una cosa que em queda el dubte i m'agradaria solucionar-lo, a veure si ho entenem, oients, Mariona, Albert i tal. Hi ha un moment en què quan es marca, no sé si hi ha un moment que es marca un cànon o si, que se solidifica això de la cançó tradicional, en què ja no es poden fer cançons noves? Perquè clar, les cançons
2: clar,
0: abans
2: a partir
0: feien,
2: de quan
0: no?
2: Són cançons tradicionals i a partir de quan no, ja no deixen de ser. Qui
0: I
2: ha
0: això
2: marcat
0: està, ja, està estudiat, o sigui, tens dades d'això o no?
2: Les úniques dades que jo llisc o que m'arriben de lo que siga que poden dir, no, això no és música tradicional. Per què no és música tradicional? Stephen Tones, puc jo ara fer una nova composició en les mateixes característiques que una cançó que siga tradicional 100% en una lletra diferent i amb unes bases completament iguals i no vas a veure igual de tradicional perquè està fet en el 2026 i ja no te dic si agarro uns instruments que siguen del 2026.
0: Clar,
2: això és monstruoso.
0: Un sintetitzador,
2: això és... o sigui, hi haurà gent que ho veurà com una cosa molt impossible.
1: Clar, ja. Però pot ser d'aquí dues generacions, escolten la Maria...
0: És que justament això que deia abans, d'aquí 100 anys, no? Posem...
1: O fins i tot menys, perquè si nosaltres som capaces d'escoltar coples de les nostres àvies i veure-ho ja com a tradicional, és que això igual d'aquí dues generacions i escolten la teva música i diuen, no, clarament, això és música tradicional.
2: Clar, Camarón de la Isla, per exemple, també quan va començar a fer, va ser com això, no flamenco, això no tal, i ara s'estudia com a referent d'una altra proposta i d'una altra fornada de tal. Jo no sé d'ací uns anys com s'estudiarà, espero que continuï estudiant-se la música tradicional al País Valencià i que no ens laiven ni res d'això, no?
0: L'altra cosa és quan és una cançó tradicional i quan no. Ja no quan està feta, sinó què ha de tenir aquella cançó. Pot ser que sigui algú que en signi l'autoria i l'enregistri i la publiqui, o una cançó tradicional ha d'anar, doncs això que dèiem,
2: boca a orella,
0: tradició oral. Què fa que una cançó sigui tradicional?
2: Això no tinc ni idea, no m'he parat a... La veritat, no tinc ni idea.
0: Hòstia, fem unes preguntes aquí també.
2: No, però està molt guai,
0: pobre Maria.
2: Què va, és xulo, en realitat.
0: És que jo pensava, quan surt el fonògraf, no?, gravar discos...
2: Claro.
0: Atura aquesta tradició oral, perquè de sobte la congeles, aquella cançó. Exacte. Es pot versionar una cançó que està gravada o és definitiva? Preguntes
2: claro.
0: Filosòfiques.
2: Claro. O sigui, jo, per exemple, el que més vaig preguntar i que més curiositat em feia amb el Xavi en classe era com... ell m'explicava que això, les primeres cançons tradicionals que hi havia eren les cançons de bressol, que les cantaven les dones, que es feien a capella, que no es feien amb instruments.
0: Clar,
2: no,
0: doncs
2: com l'inici de l'història de la música, la corporalitat i punt. Ja després s'incorporaran coses externes a nosaltres. Van ser després els elements de la cuina, per exemple, amb les culleres, les tasses, hi ha moltíssima percussió així. I ja després, molt, molt més tard, s'incorporen els que ara són els instruments més tradicionals, però realment van vindre molt més tard, que són ja les guitarres, les bandurries, els llauts. Això implicava tenir diners,
0: clar,
2: que la gent tradicional,
0: classe, no?
2: O sigui, la gent obrera que cantava els cançons tradicionals no podia accedir fàcilment tampoc a aquesta classe d'instruments. Per tant, és com una cosa que dius, s'ha anat ahí conformant.
0: Qui compra un guitarró és que pot i llavors ja...
1: I que molt probablement sigui un home, perquè la dona s'ha d'ocupar de les coses de la casa. No com...
2: Sí.
1: Per això jo crec que està guai com generar noves idees del que és la música tradicional, perquè quan això d'aquí 100 anys mirin cap enrere puguin dir, ah, vale, que la tradició va canviar, o sigui,
2: clar,
1: que amb la mateixa sonoritat puguem generar relats doncs de dones que de sobte treballen, són dones d'èxit, com que no és la dona que està a la cuina i que li canta el seu marit, no? Com
2: tal qual.
1: Noves idees de...
0: professionals també.
1: Clar, que són doncs, dones professionalitzades que han pogut fer la seva carrera. fins i tot.
2: Tal qual. Tal qual, finalment, o sigui, les lletres que ara, per exemple, pensem amb la Malaguenya de Barxeta o amb Arrenquem Vinyes, pensem sempre en una lletra, no? És com, dona'm la lletra. I és com, abans no hi havia lletres. Abans era una improvisació constant. Ara hem decidit que X cançó tradicional ha de ser amb esta lletra i no la pots canviar. Doncs pues no. O sigui, antes era un constant moviment de lletra, de música i d'innovar cada dia. A partir de quin moment s'ha parat i s'ha decidit que ja no va innovar-se més? Ja. O sigui, si la filosofia era seguir creant, seguir inventar-se amb el que tens, pues en ple segle XXI jo crec que és de justícia per als nostres antecessors que seguim inventant lletra, melodia i instrumentació.
0: És que això t'anava a dir,
2: de moment actual.
0: I per això hem posat aquesta cançó.
2: De Mort Garson.
0: De Mort Garson, que sé que t'agrada molt. Es diu Plantasia, sí. O Plantasia.
2: Plantasia, no, Plantasia. Però no sé.
0: És un disc sensacional, millor portada de la història, segurament.
2: Increïble.
0: És increïble. I ens l'ha recomanat la Maria. Escolteu com sona, és un MOOC, un sintetitzador.

0: flipant, flipant, això, que ho sapigueu. Escolteu tot el disc, perquè és un descobriment d'aquests últims dies. Jo no el pilotava i m'ha encantat. Gràcies, Maria. Què t'anava a dir? Aquest instrument, el MOOC, que és un instrument que va inventar un senyor que possiblement estigui... No, ja deu ser mort, el senyor MOOC.
1: Este disco és del 1976.
0: Clar, i el entonces senyor que va inventar el MOOC que... a l'any 50 i pico, vull dir, aquest senyor està creant mal bastant.
1: Clar, és que mos pensem que el MOOC és supernou. És nou, però té anys.
0: Clar, el que t'anava a dir és que tu ara feies referència a que les cançons, aquestes primeres cançons de bressol, de sobte la gent amb menys poder adquisitiu o que no sabia tocar un instrument, doncs tocava unes culleres i les feia servir a moda de percussió, llavors ve el guitarró, la bandúrria, tal, no sé què. Per què no un sintetitzador a la música tradicional, si és l'instrument que ara tenim a la mà, ara que hi ha ordinadors? Per què hem d'aturar la música tradicional? Perquè hi ha digitalització. És que seria absurd, no, pensar-ho?
1: Clar, clar, clar. O sigui, al final...
0: Al moment que entra el guitarró, la gent no diu ha de ser amb culleres només, no?
1: Absolutament. Sí, sí, sí. O ni culleres, o sigui...
0: O ni això,
1: clar,
0: exacte.
1: Clar, la música tradicional al final és la que conta i la que narra dia a dia i la que demostra... o sigui, està al servei de la societat, culturalment, econòmicament i tot el moment. Entonces, té que plasmar el que passa en aquest moment. Realment, si ho penses bé, tota la música... mundial podria catalogar-se com a música tradicional.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, 100%.
2: Clar, de fet, jo crec que una part interessant és que il·lustri com el context en el que està escrita, no? Com
1: claro.
2: Que és molt maco i molt romàntic ara fer una cançó amb culleres, però tenint un sintetitzador, perquè ho hem de fer amb culleres?
1: Que cot, i quedarà superguapo.
2: O barrejar les dues coses.
1: Clar, exacte. Sí. Segurament agafis les culleres i vulguis fer una pirola de coses de culleres que diguis, ostres, són culleres. Brutal.
0: Home, jo ara quan veig que gent com el Pony Pissador toca culleres, que no n'ha après...
1: Que grupazo.
0: És que
1: no puc anir.
0: Dilluns
1: és
0: venen, dilluns són aquí a... No, que dilluns no, ja van venir ja el Pony Pissador.
2: Ah, van venir.
0: Sí, ja van venir. Però és igual, ells, crec que és l'Adrià que ha après a tocar culleres i és increïble.
1: Són brutals.
0: Són brutals. Clar, ho fan al Pony, que estan allà... Per què no? Ja? És un grup supermodern i connectat a internet i a aquesta cultura.
1: Màximament.
0: En fi, hem de fer una pinzellada escoltant aquesta cançó.

0: Això que sentiu és la participació de la nostra convidada d'avui, la Maria, en aquest disc que celebra els 50 anys de l'associació La Bressola, que són herois nacionals, aquesta associació de la Catalunya Nord que fomenta, doncs, anava a dir, l'ús natural de la llengua catalana, sí, ho intenten, sobretot estan lluitant perquè no mori la llengua catalana allà baix, i amb aquesta és una xarxa d'escoles d'immersió lingüística a la Catalunya Nord, és una empresa superdifícil de portar, perquè vaja, el francès, a França ho han fet molt millor que aquí, fins i tot, d'eliminar una llengua, però vaja. I has participat, suposo que van trucar, com va anar això? Volen que participi gent de tots els països catalans?
1: Sí. I estic molt agraïda, Estic superagraïda d'haver col·laborat. Em va cridar l'Arnau Grablosa, espero haver dit el
0: Grablosa.
1: Bé,
0: com,
1: Grablosa, espero haver dit bé
0: el
1: cognom. És el
0: productor del disc, en Grabo.
1: Pues Arnau em va cridar, em va enviar un audio, em va dir, Maria, que és superinformal i superfatal dir-t'ho per audio, però d'aigua. I jo dic, tio, tens tot el permís del món per a comunicar-te com vulguis. I m'ho va proposar i vaig dir, compta amb mi, o sigui, brutal. I em va dir, és esta cançó, te sembla bé? I jo dic, mai he fet una cosa semblant, però a tope.
2: M'encanta perquè
0: fem
2: és com...
0: Fem allò que fem a vegades, o no?
2: Sí, un missatge a part segur que diu alguna
0: cosa. Li enviem un missatge al Grabo.
1: Estarà ahí fent muntant i tot.
0: Grabo, estimat, ens diu la Maria que li vas fer un àudio per proposar-li participar a aquesta meravella que heu fet de la Bressola. Nota de veu abans que acabi el programa, per favor, explicant aquesta...
1: Arnau, crac!
0: Aquest modus operandi tan raro, no? Un àudio.
1: Brutal, ah, truca, em va parecer superelegant.
0: T'estimem. És el millor, és la millor persona de la història.
2: Jo crec que va en la línia de la música tradicional, en plan, no hi havia mail abans, pues et faig un àudio,
1: però em va aparèixer super... En plan, no m'acaba d'enviar un àudio, pues és que sí, o sigui, si sóc un contacte de confiança per a ell, m'apunte.
0: És un tio...
2: Vas coincidir... Digues, Albert.
0: No, anava a fer una cosa d'aquelles impossibles, la puc fer?
2: Sí.
0: Dic que és un tio que jo crec que va inventar l'amor,
3: l'Arnau. Ah. L'amor... Que me l'explica que no l'entenc, que m'hem fa mal.
0: Si voleu entendre l'amor, l'Arnau se'l va inventar.
2: 100%.
0: Digues, Mariona.
2: Res, de les cançons que sentim abans, Maria, si tu vas coincidir amb el cor de nens que cantaven.
1: No, jo no.
2: Vau fer dies diferents,
1: No, de fet, no ens hem trobat per a poder gravar. O sigui, jo l'he gravat en casa i l'anava enviant a Arnau i anàvem comunicant-se això per la nostra humil conversa de WhatsApp. O sigui...
0: Ho hem destripat ara, però no es notava. Ara ja ho heu dit.
1: No, però és que...
2: He trencat la màgia. Ja
1: siga, per a mi ha sigut... El resultat és superbonico, i haver-ho fet així és com... Que sabem fer coses. O sigui, increïble.
0: Escolta, Maria, estem sentint aquesta qui s'ha inventat l'amor, que forma part de Robina, el teu últim disc, disc excel·lent, i de ploració, també. Plorareu.
1: De ploració.
0: Un disc que té moltes cançons mantra, que van molt bé per entrar en trànsit.
1: Sí,
0: paraules repetides, està molt guapo, i amb aquest punt una mica quasi, bueno, espiritual, no? Sense ser un dir religiós, perquè no ho és. Però, et dius Maria, és que...
1: És que vamos.
0: L'amor romàntic, ja saps qui se'l va inventar o no? Perquè jo tinc la teoria que se'l van inventar els llibres i les pel·lis.
1: Jo penso que sí. Jo penso que sí. Disney ja fa molt de mal, no?
0: Sí. A tu t'ha fet mal, Disney?
1: A mi Disney és que m'agradava moltíssim.
0: Et vas creure el príncep blau i el tal i no sé què?
1: Sí, però després em posava Heidi i se me passava. O sigui, és que tinc tota la col·lecció de Heidi i Marco en VHS en casa i era com en plan de... Ok, però tal.
0: Ok, però no pot ser tan color de rosa.
1: Sí,
0: mira la pobra
1: ja
0: Heidi.
2: Jo he de dir que segur que inconscientment ens ha fet mal, però que a mi el que m'agradava de les princeses no era el príncep, era el vestit, que li cantaven ocellets.
0: Ah, mira, m'agrada aquesta
1: el moment
0: mirada.
1: Ese era brutal.
2: Saps? Com que em portin dos agapornis al meu vestidet. Com
0: això
2: que
0: és Blancaneus, és això?
2: Sí, és sí, Blancaneus. Sí, sí. Clar, que em faci un petó un príncep, m'és igual, jo el que vull és despertar-me i tenir jo que sé, tasses que parlen. Com...
1: De fet, quan apareix el príncep s'acabava la pel·lícula.
2: Clar, o sigui, com... és que... venia l'home, ho arruïnava i ja s'acabava, era com, ja està.
0: Ni deia un final feliç quan era el principi del drama,
1: era com
0: no?
1: L'inici
0: del... Però vaja, tu creus que després, quan s'acaba la peli, de fet la Paula Bonet, la il·lustradora, una abraçada a Paula, té un llibre que es deia què passa en la pantalla quan posa The End, val? Què passa a partir de després del
1: què
0: The End?
1: Passa?
0: Què passa quan s'acaba l'amor a la ficció? Perdona, no, quan s'acaba, quan comença i tot va bé, la comèdia romàntica que al final es fa en el petó, sota la pluja sobretot,
2: important.
0: I tal, què passa després?
1: Doncs és bo que no és interessant perquè no, vull dir, les pel·lícules sempre narren quan passen coses, no passen, no hauràs vist mai una pel·lícula d'una vida normal i corrent.
0: N'hi ha, però has de buscar una mica més. Però sí, el cinema comercial no.
1: No, sempre passen coses.
0: Jo t'ho dic perquè has de ser cada cop més Robina, no? Segurament quan passen coses. És a dir, Robina jo ho associo a la resiliència que has de tenir per afrontar segons quines coses. És una mica el concepte d'aquest disc.
1: Sí.
0: No és així.
1: Sí.
0: Ets cada vegada més resilient, tu, també, en aquests aspectes?
1: No ho sé, la veritat. No sé si sóc més resilient o més conformista. No ho sé.
0: D'anar tirant, no?
1: Sí, de fer en el que tens. O sigui, yeah, anar fent en el que tinc i ja està. Robin, al final, la pròpia definició ràpida i de conclusió que he tret a base de girar este any i pico ja el disc i també amb les psicòlogues que m'han ajudat sense elles a veure una barbaritat per a poder conformar el disco, és que les persones, i és la conclusió més ràpida que he tret, és que tenim un ego tan gran que ens costa acceptar les coses fatalítiques que tenim, i tots les tenim, però al mateix temps tenim una autoestima tan baixa que també ens costa acceptar les coses bones que som i que fem. Yeah. I és com una contradicció tan constant que dius, accepta-ho i punto. Tots som ex de algú. O sigui, tal qual.
0: Però escolta, quin pessimisme, no?
1: No, és acceptació. És, sí? Dir, no passa res, va, està bé.
2: També et dic que jo vaig dedicar una sessió de teràpia a això, que la Irene, la meva psicòloga, em va dir, vale, Mariona, fes una llista de les coses que et fan més vergonya de tu. Allò que dius, si ho sapigués una altra persona, diria, uf,
1: que l'atxe.
2: I després penses, què és? Que em surten pèls al voltant dels mugrons, en plan, però si és la cosa més normal, vull dir, que fins i tot les nostres merdes...
0: Guai, perquè te'ls pots tocar i pots fer rinxos.
1: Mariona, tixen pèls...
2: Saps, però és això, és
1: voreu
2: com...
1: Voreu els meus.
2: Però que és aquesta cosa que ens espantem tant amb les nostres merdes i són coses tan ínfimes, o sigui, vergonya ens hauria de fer ser fatxes, no...
1: Absolutament.
2: No tenir una cosa entre les dents, saps?
1: Com frase.
0: Pots fer...
1: Es pot.
2: Marxo.
0: Drop de mic. Adiós. Escolta, no, sí. És així, no? Vull dir, què podem afegir?
2: Vull dir, res. No, però això... Que les coses dolentes nostres no són tan catastròfiques. Vull dir, que les hem d'abraçar també.
1: Absolutament.
0: Sí?
1: Sí.
0: Has parlat de teràpia i sé que aquest disc també té a veure amb el que n'hem dit contemporàniament, salut mental, que és una cosa que les nostres iaies no hi pensaven, no, salut mental. Elles anaven a treballar i salut mental era una altra història.
2: No.
0: Però vaja, està bé que ho hem posat al centre. Potser ens hem que passat de frenada algun dia, de parlar-ne molt dels mitjans, però tu en aquest disc en parles perquè tu vas passar per un moment xungo. Als 16 anys vas patir una depressió.
1: Sí.
0: Com has avançat amb aquest disc? És a dir, de què t'ha servit l'art per entendre coses de tot el que t'ha passat mentalment?
1: Per això, per entendre-ho i per a transitar-ho i per a poder comunicar-me a mi mateixa, que al final és de lo que es tracta la teràpia. I no sé, jo vaig començar a anar quan tenia 14 anys, als 16 ja vaig estar molt millor i després vaig tornar a recaure amb pastilles i tal. I clar, no sé, per a l'època aquesta, que no fa tant de temps, o sigui, farà un poc més de 10 anys, però tampoc molt, jo ara tinc 28, pues, això, estava encara un poc mitificat. Per sort, els meus pares, que són gent treballadora, que jo recorde pagar la teràpia i passar-ho molt, molt, molt malament. Els meus pares són... Mon pare és marjanero, és picapedrer, és artesà, i ma mare pues, és assalariada, pues, on li donen, en carnisseria, en magatzem, en lo que siga. I al final jo recorde de dir, ostres, sense poder-ho pagar o lo que siga, aneu a llevar-ho d'on siga per a poder-ho fer. I està super mitificat, que perfectament haver-ho pogut dir...
0: Mitificat vols dir amb aquesta cosa d'anar al loquero, no?
1: Exacte,
0: està loca,
1: sí,
0: no?
1: Igual,
0: una mica.
1: Sí.
0: I els teus pares van prendre consciència que això era una necessitat i que la seva
1: claro,
0: filla...
1: Claro, que era això o acabar ahí la...
0: Aplaudiment.
1: Claro.
0: Aplaudiment als pares de la
1: tota
0: Maria.
1: Tota la meva gratitud.
0: Absolutament.
2: I el moment medicació, Maria, com ho rebeu? Perquè si anar al psicòleg està com estigmatitzat, al moment pastilles... És el triple de pes de càrrega, no? Però com he de prendre pastilles, sí.
1: Clar. I és el més ràpid que va fer el metge, no? En realitat, el psicòleg no et fa prendre pastilles. De fet, la meva psicòloga, tan joveneta, em va dir, per favor, intentem llevar-les i tal, i trobo que vaig estar... unes setmanes, no sé si un mes o dos vaig arribar a estar, i després la psicòloga m'ha dit, per favor, anem a llevar-les perquè eres massa jove i n'hi ha altres mètodes. Si després cal tornar, tornem, però no anem a... Però bueno.
0: Sí. Salut. Tenia tos, la Maria, tenia tos. Atenció, això que sonarà ara, que és un senyor que ens ha volgut enviar la nota de veu.
2: Ui.
0: Quan dic un senyor,
4: la nostra sorda ha sigut un autèntic honor tindre a la Maria en la nostra gira. La veritat és que és flipant veure com s'agafa la cançó, com se la porta de forma magistral al seu terreny. La veritat és que al costat dels punkis com nosaltres s'aconsegueix un contrapunt que molta gent ens diu que és com la part més bonica del concert, no? Jo recordo com un moment molt especial, la primera volta que vam venir a assajar, allí a Pego, com tot el que va pensar ella per introduir en la cançó, aquelles notes que pareixen impossibles, que ens va deixar a tots així, crec que a tots els del grup, després ho parlaven, a tots molt aborronats. Ja escolteu el que fa, perquè no, a pesar de la seva joventut, la veritat és que es nota que no té por de res, i té una base molt tradicional, però no té por de res i li tira tot. I, bueno, Maria, ja saps que la gent de la Gossa et volem molt, encara que sigues d'Olivia. Sempre avant.
0: A veure, notícia d'última hora. Josep Nadal, de la Gossa Sorda, que li ha enviat un missatge a Maria. Josep Nadal ha fet una broma, que és una cosa...
2: Josep Nadal ha rigut. Ai, que guai.
0: No, és un tio divertit fora de... Bueno, no,
2: sí.
0: Tampoc és una festa. Però quan veus el de l'escenari llavors i parles, dius, ostres, un tio serio?
2: És un tio serio, sí.
0: Però està molt bé.
2: Però és molt graciós.
0: Oliva Pego, teniu un mal rotllo allà?
2: Mal rotllo no, hi ha...
0: Rivalitat.
2: És l'amor-odi este, però tindremos enganxats.
1: Ja.
0: Sí, sí. Bueno, tenim Sabadell, Terrassa aquí, Llinars del Vallès, Cardedeu...
2: I al final,
0: o la Garriga,
2: us ho dieu, però esteu tot el dia parlant un de l'altre.
0: Sí, Reus, Tarragona...
2: Clar,
0: sí.
2: Però si algú més gran es clavara amb Pego o amb Oliva, o sea, eixiríem a Machete, rotllo, em vas tu a clavar del meu germà. O sigui, em vas, saps?
0: És que, atenció al País Valencià, el component que porten de... Bueno, gent molt tirada cap a davant,
2: sí,
0: saps?
2: Sí.
0: Que...
2: Falleres navajeres.
0: Exacte. Per cert, què hem parlat... Bueno, hi ha la Fallera Cadavera, que és un gran joc de taula,
2: sí,
0: de cartes.
2: Fantàstic.
0: Sentim el moment en què la Maria col·laborava amb la Gossa Sorda, amb aquesta que es diu La Polseguera.

0: Aquí tenim l'acordionista, que perdona, no sé qui és. No.
1: Joan Marc.
0: Joan Marc?
1: Joan Marc, que és del meu poble, que és d'Oliva.
0: Ah, sí, eh? Agenollat davant del poder que gasta la veu de la Maria. Yeah. Ens quedem molt poc temps de programa i jo volia comentar una cosa amb tu. Podem posar música... No sé si, Mariví, pots posar la cançó de la Sandra Montfort que teníem abans. Vaja, que t'he liat la cosa, Mariví. Perquè volia parlar doncs això, de la Sandra Montfort, de la Naina, per exemple, no?, que fa una cosa molt més popera, de tu, dones al País Valencià, cantant en valencià. Mm-hmm. Què tal això? A nivell de doble problema per avançar. M'entens què et vull dir una mica? Perquè sí, és que sou ties i a més canteu en valencià, Maria. Què us diuen els que no ho entenen, això?
1: Mos diuen de tot, vull dir, mos diuen de tot. Vull dir, i som, jo què sé, no ho sé. Sí, mos diuen de tot. Mos diuen, sí, sobre el que més es repeteix en tal és que la teua veu sonaria millor si sonara en castellano.
0: Això t'ho diuen directe.
1: La veu no va a canviar, si canvia d'idioma, senyora.
0: A la cara t'ho diuen?
1: Sí, o a la meva tècnica de so, Aida, Roca i Asento de Castro també. Els tècnics, jo no sé per què, la gent va queixar-se a ells. I és una cosa que no entenem, però ens fa molta gràcia. Les seues contestacions sempre són: senyora, siento mucho que no li haya gustado el show.
0: Sí, està molt ben tirat, molt,
1: sí,
0: molt bé.
1: Per tant, jo què sé, és això. És indiferència perquè és lo que... És que no val la pena.
0: És que sempre s'ha dit, Maria, que ens costa, jo ho he dit al principi del programa, ens costa fer aquesta connexió Principat-País Valencià amb naturalitat. Nosaltres ho intentem molt. És veritat, doncs, que per coses de la vida doncs costa més que vingueu aquí a la ràdio, perquè a vegades veniu al cap de setmana, i al cap de setmana descansem, nosaltres. Però també s'ha dit que en èpoques fosques, políticament al País Valencià, el Principat ha estat un lloc de refugi on hi podíeu actuar. A mi em sap greu perquè és un missatge que a mi em sembla una mica paternalista, però jo no sé si tu, en èpoques xungues, hi veus un refugi en Catalunya.
1: Jo és que he començat a dedicar-me a la música, no sé si el nom és xung, o sigui, jo és que crec que la gossa sorda, Obrim Pas, el Tai,
0: sí,
1: Mare del Barbonet, jo trobo que ens han aplanat el camí d'una manera que a dia d'avui jo no, o sigui, jo patís per certes coses, però jo no tinc els mateixos patiments que tenien ells i elles de lo que és fer un concert,
0: no,
1: o carreixer de posar una bomba en una furgoneta, o sigui, aquestes coses a nosaltres ens poden dir que això, que cantem en castellà, que lo que siga, però són coses que realment s'escriuen fàcil, però ens han aplanat molt el camí, no,
2: sí,
1: tenim els mateixos problemes.
2: Ets optimista en aquest sentit, com en ja no tant amb el que estem vivint ara, sinó a llarg termini,
1: sí,
2: veus com que seguirà ser un terreny pla?
1: Jo espero que sí. Ara ho començarem a saber, perquè realment, jo que sé, ara estem de nou en una època prou obscura al País Valencià, que esperem que canvie d'ací poc, d'ací més poc que prompte, que tard, no? Però bueno, no sé. És que no ho sé.
0: No ho saps,
1: Vull veure que sí.
0: Sí?
1: Vull veure que sí. Vull pensar que hasta on hem arribat, la gent no mos deixarà tirar enrere. O sigui, jo espero que la gent, si veuen una recessió en aquest aspecte, culturalment, musicalment, tot, lingüísticament, espere i pense i tinc la fe de que eixiran els carrers a comentar-ho.
0: Què passa? Si no, disfruten lo votado, també, eh? Vull dir que això és una cosa que diem aquí, que dieu allà, que ja fa temps... Jo me'n recordo un dia que va venir en Borja Penalba, sempre ho explico, i em va dir: esteu molt tranquils al Principat, però ja us arribarà.
1: Ja.
0: Ja us arribarà la negró, aquests núvols hereus d'èpoques pretèrites. Vaja,
1: sí, i estan arribant, ja.
0: I estan arribant, i els tenim aquí. Escolta, què estem sentint? Estem sentint la Maria Arnal. Estem sentint la Maria Arnal. Aquesta es diu Pellizco. Que és la cançó amb la que acabarem, perquè sé que també tens referents aquí al Principat, tu.
1: Moltíssim,
0: sí,
1: tot el rato.
0: La Maria estaria allà, qui més tindries per
1: Maria aquí? Maria Arnal, està Judy Nederman, està la Sílvia també.
0: Ai, la Judit ens havia d'enviar un àudio, no ha pogut, pobra.
1: Ai, que va.
0: També records, vau tenir un instant de connexió molt guapo a un escenari.
1: Sí, jo estic, vamos.
0: Allò és tremendo, aquella actuació, sí. Pella gallina també. Maria, el teu nou disc ja el volem ja, tenim ganes de nou disc.
1: Jo també.
0: Estàs cuinant?
1: Jo també vull pair-ho ja i que passe i que tal, no sé què, però sí.
0: Estàs cuinant.
1: Estic fent-ho molt espaiet perquè tinc molta sort de tindre molta feina tot el temps, de tindre premsa, que sou increïbles, que moltíssimes gràcies, que és una sort poder vindre, xerrar una hora i de veritat és un regal. Entonces, per aquestes coses fa que també pues, que a nosaltres ens doni marge també per a poder estar treballant tranquil·lament a casa.
2: Ara, mira la tia.
0: Ho celebro tant, això, ara.
2: Dic, ara li està pagant la bronca de que no està traient disc.
1: No.
2: Com feu venir una hora, no
1: al contrari, o sigui, per a mi és com dir, tio, si és que és guai. O sigui, si tinguera que treure un disc cada any significa que necessitem tot el temps treure i treure, yeah. Però...
0: Tia, jo que sí. Tia, eh?
1: S'entén, no, la que dius?
2: Sí, sí,
1: vale.
0: Sudando. Que no suportes anar a les entrevistes, ja s'entens
1: perfectament. No.
0: És broma. Maria, t'estimem, gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Maria de Batalla.
2: Adéu.
0: Ens veiem. Mariví, gràcies per ser-hi. Adéu a tothom.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, una mica xopet encara d'aquest matí, tu?
1: No, és mentida.
3: Tia, t'ho prometo que els calçotets els tinc molls.
1: A veure.
3: Mira, vols tocar-me?
1: Sí.
3: Posa la mà. Estan humits o no?
1: Ah,
3: és que he anat sense paraigua perquè sóc tonta del cul.
1: Sí que ets tonta del cul. Jo he anat amb xubasquero, paraigua i tot i així. M'he mullat tant que he hagut de tornar a casa a canviar-me quan plovia menys.
3: Però, tia, el d'anar amb crocs mentre plou, què tal? Perquè jo ho veia i pensava, dic, però tenen forats.
1: Parlarem d'això després. Ah, família, vale. Això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dilluns 5 d'octubre, sabem que...
1: Dia molt complicat, avui.
3: Segurament ja ho haureu vist, però Pedro Sánchez ha convocat eleccions anticipades pel proper 29 de novembre. Divendres ja es va avisar que el president del govern espanyol s'estava plantejant aquesta opció i que durant el cap de setmana li donaria una volta i finalment aquest matí ha anunciat que tira endavant amb l'avançament de les eleccions. Evidentment, en aquesta decisió hi ha hagut molt a veure tot el context de protestes per l'habitatge que estem visquent i els dos decrets tombats al Congrés la setmana passada. Per tant, Gala, tu vas ser-hi a Madrid, oi?
1: Sí, vaig estar a Madrid perquè vaig anar al concert d'en Guitarrica de la Fuente i mira, el concert va estar molt bé perquè en Guitarrica va fer referència a les manifestacions i a l'acampada de Sol unes quantes vegades, la veritat, com 3 o 4.
3: De fet, va sortir la Samantha Hudson.
1: Exacte.
3: Amb videollamada.
1: I en aquell moment la Samantha Hudson va sortir amb videotrucada i va dir que gaudíssim del concert però que demà a les 12 tothom a Cibeles, i la meva amiga Anna i jo vam dir, ah sí, pues demà a les 12 tothom a Cibeles. I vam anar a la manifestació que es va fer a Madrid, molt gran.
3: Enorme.
1: Sí, la gent aquí a Barcelona, he de dir que trobo que es manifesta millor.
3: Vale.
1: La campana del sol, molt bé, la veritat, va ser fantàstic, com veure-ho en persona i això, però és veritat que, no sé, la gent no crida allà. Jo no sé si és que està prohibit cridar o què cony passa, que allà es manifesten...
3: En silenci.
1: Bueno, tampoc en silenci, però sí... Sí, sí, com sent i prou. Això no em va funcionar, però bueno, va estar molt bé la manifestació, molt gran i moltíssima gent.
3: Ja ho sabeu, doncs, perdó, digues.
1: No, digues, digues.
3: No, ja ho sabeu, que penseu bé a qui votar, però tothom que tingui més de 18 anys, a votar.
1: A votar.
3: Mentrestant, segueix en peu la manifestació per l'habitatge d'aquesta tarda a plaça Urquinaona, que està convocada pel Sindicat de Llogateres, avui a les 7 de la tarda. Ara sí, si tens més de 50 anys, has de saber que... Bueno...
1: A tu això et fa il·lusió, oi?
3: Per mi, llicència poètica, dir-ho de més de 50 anys i que soni la Toto de Loca.
1: Sí, és així. El Primavera Sound ha anunciat aquest matí als artistes de la propera edició del festival, que serà la 25a. És més vell que nosaltres, el Primavera Sound, un quart de segle.
3: No porten setmanes donant pel cul, que jo els estimo, però han fet una de vídeos recuperant tots els Primavera Sounds de la història.
1: Sí, són molt pesats, la veritat.
3: M'encanten, eh?
1: Bé, alguns dels artistes que podran veure són la Douchi. Anxiety. A mi aquesta cançó em recorda sempre a Nova York, perquè vaig ser a Nova York just quan va sortir.
3: En sèrio?
1: Es diu Douchi, oi, ella?
3: La Douchi.
1: Mai ho sé pronunciar bé. A més, és la seva primera vegada a Catalunya.
3: Douchi.
1: Esperem que li agradi, esperem que li agradi, no ho sé, perquè serà el mateix que fer-la als Estats Units, total, al públic del Primavera Sound.
3: Sí que és cert, però bueno, que almenys digui angoixa.
1: Oh. Sí, segur que diu angoixa. També hi haurà la Batllal.
4: Que
1: suposo que per compensar que l'any passat li van anul·lar, no, la pobra?
3: Tu te recordes que havíem d'anar-hi,
1: sí,
3: que estàvem sortint d'aquella cosa que vam anar a fer artesania,
1: sí,
3: i es va començar a diluviar com avui.
1: Sí.
3: I quasi em poso a plorar.
1: Sí, me'n recordo de tot. De fet, a tu et van cancel·lar Batllal i a mi m'han cancel·lat avui Oques.
3: Hola.
1: Som igual.
3: Estem in the worst
1: fatal,
3: moment, a woman. In the worst moment of the life of the other.
1: Yeah.
3: Yeah. But yeah,
1: together with everything.
3: Home, és que un xoc,
1: Un altre perfecte que vindrà al Primavera Sound serà la Mètrica.

0: tienen que ser gay, love boy. M'encanta la mètrica. Ui, penso en Àries.
1: És la millor,
0: ai,
1: si la vam entrevistar.
0: No, t'hi ha passat pel Loft.
1: Ha passat pel Loft, és veritat. I un dels més destacats, que no sé si els coneixes.
2: Jo no sé qui són, perdó.
1: Joder, pensava que els coneixeries i ara els he de pronunciar jo.
2: A veure, digueu.
1: Fontaines de Fe.
2: Bueno, música de guiri, no?
1: Tota música de guiri, però que trauran properament una col·lada amb la Rosalia, eh? Per tant, a veure, a mi m'agradaria que hi apareguessin.
2: Home, estaria bé, no?, que hi aparegués la Rosalia.
1: Home, seria bastant fantàstic.
2: Jo t'ho juro moment, pensava que hi hauria la Rosalia al Primavera.
1: Jo també. De moment, què et sembla?
2: De moment m'està agradant, però me falta algo.
1: Et diré, Bad Gyal i Mètrica... Primament a Sound, però podria ser un cartell d'un altre festival, eh?
2: Jo la Mètrica la veig al setembre... Ai, al setembre, al març, aquí a Barcelona.
1: Sí, bueno, mira, no ho sé, veurem. De casa nostra també hi haurà noms, noms com els de Fades.
0: Catalonia!
1: Oh! Una perfecta que jo tinc moltes ganes de veure perquè fa molt que no la veig, la Muixca.
2: Que sembla que porta tot el cap de setmana escrivint un àlbum, t'he de dir.
1: Que sí, que ha estat amb algunes persones. Bueno, també hi haurà al·lèrgiques al pol·len. Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull. O amic íntim de la Muixca i amb qui ha estat aquest cap de setmana, Guillem Gisbert. I ja no pensem que qui no ens veus no fa tant temps que ens estimava. Les dues germanes Farelo sent... qui porten el ritme del Primavera Sound.
2: Elles, per mi, són les millors. De fet, hauria d'estar programada totes les germanes Farelo.
1: Nosaltres a la Muixca la vam veure al Primavera Sound, oi?
2: Sí, perquè va actuar fa 2 o 3 anys, amb la Julieta, que també hi era.
1: És veritat.
2: Per tant, tornem.
1: Que li feia una il·lusió a la nostra Cuca.
2: És que és la millor. Però bé, ara que ja ens hem actualitzat, que a la Castelltor, de què parlaràs?
1: Doncs mira, m'he posat a experimentar i faré un ritual, més d'un ritual, de fet, perquè deixin de cancel·lar els concerts d'Oques Grasses, perquè ja a mi m'esteu veient parlar normal, però si fos per mi estaria al meu llit tapada, perquè ja m'he posat la funda nòrdica, tapada amb la meva funda nòrdica, amb les finestres obertes i plorant desconsoladament.
2: Bon planar-ho, t'he de dir, quan et cancel·len. Però bé,
1: qui vindrà avui?
2: Passarà per aquí en Cintet, que és cuiner i creador de contingut, i a més avui ve a parlar del tema del dia, que òbviament són les pluges, ni més ni menys. Que en Tomàs Molina.
1: Saps allò que dèiem, que la Mariona es disfressava cada vegada d'una cosa diferent? Doncs avui s'ha rapat.
2: No, s'ha posat una calva com si anés a un concert d'en Pitbull.
1: Ah, vale, doncs ha fet això i vindrà en Tomàs Molina.
2: A més, passarà per aquí en Cesc Torres. Per tant, sí. Nervis absoluts.
1: No, avui un gran dia. Abans de marxar, a més, toca una mica de consultori amb tots els missatges que ens heu enviat al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Hem decidit agrupar-ho en una temàtica que en aquest cas serà amistats.
2: Que maco.
1: Anècdotes, putades entre amigues, liades que us hagin fet. Ja ho sabeu, ens podeu enviar una petita confessió o un petit àudio per començar el programa, que és una cosa que fem novetat d'aquesta temporada, al 667-07-61-16.
2: Per començar, però, amb el programa, amb el Feng Shui Apuesto, com sempre, cada dia ens queixem d'alguna cosa, avui és el torn de Gala Castelltor.
1: M'ho mereixo.
2: Sí, avui t'ho mereixo.
1: Avui, a diferència del que us pensareu molts, no em queixaré d'Oques Grasses, no encara, em queixaré de les sabates.
2: Molt bé.
1: Abans parlant de les crocs, que m'has dit que potser no anaven bé per la pluja, jo he fet aquesta mateixa reflexió avui al matí. Si no em coneixeu, heu de saber que jo vaig sempre amb crocs. Plogui, faci sol, jo tinc unes crocs preparades per l'ocasió. En tinc una forrada d'una mena de borreguito per l'hivern, en tinc de normals per l'estiu, en tinc crocs per totes les ocasions, unes més altes, unes normals, de tot, de tot.
2: Ah, les altes són de...
1: De què?
2: De barrilla.
1: Són els meus talons.
2: Veus, per això t'he dit, és com una putona.
1: Sí.
2: Ai, que divertit.
1: Total, que avui he dit, una cosa que em passa molt amb les crocs és que rellisco, perquè són de goma i rellisquen quan plou. Tot i que l'altre dia, tornant de Sants, el dia que tornava de Madrid, el dissabte, que va haver-hi un col·lapse massiu a Sants, jo no vaig ser de les persones que es van quedar a Tarragona, vaig ser de les persones que el conductor va decidir que anava a Barcelona amb tot el que suposa això, que és...
2: Petiqui-peti.
1: Exacte. Vaig veure que m'havia anat molt bé amb crocs, tal, tal, tal. Bueno, doncs avui he estat tonta i m'he posat unes sàmbales Adidas aquestes escaroses. Què passa? Que surto de mi casa plovent a bots i barrals, que jo estava al·lucinant de la quantitat de pluja que pot arribar a caure, que no n'era ni conscient. No eren gotes, era aigua caient. Una cosa històrica, una cosa històrica. I he hagut de travessar tot tipus d'obstacles, rius, bassals, tot el que involucri aigua és el que jo he hagut de travessar avui. Què passa? Que hi ha hagut un moment que les meves sabates, quan me les he tret i les he girat, ha set com fer-me una dutxa. Llavors, la meva queixa és per les sabates normals. A partir d'ara, sempre amb crocs. He tornat a casa a buscar les meves petites crocs per poder-me mullar amb calma. Per poder-me mullar i per poder anar al concert d'Oques, que s'ha cancel·lat. Però bé, no m'ho mereixo. Fins aquí la meva queixa. Buf. Està llarg, m'he cansat, eh?
2: I vinga, va, que se'ns tira el temps a sobre. Molt bona queixa, però recordem que ja sabeu que podeu decidir quina és la cançó que obre el programa cada dia. Si envieu una nota de veu al 667-07-6116. Anem a posar la del dia d'avui, a veure què ens diuen.
3: Hola.
4: Gala.
3: I.
4: Alberto.
3: Som.
4: La.
3: Maria.
4: I.
3: El.
4: Martí.
3: De.
4: Sabadell.
3: I.
4: Us.
3: Volíem.
4: Demanar.
3: Una.
4: Cançó.
3: De.
4: Manel.
3: Que es diu.
4: Tipus Suite.
3: Ja està. Moltes gràcies, un pato.
4: Adeu.
1: Bueno, nois.
5: Benvingudes al Love.
1: Sou absolutament perfectes. Us posem una mica de tipus Suite de Manel. A mi m'ha encantat aquesta petita nota de veu.
2: A favor de les notes de veu divertides.
1: Sí, molt a favor.
2: Som-hi, va.

0: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
1: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
0: Estàs sentint el Love.
2: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castellfort i Alberto Gadel.
3: Apaga la luz, que estem activados. Y lo pone bailamos pegado.
0: De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda. En directe a ICAT.
4: Mira, un quart just de 4 de la tarda i seguim amb l'Obdicat. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltort.
4: I, família, avui està sent un dia molt complicat a Can Quintagalins. De fet, estic fent un blog, bueno, ho estaves, que ja no ho sé, dels estadis per YouTube, i de moment hi ha aproximadament 3 minuts meus de vídeo, on l'únic que faig és xisclar i plorar, primer perquè hi hagi la possibilitat que plogui aquesta nit i que es canceli el concert, i després, pel fet que hagin ajornat el concert dijous 8 a la mateixa hora.
5: Molt
4: cosa
5: bé.
4: Que m'emprenya perquè jo... Perdoneu-me, perquè sé que és molta sort poder-hi anar 4 dies. I vaig 4 dies i no vull anar-hi 4 dies seguits. No em dóna la gana, no em vull quedar fònica, no vull avorrir-me. M'agradaven molt aquests 2 dies, el dimarts i el dijous, que tenia de pont, de festa, diguem-ho, clar, per poder-ho pair. Jo demà tinc hora la meva psicòloga perquè així li podia explicar com m'he sentit avui. Jo tenia tot programat en el meu cap i m'han destrossat la vida. Llavors... tot i la tristor infinita i la ràbia i que estic enfadada i que no vull més i que vull anar a casa meva i dormir i plorar, ha arribat un moment que he dit: Gala, prou, t'has de frenar, la vida m'estima i jo l'estimo a ella.
5: Molt bé.
4: La vida em cuida, tot i que sembli mentida, perquè és mentida, però bueno, la vida em cuida. El cas és que he estat investigant tot el matí i resulta que si volem que el temps es porti bé la resta de la setmana, perquè tot això ha encadat el concert per dijous dia 8 i dijous dia 8 plou a la tarda. Esteu veient que plogui ara? No, vale, perfecte. Bueno, va, seguim. Total, que he demanat, hem de demanar, he arribat a la conclusió que hem de demanar ajuda a una persona molt concreta.
5: Aquí.
4: Que no coneixíem fins ara, et diré. I he vingut preparada, he portat tot el material necessari, és a dir, uns ous. He portat uns ous, i són uns ous tunejats, concretament es diuen ous grasses, i, bueno, bàsicament he fet una petita foto amb ús d'intel·ligència artificial, ho sento, perquè sé que no s'ha fet servir IA, però avui l'he fet servir. He posat ous grasses, i són la cara dels 7 integrants d'Oques Grasses, en forma d'ou, i posa ous ecològics, 7 unitats, categoria A, que espero que sigui bona. Bueno,
5: sí, no, és la Walker.
4: No sé, jo sempre compro aquesta, però vés a saber. Total, això no és tot, perquè quan obres el paquet...
5: Veuràs tu els ous.
4: Sí, sí, no vull que caiguin els ous, però bueno, quan obres el paquet hi ha els 6, perquè no hi són els 7, integrants d'Oques Grasses dibuixats.
5: Diuen Josep Montero.
4: Molt mal dibuixats, porta un piti a la boca perquè la foto que he mirat de referència hi havia un cigarret.
5: Mira, sí que és ell, fa parell.
4: Sí, s'assembla molt, és idèntic pràcticament. Molt mal dibuixat, però bueno, he fet el que he pogut. I us preguntareu, per què he dedicat part del meu matí a pintar Oques Grasses en uns ous?
5: Per què has dedicat part del matí a pintar Oques Grasses a uns ous?
4: Doncs perquè m'he informat i resulta que tot això que estem a punt de fer té una base, no científica,
5: ah,
4: però
5: vale,
4: té una base real.
5: M'he informat on m'havia d'informar.
4: On m'havia d'informar, que és el lloc on sempre em dóna la raó, el xat.
5: Vale.
4: Bueno, hi ha una tradició molt antiga que consisteix a portar ous a Santa Clara perquè no plogui. Tradicionalment es feia sobretot abans dels casaments, cosa que aparentment ningú està fent perquè tots els casaments que estic veient jo hi ha paraigües. Per blancs que siguin, són paraigües.
5: I inundacions.
4: I moltes inundacions. I bàsicament la gent portava els ous als convents de monges clarisses com a ofrena perquè demanessin a Santa Clara que fes bon temps el dia de celebració. Crec que la Clara, en qüestió, entendrà perfectament la urgència i el mínim que puc fer jo és oferir-li, no ous, no, els millors ous, perquè estan tunejats.
5: La Clara està fins als ous.
4: Està fins als ous, i jo també, i llavors he estat pensant que què podríem utilitzar com a pregària, perquè si estem intentant salvar... Bueno, salvar no el salvarem, però si estem intentant salvar els propers concerts d'Oques Grasses, no li fotrem a resar un pare nostre.
5: No, clar que no. I
4: no servirà. Bueno, he trobat una cançó molt indicada.
2: Ja torna a venir un núvol emprenyat, que plourà per tots però no per
4: ell. Però a més, he tunejat una pregària, he adaptat la lletra i l'he fet aquí, vale? Mira. Santa Clara, et portem els ous i et demanem que, si ja torna a venir un núvol emprenyat, cosa que diu la cançó perquè entenguis la vibra, que plogui per tots, però no per nosaltres, perquè jo no penso aguantar tots els seus cops amb un paraigües de paper, que el núvol marxi, que després passin estels i que no ens calgui demanar cap desig, i si estem mirant el cel que sí, perquè el cas està tocant i no perquè estem pendents de si comença a ploure, amén. Amén?
5: Amén.
4: Vale.
5: He d'aguantar-te, la Clara.
4: No, si vols t'estampo un ou contra la cara. Bueno, un ou que, per cert, molt malament al puesto no els he comprat perquè està trencat aquest ou.
5: Hòstia.
4: Però encara no fa peste. No, no, això... Bueno, de seguida que acabem, ho rebento la bessura.
5: I ara on els hem deixat aquí?
4: Sí, els abandonem perquè li hem regalat ja la Santa Clara. No són nostres,
5: són
4: aquests
5: seus.
4: Ous.
5: Vale.
4: Són seus. I ha de fer amb ells els que convingui.
5: Vale, me sembla perfecte.
4: Però hi ha una altra cosa. Bueno, he fet molts rituals, vale? Perquè estic genuïnament preocupada. Què passa? Que potser la Santa Clara no té temps avui. He buscat alternatives i hi ha una tradició popular que consisteix a tallar la tempesta amb un objecte de ferro com un ganivet.
5: Vale, i com la talles?
4: Bueno, això ho hauràs de fer tu, també t'ho dic, perquè jo aquí no tinc un terra mà, et queda millor tu. La idea és que el ferro té una funció protectora, se suposa, i simbòlicament tu podies tallar els núvols o la tempesta perquè marxés. Evidentment jo no clavaré un ganivet a terra, ni a la taula dedicat, perquè de moment vull feina. Així que farem veure que tallem el núvol que hi ha sobre Montjuïc i aquesta, i no ho farem amb ferro, perquè no ho tenim.
5: No n'hi havia, no passa res.
4: Tenim uns petits coberts del supermercat del costat que són de fusta. D'una fusta que no té ni bon gust, però té Alberto.
5: I que tallar el cel?
4: Sí.
5: Ah, cap en l'aire?
4: Sí, tu has de fer així, amb el ganivet, aixecar la mà i retallar molt bé.
5: Jo sé el que costa tallar amb un ganivet d'aquests de fusta.
4: Sí, ja ho veig, que t'hi has esforçat molt, tremola la mà i tot.
5: Sí, i
4: tallar el cel.
5: Ja l'estic tallant, no?
4: Ho estàs fent molt bé.
5: Més?
4: I ara que, una mica més, sisplau. I ara que has retallat el cel, perquè aquesta mierda tall té tot... Bueno, és horrible, el pitjor tall de cel que jo he vist a la meva vida.
5: Bueno, filla, fes-ho tu un cobert de fusta.
4: És
5: que clar.
4: L'has de clavar al terra amb molta força i dir prou!
5: Prou!
4: Això m'ho he inventat, però m'agrada com que era.
5: Però... No s'ha acabat de clavar gaire perquè recordem que és de fusta. Per
4: tant... Ah, no, però s'ha trencat el ganivet. Això és el que volíem. Aquí hi ha les males energies, aquí hi ha les tempestes, Albert.
5: Fora!
4: Ara tira-ho. Molt bé. Molt bé. Molt bé, molt bé. Ho estem fent molt bé. Jo noto que comença a fer sol. No tenim aquí cap finestra per comprovar-ho, però està fent sol a tot Catalunya.
5: M'he de despullar perquè ja tinc calor. Espera un moment.
4: Ah, vale. Jo, mentrestant, t'explico el següent ritual. Perquè, clar, com sabreu, hi ha un ingredient que es fa servir molt per... Bueno, per merdes supersticioses d'aquestes i tradicions populars, perquè es fa servir com a element de protecció contra el mal. Què passa? Un dels rituals d'aquest ingredient consisteix, per exemple, a posar una línia d'això a l'entrada. Estem parlant de la sal. Molta gent, rara, concretament, posa sal a casa seva, una línia de sal a l'entrada, perquè no entrin les males energies.
5: Mala vibes.
4: I aquí, com que no volem males energies, posarem una barrera de sal en un mapa que tinc aquí de Barcelona, a tota la part que seria Montjuïc. I hi ha qui soc Sants, també, perquè, clar, posa Sants, Montjuïc. Bueno, doncs plourà a l'Eixample, però no plourà ni a Sants ni a Montjuïc. Llavors, la meva feina ara consisteix...
5: No, però fes-ho amb aquest pirulí, que ja és per això, per fer el caminet.
4: Ah, vale.
5: I fas la rodona. Guita, guita.
4: És que, Albert, no m'agrada. Com... Jo volia amb aquest, que és amb el que funciona.
5: Perdó.
4: Amb aquest.
5: Vale.
4: No t'agrada?
5: No.
4: Vale, te jodes.
5: Jo.
4: I ara jo estic fent aquí una rodona de sal a Sants...
5: Montjuïc.
4: Perquè no entrin les males energies... Mira-me quanta sal.
5: Però a veure, no has fet rodona.
4: Perquè no entrin les males energies...
5: Enterrat.
4: Ni la pluja... On està l'estadi?
5: Tia, superbona vibes, ja ho noto.
4: Ah, que sí? Perquè no entri la pluja... Ni les males energies... I a més...
5: Tia, que mono.
4: Està vinculada en alguns llocs de Llatinoamèrica també... La sal ha protegit tempestes, per tant, estem molt protegidetes ara mateix. Jo mai m'he sentit tan protegida en la meva vida, la veritat.
5: A veure, li faré una foto.
4: Dit això, tenim tres rituals ja fets. La veritat, ho estem fent molt bé, però no és suficient.
5: En queden més?
4: Home, en queden dos més. Tenim un altre ritual, Albert. Hores de permetre, m'he d'acotar un momentet.
5: Vale. Un altre ritual, l'últim és, entenc, no?
4: Suposo. No, en queda un altre, te jodes.
5: Dos més?
4: Sí. Estic molt preocupada, vale? Vale. Tinc aquí una escombra. És molt fàcil aquest, vale? Hi ha moltes supersticions populars, també a Llatinoamèrica. Allà jo he entès que són més supersticions, ni puta idea, però és que tots són d'allà, estic al·lucinant. Bueno, que diuen que posar una escombra cap amunt serveix per fer marxar una visita que no vols a casa.
5: Vale.
4: Nosaltres aquesta setmana tenim una visita que no hem convidat, es diu Borrasca. Senyora Borrasca, si us plau, faci el puto favor de marxar d'una vegada. Gràcies per venir, ha estat un plaer, se'ns ha fet tard. Has de marxar immediatament. Per tant, agafi les seves coses, els comilombis aquest, del núvol que sí, que ni lo sé, el comilombis, com es diu?
5: No ho sé.
4: Bueno, el cunilingus te l'emportes i te'n vas amb el núvol. I te'n vas a França o a Madrid, on sigui. Té, mira.
5: Te l'aguanto.
4: Sí, ara posa l'escombra del revés, la necessitarem així per lo que queda de secció, vale?
5: Broma?
4: No, no és broma. I aquí tenim tots els nostres, com se diu? Rituals. Tenim els ous...
5: Que ja no són nostres.
4: Que no són nostres, són per la Clara. Tenim la sal, tenim l'escombra...
5: I què falta?
4: Falta un últim ritual, perquè si la cosa es posa realment lletja, tenim una altra santa a la plantilla. Aquí estem per tot. La Santa Bàrbara tradicionalment s'ha invocat com a protectora davant dels llamps i la tempesta.
5: Oh.
4: Per tant, d'aquí ve allò de recordar-se que de Santa Bàrbara quan trona. No sé, la meva àvia sempre té una dita molt rara que consisteix en això. Tu només te'n recordes les coses quan ja tens el problema a sobre.
5: 100%.
4: Per tant, la meva proposta és que podem repartir competències, no? Perquè si la Clara ens ha de protegir de la pluja, algú ens ha de protegir dels llamps i els trons.
5: Vale.
4: En aquest cas, la Santa Bàrbara. Per tant, Santa Clara, Xoxo, tu portes la pluja i Santa Bàrbara, tu els llamps i els trons. Nosaltres posem els ous de sal, l'escombra, el ganivet, i aquí està la nostra perfecta Bàrbara, que ens salvarà de la pluja.
5: Ala, és superllaç.
4: És la millor, la veritat. Activeu el videopodcast. I ja està. I ara tenim els 5 rituals perquè no plogui la resta de dies i perquè puguem gaudir dels concerts d'Oques Grasses.
5: Em sembla bé, jo crec que ja està tranquil. Que jo ja estaria tranquil.
4: Jo no, però bueno, jo sento que he fet tot el que he pogut, m'entens? Què més? Ja està, una escombra al revés, ou, sal, imprimir a doble cara amb color, què més he de fer?
5: No, ja no es pot fer res més.
4: No puc fer res més, no depèn de mi. Però bé, ja fins aquí.
5: Perfecte, em sembla ideal.
4: Ja m'he cansat dels rituals, ja no seré mai més supersticiosa. Però jo crec que funcionarà.
5: Aquesta setmana s'ha de posar una en unes tessitures que no s'hauria vist mai.
4: No, clar, mai m'hi hagués vist jo així, però bé.
5: No passa res, t'ho acceptem, no et jutgem.
4: Ara posem una mica de música i de seguida passa per aquí en Cintet, va. Això és Que Bonic, de la Ludwig Van.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, l'Ebre no va
3: fer. Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
3: De què va el programa?
0: Estàs sentint el Love.

tens això, és que vius al Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda...

0: amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passen 3 minuts de 3:45 de la tarda i seguim en Love Dicats amb la Gala Castelltort
2: i l'Alberto Gadel, família.
1: Toma, ja ho recordem, que si ens voleu enviar un missatge podeu fer-ho al 667-07-6116. Cançons, consultes...
2: Tot!
1: És que el que vulgueu.
2: Arribats a aquest punt, jo no vull repetir totes les coses que ens podeu enviar.
1: Si li podeu
2: dedicar. Al currículum, que no el farem servir, però bueno, mira, sempre està bé tenir-lo guardat en un xat de WhatsApp.
1: És que si voleu podeu dir-nos: vull dedicar-li la cançó del principi a la meva amiga Maria, que avui fa 18 anys. I nosaltres li posem la cançó a la Maria i a qui calgui. Però bé, avui passa pel Love, però un amic nostre, que atenció, aquest estiu ha cuinat ni més ni menys que per l'Aitana. Ell és en Tintet, creador de contingut gastronòmic i cuiner, que segur que us ha sortit un dels seus reels virals, perquè tu no pots parar de penjar contingut tampoc, t'he de dir.
2: El micro.
1: Ai, el micròfon, clar.
2: Jo veia la taula i pensava, bueno, ja l'agafarà. No, no.
1: Tintet, benvingut al Loft.
3: Moltes gràcies.
2: Com estàs?
3: Super, super. Avui una miqueta cansadot.
2: Sí, per què?
3: Perquè portem moltes hores al restaurant on estic ara.
1: Oh, hòstia, t'has mullat, però avui?
3: No. No, bueno, pel matí potser una miqueta, però ara fotia un sol que es
2: panca. Ja has dit que feia calor?
3: Sí, sí.
1: Tenies entrades pels concerts d'Oques? O tens entrades per algun dia d'aquests de...
3: Hi van els meus amics. Jo estic treballant. Oh.
1: Tots els dies?
3: Tots els dies.
2: Hòstia, doncs has de parar a treballar, eh?
3: Escolta'm una cosa,
2: però que és tard, eh? Bueno, clar, perquè ets cuiner.
3: Clar, pleguem a la una i mitja, normalment.
1: Sí que és veritat, però que tu sempre dius que no pots estar-te quiet i que estar-te a casa és una cosa que no entra dins dels teus plans.
3: Exacte.
1: I quan et toca quedar-te a casa, tipus una setmana de pluja, per exemple, quin és el teu pla? Ai, el plat. Quin és el teu pla, perdó, per estar a casa?
3: Home, a veure, sí, hi estic poc a casa, però quan estic... m'agrada jeure, també, eh?
2: Molt bé, descansar, de veritat.
3: Sí. I si no, a veure, esport m'agrada també fer-ne, però jeure, amb el gatet que se'n fot per aquí i per allà.
2: Tens un gat?
3: Es diu Manel.
2: Ai, m'encanta, Manel, per un gat, que ofensiu, pobres Manels.
1: Bueno, és divertit, ja.
2: Escolta, abans de centrar-nos a la teva vida, volem que ens expliquis tots els secrets sobre la teva experiència cuinant per una de les nostres superestrelles preferides, l'Aitana Ocaña.
3: Toma. I és que si esto es tan mal que me
1: lleven presa, fingues nada. Això va ser pel seu aniversari el passat 27 de juny, que vas anar fins a Madrid per cuinar amb tot el teu equip a la seva festa privada, entenem, no? Volem saber, primer de tot, com t'arriba aquesta proposta? De cop i volta et contracten, no sabies que era l'Aitana, si ho sabies...
3: Ella té un assistent, que es diu Núria, i, bueno, suposo per amistats en comú. Nosaltres vam fer alguna feina amb una amiga seva i, doncs, suposo que... parau per bé, doncs em devia arribar.
2: Però com t'arriba?
1: Un mail.
2: També en plan, un WhatsApp, una trucada.
3: Hòstia, doncs ara no me'n recordo. Poder un WhatsApp? Jo diria que un WhatsApp.
2: Però tu te la pela.
3: Què vols dir? No.
2: És igual.
3: No, m'ha fet... estava cagat.
2: Bueno, absolutament. Clar, és que... I com no te'n recordes? Jo estaria loca. Seria el primer que explicaria. Hola, em dic, ara saps que et cuina per l'Aitana?
3: No. Jo me'n descuido de moltes coses. De lo bo i de lo dolent.
2: Ah, mira, molt bé, veus.
3: Sí, però... sí, doncs va arribar, escolta'm, i ho vam agafar amb moltes ganes.
2: Clar.
3: Hi havia nervis perquè, hòstia, era cuinar per una persona com és ella, i això.
1: Quantes persones eren? Però era una festa molt grossa?
3: Eren 27 persones.
1: Ah, vale. I es firma alguna cosa de confidencialitat o alguna història quan vas a cuinar per algun famós o...?
3: Almenys en aquest cas jo no,
1: vale.
3: Perquè suposo que doncs, hi havia la suficient confiança com que... sabien que qui era o de les amistats que hi havia en comú, doncs suposo que no
2: yeah.
3: A mi no van fer...
2: I vas rebre alguna direcció o tenies llibertat creativa total?
3: Bueno, jo els vaig passar una proposta més elaborada del que volia. Ella volien una cosa més senzilleta. No sé si heu vist mai el menú. Hi havia croquetes, hi havia unes broquetes de pollastre amb tres salses, hi havia amanides de tomàquet. De fet, el préssec me'l vaig emportar d'aquí al costat de l'Ordal, d'un productor Can Valdiri, que són uns préssecs estupendos. Coses molt... Bueno, no dic senzilles, però res de l'altre món. Yeah.
1: Hi havia alguna cosa per prohibida? Allò que diguessin, mira, aquest ingredient no, perquè és al·lèrgic, li fa fàstic, el que sigui.
3: El gluten.
1: L'única cosa... Ella no es llepa fils, veig.
3: No.
1: Gens, eh?
3: Sí que és veritat que m'ha dit que, com que hi havia gent jove, amics d'ella i d'ell, doncs que poder no hagués fet coses molt rares, o combinacions rares, però, a part d'això, tenia llibertat. Vam fer una cosa senzilla, un menú senzillot.
2: I qui hi havia?
3: Amics d'ell. Jo diria que hi havia les millors amigues d'ella i també amics d'ell. I a part de la família.
2: Bueno, clar.
3: El Cosme, la Belén, la mare del Plex.
1: Que guai.
3: La germana del Plex. Ah. I llavors tots els altres eren amics.
1: I us vau fer amics, amb la Tana, perquè vaig veure que te va comentar el post i tot, que et va dir, ets el millor.
3: Molt fort, molt fort.
1: Sí, molt amics.
3: Bueno, eren molt amics. Van ser molt...
2: Són millors amics, ara.
3: Exacte, sí. Són besties. No, però vull dir, van ser superpropers. Ens vam... Jo i la meva parella, la Júlia, i també va vindre la Raquel, que és la seva germana, estàvem cagats perduts amb diarrees dels nervis.
2: Normal.
3: Però quan vam arribar allà, doncs, ens van fer sentir superpropers, molt, molt, molt amables, ella preciosa, i llavors suposo que això ens va tranquil·litzar i va anar superbé.
2: Parlar en català?
3: Sí.
2: Veu parlar en català?
3: Amb notes, sí.
2: Molt bé.
3: I suposo que en algun moment o altre, bueno, quan hi havia més gent, doncs, vale. es parlava en castellà, però...
1: I arran de cuinar per l'Aitana, t'ha arribat més propostes per gent coneguda o...?
3: No.
1: No?
3: Ala. No passa res, escolta.
2: Ah, no, però m'ha sorprès, clar. Perquè normalment aquesta gent sempre es passa en els números.
1: Clar.
3: Bueno, suposo, si arriben, doncs encantadíssim. Jo de caps m'hi tiraré.
1: Escolta, anem a parlar una mica de la teva trajectòria. Vinga. Ens hem tret els dubtes de sobre.
3: Tope.
1: Ara repassem al principi. Tu, quan vas acabar de batxillerat, marxes a Suïssa a jugar a
3: hockey. Sobre patins. Vale.
1: Anava a dir, ara sí, l'he liat i ho he canviat tot. Mm. Com o quan apareix la cuina per la teva vida? Perquè entenc que, clar, cuina és una cosa que fem tots, sempre, i quan decideixes que realment allò és el que t'agrada o la teva passió?
3: A veure, això jo suposo que arriba molt, molt abans de batxillerat. A casa meva sempre hi ha hagut... hem cuinat moltíssim. La cuina ha sigut un lloc doncs, on hem passat molt de temps i és com que ja tenia això, l'amor per la cuina. I amb 16 anys vaig anar a un hotel d'uns amics que necessitaven, doncs...
2: Ah, treballar.
3: Canalla, exacte, doncs per fer a l'estiu. I havia de fer una miqueta de tot, però vaig estar pes per la cuina. I em va encantar, doncs, el bon rotllo que hi havia allà, em va encantar tot. I suposo, doncs, que això va fer anar que anigués a diferents cuines, a diferents llocs, fins que després vaig anar a Àustria i allà també vaig estar treballant a restaurants.
1: Allà també vas estar treballant.
3: A part de jugar, doncs també treballava.
1: I sempre dius que has estat mal estudiant i alguna vegada, però tu t'has sentit com perdut de pensar, joder, és que no, lo d'estudiar no és lo meu.
3: Clar, jo sempre he sigut molt mogut i a la classe doncs no parava a moure'm. No és que no m'agradés estudiar, suposo que no estudiava, no vaig trobar allò que m'agradava. I això ens passa a tots, suposo.
2: Sí,
3: hòstia, i quan vaig saber realment que m'agradava la cuina, vaig dir, hòstia, doncs ara poder sí que això m'agradaria estudiar-ho. I me'n vaig anar a Girona, a l'Escola d'Hostaleria de Girona, i vaig estudiar cuina.
2: I a partir d'aquí, quin és el detonant per començar a gravar-ho i a penjar-ho a internet?
3: Arrel d'això, no vaig poder fer les pràctiques de l'escola. Per què? Perquè va arribar el Covid. Pam!
1: Hòstia, doncs fa relativament poc, no, d'això?
3: Sí. Que jo vaig estudiar, sí, abans del Covid, el 2018, diria. I a partir d'aquí em va fitxar l'Ametlla Origen, que el teniu aquí al davant.
2: Ah, sí.
3: Per què? Doncs per crear contingut a la xarxa. Jo en aquell moment no tenia... Instagram en tenia, però era privat i era per mi.
2: Ah, vale.
3: Però llavors vaig anar fent tallers de cuina, sempre que hi havia una obertura doncs estava allà fent una miqueta de show, a part doncs, de crear contingut per ells.
1: I va ser a partir de començar a fer tot el teu contingut, perquè entenc que després vas passar a fer-lo per tu.
3: Ah, exacte.
1: Que vas començar a treballar com a cuiner fora d'una empresa, és a dir, a cuinar cop per tu, amb la teva empresa.
3: Sí. Bueno, va ser com... Ha sigut tot un procés. A mesura doncs, que nosaltres anàvem creant contingut, vam veure que també anàvem creixent, m'anaven sortint feines de, hosti, com podries fer, jo què sé, aquest catering, podries fer això. Però clar, jo treballant a l'Ametller i intentant doncs, crear contingut i a sobre doncs, fent altres feines m'era una miqueta més difícil. Per tant, fa cosa de... Ara quasi farà un any i mig, quasi dos, que vaig dir, deixo l'Ametller, em faig autònom i li fotem casa amb tot plegat.
2: Hòstia. I a partir d'aquí fas càterings o la gent també et contracta per cuinar a casa seu pel dia a dia?
3: No, això no.
2: T'agradaria?
1: Ja.
3: No sé si m'agradaria.
1: No, ala.
3: Bueno, a veure... Clar, això és algo molt, molt concret. Normalment es fa per gent... Poder molts diners, no?
2: Sí. Que,
3: però clar, jo per cuinar un bròquil bullit i un peix a la planxa, poder no... Ara de moment no ho vull. prefereixo poder fer coses més elaborades.
1: Però tu fas rotllo esdeveniments, casaments, etc, o jo què sé, per exemple, el de l'Aitana. Doncs imagina't que tens un client recurrent que cada mes vol fer un sopar. Fas alguna cosa així?
3: Exacte, exacte. Vale.
1: De tot, entenc.
3: Una miqueta de tot. Sí que és veritat que poder, doncs, casaments no en faig tants. Necessito una infraestructura una miqueta bastant heavy. Jo, doncs, tinc l'equip, bueno, sóc jo i la Júlia, i fem el que podem. Llavors, sempre que agafem alguna cosa una miqueta més gran, doncs intentem que vingui amics o
1: lieu a gent, vinga, va.
3: Exacte, veniu que necessito mans.
1: Quin és el màxim de gent que has cuinat?
3: Ostres.
1: Ho sabria dir, però rotllo 100 persones.
3: 80, diria?
1: 80?
2: 80, sí. És una barbaritat.
1: És molta gent.
3: No, sí.
2: Però si és quasi un casament, 80.
3: Sí, bueno, era un cumpleanys d'una amiga.
1: I tens algun, com... crash famós de ser cuiner? És a dir, buah, doncs mira, m'encantaria cuinar-li aquesta persona, crec que li encaixaria un munt el que li faig.
3: Ha de ser d'aquí?
2: No.
1: Pots ser qui vulguis.
3: Hòstia. És que jo no tinc poder ni cantants referents, ni... no sé.
1: O si no, algú que t'hagi dit, buah, m'encantaria que estessis a la meva cuina, sempre cuinant-me.
3: Home, vull dir, no m'agraden les motos, però el Marc Márquez em cau molt bé, o gent que desprèn simpatia.
2: Vale.
1: No? Bones vibres, eh?
3: Exacte. M'és igual aquí, però que hi hagi bona vibra, tu. I que els agradi menjar, al final.
1: Bueno, clar, que puguis experimentar i ser creatiu, no? És això el que dius, per fer-li un bròquil bullit, és impossible. Tens, però, una rutina, perquè entenc que el ser cuiner autònom deu ser també complicat tenir una vida com més estructurada, entre cometes.
3: La resposta és no.
2: Però t'agrada que no tenir-la? Perquè hi ha gent que li funciona molt a tenir rutina.
3: Jo sóc molt, vull dir... inclús quan vaig de vacances és allò, què fem avui? No cal planejar què fem demà. Soc molt d'anar improvisant i
2: et surt bé, eh?
3: Sí, sí.
2: Increïble, la veritat.
3: També soc molt de procrastinar les coses, llavors
2: sí.
3: Això de toca fer-ho ara i fem-ho, doncs som-hi.
2: Clar, sí. Molt bé.
1: Com és el teu dia a dia, però? Ens podries fer una mica de dibuix?
3: Sí, a veure, intento fer esport pels matins, perquè després ja es complica el dia i és una miqueta més difícil.
1: I tu ets molt esportista, no entenc.
3: M'agradaria fer esport 3 o 4 dies a la setmana. No sempre es pot.
1: Però vas fer triatlons una època? És que em sona.
3: M'agraden molt. Si em puc fer de tant en tant, em faig.
1: Ala, que guai.
3: I què més? Llavors me sento... els dies que toqui fer dia d'oficina, doncs anem contestant correus, anem creu menús o... sí, bueno, és allò, poder un moment més creatiu. I si no, doncs estem creant contingut o cuinant per alguna cosa que toqui.
1: Com t'inspires, però, que ara has dit aquesta part més creativa?
3: Clar, jo primer he de mirar quan és el catering o quan he de fer el servei, l'esdeveniment. És d'aquí 3 o 4 mesos. Miro quin producte hi ha.
2: Clar.
3: De temporada. Comencem amb peixos, amb carns, amb verdures, amb fruites, i quan he seleccionat aquells productes que sí o sí vull que hi siguin, llavors començo a muntar. Imagina't, ara es toca carbassa, no? O tocarà carbassa. Doncs intento mirar quins ingredients combina bé amb la carbassa, de quines maneres podria posar aquells condiments, com per exemple, jo què sé, la sàlvia, que és una fulla. La puc ficar sencera, o la puc ficar en format oli, o... bueno, és anar creant diferents maneres de presentar el plat, i llavors toca l'hora de la veritat, que és fer la prova de menú, que és quan realment dius, hòstia, això funciona, això no funciona.
1: Vale.
2: Per anar tancant...
1: i per anar veient, a veure, la creativitat,
2: sí,
1: també...
2: hem preparat un petit joc.
3: A veure...
2: nosaltres et donem una situació en la qual et contracten amb urgència...
1: molta urgència.
3: Per demà.
2: Sí.
1: Per demà.
2: Sí. Per fer el càtering d'aquestes situacions.
1: Has de passar també el de temporada, això que has dit ara.
3: Vale.
1: Som-hi.
2: La Muixca et vol contractar perquè facis el sopar pels teus amics a l'after party del Festival Bé Arrasmatat.
3: M'encantaria.
2: Són 8, no són vegans, volen postres i que es pugui brindar molt. Què faries?
3: Primer de tot posaria el cava i el vi de la família. Soc de família amb bodegues, són petitones, però posaria gènere familiar a tot i pleni. Quants plats s'han de ficar?
1: No ho sé. Clar, ells... És en plan... Pica, pica, rotllo.
3: Pica, pica. Mira, hi hauria pastes, perquè al final s'ha d'omplir l'estómac, perquè després hi haurà allà tralla, no? S'ha de fer festa. Per tant, hi ha d'haver energia, hi ha d'haver pasta. Jo, doncs, posaria poder algun cruet, perquè al final a mi m'encanten, en versió poder una miqueta més petitoneta, pot ser alguna sardina curada o alguna cosa així. Alguna amanida... Una amanida divertida, una miqueta divertida.
2: Això què vol dir, veure?
3: Per mi les amanides poden ser inclús de verdures cuites, eh? Imagina't verdures al forn o amb alguna salsa, alguna vinagreta, coses així.
2: I la pasta de què seria? Com seria?
3: Alguna pasta que sigui fàcil d'agafar, no?
2: Ah, vale.
3: No, per exemple, espaguetis o coses llargues, no? No sé si coneixeu, per exemple, hi ha una pasta que es diu cavatelli, que té com bastanta mossegada. Ui, l'estàs buscant? M'encanta.
2: Sí. Home, només faltaria.
3: Es fa amb semolina, i faria alguna cosa amb botifarra, amb bolets.
2: Molt bé, això funciona.
3: Sí, una salsa que et pot tenir poder ratafia.
2: Molt bé.
1: A més, la Muixca li fa pinta de que li encanta una bona, un bon plat de pasta, eh?
3: Sí, jo crec que sí.
1: Amb els macarrons del barbocat, li encanta.
3: Muixca, va, que vindré.
1: Vinga, i posem una altra situació.
3: Vinga.
1: D'altra banda, d'acord? Els concursants de la travessa VIP han organitzat un petit sopar a casa de la Carlota Bruna.
3: M'encanta.
1: La Carlota et truca per poder demostrar als companys que es poden fer plats vegans bons i divertits.
3: Mm-hmm.
1: Què els hi ofereixes?
3: A veure, llavors aquí hem de...
1: És de seure, aquest sopar.
3: És de seure, és pitiminí.
1: Això no sé.
2: Una mica, sí.
3: Doncs aquí hem de jugar amb... Pitiminí és allò, el finet.
1: Vale,
2: sí, sí.
3: Hem de jugar amb productes... Molta verdura, aquí també hem de posar molt de bolet. El bolet és un producte que és, direm, molt umami, per tant, et dona molt de joc, és molt potent. Podríem fer alguna crema de bolets amb diferents, direm, textures o amb diferents salses, algun bolet saltejadet. Podríem fer... alguna cremeta o alguna cosa com per començar fresqueta de cogombra o... Clar, depèn de la temporada, eh?
1: És ara.
3: És
1: demà, pensa que tot això era demà.
3: Carbassa, hi haurà alguna cosa amb moniato, castanyes, alguna cosa amb castanyetes, un pastís de poma, mil fulls, boníssim, al forn.
2: Molt bé.
1: Perfecte, doncs ja tindríem menú per les dues ocasions.
2: Molt bé, a mi m'ha servit perquè aquesta setmana per fer-me...
1: Per fer-te el tàper, no?
2: Saps?
1: Toma ja. Escolta, Cintet, doncs ja ho tindríem tot. Moltes gràcies per passar pel Love.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi superant, ens veiem aviat, perquè sempre ens anem veient durant l'any.
3: Exacte.
1: I això és molt divertit.
3: En algun lloc o altre ens veurem.
1: Per despedir-te, et posem una mica de Sant Domingo Fever de Maria Jaume.
3: Sí. Sisplau.
1: Som-hi, doncs.

0: Aquest octubre, el Cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge, el debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
1: El LOC.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelltor.
2: Passen 2 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love Dicat.
3: Som l'Alberto Garel
2: i la Gala Castelltor. I avui, com és un dia excepcional, no tenim a la nostra Sound of the Police de confiança, però sí que estarem molt ben acompanyades, perquè avui ens visita el Love, Tomàs Molina!
4: Que se'n patina!
2: Hola, com estàs?
4: Bona tarda.
3: Estàs bé, què tal?
4: Sí.
3: T'has mullat molt avui?
4: No, sóc l'home del temps, eh?
3: Bueno, clar, és veritat.
4: És difícil mullar un home del temps. És mentida, perquè no he agafat paraigua.
3: Ah, vale, perfecte, anem empenyats, doncs.
4: No l'agafo mai, la veritat és que no l'agafo mai.
3: Per què?
4: Fet, ja. Perquè si no us agrada mullar-vos?
3: Sí, sí, però quan he d'anar a treballar després no vull tenir les sabates i tota la roba xopa.
4: Ah, no, a mi m'és igual. A més, com que a mi em rellisca la... saps?
2: Clar, sí, que és veritat que és més pràctic. Clar. Home, a mi se m'aixupa l'aigua al cabell. Jo no vaig amb paraigua mai perquè em fa vergonya.
4: Ah.
2: Però...
4: no, a mi m'agrada mullar-me. Aquesta sensació com mullar-me m'agrada.
3: Molt bé. Un dels meteoròlegs més icònics de Catalunya. Avui t'han fet venir el Love per parlar de la pluja que ha protagonitzat tots els titulars d'avui, del cap de setmana, i no sabem si dels propers dies. Com s'estan vivint aquests petits episodis des del Departament de Meteorologia? Deu ser un dia mogut avui, eh?
4: Són dies moguts, però de fet els meteos... a nosaltres ens importa tant que faci sol com que plogui. És veritat, eh?
3: Sí.
4: Clar, perquè ho hem de pronosticar igual. Sí, és veritat que els dies del sol són més fàcils de pronosticar, però nosaltres també pronostiquem que si vent, que si no sé què... saps? Ja passen moltes coses cada dia. I per tant no creguis que és tan diferent. Home, sí que és diferent.
3: Bueno, avui... aquests dies han omplert tots els titulars.
4: Correcte, i sobretot et fan sortir a més programes i més coses. I tens, sí que tens la sensació de la pressió una mica més. Però normal i corrent, cada dia pronostiquem, no? No és tan diferent.
2: Hi ha una mica de picabaralla, però a vegades, rotllo, que no veus que farà això, i tu que no, que farà l'altra cosa.
4: Mira, avui em pilles que ens hem mig barallat amb en Mauri, tu.
3: Ah, sí?
4: Sí,
3: per
4: sí,
3: què?
4: Sí, sí, sí. Perquè ell posava una cosa i jo posava una altra, no ens hem posat gens d'acord.
3: I qui ha tingut raó?
4: Ja ho veurem, divendres que ve.
3: Ah, divendres? Uau, per d'aquí molt,
4: doncs! Home, que avui és dilluns. Ah.
3: Per què divendres?
4: Clar, però nosaltres pronostiquem tots els dies tot.
2: I quina discussió era? Tu què deies que passaria?
4: Ella ha posat tot de sols i jo no estava d'acord. Jo hauria posat algun ruixat i tot.
2: Aquí, a Barcelona?
4: En aquest cas, cap a les Terres de l'Ebre i jo crec cap al Pirineu.
2: Ah, bueno, llavors...
4: ara, ella ha posat sols. Aquí podeu ara...
3: No, això ens ho guardem i divendres
4: a veure qui tenia raó.
2: Escolta, avui però està sent un dia de pluja intensa. Fem un petit resum del dia. Al matí, Protecció Civil envia un missatge de S-Alert, que és aquesta alarma del mòbil que cada cop que sona sembla que s'hagi de caure tota terra, que ens demanava que evitéssim moure'ns fins les 2 del migdia en diverses comarques, però sobretot Maresme i Vallès Oriental, on de fet s'ha confinat gent i tot.
3: De fet, sort d'això, perquè algunes carreteres estaven molt inundades. També han tallat la ronda de dalt, que avui la Mariona Córdoba no podia arribar al programa, la Renfe col·lapsada per sorpresa d'absolutament ningú, i metrobús o retards diversos a tot arreu. A més, algunes escoles han hagut de tancar i suspendre classes, bé per desperfectes arran del temporal o bé per evitar la mobilitat.
2: I universitats, la UAP, la UB i la UPF han suspès activitats d'avaluació i han recomanat als alumnes no moure's. Per tant, dilluns caòtic,
3: dilluns
2: de pluja.
3: Dilluns molt complicat, sobretot perquè han cancel·lat els concerts d'Oques Grasses, que ara en parlarem.
4: Ei.
3: I anaves tu?
4: No, però ahir en Tito Ramoneda, que és l'organitzador...
3: sí, va dir que es faria.
4: Em va trucar, vam estar parlant allò. Jo estava als Països Baixos, estava a la Haia.
3: Tu?
4: Sí, senyora.
3: I quan has tornat?
4: Ahir al vespre.
3: Ah, molt bé.
4: Vaig anar a veure la meva filla, tan guapa i tal. I em va trucar allà i dic, home, que no ho sé molt perquè estic aquí. Però vam mirar i tal, i tots dos vam acordar, perquè a mi li agrada molt la meteo, eh?
3: Sí?
4: Sí, sí, és un apassionat total de la meteo.
2: Home, si ha d'organitzar coses, normal que sigui...
4: de veritat.
3: Ha d'estar pendent.
2: Jo crec que no és de passió, és trauma.
4: Necessitat, no? Necessitat. Però vam arribar a la mateixa conclusió, que no caldria suspendre, però han suspès sobretot per problemes de mobilitat. No tant pel temps que farà, sinó perquè la gent doncs, no podia arribar o no era segur que poguessin arribar des de qualsevol lloc de Catalunya.
3: De seguida tornem a Oques Grasses perquè abans tinc un dubte, que és que aquest episodi de pluges tan bèstia estava previst, perquè jo vaig escoltar que les pluges avui al matí serien mig tranquil·les i jo he sortit de casa que t'ho juro que pensava que sortiria nedant, arribaria a la ràdio nedant.
4: És veritat que no vam dir-ho tan fort. Per què? Doncs perquè ara s'està portant això molt raro. O sigui, no, mira, avui hem tingut un gran debat i de fet encara l'estem tenint sobre com es diu això que està passant. Saps? Perquè no és res del que tinguéssim abans. Ara això s'assembla més a la gestació d'un... que no és un huracà, que quedi clar. Però abans que hi hagi un huracà hi ha com una cosa que els americans n'hi diuen una pertorbació, en realitat ells diuen una disturbance, una disturbance, sí, que seria com una mena de pertorbació, que després s'acaba convertint en un huracà. Doncs aquest, perquè els huracans són, no és una cosa, els huracans són tot de tempestes que s'organitzen entre elles i fan aquella cosa rodona amb un forat al mig. Doncs aquí això que ens passa ara és també que les tempestes s'organitzen i es posen així com a fer coses entre elles, saps? Uh-huh. I això té a veure amb l'aigua calenta. En realitat, nosaltres estem acostumats aquí que quan plou és perquè dalt hi ha aire fred.
3: Sí.
4: És que sempre diem, entra aire fred en alçada i no sé què, no sé quantos. Doncs això no és exactament perquè hi hagi aire fred en alçada, és perquè en superfície l'aigua del mar està tan calenta que només amb l'energia de l'aigua calenta pujant, això se'n diu calor latent, recordo quan canviava de quins rotllos estic fotent ara.
3: No, ens està interessant molt.
4: Doncs saps que quan si tu vols bullir l'aigua, li poses calor,
3: sí,
4: no? La fas bullir. Sí. No? Doncs si el vapor torna a ser líquid, ell dona energia. Doncs aquesta energia sola, això se'n diu calor latent, ella sola és capaç de fer créixer les tempestes. Això és el que fan els huracans. Els huracans no hi ha aire fred.
3: Vale.
4: No hi ha aire fred involucrat. Tot és l'aigua càlida que fa que aquesta humitat pugi i s'organitzi.
3: Llavors és com que ens estem quedant al pas previ d'un huracà.
4: Correcte.
3: Però això vol dir que
4: amb el temps... Sobretot el motor és d'huracà, no d'aire fred com havíem tingut aquí de latituds mitjanes.
3: O sigui, ha canviat molt, llavors.
4: Molt.
2: Però no es pot preveure.
3: Exacte.
4: Sí, però no en sabem tant de preveure aquestes coses. I els nostres models no estan acostumats tampoc a preveure aquestes coses. Nosaltres estem acostumats a que passa un front, a que... O sigui, les coses que tenen a veure... Nosaltres som latitud mitjana. Què vol dir que estem? No estem al pol, però tampoc estem al tròpic. I llavors aquí a vegades ens entren coses per dalt, però sobretot la meteorologia és de dalt, d'aire fred. Però ara... ens està passant que tenim meteorologia tropical, és a dir...
3: S'haurà de parlar amb els meteoròlegs del tròpic,
4: sí,
2: a veure,
3: perquè ens ensenyin.
4: Estem organitzant que ens vinguin a fer un cursillo.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Mira, molt bé, ens anirà bé si ho podem preveure, no?
4: Sí. Quan jo estudiava meteorologia i parlàvem d'huracans, la cosa era, no n'hi ha. I s'aprovava molt fàcil.
2: I
4: pumba. Provaves.
3: Però això vol dir que ara ens quedem als passos previs i en algun moment s'arribarà als huracans i serà
4: huracans,
3: com una normalitat.
4: No, perquè huracà necessites que no hi hagi força de Coriolis. Saps això que fa rodar l'aigua al nord cap una banda i al sud cap una altra? Això se'n diu la força de Coriolis. I els huracans passen a l'equador, perquè justament perquè no hi ha força de Coriolis i es poden organitzar. Les tempestes fan el que els hi dona la gana,
3: llavors
4: una miqueta.
3: Llavors podem estar tranquils. Bueno.
4: Però tenim coses rares, com això que hem tingut aquests dies.
2: Clar, de volta d'un dia per l'altre t'apareix això i te diu...
4: Però gira, gira i a vegades se li fa un ull i tot.
2: Ah, collons.
4: Sí, sí. Això n'hi ha gent que li ha dit Medicaid o Hurricane, Mediterranean Hurricanes, o cicló, mesociclo... No tenim exactament...
2: És que hi havia titulars que deien huracà.
4: Sí.
2: El dissabte.
3: Sí, per això, jo quan vaig veure huracà vaig pensar, mare de Déu senyor,
4: és que a vegades té forma d'huracà.
2: Vale.
4: Perquè té un foradet al mig, té una rodoneta al mig i tot.
2: I quan passen totes aquestes coses, moltes vegades tendeixen a culpar els meteoròlegs. Com ho porteu, això, aquest hate gratuït? Perquè, clar, tu dius, a veure, jo no m'acardo bufar aquí mig de l'oceà perquè això caigui tot al cel.
4: Perquè jo crec que la gent pensa que nosaltres tenim poders. Saps? Jo als meus fills els hi deia, no patiu que el papa us ho arreglarà. I ells estaven convençuts que jo tenia poders, Jo crec que la gent es pensa que tenim poders i que el papa ho arregla, però en realitat nosaltres mirem de pronosticar-ho, però no tenim poders.
2: S'han amenaçat alguna vegada o alguna cosa així, bèstia?
4: No, amenaçat, no.
2: Jo què sé, la gent està molt boja, com
4: però
2: que...
4: Però sí que s'enfaden amb mi,
3: És que és el que t'anava a dir, segur que s'han enfadat amb tu.
4: Jo sempre dic que algú matarà i tot, No, és broma. Hi va haver un llibre, ara no em recordo qui era l'autor, que anava assassinant meteoròlegs. Fort, també com a trama, era una mica...
2: Una mica...
4: Sí.
2: Quina por, Déu meu.
4: Començava el llibre que havien assassinat... Ara no sé si a mi o no en Mauri, no sé. Però bon, un dels dos havien assassinat.
3: Acabeu els dos morts.
4: Sí.
3: No us ho mereixeu.
2: No, gens ni mica.
3: Aquesta setmana a Catalunya viu un moment històric, que són els estadis d'Oques Grasses, ara en parlàvem. El d'avui l'han posposat a dijous, però jo he entrat a la meva app del temps i m'ha dit que durant la tarda de dijous plou.
4: Sí.
3: I això què? Com es menja això?
4: No tinc poders, No sé
3: bueno,
4: si
3: no, però jo no t'estic demanant, sisplau, soluciona, m'hi posa alguna capa que faci que no plogui. T'estic preguntant, realment plourà? Què en sabem?
4: Si Déu vol. Està molt lluny encara, dijous. Però,
3: però no
4: sí.
3: Estàveu parlant del divendres.
2: Divendres parlava.
3: Però el dijous ja està fet, no?
4: És que no vull que la culpa sentir-me culpable.
3: No, et sentis culpable. Jo no et posaré tu la culpa, però vull estar certament informada.
4: Podria ser que plogués. Sí, i podria ser que l'anul·li, sí.
3: Ai, no, m'ho mereix.
4: Veus?
2: I l'aplicació...
4: Que és el dia que tens entrades, tu?
3: No, jo tinc cada dia tinc entrades. No. M'he tornat boja, sí.
4: Molt bé.
3: Sí.
2: Una cosa, jo vull saber, l'aplicació aquesta del mòbil, l'iPhone, tu te'n fies o no te'n fies?
4: Sí.
3: Sí.
4: Va prou bé. En realitat, és una modalització... De fet, són els mateixos models que fem servir nosaltres, el que passa que aquí el veus de forma automàtica i nosaltres també el veiem de forma automàtica, però hi posem com aquest coneixement, aquesta pràctica que en tenim nosaltres per llegir els models, i jo crec que ho millorem. En el futur no ho millorarem. Ja sabrà això.
2: Ja n'hi ha sol, ja, gairebé.
4: Sí, sí.
2: Està sent un octubre molt plujós, de fet. Bueno, portem 3 dies d'octubre, però entén-me. S'estan batent ja rècords històrics, hem vist?
4: Sí, però els models d'aquests models més termini també donen l'octubre, que serà plujós, i un novembre, que també serà més plujós del normal. O sigui que, si no ens agrada aquesta pluja...
3: Ens hi fotem fulles.
4: Oh,
3: no?
4: Les paraules fa
3: Home,
4: servir.
3: Home, és que és veritat.
4: Però sí.
3: I el temps, llavors, baixarà la temperatura?
4: No, ja estàs veient que no pas massa.
3: Fa calor, igual, eh?
4: Correcte.
3: Com que és... vale.
4: Sí, si baixés la temperatura, però almenys tenim una part bona i és que hi haurà bolets.
3: Ah,
4: perquè
3: sí,
4: fins ara no n'hi havia cap, no n'hi havia gens, i ara la setmana que ve és fàcil, molt, molt fàcil que hi hagi bolets.
2: Perfecte.
3: Tu ets boletaire, t'agrada?
4: Menjar-me'ls.
3: Buscar-los, no, eh?
4: Jo mai... Jo sempre he pensat que era mentida això d'anar a buscar bolets.
3: Que els cultiva.
4: Algú, sí.
3: Hi ha gent que cultiva.
4: Jo mai no n'he trobat, eh?
2: No?
3: No, jo a mi em costa molt, no en sé gens.
4: A mi s'aparten, jo crec que s'aparten.
2: Marxen lluny, passo, eh? Sí. S'amaguen cap avall. Escolta, i llavors tindrem un hivern molt dur? O tampoc se sap?
3: Pues aviat.
4: Sí,
3: que,
4: sí, nosaltres tenim pronòstic a 6 mesos, eh?
3: Ah!
2: En sèrio?
3: Mare de Déu, sí. Però si et puc demanar d'aquí la meva boda, quasi.
2: El nostre aniversari.
4: Però cada vegada som més pitjors, com si dic. I són pronòstics dient d'anomalia, és a dir, si estarem per sobre o per sota del que acostuma a passar. I si és veritat que surt que l'octubre, el novembre i el desembre seran més plujosos del normal i més càlids del normal.
3: Jo avui m'estava preguntant si m'havia de comprar unes botes d'aigua, veig que sí, eh?
4: Si t'agrada portar botes d'aigua, sí.
3: Bueno, jo que sé, perquè si no vaig amb les sabates... No,
4: però mullar-se que maco, no?
3: Clar. Però els peus no.
4: No, això sí que no.
3: No, els peus no, és el meu límit.
4: A casa meva sempre diem, until here we have arrived.
3: Exactament.
2: La gala quan es mulla un peu.
3: Fins aquí hem arribat, sí, sí, ben bé.
2: 100%. Escolta, ja que tenim aquí, volem fer-te un parell de preguntes de curiositat.
4: Molt bé.
2: Som una fricada, vale? T'aviso.
4: Molt bé, molt bé.
2: Fenomen meteorològic preferit.
4: El que jo he pronosticat.
2: Llavors,
4: qualsevol cosa.
2: Tots, eh? Tot. Vale, perfecte.
4: Ah, però sempre que l'hagi encertat. És que vull dir, si no, em fa com ràbia.
3: Tens un percentatge de pronòstics que encertes?
4: Un 112%.
3: Sí.
4: Sí.
3: No.
4: No.
3: Perquè jo miro el temps i mirava el temps. I sempre he mirat el temps i
4: tu
3: això
4: mirava,
3: no
4: mirava, perquè ho poses en passat.
2: Perquè
3: he mirat sempre el temps. Llavors, mirava i miraré el temps i no sempre.
4: No, no sempre. Però Déu-n'hi-do el que encertem. Ara costaria de saber quin tant percent, però jo crec que en general, si la gent ens segueix mirant, vol dir que alguna cosa...
3: Ah, bueno,
4: cosa,
3: això també és veritat.
4: Alguna cosa
3: és veritat que si no...
2: Perquè l'esperança mai es perd.
3: No, i a Catalunya ens encanta el temps, és així.
4: Però perquè encertem, si no encertéssim, la gent no ens encantaria el temps.
3: Ah, mira, doncs només ens queda donar-vos les gràcies, no?
2: Sí que és veritat, que només podem donar les gràcies.
3: I tens estació de l'any preferida?
4: La tardor, a mi m'agrada molt la tardor.
3: Ah, doncs deus
4: perquè no fa massa calor, ni fa massa fred, i a més hi ha com moviment, i sempre passen coses. I perquè jo soc fàcil d'avorrir-me, saps? I, per exemple, l'estiu, sol, sol, sol.
2: Una teva una tormenta de cop i volta, un mini huracà d'aquest,
4: correcte,
2: no? Una
4: si mica no m'avorreixo molt, eh? I llavors cada dia, tu imagina que cada dia has de parlar del mateix.
3: No, molt avorrit,
4: sí, no?
3: Sí, sí.
4: Clar.
3: I a llavors... mi quan em foteu parlar de l'Aitana, jo ja n'estic farta.
4: Pobre Aitana. L'amor és mona.
3: Sí, sí, és la millor, ella és fantàstica.
2: Ah. Et demana moltes coses pel carrer, eh?
4: Al principi em pensava que em preguntaven pel temps i jo contestava, i llavors em miraven raro, com dient aquest tio. Saps? Que tu et preguntes, ei, què tal, Tomàs? Què plourà? I tu, home, al matí, no sé què, després de la tarda, no sé què. Veus? Ja està, fos feien això.
3: Vale.
4: Em miraven raro, com dient aquest tio. És un plasta. I llavors ara saludo. Quan em diuen pel temps que farà, faré, ei, què tal, com estàs? I ja està.
2: Et fas el sueco i ja està, no?
4: No, perquè jo crec que no m'estaven preguntant pel temps.
3: No, fan perquè els hi fa gràcia.
4: Això.
3: Molt bé.
2: Carai. Escolta, Tomàs, moltes gràcies per passar per l'Ofs. Ens ha fet molta il·lusió aquesta visita inesperada.
4: A mi m'agrada quan m'ho han dit i dic, sí, serà un honor això d'estornar a ser jove una altra vegada.
3: Ah,
4: molt
3: bé. Toma col·làgen per tu.
2: Escolta, mira, ja els tiets va fer una cançó per tu.
4: Sí.
2: Que es diu A fora plou. Te la posem una estoneta, vale?
4: M'encanten els tiets, m'encanten. The Tiets.
2: Doncs torna quan vulguis.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèrie Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Això és El Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Un quart de 5 de la tarda i seguim al Loft ICAT. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel, família. I us recordem abans de començar que ens heu d'enviar missatges de WhatsApp. Ens encanten els missatges de WhatsApp que ens envieu al 667-07-61-16. 667-07-61-16.
1: T'he de dir que avui tinc flato de totes les persones que han passat per aquí, eh?
2: Sí, avui està passant molta gent. Un moment, hem rebut algun missatge ja, no?
1: Aquesta...
2: Diu que sí. Mira, doncs mira, després les llegim.
1: Vale, perfecte. Escolta,
2: digues, què deies?
1: Doncs res, això, que no para de passar gent pel piset compartit de Catalunya, ha passat en Cintet, ha passat en Tomàs Molina i ara és el torn de Cesc Torres.
2: Oh, sí, tal? I una dona, eh?
3: Escolta, dones, superar el Tomàs Molina serà impossible ara.
2: No,
3: avui.
2: No podràs,
3: ara,
2: però no
3: cap a baix.
2: No for, a not, for a dollar name a woman.
1: Literal, avui ha sigut això el programa.
3: Molt malament.
1: Però bé, de què vens a parlar tu? Perquè hem parlat del temps, de cuina, tu què et toca?
3: Avui us vinc a parlar de les coses que em molesten. A veure si també es molesten a vosaltres.
1: Ah, vale,
3: a veure si esteu d'acord amb mi.
1: Vale.
3: La primera cosa que em molesta moltíssim és la persona que fa una playlist per preparar-se per un festival, que m'encanta que es facin playlists, eh? Sempre necessitem a cada grup un heroi que s'ocurri,
2: vale.
3: Però em fa molta ràbia la penya que posa la discografia sencera de cada grup.
2: I què vol...
3: La playlist dura 387 hores, no té cap sentit.
2: I la faràs tu, la playlist? No, no, doncs ja està.
3: No, però que algú se la curri una mica. Les 3 més escoltades de cada disc...
2: Jo això ho faig. Jo poso les 5 més escoltades, busco la setlist i copio la setlist i llavors faig una de tot el festival.
3: És que és, cosa... és tot un art fer una playlist
2: sí
3: per un festival.
2: És un art.
1: Jo espero, Gala Castelltort, i desitjo que després del primer concert d'Oques jo tingui la teva setlist d'Oques enviada al meu WhatsApp.
3: La podries no filtrar broma. A ICAT.
2: ICAT es farà el concert, per cert, que això no ho hem dit, quina barbaritat. ICAT es farà el concert.
1: Es retransmet?
2: L'últim, sí.
1: Hòstia, no ho sabia.
2: Ho van dir l'altre dia.
1: Doncs escolta, sisplau, fes el setlist, eh? Que jo l'estic esperant, no és broma, confio molt en tu.
3: Els col·laboradors també tenim accés al setlist, perquè jo vaig el dia 9 i m'aniria bé.
2: Vale, doncs ja te'l passaré. El dia 9, quin dia és? Divendres.
3: Dissabte. Divendres.
1: Divendres.
2: Divendres. Ja te'l passaré, i a part, tenia previst fer-ho avui, però avui no en puc,
1: bueno,
2: per motiu que sigui. Vale. Perfecte. A mi
3: fantàstic.
2: També molesta, però jo sóc aquest tipus de persona, per tant.
3: I també hi ha la penya que abans d'un concert es tornen bojos i la setmana prèvia estan escoltant l'artista 10 hores al dia. Que
2: jo crec... això et molesta?
3: Em molesta. Jo crec que em molesta fer-ho jo, no ho faig. Arribo tocadíssim al concert, o sigui, arribes que ja no vols escoltar l'artista. Vosaltres li foteu molta canya la setmana prèvia.
1: És que hi ha una cosa que saber-te les lletres al concert...
3: Però hi ha una balança, entre... No arribes tocadíssim. Jo ho vaig fer a l'últim concert de Guillem Gisbert i vaig arribar que no...
1: Que ja saps,
2: no et venia de gust.
3: Volia tornar a casa, ja. Ja ho,
2: sabies,
3: ho havia escoltat massa aquesta setmana.
2: Sí, però jo ho intento fer per... Bueno, ni que sigui una. Jo intento escoltar-me en una perquè a mi, el de les lletres, ho sento, però a mi em costa molt memoritzar les lletres.
1: És que és complicat.
2: Llavors, intento prendre-me'n una i quan no me'n sé cap, me n'aprenc una i llavors estic supercontenta.
1: Però hi ha gent que escolta la cançó una vegada i se'n recorda per tota la vida. La meva amiga Berta és així, penso, una cosa, quina sort que tens, perquè jo he d'estar estudiant amb la lletra oberta.
3: Jo m'imprimeixo la lletra.
1: I per estar repassant, loco, i la vas escoltant així.
3: Com unes opos, estudiant, tio.
1: Tot per un concert.
2: Ai, sí que són unes opos d'un concert.
3: Vinga, va, una altra cosa que em molesta. Sabeu que és el Goodreads?
2: Sí, m'encanta.
3: És la gent que posa llibres com Jerónimo Stilton al Goodreads.
2: A mi m'agrada, em fa gràcia.
3: Que els... Tu ets la que té 3.200 llibres llegits a Goodreads, no? Amb tots els Jerónimo Stilton.
2: De fet, no tinc cap llibre a Goodreads perquè sóc una moderna suprema i no, només miro el que llegeix la gent, però jo no poso res.
1: No ho poses?
2: Sóc, com es diu, passiva.
1: Ah, vale.
3: No Goodreads passivo.
1: Passiva,
2: passiva.
1: Passiva
2: no.
1: Del Goodreads.
2: No, i sóc no enxalant.
3: Jo crec que si el teu llibre té lletra 14, no pots posar-lo al Goodreads.
1: Bueno, clar.
3: Ja deu una línia.
1: Que puguis rascar
2: vale,
1: i olorar-ho.
2: Sí, és veritat.
3: Una miqueta. No?
2: Però
3: una...
2: és de divertida, perquè hi ha gent que posa ressenyes molt xules de Jerónimo Stilton. És que jo m'ho he trobat en aquesta gent.
3: Si ho fan irònic, sí, però hi ha penya que només els té i ja està.
1: Per fer-se la xula vale. I la guai a Tinder.
3: Jo tinc una mica i té la Bíblia.
1: En sèrio?
2: Que sí. Bé, vaya flex més
3: no
2: raro.
3: Sé, no sé, sí, és una cosa rara.
2: I tu què hi escrius?
3: Jo no faig ressenyes. He de dir que... De Goodreads, no.
1: I de Letterboxd?
3: No tinc Letterboxd.
1: I què fas?
2: Però, i, ja,
3: pues
2: què fas?
3: Veure la peli i tornar cap a casa.
1: Cap a casa a dormir, eh? Perfecte.
3: Vinga, va, una altra cosa que em molesta moltíssim és el check-in a les 5 de la tarda i el check-out a les 10 del matí.
1: Sí.
3: Això em sembla horrorós. Què fan durant 7 hores?
1: Suposo que
3: obres
1: a l'habitació, però joder.
2: Sí.
3: 7 hores és per esterilitzar l'habitació.
2: A mi molesta perquè penso, com a mínim deixen fins les 3.
1: Clar.
3: Què vols dir, check-in a les 3?
2: No, check-in a les 9 del matí i check-out a les 3.
3: Però no es pot solapar.
2: No, sí.
3: És la mateixa habitació a la que entra.
2: No, te deixes un dia per netejar i així la senyora no va atacada viva.
1: Sí que és veritat que hauríem de fer alguna
3: cosa.
1: Et
3: vols carregar el negoci dels pisos turístics.
2: Sí.
3: És una estratègia de fons,
2: sí.
3: Això.
2: Sí.
3: El decret.
1: Val. A sobre, l'avió sempre és 10 euros l'avió que t'arriba a la ciutat a les 5 del matí. 2 milions el que t'arriba sí. a les 3 de la tarda.
3: Sí.
1: I tu has d'anar...
3: Sí, sí.
1: I està amb la teva maleta amunt i avall fins
2: però
1: a les 3 de la tarda.
2: Però això no acaba de ser així, sí, perquè a vegades sí, sí. és... 10 euros l'avió que arriba a les 6 del matí al destí. 12 euros el que arriba a les 11. I tu igualment compres el de 10 euros.
1: Perquè dius, aprofitaràs el dia. Mentida.
2: És mentida, després et vols matar.
3: Amb la maleta visita una ciutat és
2: impossible. Horrible, és horrible.
3: Que fa el soroll per la vorera.
2: I madurar és entendre que pots arribar a les 11 i estar tranquil.
1: Sí que és veritat. Nosaltres un dia estàvem al Parque del Retiro. Vam estar 5 hores al Retiro amb les meves amigues. Podrides perquè portàvem, o sigui, de les 6 del matí que vam arribar a les 10
3: del matí. És com per marxar a l'aeroport. Bueno, al Madrid no sé si van amb avió, però és com per marxar a l'aeroport.
1: I fer alguna cosa.
3: Si tens l'avió a les 8 del vespre i dius, me'n vaig a l'aeroport, és igual.
2: Sí.
3: Una altra cosa que em molesta són els diaris espanyols, en general, però els diaris espanyols quan fan notícies de Catalunya com si només existís Barcelona.
2: Això també ho fan els diaris convencionals.
3: Bueno, sí, és veritat, sí, però era per ficar-me una mica més amb els espanyols. Que fan un titular com descubre esta joia oculta a solo 150 quilòmetres de Barcelona. Se llama Cadaqués. Com si
2: això
3: no fos...
2: ho fan els diaris espanyols.
3: Això
2: sí,
3: ha passat, sí. I el compte et felicito fill d'Instagram, segur que coneixeu.
2: Ah, sí, m'encanta, és el meu compte preferit.
3: Ha penjat algun d'aquests titulars, em semblen increïbles.
1: Wow.
3: I ja que parlem de Catalunya, em molesta moltíssim la gent que porta aquí 30 anys i encara no parla català. Aquesta penya s'ha d'espavilar ja.
2: Sí,
3: o sigui,
2: hi ha gent que ha nascut aquí i tampoc,
3: el parla. Sí, sí. Entre 2016 i 2017 van passar dos dels moments més importants de la història contemporània a Catalunya. L'1 d'octubre,
2: sí,
3: quan la policia va fer el que surt a fer la policia,
2: sí,
3: i que va estrenar-se el curs de català de Duolingo. Per tant, ja no hi ha excuses.
2: Hi ha molta gent que aprèn català per Duolingo.
3: Moltíssimes.
2: I molta altra que ho aprèn pels nostres TikToks, que penso, pare, porfa.
3: Qui creieu que ensenya més català? Els TikToks vostres o Duolingo?
2: Duolingo.
1: Duolingo.
2: Espero que Duolingo.
1: Però hi ha molta gent que utilitza el Duolingo. O sigui, quanta gent enamorada s'ha descarregat Duolingo? Tothom.
2: Ah, moltíssima. Molta!
3: Tinc una amiga que té una parella que va venir de Noruega, que va venir aquí i feia servir el Duolingo.
1: Veus?
2: La parella o ell?
3: La parella. Ell és d'aquí. Ella parlava català.
2: Ah, molt bé.
3: Sí, sí. Jo entenc que és difícil, aprendre un idioma nou. Vull dir, jo quan em demanen que de la 3 i el meu mail en castellà, pateixo una barbaritat.
2: Oh, jo també.
3: Dic,
2: ho odio.
3: E de Esquirol. Vull dir, em surten unes paraules raríssimes, però d'aquí a no aprendre en 30 anys, em sembla una mica...
2: Mira, a Madrid hi ha més catalans que a Barcelona.
3: Tu vas fer
2: jo,
3: un vídeo.
2: Aquest... Sí.
3: Tu vas fer el vídeo d'intentar sobreviure a Madrid parlant només en català, no?
2: Sí, i em va funcionar. I aquest cap de setmana he anat a Madrid i tu et penses que jo he parlat castellà?
1: No.
2: No, perquè ni en sé ni en vull saber. Però el poc que sé no l'he fet servir.
1: Estava prohibit parlar castellà a Madrid,
2: A casa meva està
3: prohibit. Però com sobrevius en català a Madrid? No ho entenc.
2: Tot Catalunya està a Madrid. Que vaig anar a una botiga i se'n va... Per com se m'oblida?
3: O sigui,
2: no,
3: sobrevius és... evitant madrilenys, és això?
2: No, ho sé, ho faig sense voler. Vale? Els catalans venen a mi. Se m'oblida que estic a Madrid, perquè m'atenen en castellà i penso, on està la diferència? En lloc, a Barcelona també m'atenen en castellà. Per tant, mantinc el català com faig habitualment a Barcelona i llavors la gent es queda flipant, però n'hi ha encara més que em responen en català normal. I són treballadors a Madrid que són d'aquí.
3: Bueno, us ho provaré, això em sembla increïble.
1: Tu fos amb el català tot arreu.
3: Aniré a Madrid i ho provaré.
1: Sempre ja arriba un punt.
2: A veure, a Holanda.
1: No, no, també. Però perquè a més això m'oblido i parlo igual. I dic merci, gràcies, adéu-siau.
2: Molt bé.
3: Jo agafava tota la penya que no ha après català en 30 anys, els fotia en un bus i els enviava cap a França. Allà sí que és difícil no aprendre francès.
2: Allà
3: t'obliguen. T'espavilen rapidet,
2: sí, sí, sí, allà tracten molt malament, si no.
3: Una altra cosa que em molesta molt és quan se t'apaga la llum automàtica del lavabo i encara no has acabat de cagar.
2: A veure,
3: això?
2: A veure, pots fer així una mica saludar i es torna engegar.
3: Però no és fàcil.
1: Ja, així.
3: Hi ha lavabos que t'estàs 3 minuts fent unes cuclilles superincòmodes intentant moure la mà, que no s'encén. I ho has de fer què? Bueno, no, ara no vull donar molts detalls de les meves sessions de caca, però ho pots fer 4 cops, 3 cops...
2: No, menys.
3: Menys,
2: així?
3: Eh?
2: Jo... Dos.
3: No, no, cops, quants cops has de repetir la situació de fer les cuclilles i moure el braç així?
1: Jo ho diu,
3: jo crec que...
1: la porta no tanca i a sobre has d'estar... O sigui, jo...
3: Una mà per aguantar la porta, l'altra mà per reactivar la llum.
1: Perquè a sobre jo pixo
2: molt. Ah, perquè tens pito.
1: Clar. Però puc aguantar-la així per, cap enrere, saps?
2: Ah, quina sort!
3: Hosti, m'està costant d'imaginar, eh?
2: Jo he de fer sentadilles.
1: Clar, tu has d'estar apujada
2: així
1: davant.
2: Jo estic així.
1: Nosaltres podem estar amb el xestador cap enrere, amb la cama.
2: Molt bé.
1: Però sí, és una puta merda, els lavabos que s'utilitza tot quisqui.
3: Jo crec que hauríem d'ampliar el marge que se li dona a la gent. Molt seriosament. Crec que és un problema.
2: Sí.
3: Una altra cosa que també molesta és la gent que va per la vida amb el WhatsApp així. Amb el volum a tope.
2: A mi m'encanta. Mira, a mi m'agrada perquè...
3: Ets d'aquestes?
2: No, jo en silenci sempre perquè sóc la primera que sobreestimula. Però a vegades m'agrada tenir un soroll perquè em sento com una mother responsable. I penso...
3: Fent gestions.
2: Clar, mira.
3: Fent encàrrecs.
1: Però no noteu que escriviu més ràpid quan està el so activat?
2: No.
3: Mira, de fet tenia apuntat que jo crec que la gent que escriu amb el volum en alt són els dos extrems de la societat. La penya que escriu lentíssim, que clarament no s'hi veuen, ulleres a mig nas i escrivint amb l'índex, que encara no han desenvolupat els polzes, i després la gent que està fent encàrrecs a punta pala, que escriuen rapidíssim.
1: I no hi ha temps per posar-lo...
2: I que necessiten tenir-lo un soroll.
3: Jo crec que sí que aboca una mica la responsabilitat.
1: Uau.
3: Però a mi em posa molt nerviós. A aquesta gent se li hauria de donar un Nokia, d'aquests que has d'escriure quatre cops, has d'apretar quatre cops per escriure la lletra D, perquè s'acostumen a fer missatges curtets.
2: Ells descobririen com posar soroll. A ells els agrada cridar l'atenció, m'entens? Descobririen com posar soroll i seria pitjor.
1: I portarien un...
2: I seria pa, perquè a sobre has de un bafle. És així...
3: Una cosa que no em molesta, de fet, són els àudios. Jo dic hola en àudio, ja.
1: És broma, no?
2: Doncs para.
3: Jo ho dic tot en àudio. Faig àudios llarguíssims.
2: Doncs para.
3: Sou haters dels àudios?
2: No, dels àudios no. D'un àudio que no diu res, sí.
1: No, no, jo dels àudios en general.
3: Per què?
2: Jo et faig àudios a tu.
3: És el més còmode del planeta. No. Jo estic esperant a la gent a tenir prou confiança com per ja poder-me passar l'àudio completament.
1: És còmode per tu, però per la persona que ho rep és el seu pitjor malson.
2: És escarós.
1: Jo sabia que m'ha escoltat 45 segons teus explicant-me alguna cosa que no sé ja prèviament.
2: I també és igual.
1: Clar, penso, prefereixo tenir la prèvia i poder fer un cop de lectura.
2: A més, exacte. I a mi m'agrada començar a llegir pel final, perquè així ja sé les conclusions. A vegades no començo llegint-ho del principi. Llavors la Mariona s'enfada perquè la majoria de missatges amb els que faig això són ella escrivint l'escaleta, per exemple. Llavors avui, per exemple, m'he queixat i he vist que era una reunió només, i no l'escaleta del programa.
3: Ets aquelles persones que se t'ha d'anar missatge per missatge i fins que no el capses no es pot.
2: A mi un paràgraf te l'estalvies perquè si m'ho llegir un llibre, ja és que tinc els meus petits llibres, m'entens?
1: Jo mai he enviat més d'una línia un missatge.
2: Jo tampoc.
3: Que fort. Bueno, jo només àudios. El que no suporto és la gent que et diu hola sense dir-te què necessita. Hola, què tal? I s'esperen, hola, què tal, respons tu.
2: Jo, sí que
3: I fins que no heu fet l'intercanvi i no heu passat per tota aquesta dansa...
2: Digue-m'ho ja. A mi em molesta molt, jo ho dic sempre.
3: I t'has de ser el bord de dir, digue'm, què necessites? Explica'm, sisplau.
2: Jo ho faig al revés. Dic, necessito això, després... Ai, perdó, hola.
1: Hola, clar. És més maje.
2: És super de mona.
1: És de capitalisme.
2: Ah, sí?
1: Segur.
2: Segur que sí, que és molt poc woke. Tens alguna...
3: En tinc més. L'únic que se m'acaba de moure el guió completament, però no passa res, ho salvarem en 30 segons.
2: És que li ha robat l'ordenador a l'Alberto.
3: Li he robat l'ordenador a l'Alberto.

0: gust també, té mal gust, però...
1: També?
0: Sí, perquè la meva companya del pis ara fuma Aicos i és molt desagradable. I són així de petitons que la meitat del palitroque és boquilla i s'acaben molt ràpid i el que fa la gent és enxufar-se en un altre. No deixes de fumar, no pares de fumar i no pots controlar-ho.
2: Clar, el tema
0: no
2: és fer-se...
0: fumar, fumar, fumar, fumar.
2: El tema és fer-se un Aicos per cada cigarro que t'hauries fet i per això fumaries menys, però se'n fan 35.
0: Clar,
2: aquestes però... mini...
0: clar.
2: És
1: llavors...
2: És com un vàper, bàsicament, és un pseudo-vàper.
1: Però i de què? Jo mai entendré com funciona.
0: Però es veu que no bé, no va bé. Però es veu que és millor pels pulmons, perquè no és vapor com és el vàper o el que cony sigui el vàper, i tampoc...
1: És fum cremat.
0: No ho cremes, és inducció.
1: I això, a veure...
2: No entenc absolutament res del que esteu dient.
0: Pues que no crema i el pulmó no et peta. M'entens o no?
1: Llavors, ara...
0: No, tu no fumis Aicos, que era el que em faltava. No, perquè fa molta pudor, tio, és molt agradable.
2: Són horrorosos.
1: És com el vàper.
2: No, no, s'ha de fumar fora,
0: no,
2: jo crec.
0: No, en sèrio, jo crec que es pot fumar dins l'Aicos, eh.
1: Busquem al Google.
0: Sí,
1: si jo porto un Aicos aquí, puc fumar aquí dintre?
2: Home,
0: no!
2: Potser fluïu més, potser flueix més la secció si estem aquí fumant un Aicos tots.
1: Ala.
0: No, eh, diu que no. Este dispositivo está diseñado... Ah, no, no, s'està equivocant, perdó. No, diu que no es pot tancar a Espanya.
1: Pues
0: ah, bueno, potser a Catalunya sí. Fins aquí.
1: Alguna cosa més que diguis.
2: Vinga, va, l'última. No suporto anar a un sopar, que ja es veu que serà carn i tu no tens carn i no, tu no tens ni un duro, i no saber si es partirà el compte o no.
1: Ai,
2: que tu què has de fer? Et demanes un xurrasco i un gin tònic o et demanes una amanida? Has de confiar en que es partirà el compte?
0: No, preguntes.
2: Ja, però a vegades en ambient laboral acabes d'entrar a l'empresa, tal, jo què sé, no, no es pot preguntar.
0: Ambient laboral paga l'empresa.
2: Sí, flipes.
0: La Jana
2: quina,
0: paga sempre.
2: Quina confiança en el món laboral.
0: M'està fent mansplaining, porto treballant des dels 2 anys, eh? La Jana pues sempre ens paga.
2: Pues has tingut molta sort en les decisions que has pres.
0: Segur.
2: Però jo no t'has sopars d'empresa on no he volgut preguntar, per no quedar malament, per no ser la rata de claveguera, i m'he trobat que m'havia demanat una amanida, el meu company s'havia fotut 7 gin tònics i 42 euros m'ha costat l'amanida.
1: Ja, vale,
0: i en quin moment jo t'he de pagar els teus capritxos?
1: Ja, jo tampoc ho entendré, això, mai. Rotllo, si més o menys mengem tots el mateix i tal, ho entenc, però quan passa això...
0: No, però igualment hem de ser amics perquè jo et pagui un cèntim del teu sopar.
1: Bueno, clar, si és una persona
0: perquè
1: de la feina.
0: És que de la feina, a l'igual et
2: és que ha de pagar l'empresa, aquesta és la base.
0: A tu, vale.
1: Clar, però si és una persona randomly...
0: Almenys, sí, però una feina normal no.
1: Ja. Yeah.
0: Sí, ho ha de pagar l'empresa.
2: Importantíssim, sí. És com aquests regals imposats que com et posen un grup de WhatsApp que es diu Regal Sandra...
0: El primer que vull fer d'aquest grup és marxar, no?
2: Aquests grups no són per decidir quin és el pressupost que li voleu regalar. És un grup fet per la parella o per l'amiga de la Sandra que direm decidit que li regalarem un salt amb paracaigudisme.
0: Sempre és...
2: Afortunadament només són 83 euros per persona. Vull dir, és un ridícul, sempre.
0: Sempre és hem decidit que a mi hem decidit que... És que només perquè m'ho imposa ja no ho faré.
1: Quin horror. Odio els regals i odio els aniversaris.
0: Que tu no t'agraden gens els regals.
2: Jo no suporto els aniversaris, però tampoc el meu.
0: No, jo tampoc el meu.
2: És massa... M'agraden els aniversaris quan no soc meus i puc anar a gaudir d'una festa i tal.
1: Però... Una festa sense responsabilitats. El rotllo que no vull que hi hagi una persona que haguem d'estar totes pendents del que vulgui fer ella. Ens sortem totes i sortim.
0: Perfecte. Posem música?
1: Vale. Què toca ara?
0: No, però abans. Adéu, Cesc. Moltes gràcies per passar
1: moltes gràcies per
2: a vosaltres.
1: Una vegada.
2: A vosaltres. Amb ganes de tornar-vos a veure.
1: Home, ja, que maco.
0: Ara posem una mica de Dua Lipa, va. Houdini?
1: M'encanta, Houdini.

de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. El Loft.

0: Això és el Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, hola, hola, hola.
2: Hola,
1: hola, hola.
2: Que asco.
1: Què tal, Gala Castelltort?
2: Molt bé, Alberto Garel.
1: Ja tenia ganes de parlar amb tu, perquè estàs allà, farta, tant de convidat avui.
2: Tenies ganes de parlar amb mi?
1: Ah, sí?
2: Que maco, ja no m'ho dies.
1: Jo, quan t'ho dia, eh?
2: Sempre.
1: Què ladres, nena?
2: Un noto dins meu.
1: Què ladres?
2: Un noto dins meu, vale?
1: Saps qui m'agradaria minutar dins meu?
2: Uou.
1: Que clar.
2: Què? No. Què? Va, digue'm-ho, sisplau. Res. Em moro de ganes de saber-ho.
1: Un got d'aigua ben fresquet és el que necessito.
2: Mira, tens una cantimplora allà.
1: No, no, no. Saps quan en l'aigua està aquella temperatura òptima que tu sents com baixa per l'esòfag?
2: Sí.
1: Uf. Dels plaers de la meva vida.
2: T'agrada, eh?
1: M'encanta a mi un bon vasito de agüita.
2: Sí. Crec que no estem parlant de lo mateix.
1: Escolta, aquesta temporada ja saps que ens reservem aquesta estoneta de l'esbarjo per passar-la ben bona. Com si fos la...
2: Estic molt incòmode, no és broma, eh? O sigui, estic esperant a veure per on em surts.
1: Què vols que te surti? Perdó. Va. La policia de diversions, les manilles... Que anem a fer una mica de consultori, collons. Som-hi ja. La temàtica...
2: Què?
1: Amistat, mare.
2: On ens han arribat els missatges?
1: Ara. On ens han enviat els missatges?
2: Ah, t'ho he preguntat jo, no tu?
1: El petit iPhone 12 del Love.
2: És un iPhone 12?
1: Jo què sé, iPhone 15, crec, si no m'equivoco.
2: No ho sé.
1: 13, 13.
2: No, depèn de com el canvio, me'n porto el del Love i deixo el del Love com si fos el meu.
1: No, no, no val la pena, ho vaig estar mirant jo.
2: Ah,
1: no.
2: Vale, no, eh?
1: Però això, el 667-07-61-16 és el telèfon, de la veritat. Qualsevol dubte existencial, nosaltres us el responem.
2: Vale, primera consulta.
1: Un dia m'aporto unes cartuguis i fem aquí un tarot.
2: Ai, sí, jo tinc unes cartes.
1: No en tinc ni idea, eh? Però bueno, jo me l'invento i dic... La de les tetes a l'aire amb una flor a la mà és perquè tenirà the fucking mother als estudis. I la Hamba que ens truqui dirà... Sou ideals.
2: Vale.
1: Doncs ho comprarà segur.
2: Segur.
1: Sempre. Va.
2: Lofties, les meves amigues i jo estem molt preocupades. Wow, what the fuck? Les meves amigues i jo estem molt preocupades perquè una amiga de la nostra colla està addicta al sexting des de que ho ha deixat amb el seu nòvio fa relativament poc. No ens presta atenció a les converses perquè està xatejant i de tant en tant se'n va al lavabo amb un somriure.
1: Ah!
2: A fer-se un dedo com la Belinda Washington. Oh, yeah. Creieu que li hem de prendre el mòbil? De què rius, Albert? De què rius, Albert?
1: M'encanta que... Tia, no li prengueu el mòbil, deixeu que sigui feliç, pobra xavala, no? Espera't, que jo estic enviant-li perquè tinc una amiga que també està passant per una situació semblant, per tant,
2: vale.
1: Vaig a compartir-ho perquè no es senti sola. Escolta, a favor d'aquesta xavala, que faci el que li doni de gana, mentre ella estigui tranquil·la i segura...
2: I les amigues?
1: A veure...
2: Creus que els hi ha llegit les converses?
1: Home, jo crec que elles, si ho demanen, ho llegiran veu alta.
2: Ai, que desagradable, no?
1: No, li poden...
2: Tinc una mica de FOMO ara.
1: Home, és que un sexting alié és el més cringe que et pots tirar a la cara. Ara, quan hi estàs dins, bueno...
2: T'encanta, és així.
1: Tu.
2: Sí, sí, t'ho passes superbé.
1: Sí que la passes bona.
2: Vale, ja. Següent, consulta, perquè aquesta consulta és absurda.
1: Lofties.
2: Què?
1: Amb el meu grup d'amics hem anat a visitar totes les que s'han anat d'Erasmus durant les seves carreres i hem fet viatges molt divertits. Va, que no puc llegir.
2: Li heu tatxat el text i li heu posat en blanc.
1: Aquest trimestre jo me'n vaig a Amsterdam i fa tota la pinta que seré l'únic pringat el que no vindran a visitar-me. M'hauria d'enfadar menys? Hòstia, pues una mica.
2: Hòstia, sí que ets molt pringat.
1: A veure, si no es pot anar a visitar per X o per implant diners, etc. No
2: ah, no, això ho entenc, això ho entenc.
1: Però sí, és perquè no els hi dona l'absoluta gana.
2: És de mals amics.
1: Home, és de dolent tot.
2: Jo me'n vaig a Amsterdam.
1: Però no
2: d'Erasmus,
1: no?
2: No, d'Erasmus no. A veure, la meva amiga que està d'Erasmus.
1: Quin cap de setmana?
2: No ho he decidit encara.
1: Tia, jo potser...
2: En novembre?
1: Sí.
2: Doncs anem juntes.
1: Però jo me'n aniré. En plan, vindré amb tu si és a l'avió i després marxaré.
2: Bueno, clar, no vindràs amb la meva amiga.
1: Clar, però no vaig a Amsterdam, després hauré d'anar a un altre puesto.
2: Agon,
1: perquè...
2: Agon!
1: Eindhoven.
2: Jo també!
1: És broma.
2: No, t'ho prometo per la meva vida, la meva companya Pismar està a Eindhoven.
1: És conya.
2: No, t'ho juro.
1: Jo he d'anar a Eindhoven també.
2: Què?
1: Ho hem de mirar, està molt car.
2: Anem juntes.
1: Vale, però està molt car,
2: Vale, bueno, pues no passa res.
1: Perquè ho he estat mirant i he dit, hòstia,
2: a Eindhoven, què dius? Sí.
1: Loca, qué heavy.
2: ¿Tens la UBI?
1: No, ara no.
2: Jo.
1: És que la meva amiga Maria només m'ha dit Eindhoven i jo, vale.
2: Oh, la meva amiga Marta més... Ara li preguntaré si té una amiga que es diu Mariona.
1: Marina.
2: Marina, li preguntaré. Com un ADE raro de la Pompeu.
1: No, ella és... enginyeria física i tal.
2: Vale. Seguim?
1: Ah, sí, bueno, després de dir totes les intimitats de les nostres amigues.
2: Sí. Si us plau, no puc amb els amics rates. A la meva colla hi ha un noi que sempre ens reclama els diners de qualsevol cosa. I fins i tot del sopar del seu aniversari que va organitzar ell a casa seva. Quan fem coses així, la resta sempre convidem, però ell no en deixa passar ni una. Teniu amics així? Com se'ls diu que han de parar? Potser... És que jo no sóc rata, però penso, normal que la gent sigui rata, no em molesta gens que la gent ho sigui, m'entén? Són els seus diners, és normal.
1: Ja. Yeah.
2: Cadascú tracta els seus diners com vol, no?
1: Sí, però sí que...
2: Mentre no ho faci, per jo que sé, coses rares.
1: A vegades fa una mica de pal, quan tu sents que dones molt, molt, molts de diners i l'altre...
2: Doncs no donis molts, molts, molts.
1: Ja, ja, però per això, que tu també t'has de saber... O sigui, no tot va amb la cosa d'externa, o sigui, tu també pots controlar certes coses. Si tu veus que convides massa aquella persona i aquella no t'ha convidat de volta, doncs en comptes de reclamar-li diners, a partir d'ara, doncs tu ja no la convidis a les coses.
2: Clar.
1: Quid pro quo. Nena.
2: Quid pro quo, literalment.
1: Que sembla que acabeu de néixer, tio. És broma, és broma.
2: No, sí. Ja t'ha set un impuls teu, ho he notat.
1: És broma, és broma. Jo sóc supermaja. Va, sisplau, que si no, ens enviaran consultes al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Són massa dures.
2: Pot ser que sigui top millors números de telèfon de la història?
1: Crec que sí. El primer del món no, però potser el tercer o així, sí, segur.
2: I el segon?
1: El meu.
2: I el primer?
1: El teu.
2: El meu o el primer?
1: No, de la Marina Córdoba, és molt maco.
2: Sí, que té molts números iguals. Et toca llegir, Anna, tu!
1: No.
2: Sí, vols
1: no
2: que llegeixi jo?
1: Sí.
2: Però tu respons, és que jo no vull respondre.
1: Lofties,
2: no,
1: la meva amiga
2: no!
1: Sempre
2: la meva sempre porta el nòvio quan quedem tot el grup. Ens cau molt bé a totes i és superbon xaval. Però no entenen que també necessitem moments amb ella soles. Així mai podrem parlar amb ella de com va la relació i quan li diem s'enfada. Què fem? Dir-li. Otra vez. Vamos a tener esta conversación 35 veces. Què? Ets tu?
1: No.
2: Pues ja està.
1: Jo vull portar el meu nòvio tot arreu com un labubu.
2: Quin nòvio?
1: Ja, no ho sé.
2: És que...
1: Qualsevol. Tant de bo cada cop que quedés amb alguna amiga portés un home random.
2: Noies, jo porto un nòvio i si no és diferent.
1: Aquest és l'Àlex. Aquest és en Manel. Aquest és en Jordi. I totes fent, en plan, fingint demència i seguint el rotllo.
2: Ah, vale, seria molt guai.
1: Oi. Saps que seria guai un nòvio per cada dia de la setmana?
2: Sabeu què vam fer l'Alberto i jo?
1: A veure.
2: Presentar el meu ex oficialment a un canal de YouTube.
1: De fet, l'altre dia vaig trobar-me, perquè te'n recordes que fèiem unes fotos abans,
2: sí,
1: amb l'analògica?
2: Hi havia aquella foto.
1: I ja tinc, tinc una puta insta que tu i el teu ex de meditació penjada.
2: La pots deixar?
1: Sí, sí, no, no, no la canviaré pas de puesto.
2: Vale, m'agrada.
1: Fa una gràcia perquè quan la vaig veure vaig dir, ai, coi, dic que fort que féssim això i sense cap mena de...
2: Ens la va sudar.
1: No, la pela.
2: Tan incòmode aquell capítol.
1: Però crec que l'amor és aquesta cosa també com de pensar de forma, en el present, que aquella persona estarà amb tu tota la vida.
2: No, però era igual, si no ho estàvem, allò es queda penjat a internet igual.
1: Ah, ja, això sí que
2: no,
1: és més putada i tí, però bueno.
2: Da igual.
1: És com els tatus. Tu te'l fas i llavors t'arrepentiràs. Però hauràs de recordar aquest moment de la teva vida perquè forma part de tu.
2: Wow. Alberto i Gala, no ha passat ni un mes de l'inici de classes i totes les meves amigues del poble ja estan sudant del grup i només fan plans amb les amigues de la uni. Aquest estiu sembla que estiguessin més unides que mai, però ja tornem al ghosting de sempre. Creieu que això es passa en algun moment? Abans sempre fèiem molts plans juntes. Tornarà?
1: Tornarà. És a dir...
2: A l'estiu.
1: A l'estiu segur, però si no... deixa aquest primer any o aquests primers mesos perquè elles també s'ubiquin a la uni, que entenc que també és un moment d'eufòria. Tu, de tant en tant, si vols anar dient alguna cosa per aquell grup, però t'ho prometo que aquestes coses normalment tornen. És a dir, és molt poc probable que no...
2: Sí que és veritat.
1: Però hi ha un moment que ho desconnecteu, però llavors passa el temps i veieu que realment necessiteu també escapar de la uni, tot i que ara és la cosa nova i, per tant, aniran tot...
2: És veritat.
1: Tot amb la seva novetat. Però bueno, jo vaig passar una època amb aquest dubte també i vaig estar ben tranquil·la després perquè vaig veure que realment és això, és un moment de
2: no
1: novetat.
2: No t'ha passat?
1: Que és que jo no tinc amics a la uni.
2: Clar, jo tampoc tinc amics a la uni, és veritat.
1: O sigui, jo vaig a la uni, me lio un munt i deixo la carrera.
2: I pel camí me'l presentes.
1: I pel camí te'l presento i sortim de festa.
2: Mm. Vale, una patata.
1: Uau, la vida et sorprèn.
2: Ara, la vida dona. Ah, sí? Mm. A veure.
1: A veure si et penja alguna cosa, perquè no penja gaire coses.
2: És de moderna.
1: Sí, és, està en un moment moderno una mica divertit. Però bueno, no m'ho contesta el WhatsApp encara. Tinc no. pendent cada ment des de fa un muntó. Mira'l.
2: Ah, molt bé.
1: Sí, cute, pobret.
2: Que mono.
1: Escolta, què? Crec que ja se'ns ha tirat el temps a sobre per seguir responent consultes.
2: Sí, no volem respondre-us més, però sí que volem posar una mica de música.
1: Abans, però recordem que podeu enviar la vostra consulta al 6670766116, 6670766116. I ara sí que us deixem amb una mica de... Un throwback, perquè ho han deixat.
2: Un throwback, bueno, ho han deixat. Ah, no, sí, ho han deixat.
1: Ho han pausat.
2: Ho han pausat, exacte. Us posem una mica de Malalt de somnis, de Saxeni. Qui ens encanta una mica de Saxeni sempre, va.
1: Ara tornem.

0: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. ICAT.
2: Your husband is coming.
3: Hola, volem marxar.
4: Girls, this is Lofty from ICAT, and we remember you that in the 667-07-61-17-16.
3: No, no, el 667. Repeteix amb mi.
4: 667.
3: 07.
4: 07.
3: 61.
4: 61.
3: 16.
4: 16.
3: No, sexe, no.
4: Ens podeu enviar...
3: 16, 16.
4: Missatjuquis, que poden ser guais, divertits, funnies, preguntes, qüestions...
3: Un àudio, una nota de veu dient-nos, ai, em dic tal i m'agradaria que poséssiu tal cançó. Nosaltres la posem al principi del programa.
4: O cançons de grups o artistes que no voleu que deixin mai de fer música.
3: És el que busquem per aquest divendres. Com sempre, busquem-nos a les xarxes d'Eva, @... Som Eva, i llavors hi ha unes quantes barrabaixes por ahí.
4: Però bueno, tu ho enxufes i ja està. Si no, ens podeu trobar a Spotify, a 3Cat, a la web d'ICAT, al YouTube.
3: Sí, nosaltres ara marxem i us deixem amb el Nota de Veu. Sí, un gran programa. Segur que parlen d'oques gràcies. Jo me l'escoltaré, va.
4: Vinga, va, fins demà.
3: Molt, molt, molt.
4: Hello.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves, sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas també que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
8: Aneu amb la bandera de Gelband.
0: Deies Maria, oi?
9: Quedeu com una de Gelband.
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurso.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
14: Això és el Loft amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. AICAT.
15: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
16: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
17: Podem garantir altes dosis de flipamenta, teteo i caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
16: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio, que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: né? Avui jugarem els animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser? Un cuc de terra. Yeah!
1: Estem sentint com està el pati d'Oques Grasses perquè avui és la cançó del dia. Evidentment, havíem de parlar i punxar Oques Grasses, però abans d'això també hem de parlar del dia increïblement plujós que hem tingut arreu. I, de fet, avui miro a esquerra i no veig en Frank, miro a dreta i tampoc hi veig en Frank. Frank Lluís Giró, bona tarda. On ets?
2: Bona tarda, Aina. Sóc a casa, recordant com sensacions de confinament, perquè, de fet, com tu bé saps, sóc del Vallès Bo, és a dir, del Vallès Oriental,
1: sí.
2: I avui hem llepat, hem estat de les comarques que més ha llepat al país.
1: Déu-n'hi-do, tocat... eh?
2: Sí, mini confinament. I com està el pati és realment avui la cançó perquè lliga el temps amb oques. És que estava escrita.
1: Doncs sí, pell de gallina, perquè avui hem vist imatges de tota mena que fan posar els pèls de punta. Esperem des d'aquí el nostre de veu us enviem una abraçada a tothom qui estigui en situació una mica complicada i esperem que tot passi el més aviat possible. I pel que fa al concert d'Oques, doncs avui també hi ha hagut molta incertesa durant el dia perquè no se sabia què passaria, si el concert d'avui, que avui és el primer concert en teoria, doncs es faria o no es faria. Al final, cap al migdia, s'ha anunciat que aquest concert d'avui es farà finalment el dijous dia 8. Per tant, el primer concert d'Oques passa a ser el del dimecres dia 7 i tindrem concerts dimecres, dijous, divendres i dissabte.
2: Clar, això per mi deixa dos grans titulars. Un, el que deies tu ara, que finalment hi haurà quatre concerts seguits de dimecres a dissabte, i això vol dir que Oques Grasses ja poden estar bevent sals minerals, prenent vitamines, perquè serà un tour de force increïble. Quatre concerts seguits, doncs, esgota, suposo, a qualsevol grup o artista. I l'altre gran titular és que, amb el que estava passant avui al país, sent Oques un grup molt de país, que sap que tindrà gent de totes les comarques aquests dies fent cap a l'estadi olímpic, jo crec que era evident, tu i jo ho parlàvem ja a primera hora del matí, que hi hauria anunci. És a dir, jo no m'imaginava comarques de Catalunya semiconfinades o confinades del tot i Oques Grasses sortint a l'escenari de l'Olímpic avui a la nit. I crec, sincerament, que ho han llegit molt bé, tant el grup com la promotora, com també la seva empresa de manejament, i crec que bravo per aquest pas que han fet, que crec que els honora, perquè al final és una complicació, però han tingut cintura per pensar en la gent.
1: Sí, sí, 100%, i a més sabem que estem parlant de l'estadi olímpic, que sempre és complex, però en aquest cas, evidentment, havia de passar per davant el seny a la rauxa. Tenim moltes ganes de concerts d'Oques i els tindrem, però no avui, haurem d'esperar a dimecres, i a més, ells han fet un comunicat a través de les seves xarxes i també han enviat un correu a la gent que està subscrita, etc, explicant doncs, que, evidentment, la prioritat és garantir a les desenes de milers de persones que s'han de desplaçar fins a l'estadi olímpic doncs, que ho puguin fer amb seguretat, no?
2: Clar, 100%, perquè és evident que avui, vaja, hi havia d'haver molta gent, què sé jo, de Figueres, de Manresa, del Vallès Oriental, del Baix Penedès, segur, anant cap a l'estadi, i la gent no pot estar tancada a casa sense anar a la feina fins a les 3, les 4, i a les 5 dir, vinga, va, anem cap a l'estadi olímpic. Fins i tot a la nota de premsa feien èmfasi, a banda del que tu deies ara, Aina, en el motiu festiu del punt de trobada i de celebració, no? Que llavors no tenia cap sentit si hi ha gent que ho està passant malament o gent que les ha passades magres ni que sigui per anar o tornar de la feina, que llavors ho oblidis tot al cap d'unes hores i puguis estar cantant cançons d'Oques a l'estadi. Per tant, molt bé per ells, i ara els tocarà això, fer quatre concerts seguits. Per cert, per preparar aquests concerts, clar, perquè qui més qui menys té algun disc d'Oques de capçalera.
1: Per cert, un petit apunt. Sí. Deixa'm dir, informació de servei, les entrades de dilluns, les d'avui, seran vàlides pel dijous. I es prega, diuen ells, es prega tota aquella persona que no hi pugui assistir, que ho comuniqueu a la gent de The Project, que són els que controlen tot el tema de les entrades i tal, abans del dijous a les 2 del migdia, que els aviseu, tenen un correu que és ticketing@theproject.es, perquè si no podeu assistir el dijous amb aquestes entrades del dilluns, doncs aviseu que retornaran els diners, eh?
2: Clar. Doncs bé, ben tirada aquesta, ben tirada, perquè segur que hi ha gent que s'ho havia muntat avui per ser-hi, que potser dijous no pot, llavors m'imagino que des de la promotora i el grup, veus, d'aquí les reserves d'entrades, que a vegades en parlem, doncs serveixen per casos com aquest, no? De que puguis tenir un marge de col·locar algú a un altre dia perquè has hagut de posposar un concert, cosa que, evidentment, amb la qual no comptaves. El que jo et deia, no?, que aquests dies ens tocarà anar a l'estadi, segur, i anirem, ho acabarem fent, això, eh? Avui sembla lluny, però arribarà. I clar, qui més que menys té un disc de capçalera o les cançons que més se sap. Tu, per exemple, si jo et demano a tu el teu disc d'Oques Grasses, quin és?
1: Ostres, jo diria que potser el primer, eh? Un dia no sé com.
2: El de... Sí, eh? I si et demano quants discos tenen la gent d'Oques Grasses, tu ho saps de memòria?
1: Pot ser que en tinguin 6.
2: Molt bé, l'esclavada, però clar, és que tu ets una reputada periodista musical.
1: És que,
2: clar,
1: de fet, saps per què et dic el primer? Perquè jo m'agrada molt el moment en què et poses la medalleta amb els grups que comencen en aquell moment, eh? Però jo hi era al principi. Jo havia anat a concerts d'Oques que pràcticament no sabien ni que eren Oques. O sigui, recordo, per exemple, veure'ls a l'Ajuntament de Sabadell, que hi posen un escenari allà a la plaça Doctor Robert, i recordo veure'ls allà tocant el primer disc, i només tenien el primer disc. Vull dir que, imagina't, per tant, jo tinc com molts records d'aquest principi, i sí que és cert que, per exemple, el Fruit del Deliri, que jo crec que el teu va una mica per aquí, m'agrada molt, però clar, és que no puc treure'm la part de sentiment i menys en aquest moment de comiat.
2: Clar, per mi hi ha clarament dues èpoques, els tres primers discos i els tres segons, i llavors volem fer un favor a Catalunya, com que Catalunya aquests dies haurà de cantar cançons d'Oques, amb l'Aina, el Nota de Veu, a ICAT, ens hem currat un reportatge passant pels 6 discos amb el que heu de saber de cada un dels discos i amb les cançons que són innegociables de cada un dels àlbums d'Oques Grasses, que jo crec que un cop explicat que avui no hi ha concert i que el posposen a dijous i que n'hi haurà 4 de seguits, jo crec que Aina és el que toca començar a afinar la gola, escalfar la gargamella i començar a plantejar-nos que ens tocarà cantar i molt aquests dies a l'estadi.
1: 100%, és moment d'estudiar abans de l'examen. Saps? Últimes 48 hores per aprendre'ns aquelles cançons d'Oques que ens trontolla la lletra. Doncs vinga, anem a fer un repàs dels hits que segur, segur, segur que tocaran aquests dies en aquests concerts.
2: Els hits que ho petaran aquests dies a l'estadi, és així.
1: Exacte.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Ara per fi estem sols.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
3: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. I si les cançons poguessin parlar? Què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà. De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.

dia no sé com és el primer disc d'Oques Grasses, que va sortir la tardor del 2012, fa gairebé 15 anys. El debut dels osonencs arribava després d'haver-se bregat en escenaris de mitja comarca d'Osona i trobem cançons tan representatives d'Oques i tan estimades pels seus fans de Pedra Picada com Passos Importants i

El segon disc, el de la confirmació, sortia a l'hivern del 2014. Poques gràcies seguien sumant públic, com demostra el fet que s'emportessin el Premi Enderroc 2014 per votació popular a la millor nova proposta. El segon àlbum el van titular Digue-n'hi com vulguis, i si m'he de quedar amb dues cançons, us selecciono Coet i Sexy.

Pony és el tercer disc d'Oques que sortia la primavera del 2016. El grup estava ja llavors molt consolidat, ara fa 10 anys, en el circuit de música en directe, i ho estava gràcies a una proposta altament festiva i amb un flow que semblava que els venia directament des de Jamaica. Del You Pony em quedo clarament amb Cara de Cul, amb aires molt de Mumford & Sons, i també amb Follar Sempre. I wanna...

fans del sol representa, sens dubte, el gran salt d'Oques Grasses. El van treure a l'hivern del 2019 després d'una mini aturada que els va servir per furgar en un so que s'enlairava cap a uns horitzons que els osonencs no havien pas trepitjat mai fins llavors. Els van caure un munt de premis a Oques per fans del sol i ja comença a ser molt difícil quedar-se només amb dues cançons. Però va, suposo que hi vaig amb Serem ocells i...

A veure, A tope amb la vida és el disc de la gent que estimo. De la mateixa manera que 10 milles per veure una bona armadura de Manel és el disc de Benvolgut. Una cançó que porta oques grasses cap a uns límits de popularitat molt i molt alts. Una d'aquelles que quan sona fa cantar i gairebé plorar a tota Catalunya. El grup segueix fent evolucionar el seu so i se situa en un espai privilegiat tant pel públic com per la crítica. Una altra cançó d'aquest disc, a banda de la gent que estimo? Doncs, sens dubte, Elefants, que és èpica pura.

0: sort en tinc de tu.
1: Fruit del deliri, de l'abril del 2024, és sens dubte la gran evolució del grup. Com un Pokémon que ja sap que és a punt de passar-se el joc i la pantalla final, un cop derroti a l'últim monstre. Hi ha de tot en aquest disc, sobretot atreviment. Poc ens imaginàvem que acabaria sent el seu comiat, tot i que l'última cançó ja ens ho avançava en forma de coda. Posats a quedar-se amb un parell, que és un exercici altament complicat... Va, sort de tu i molta tralla, tot i que demà us en diria dues de diferents segur.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. En tu podria estar i estar i estar.
1: I no voler canviar. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu. Si vols vindre aquí, podem seguir fins que
0: caiguem rendits. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Estàs tan divertit, estàs tan divertit. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Hola, hola, Aina i Frank de Nota de veu d'ICAT FM. El meu nom és Marcos i el meu projecte musical és Carubí. Us envio aquesta nota de veu una mica per presentar-vos el meu nou single que es diu Cap descans pels malvats. És una cançó de pop rock catalana bastant animada que parla una mica de com deixar enrere les relacions tòxiques i saber dir prou. Està molt bé el contrast entre la melodia, que és molt enganxosa, i la lletra. I res, està produïda per el gran Pau Esteve, que és membre actual de la Ludwig Band, i el resultat ha quedat espectacular. Estic molt orgullós i espero que us agradi molt. Donar les gràcies per donar veu als músics catalans emergents del panorama, i res, us envio una forta abraçada. Adeu.

0: Nota de veu dedicat d'aquest dilluns, dia plujós a gairebé tot el país, amb la pàgina d'Emergents. I per començar, Aina, tenim a Querubí, que ens canta Cap descans pels malvats. Ell mateix la presentava.
1: Exactament, Frank. Querubí és el projecte d'en Marcos, que és un artista barceloní establert a Suïssa. I a més, en Marcos s'ha aliat amb en Pau de la Ludwig Band com a productor d'aquesta cançó, Cap descans pels malvats, que ja sabem que la gent de la Ludwig Band no paren mai, tenen 1.000 projectes i fins i tot doncs produeixen projectes d'altres persones. Per tant, aquesta cançó, Cap descans pels malvats, de Querubí, és la primera proposta d'avui. I d'altra banda et porto una cançó d'un grup que es diu Grup de Ties. Són un quartet establert a Barcelona, són la Betty Badia, la Mariona Rodríguez, la Gin Torrado i l'Amparo Seoane. I Recaída és una balada country sobre la temptació de tornar amb l'ex.

Hola, soc la Betty, cantant i guitarrista del grup Braties. I escoltareu avui Recaïda, que és una cançó nova que just acabem de treure avui. Ens fa molta il·lusió presentar-la perquè sempre tothom ens fa molt de puja en que traiem música i no ho fem mai perquè mai tenim temps. Així que, bueno, aquest cop ve en videoclip. Així que, si no només escolteu a la ràdio, sinó que també aneu a YouTube, la busqueu i mireu aquest videoclip tan divertit que hem fet, us estimarem moltíssim.

0: Bona tarda, són les 6, evidentment seguim a ICAT, no ens hem pas mogut d'emissora, obrint ara i aquí la segona hora del Nota de Veu. I us he de dir que estem ready, ho tenim tot a punt, a l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic, i aquí al meu costat l'Aina Ostrell, amb les seves ulleres, disposada a fer el seu ja icònic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: Segueixen les afectacions a Rodalies provocades per les pluges, sobretot a les línies que enllacen amb el Vallès i el Maresme o que fan part del recorregut per aquestes comarques. La Generalitat reconeix que els autobusos poden ser insuficients per absorbir la demanda a última hora. I els experts avisen que allargar el debat de l'habitatge fins a finals de novembre li serà difícil al PSOE. Ho assegura el politòleg i professor de Ciència Política de la UPF, Toni Rodon, després que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions pel 29 de novembre, en un moment en què l'habitatge és el centre del debat polític. I segona jornada del judici pel crim de Carla Fernández, la noia de Girona, a qui un exnòvio confés va matar el 2023. La mare de la víctima ha declarat que des d'un primer moment va sospitar d'ell perquè estava obsessionat amb la seva filla. I ara les notícies d'àmbit cultural. Ja tenim el cartell del Primavera Sound. Dochi serà una de les caps de cartell del Primavera Sound d'aquest pròxim estiu, juntament amb The Chemical Brothers o Massive Attack. I posant el focus en l'escena musical catalana, pujaran a l'escenari del Primavera Sound artistes com Bat Gyal, Mushka, Guillem Gisbert, Mishima, Al·lèrgiques al Pol·len o Fades. Els abonaments surten a la venda dijous a les 11 del matí. I Rod Stewart farà parada a Tarragona. Serà el 8 de juliol a la Tarraco Arena i posarà fi a més de 6 dècades sobre els escenaris del rock britànic. La gira, que es dirà The Final Encore, arrencarà a Dublín el 23 d'abril i també passarà per Londres, Amsterdam i Berlín, entre d'altres. I a Girona hi tenim en marxa el Festival Temporada Alta i avui arrenca el 16è torneig de dramatúrgia catalana. 8 dramaturgs s'enfronten per ser el millor de Catalunya i tots han tingut 2 mesos per escriure una obra de 45 minuts per 2 intèrprets que pugen a l'escenari a defensar-la gairebé a cegues. I evidentment hem de parlar també d'Oques Grasses, que recordem que el seu concert previst per avui finalment es trasllada a dijous.

0: Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ei, ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. No podràs venir un sabre per batre't en duel si vols ser un teu capità. Hauràs de drogar-t'hi i no tindràs dit si el banjo no podràs tocar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. iCat.
2: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
4: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
7: Hola, molt bon dia.
2: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
8: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
9: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
10: Mira, esmorzant una mica.
11: Bé, aquí a la porta de la feina.
12: Treballant ja des de les 4 del matí.
2: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
13: Jo trobo molt a faltar l'estiu, eh?
0: A iCat, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.
15: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat.
0: Cada dia a iCat, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Falten 5 minuts per un quart de 7 de la tarda i com cada dilluns tenim aquí l'Alba Serra i la Laura Pernià de Taula per Dos. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com esteu?
1: Molt bé. Tu?
0: Realment.
1: Sincronitzades.
0: Com ha anat aquest dia de pluja?
2: Doncs per nosaltres, per sort, havíem d'estar a casa, no ens havíem de moure gaire i res, m'ha aprofitat i hem fet panellets que
0: Ja
2: toca a l'època, exacte.
1: Al matí ens hem mullat una mica, però bueno.
2: Bé, això és veritat.
0: Molt bé,
2: sí, per anar a comprar els ingredients i tal, sí que...
1: Sí, jo encara porto les sabates mullades, la veritat.
0: Ai, no!
1: És horrible.
0: És horrible quan
1: tinc
0: passa això.
1: Tinc els peus freds ara mateix.
0: Després tota la setmana encostipada, eh?
1: Esperem que no.
0: Bé, des d'aquí no t'ha d'haver una abraçada molt forta a totes aquelles persones que estigueu patint o que hagueu tingut complicacions en el dia d'avui. Esperem que de seguida tot es posi a lloc. I avui, aquí al Nota de Veu Dicat, parlem de què?
2: Doncs avui venim a parlar d'un producte que potser no el solem incorporar tant al nostre dia a dia, o bé perquè no sabem com cuinar-lo, o bé sí que l'incorporem, però sempre el cuinem de la mateixa manera, que és o el forn o la planxa, però no sortim d'allà. I és el peix.
0: Home, el peix. El peix hi ha moltes maneres de fer-lo.
2: Exacte. A més, ara que ja hem tornat a l'estiu, ens toca, doncs, una mica de rutina, de menjar saludable, etc. I el peix al final és un producte que és molt bo i a més tenim peix de temporada i hem d'exprimar al màxim.
1: Sí, llavors res, avui us portem com tres idees per sortir una mica fora d'això que diu l'Alba de planxes i forns, tot i que també ens encanta el peix així al forn, està boníssim. Però abans de passar aquestes idees, anem a parlar una mica de quins peixos tenim de temporada ara mateix, que són uns quants, de fet. Ara mateix podem trobar a les peixateries sardines barats, que els dos precisament són molt barats.
0: La sardina encara està de temporada?
1: Encara la tenim de temporada.
0: És allò dels mesos que tenen R, pot ser?
1: Sí. També passa amb la... Ai, és que abans...
0: Ah, no, però no és la R, perquè novembre, desembre també tenen R.
2: Ja, no sé quina lletra era. Sí, sé quina teoria dius, sí, però ara mateix no la recordo gaire.
1: Però no era això?
0: No pot ser que sí. O sigui, no pot ser que estigui a temporada els mesos que no tenen R? Pot ser?
2: Estem a setembre.
1: Clar, no, però ara mateix ho està.
0: Que fort, va, doncs. La sardina la podem buscar.
1: Tenim dubtes ara mateix.
2: Algú sap.
0: En qualsevol cas està bé de saber que la sardina es pot estirar més enllà de l'estiu, ni que sigui una miqueta, no?
1: Exacte. També tenim el bonítol, el llenguado i el lluç. I després, d'altra banda, també tenim altres productes del mar, com ara les sípies, els calamars i les galeres, que són molt bones. Llavors, res, ara que sabem que tenim de temporada, doncs...
2: Anem a cuinar-ho.
0: Sí. Vinga, va.

0: És un quart de set de la tarda i el Nota de Veu Dicat. Avui estem parlant de peix amb taula per dos.
1: Exacte. Avui venim a donar-vos unes receptes o, sí, idees per cuinar aquest peix i sortir una mica del mític forn o planxa amb oli, sal i punt.
0: És que és l'opció fàcil, no? A vegades treus el peix, sí, per exemple, que tens congelat, que això també ens passa, no? Perquè a vegades et diuen, ostres, potser el peix congela el millor, no sé si vosaltres ho feu.
1: Bé, si el fas en cru, depèn del peix, sí que igual sí, és recomanable per el tema dels anisakis i, doncs, per no acabar tota la tarda al vàter, però...
0: I clar, et passa que arribes a casa, t'has oblidat completament de treure res del congelador, ja. Són les 9 del vespre i has de sopar alguna cosa i dius, bé, doncs posaré un peix congelat al forn que en algun moment es descongelarà i es cuinarà,
2: i es farà.
0: No?
1: Sí. Sí, sí, sí. O pots fer com fa el meu company de pit, que et recorda.
2: Ai, ai, ai,
1: va treure l'altre dia un pit de gairindi, el sí? va deixar al sol, no, allà sobre el, sí, sí, el menjador,
2: que tocava
1: un raig
2: sobre
1: de
2: el sofà, de fet.
1: Sí, no una gairindi, però sí sobre el sofà amb el plat. I bé, ho va acabar dinant, per tant, sí, va descongelar prou bé, però jo no confiava.
0: Com dius tu, tarda el vàter, eh?
1: Sí, sí, és que diuen, de fet, que si descongeles molt ràpid pot... No sé, sí, tenia entès, sí, no, que no era el més bo, però bé, no ho he fet mai, així que... Sí, el meu truc quan em passen aquestes coses és ho poso com en una carmanyola i en un bol amb aigua calenta, sí, poso, no submergeixo la carmanyola i ja. Aleshores, és una manera de descongelar més... Sí. Progressivament, no? I que, bueno, va bastant bé.
2: Sí, sí, jo també ho faig, sí, de fet.
0: Bona tàctica.
1: Sí, sí.
0: Diuen també que va bé posar-ho a la nevera en comptes de sobre el,
2: sí,
0: marbre, per exemple,
2: si tens,
0: no?
2: Si temps i te'n recordes, doncs,
1: exacte,
2: està bé.
1: Si tens temps, sí, perquè pots triar tota la nit.
0: Clar,
1: sí,
0: clar.
1: Però bé, anem amb la primera recepta de peix, que és molt senzilla, de fet, i és un, per mi és un pas més enllà del mític forn i prou, i és un peix amb una costa cruixent d'ametlles i llimona.
0: Ai, per favor, quina bona pinta!
1: Aleshores, és simplement agafar doncs, uns lloms de peix que estigui a temporada, com ara el lluç o el llenguado, en aquest cas, i fer com una barreja, una picada de doncs, ametlles picades, pa ratllat, julivert, ratlladura de llimona, oli d'oliva, sal i pebre, i fas com una pasta, i és simplement doncs, posar el peix sobre una safata de forn, cobrir aquest peix amb aquesta barreja picada que hem fet i bé, doncs tirar-hi una mica més d'oli i posar-ho al forn i et queda, doncs és, o sigui, al final és un peix al forn però et dona més aroma, més textura, més sabor i bé, és una altra manera més original, no, de fer-ho i que queda molt bé, de veritat.
0: Quanta estona has de tenir el peix al forn? Per això que no et quedi sec ni cru...
1: Sí, depèn del peix, però...
2: Clar, i del... Gruix,
1: clar, del gruix del tall, però jo, per exemple, una orada sencera, que no seria, en aquesta, o sigui, no seria aquesta recepta en aquest cas, una orada uns 10, 15, sí, és que depèn de la mida
2: no
1: de l'orada.
2: No diria ni 15, jo diria entre 8 i 12, diria,
0: sí,
2: depèn del...
0: És poquet,
2: de...
0: doncs. Sí.
2: Sí, sí, sí, és que el peix realment es fa molt fàcil. Mm. Sí. I sí, és l'orada ja filetejada, en plan, potser 4 o 5 minuts i ja,
0: sí,
2: eh?
0: Ja ho tens.
2: Sí, sí,
1: sí. Quan et queda el peix ja massa fet i passat, sí que no...
2: No
1: són
2: fans.
0: El peix
1: no
0: sec és
1: fans.
0: Horrorós.
2: És fatal, és fatal. Va, doncs, segona idea. Aquesta ja sí que és una idea que pot semblar molt així de restaurant, perquè de fet és un plat que ens podem trobar fàcilment a un restaurant, però que genuïnament en mitja hora la podem tenir llestes.
0: Que bé.
2: O sigui, és perfecte. I és un peix amb cloïsses en salsa verda, que abans m'he oblidat de dir que també les cloïsses les comencem a tenir de temporada, llavors... va molt bé perquè pues, podem utilitzar peix de temporada i a més cloïsses.
0: O sigui que les sardines se'ns acaben ara, per tant, last call, sí, última hora per, exacte, comprar sardines i en canvi les cloïsses arriben ara, eh?
2: Sí, en general he de dir que, bueno, jo tinc entès que tot el que és marisc en mesos de octubre, novembre, desembre és com el punt àlgid, per tant...
0: Perfecte.
2: Ale, a menjar marisc.
0: Moment de menjar marisc.
2: Exacte. llavors, res, això, per unes 4 persones, doncs res, necessitaríem 4 racions del peix que utilitzem, uns 300 grams de cloïsses, una ceba, 2 grans d'all, un got petit de vi, blanc, en aquest cas, breu de peix, com uns 500... Bueno, una mica més de mig litre, 700 mil·lilitres, una culleradeta de farina i res, julivert fresc, oli, sal, pebre. Llavors, res, això sí, haurem de tenir present que les cloïsses les hem de deixar en remull primer perquè deixin anar la sorra amb una mica d'aigua i
0: sal. Que
2: s'obrin,
0: no?
2: Sí, exacte. Ni que sigui fer-ho mitja horeta o dos cops, passar-les per aigua. I res, en una cassola, doncs, simplement sofregim la ceba fins que quedi translúcida, afegim també l'all, tampoc volem que es cremi ni res, vull dir que no, no cal estar daurant-lo molt. I res, afegim una culleradeta de farina, la cuinem perquè no quedi crua, i de seguida posem el vi blanc, deixem evaporar, i incorporem ja el brou. Llavors, en aquest, o sigui, deixem una estona perquè comenci a espessir la salsa i es comenci a reduir, i quan veiem que ja comença això a lligar, afegim el peix, que això pues, també dependrà doncs, el moment del tipus de peix i el gruix del peix que estàvem dient, però bueno, uns 5 minuts abans, més o menys, l'afegim, i afegim també les cloïsses, tapem fins que s'obrin les cloïsses, els dos últims minuts, una mica del julivert i ja està, o sigui, amb aquest últim hervor de... Perdó, hervor. Ebullició de les cloïsses, doncs sí. Ja ho tindríem tot fet.
0: Que a més, quan parles del brou, sí. Vosaltres en feu, suposo, també de brou, vosaltres mateixes de brou de peix, diguéssim.
1: Sí.
0: Com el feu, el brou de peix? Què hi poseu?
1: Doncs depèn de, del per què vulguem aquell sí. brou. Si és per un arròs... O sigui, a mi m'agrada molt posar peix de roca, espines, sí. que li doni també que porti col·làgen. I també li tirem... O sigui, clar, depèn molt del per què el volem, no?
2: Mm. Li podríem tirar...
1: Ceba, pastanaga...
2: Ceba, pastanaga, també, inclús, si volem fer un fumet més complet, li podríem tirar perfectament gambes o... Vull dir, no la gamba sí. sencera, però la closca de les gambes...
1: Acaba molt bé també per, si volem aportar col·làgen aquest fumet és posar rap,
0: sí, la pell del rap,
1: que és molt...
2: O pell de bacallà, també.
1: Sí, o de bacallà. Bueno. Tenim un vídeo... De fet, el nostre primer vídeo sí. d'Instagram era fent un fumet i posàvem un cap sencer de rap.
0: Sí. Déu-n'hi-do, molt bé.
1: Vam fer com 2 litres o 3 litres de fumet
2: molt,
1: i el bo és que el pots congelar, dura molt... O sigui, congelat, doncs, el pots tenir ja mesos. I el vam anar aprofitant per fer diferents elaboracions, tant per guisats, arrossos... Mm. I bé, però sí que és veritat que no el fem, o sigui, confessem que no el fem
0: és
1: a
0: feina.
1: Diada. Sí, al final has de tenir més temps.
2: Però bé, que si algú vol anar a fer-lo, doncs és anar a la peixateria i demanar peix de roca per fer brou i el que tinguin, doncs, te'l donaran i serà perfecte.
0: Clar, és que de fet està guai perquè és com que es fa amb les restes una mica, no? O sigui, amb les sí. espines, amb les closques de les gambes, no? Amb el cap del rap,
1: sí. vull dir... Que aprofitem final... aquelles parts que potser no mengem, o sigui, no podem menjar com a tal, però ho aprofitem. I bé, ja es diu, no?, que la cuina catalana és molt d'aprofitament.
0: Exacte.
1: Bueno, tot i que el fumet també és,
2: sí, sí,
1: és mediterrani en general, però sí que ho aprofitem tot.
0: Doncs anem a per la tercera recepta?
1: Sí, de fet... Ja que parlem d'aprofitament, justament avui portem una recepta que neix de l'aprofitament d'aquell peix que doncs, els pescadors pescaven i quedava malmès i per tant no podien vendre, i és l'aicramat, que és un plat molt típic de Vilanova i la Geltrú, que consisteix, per qui no el coneguis, com una mena de guisat de peix que es fa a base d'una picada de pa torrat i all, com diu el seu nom.
0: Clar, és que d'entrada el títol, o sigui, tu vas a un restaurant i trobes clar. A la carta all cremat i dius, bé, potser
1: sí,
0: aquest
1: potser
0: plat
1: no m'ho gaire de mal, no saps? No, de fet, es diu all cremat, però bueno, hi ha gent que el fa amb l'all molt torrat i el sí. dona bastant, però nosaltres quan el preparem intentem que no quedi gaire torrat perquè no som molt fans d'aquest gust segur. Tan amarg de l'all. Però res, com deies, un àpat de pescadors que feien quan doncs, sortien a pescar i amb aquell...
0: La cançó de la història.
1: Exacte.
0: Donem-li pas a la cançó de la història, clar que sí.
1: Doncs res, com bé deia, era un àpat de pescadors que feien... O sigui, marxaven amb la barca i s'emportaven ingredients molt senzills, com era la patata, el tomàquet i bé, i tenien bueno, l'all i el peix que pescaven. I amb aquell peix que havia quedat malmès i que no comercialitzarien i no vendrien, preparaven aquest guisat, que de fet es deia que al passeig de Vilanova feia molta olor
0: sí,
1: i cremats, perquè no només el cuinaven doncs, quan sortien a pescar, sinó quan tornaven, s'asseien allà al port al costat de les seves barques i tots plegats cuinaven l'all cremat.
0: Guapíssim, també, cuinar-ho damunt del barco, eh?
1: Sí. Uah,
0: molt. O sigui, espectacular, el peix que encara
1: home, i menjar-ho acabat de pescar deu
2: total,
1: ser
2: no?
1: un luxe.
0: Màgic, sí, sí.
1: I res, de fet, avui dia encara se celebren, o sigui, durant les festes de Sant Pere se celebra el concurs de l'all cremat i encara es fa renom d'aquest plat i bé, hi ha una tradició envers aquest plat molt, molt important. I
0: està bé de saber, per Sant Pere.
1: Sí,
0: perfecte.
1: Exacte.
0: Ens ho apuntem.
1: Hauríem d'anar-hi.
0: 100%.
1: Sí, sí, a veure, a tastar els ais cremats.
2: I re, com el fem? Doncs també és un plat bastant senzill a l'hora de fer. Necessitem, doncs, per 4 persones la ració de peix per 4 persones. En aquest cas, podem utilitzar el peix també una mica el que vulguem. Nosaltres, doncs, som fans de fer-lo amb rap, però està bé qualsevol peix. Llavors, després, una cabeça d'alls, una llesca de pa, julivert fresc, 3 tomacons, patates, també, doncs, unes 2-3 patates grans, un litre de brou de peix i oli i sal, pebre. I res, bàsicament, en una cassola posem abundant oli perquè volem que fregeixi bé els alls, llavors tirem els alls, que en aquest cas els podem deixar amb la pell perquè així també ens assegurem que no s'acabin de cremar del tot, els volem daurar bé.
0: I és més suau, potser, després del gust d'all, també? Mm. Més
2: pot
0: que
2: ser.
0: No passi el peles així.
1: Et queda més confitadet.
2: Sí,
1: exacte.
2: Sí, exacte. Sí. Llavors, això, esperem a que confitin i els retirem de la cassola, llavors seguidament fregim en el mateix oli la llesca de pa i una mica de julivert fresc, que llavors amb la llesca de pa, amb el julivert i amb
1: l'all,
2: això no m'estava sortint, dic l'all, bueno, farem una picada amb el morter, que això després ho posarem en el guisat. I res, bàsicament, un cop tinguem aquesta picada feta, hem de tallar les patates de forma que, bueno, es diu que s'escaps, o sigui, són patates escapçades, que és com que poses el ganivet i fas una mica palanca.
0: Una mica de clec, no?
2: Exacte, sí. Llavors les tallem així, més que res, perquè llavors la patata deixa en el midó i fa que la salsa lligui més, es passeixi més. Bé, que ens ajuda, bàsicament.
0: Un truco, sí, sí.
2: Exacte. Llavors, perdó, m'he adelantat, perquè primer a la cassola posem el tomàquet, llavors fregim el tomàquet bé, que redueixi, i llavors ara sí afegem les patates. Ho barregem tot bé, ho cobrim amb el brou de peix i deixem cuinar fins que les patates estiguin tendres i el líquid, doncs, això redueixi. Llavors, en aquest moment, afegim ja la picada, barregem tot bé i ja podem afegir el nostre protagonista, que és el peix, també, doncs, en els últims 4 minutets, 5. I res, ja tindríem l'all cremat.
0: Amb quins peixos podem fer l'all cremat?
1: Amb congre, rap...
2: Sí. Però amb de tot, vull dir, amb lluç sí. També el podríem fer perfectament. Sí. Realment el peix que ens vingui de gust,
1: sí,
2: no?
1: Sí, peix blanc, més aviat.
0: Clar, la gràcia de la recepta també és posar-hi el peix que has pescat, no?
1: Vull
2: clar,
1: dir,
2: clar.
1: Sí.
2: També
1: surt
2: el que surt. Complicat, que hem pescat a la peixateria, perquè...
0: Exacte, si no, escolta, amb tot és posar-s'hi, eh?
2: Sí, no, sí. No, segur que...
1: Jo també, quan vaig a cuinar, m'agrada comprar un tarli a la peixatera.
2: Sí,
1: i,
2: clar.
1: O al peixater. I la veritat que ells et diuen, sí, fes-ho amb això, igual un dia ho fas amb un peix diferent que igual no havies cuinat mai i queda bo i descobreixes una altra manera
2: sí,
1: de fer-ho.
2: Sí, exacte.
1: I molt això bé. Amb totes les receptes, eh? L'altre dia no sé amb què era. Què vam fer?
2: Amb algú de...
1: Ah, vam fer un estofat de vedella amb rap.
0: Ah, molt
1: i
0: bé.
1: I vam demanar consell a la peixatera de... Doncs mira, volem fer un estofat de... Un mar i muntanya, un estofat de vedella amb un peix així... Havíem pensat, no sé, si just. Ens va dir, mira, feu un rap que queda molt bé i ho vam fer amb rap i ens va encantar.
0: Sí, eh?
1: I ara ja tenim nova recepta
2: sí,
1: incorporada.
2: És que és això, al final també et diuen després com fer-ho, et donen la seva recepta, els seus trucs, sí. És guai.
1: També amb el carnisser vam anar i teníem... La nostra idea era fer-ho amb la cua de bou. I al final ens va dir, doncs no, utilitzeu que era el cuní de la vedella que té més col·làgen i us sortirà més bé. Bé, bueno, sí. No sé si va ser per el col·làgen, perquè la cua de bo també té
2: menys. És veritat.
1: Bé, és igual.
2: Perquè quedava millor com estofat.
1: Exacte, ens va aconseguir això i ens va quedar estupendo, així que...
0: Al final és fer cas dels professionals.
2: Exacte. Totalment.
0: I deixar-se assessorar i que no passa res a vegades per anar a la botiga i dir, mira, jo no en tinc ni idea de...
2: Totalment, no passa res.
0: De quin peix o de quina part de la vedella i t'ho expliquen i no passa res.
2: No.
1: Sí, sí. Totalment.
3: Explica'm les històries, les marques de les mans, el lleig desconegudes, he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: Són 2:15 tocat de 7 de la tarda i seguim aquí amb Taula per Dos amb la Laura i l'Alba, que per cert avui és un molt bon dia per nosaltres perquè ens ha portat panellets.
1: Exacte. Ho hem fet a propòsit perquè sabíem que no vindria el Frank.
2: Exacte, hem dit, va, anem a cuidar l'Aina, que avui
0: mira,
2: està soleta.
0: Al principi he pensat, pobre Frank, un dia que no hi és i just porten panellets perquè en Frank no s'ha quedat al Vallès Oriental per aquest confinament que han establert aquest matí amb les pluges i no ha pogut ser aquí a la ràdio. I al principi he pensat, ostres, pobre Frank, que no els podrà tastar, però ara penso, escolta'm,
2: saps? Tots per mi.
0: Exacte, sí, sí. Doncs no, n'hi guardarem un trosset per demà, que els pugui tastar. De què són aquests panellets que ens ha portat? Perquè veig que n'hi ha de diferents. Sembla que hi ha pistatxo també, festucs.
1: Sí, sí, hem fet 4 varietats, que són les tradicionals de coco, pinyons i xocolata. I després, mira, estàvem al supermercat i hem vist uns festucs així trossejats, com, sí, picats, com quan fas els panellets d'ametlla. Doncs un de festucs. I després volíem fer també els d'ametlla, però estava jo comprant i se m'ha passat agafar-la. Sí. Pensava que l'havia agafat, de fet, i he arribat a casa i he vist que no l'havia agafat, així que he faltat un.
2: I amb el que plovia, doncs ja n'hem tornat al supermercat, la veritat.
1: Si no hagués pogut, hauríem tornat, però...
2: Sí.
1: I res, els hem fet... O sigui, jo sempre els he fet, no sé tu, Laura, però jo sempre
2: sí,
1: els he
2: també,
1: fet
2: amb patata
1: bullida.
0: Ah, molt bé.
1: Però aquesta vegada els hem fet només amb ametlla molta i clara d'ou, aigua i sucre. Sí. Perquè també l'any passat vam publicar la recepta i hi havia molta gent que ens deia, ai, doncs mira, jo el faig sense patata. I hem dit, mira, doncs aquest any...
2: Fem sense
1: variem.
2: Patata.
0: Exacte. I què, us agraden més així?
1: Jo crec que m'agrada més amb patata.
2: Pues jo te l'ho dir, potser sí, no ho
1: a
2: sé.
1: A tu sí, eh?
2: Trobo que és veritat que som com més lleugets, potser.
1: Potser, pot ser.
2: Bueno, tindria sentit, no? Però...
0: Sí. I se us acut alguna opció de panellet per persones que no poden prendre fruits secs, per exemple?
1: Ui.
2: Uf, complicat, eh? És que, clar, la base ja és...
1: Clar, farina, la massa
2: sigui,
1: és com una massa
2: de molta.
0: Clar, clar. Hauríem de fer
1: molta.
0: Com només amb patata.
1: Aviam,
0: però,
1: jo,
0: clar, ja... seria una mica estrany, no?
1: Sí, patata sí. I potser... M'ho estic inventant, eh? Farina, siguro. No.
2: És que no ho sé. Seria, jo crec
1: ja no
2: que
1: seria
2: no quedaria
1: un panellet.
2: Igual, eh?
0: Clar.
1: Però segurament existeix.
2: Sí,
1: una
2: segurament,
1: versió,
2: segurament.
1: Ja et dic, la Laura i jo tampoc som pastisseres professionals.
2: No, i no som expertes en...
1: No.
0: També
1: no.
0: Es fan aquests de rovell d'ou, per exemple.
2: Quins? Caputs?
0: No l'heu tastat mai?
1: Ah, però ja sé que dius, però jo no és un panellet, no? És com...
0: Bueno, és com que posen en el pack de panellets.
1: Això és veritat, sí, se li diu...
2: Sí,
1: és com
2: sí,
1: un miniflam.
2: Sí, sí, el que vols
1: fet
2: dir.
1: Fet de rovell d'ou, al meu germà li encantaven. Jo és que mai he sigut fan d'aquests pastissets.
2: No, jo tampoc.
1: Però bé, ja ens diràs tu què et semblen.
0: Ai, sí, sí, no els tastaré tots ni guardaré la meitat al Frank per comentar demà i la setmana que ve ja us farem saber el nostre parer i el rànquing del panellet.
2: Ara quin va ser el preferit? Jo crec que m'ho imagino.
1: Ens estem avançant perquè estem a 5 d'octubre.
2: Sí, sí.
1: Encara queda un mes.
0: Ja està bé, eh? Que si no després dura massa poc.
2: Bueno, jo als supermercats ja he vist...
1: Calendari
2: d'advent, de xocolata, vaig pensar que poc que què. O sigui, estem bojos, eh?
0: A més, jo sé de molta gent que compra el calendari ara i no espera.
1: Ah, no, no, segur que ho fan justament per això.
2: Home,
1: perquè,
2: sí,
1: com
2: sí.
1: Saben que la
2: un
1: gent...
2: cada mes, no? Vull dir, un a l'octubre, un al novembre... Una...
0: No, no, de poder. Mira, escolta'm, de poder pots...
1: No,
2: mare meva.
1: Jo estic en contra d'avançar tant les tradicions.
2: Jo també.
1: Avui la Laura i jo els hem fet, però perquè sabem que el vídeo el penjarem més endavant.
2: Clar.
1: Però no és, encara no. Però bueno, ja estan als supermercats plens.
0: No, benvinguts siguin, cap problema.
2: Sí.
0: I aquesta setmana, setmana Oques Grasses, vosaltres sereu als concerts, oi que sí?
2: Sí,
1: sí. Jo vaig el divendres.
2: Jo dimecres.
0: Doncs aprofitem per recordar també que el concert que hi havia avui s'ha aplaçat fins al dijous i per tant hi haurà concerts dimecres, dijous, divendres i dissabte.
1: Sí, esperem que no plogui, però jo en principi he vist a les prediccions que plourà. Esperem,
0: veurem.
1: Sí.
0: Veurem, en qualsevol cas avui l'organització ha decidit evidentment doncs que s'havia de prioritzar la seguretat de les persones que havien d'assistir en aquest concert i per tant doncs això s'ha plaçat fins al dijous, que tothom qui tingués entrada per avui la pot fer servir el mateix dijous i qui no hi pugui anar també podeu contactar la gent de The Project, que són els que porten el tema de les entrades i demanar que us reembolsin els diners, que ho faran sense problema.
1: Sí, quina llàstima per la gent que doncs, no tenia el hype d'anar avui i que portava un any esperant-ho. Però bé, tot sigui per la seguretat de tothom.
0: Així també és veritat que això ens permet com fer o que es duri una miqueta més.
1: Això
0: no és com
1: sí,
0: que el comiat s'allarga una mica.
2: Això sí. Ara, dissabte, acabaran els pobres. Perquè 4 dies seguits.
0: Sí, bueno, sí. I molta plorera, veig a venir també.
2: Sí, també, 100%.

0: Serà molt emotiu.
1: Tu ets de les que plora, Aina.
2: Ui, jo sí.
3: Jo ploraré,
1: ja
3: també.
1: Ja et buscaré per allà a l'estadi, que sé que anem al mateix dia.
2: Quan vegis el One Kleenex per la cara, això sóc jo. Allà hi serem. Doncs bé, Alba, Laura, moltes gràcies com sempre.
1: A tu.
2: Un dilluns més aquí a Taula per Dos, al Nota de Veu, i ens veiem la setmana que ve.
1: Sí.
3: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

Aquesta cançó sortia a buscar-te, una cançó fantàstica d'en Gavina punt MP3, i de fet és el primer tastet que en tenim d'aquest nou disc que està preparant i que sabem que ha estat gravant també amb el petit de Calaril, per allà a Guissona. I de fet, un any després d'exaurir les entrades de la nau amb Sempre i per Instint, l'artista fa el salt a l'Apolo 1 per presentar un nou àlbum que arribarà el 19 de febrer i que ja ha avançat amb aquest senzill. Aquesta data serà el dia 11 de març del 2027 en aquesta fantàstica sala Apolo. Per tant, prenem nota i esperem veure i en Gavina punt MP3 allà.

Mishima, amb aquesta cançó de Qui més estima, tenen previstos concerts de Nadal per aquest 2026. Començaran el dia 11 de desembre a Manresa, a la Sala Estroica. L'endemà estaran a Tarragona el dia 12 de desembre. Passaran també per València el 17 de desembre. El dia 19 seran a Lleida, al Cafè del Teatre. El 23 de desembre seran a la Sala Apolo de Barcelona i acabaran aquesta petita gira de Nadal el dia de Sant Esteve, 26 de desembre, a Salt, a la Mirona.

0: Hola, oients del Nota de Veu, què tal? Soc l'Ernest Prana i em fa moltíssima il·lusió presentar-vos el meu nou single, Fotos de Tardor, que és una cançó que vol reivindicar aquesta estació que a vegades queda perduda entre l'estiu i el Nadal i que és escenari de moments quotidians d'amor, de nostàlgia que ens donen la vida. Així que espero que us agradi aquest segon avançament del que serà el meu segon àlbum que sortirà el març del 2027.
1: Un dia vaig guardar-te en fotos de tardor. Ja ens venia de gust.

Ell és l'Ernest Pran amb aquesta cançó de fotos de tardor que ve tan i tan de gust en aquesta tardor. L'Ernest, per cert, exintegrant de Crossing, un grup de ja fa uns quants anys que ara va en solitari l'Ernest i ens presenta aquesta cançó, Fotos de tardor.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Quin silenci el nom, eh?
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
5: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
6: Oi, Diana!
7: I want to make you a spy.
8: When you're ready, Bond.
9: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: ICAT, Nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
11: Hola, Nota de veu, Frank i Aina. Voldria que poséssiu la cançó de la fumiga de la penúltima. Adeu.

0: Hola, sóc la Montse i m'encantaria que poséssiu Estrelles de Max Navarro.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Doncs molta gent avui pensant, es farà el primer concert d'Oques Grasses, es farà, però no serà avui, serà dijous. Això, en tot cas, després ampliarem la notícia, però si teniu entrada pel concert d'avui, doncs heu de saber que el d'avui no es fa i es passa a dijous i que les entrades continuen sent vàlides. Si no hi podeu anar dijous, doncs us retornaran els diners. Al marge d'això, doncs avui tindrem un nou convidat, en Gerard Alegre, per presentar-nos el que és el cinquè treball de L'Último Vecino, que es diu La vida es un chiste demasiado largo, però una altra de les grans notícies del dia, i així volem començar, és el cartell del Primavera Sound.

Doncs s'ha acabat l'ansietat per molta gent que estava pendent de saber quin era el cartell del Primavera Sound. La veritat és que cada vegada s'anuncia abans, però com que ja s'ha avançat al festival, algun festival del País Basc, i aquest cap de setmana s'ha anunciat també Glastonbury, doncs el Primavera ha anat al darrere, i avui a les 11 del migdia aproximadament ha anunciat el cartell del que serà la seva edició número 25. 25 anys d'història. De fet, serien 27, però hauríem de restar les dues edicions que es van anul·lar a causa del Covid, oi? Doncs bé, 25 anys d'història del 3 al 5 de juny al Parc del Fòrum. Aquests són els dies centrals i la resta de programació que ja sabeu que normalment s'amplia més enllà d'aquests dies més forts al Parc del Fòrum. Cartell d'aquesta 25a edició. Ara el comentarem, començarem a dir alguns dels noms destacats, entre ells, per exemple, el que ja està sonant, que és Doechii, que venen com un de les grans caps de cartell, aquesta rapera nord-americana amb un èxit important, com aquest Anxiety, un artista, diríem, per tots els públics, perquè és ja un artista amb públics molt i molt amplis. Doncs bé, abans que comencem a desgranar els noms, ja n'hem dit un, Doechii, què passa amb aquest cartell del Primavera Sound? Doncs passa el que passa cada any, que quan s'anuncia, doncs hi ha molta gent que se'l comença a mirar i se'l mira amb lupa i comença a veure el que és evident, que entre aquestes 151 propostes musicals hi ha noms que valen molt la pena. Però què passa? Que s'havia aixecat una certa expectació, ja que era la 25a edició, a més havien començat a córrer alguns cartells, diríem, falsos, o amb travesses que situaven la possibilitat de que actués al festival Björk o Madonna, i ara quan s'ha anunciat el cartell i no hi ha Björk ni Madonna, sembla que algú sent, diríem, una miqueta decepcionat. Però atenció, perquè en aquest cartell, si comencem per als noms més importants, hi ha grans artistes de referència amb gran poder femení també entre els caps de cartell, perquè hi ha Doechii, però també hi ha Phoebe Bridgers, per exemple, Hayley Williams, FKA Twix, Robin, una d'aquestes supervendes, Lola Young, una altra artista més recent però amb molt de públic, Adela o Caroline Polachek, que ja té una certa història, diríem, amb el festival Primavera Sound. Avui s'ha anunciat i els abonaments es posaran a la venda en els propers dies. Diríem que hi ha tot un calendari, els que estiguin registrats com a fans ja poden començar a registrar-se o fer-ho ja, i després començaran les vendes entre els fans a partir del 8 i a partir del 9 el cartell ja a la venda per tothom, el cartell del Primavera Sound, que sí, aquest any també torna a ser espectacular.

Així és la música de Tinashe, una artista nord-americana. Aquest festival, quan va néixer i les primeres edicions, era un festival que sempre hi havia artistes nord-americans, però era un festival molt anglès. Ara ja veiem que mira molt cap als Estats Units i aquestes grans figures de l'R&B o de la música urbana, o dion-hi com vulgueu, perquè això ja és un paraigües on entra moltes coses. És el cas de Doechii, que escoltàvem abans, també de Tinashe, que acaba de publicar disc. De fet, una miqueta anar veient quins artistes publiquen disc en aquestes dates, es pot començar a deduir, ui, aquest artista segurament vindrà al Primavera Sound. En tot cas, hi haurà artistes de R&B i de noves músiques urbanes per tots els gustos, perquè, per exemple, per aquesta edició del Primavera Sound passaran, a banda de Tinashe i de Doechii, les ja comentades FKA Twigs, per exemple, o Robin, doncs també hi haurà Mètrica, per exemple, des del País Valencià, un artista amb un èxit ja considerable. També, per exemple, Shy Girl, Wise Blood. Hi haurà propostes per tots els públics. Si us mireu bé el cartell, veureu que hi ha una mica de tot, que continua apostant per aquest nou so de l'R&B, de les propostes, diríem, més, entre cometes, joves o d'última generació, però si busqueu el cartell també trobareu els artistes, diríem, que formen part de la tradició del festival del Primavera Sound. Per exemple, hi ha uns Pavement, hi ha altres noms, diríem, destacables que podríem considerar històrics de l'indie, com Dinosaur Junior, per exemple, o Bonnie Prince Billy, sense anar més lluny. I una de les coses que teníem més o menys clar, sense que sapiguéssim què anunciaria el Primavera avui, perquè no teníem informació privilegiada, una cosa que podíem deduir és que intentarien recuperar algunes de les actuacions que es van suspendre en aquesta edició del 2026 a causa de la pluja. Doncs bé, esperem que aquesta vegada sí actuïn al Primavera Sound Massive Attack.

Doncs bé, Massive Attack és un artista que malauradament suspèn molts concerts. És veritat que moltes vegades no és per culpa seva, com va passar en el cas de la Primavera Sound, però té, diríem, un percentatge alt, diríem, de baixes. Esperem que aquesta vegada no, que Massive Attack puguin actuar si no detenen el cantant, perquè fa poc el van veure que el van detenir a Londres per manifestar-se a favor de Palestina, amb el Free Palestine. Aquest missatge del Free Palestine, us podem assegurar que segur que formarà part de l'espectacle de Massive Attack, si és que poden actuar a Primavera, que esperem que sí, perquè és una conta pendent de l'any passat. L'any passat es van poder recuperar bastants concerts, es van anul·lar alguns, però a causa de la pluja també altres van poder anar resituant. Grans baixes de la jornada, d'aquella jornada de pluja d'aquest 2026, van ser els Massive Attack i també la Bad Girl, que sí, actuarà i també ho farà la seva germana Mushka.

En aquesta cançó canten les dues, i les dues estaran al Primavera, Bad Girl, diríem que actuant ara sí, després que l'any passat anul·lés per la pluja, i com no, Muska també. Atenció, perquè Muska acaba de penjar fa poc una fotografia a Instagram on diu: he estat 11 dies fent música, només coses serioses. I a la fotografia hi surt, a banda del seu productor habitual, Roots, doncs hi surt el Guillem Gisbert, de Manel, un altre dels artistes que també actuarà a Primavera, per cert, i la Maria Jaume, i el Lluís Cabot, que és el productor i mà dreta de la Maria Jaume. Veurem què està fent la Muska. En tot cas, a Primavera segurament arribarà amb cançons noves, perquè és molt productiva. La presència catalana en aquest Primavera Sound 2026, doncs, també serà destacada, perquè déu-n'hi-do, Bad Girl, Muska, Guillem Gisbert, que ja comentàvem, però també hi actuaran, entre altres, Mishima, Fades o Al·lèrgiques al Pol·len. Pel que fa a l'electrònica, home, un nom que sí, sí, és català, és barceloní, però és superinternacional, perquè té públic arreu del món, com és John Talabot. I és que, efectivament, el Primavera sempre té un cartell molt ampli que es pot observar des de diferents prismes. Un d'ells és la presència inevitable de l'electrònica. Here we go!

Doncs bé, sempre hi ha electrònica al Primavera des de la primera edició, que n'hi ha hagut, però ha anat guanyant pes. Aquest any es tancarà el festival al Fòrum amb Skrillex i Nina Girachi compartint cabina. També hi haurà un Primavera Beats diumenge amb Richie Hawtin, Fortet i Dixon. I dins la programació pròpia del Primavera, durant els 3 dies forts del Parc del Fòrum, doncs atenció, perquè també hi ha noms que val la pena, des de Simia Mobile Disco, a Mètrica, que citàvem abans, i alguns noms que fins ara no havien actuat mai al Primavera. És el cas de Chemical Brothers, que és un artista que ha sigut sempre molt proper a l'organització del festival Sonar. Sabeu que el Sonar s'està redefinint, canviant de mans, i potser per això s'obre la porta que artistes que són tradicionalment artistes de Sonar estiguin aquest any al Primavera. És el cas d'Arca, per exemple, Chemical Brothers, que ha actuat en multitud d'ocasions, i no cal dir Richie Hawtin, Fortet, són artistes que han estat al Primavera, però que tradicionalment han sigut més artistes del Sonar. I vaja, debut dels Chemical Brothers al Primavera Sound ja potser tocava després de 25 anys. Bé, si voleu repassar el cartell, una manera que teniu de fer-ho és anar a buscar la iCat Tape que ha preparat iCat, perquè allà hi ha una selecció musical brutal, ja veureu que val molt la pena. I després mirar la lletra petita, perquè trobareu que, per exemple, actuen en Gin de Potrin, el grup més esperat. Aquests canadencs finalment ja tenen data a Catalunya, serà dins el festival Primavera Sound, i també actuaran, aquests sí que ja estaven destacats entre els caps de cartell, no només Fontaines D.C., sinó un altre grup, diríem, responsable d'aquesta tornada de les guitarres als grans escenaris, que és Turnstile. Doncs justament aquest cap de setmana Turnstile passaven per al programa Saturday Night Live i tocaven una cançó en directe. Segur que aquestes cançons i altres doncs faran ballar la gent que vagi al Primavera Sound 2026. Teniu un cartell per davant i molt de temps per acabar-lo de digerir. Això sí, ull a les entrades, perquè els abonaments solen esgotar-se.

Doncs sí, una de les grans notícies del dia és aquest cartell d'aquesta 25a edició del Festival Primavera Sound. L'altra gran notícia d'aquest dilluns és el concert que Oques Grasses havien de fer aquest vespre a l'Estadi Olímpic, el primer dels quatre del seu comiat definitiu. Les pluges acumulades en les últimes hores i els problemes de mobilitat han obligat, per tant, a traslladar l'actuació d'avui a dijous 8 d'octubre a la mateixa hora. L'organització assegura que la decisió es pren per garantir la seguretat dels assistents i dels equips tècnics i les entrades per avui seran vàlides per dijous i qui no hi pugui anar doncs pot demanar la devolució dels diners enviant un correu a l'organitzadora de projecte abans de dijous a les 14:00. Per tant, i després d'aquest canvi inesperat, Oques Grasses tocaran 4 dies consecutius, de dimecres a dissabte, i precisament si no podeu anar l'últim dia, el del dia 10, atenció perquè el podreu seguir en directe per ICAT. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, l'Aina Ostrell i en Fran Lluís Giro del Nota de Veu seran a l'Estadi Olímpic de Barcelona per explicar-vos en directe la gran festa de comiat d'Oques Grasses. A les 8 arrencarà un programa especial per fer conjuntament amb els fans d'Oques la prèvia del concert i a partir de 9:15 l'últim concert d'Oques Grasses en directe a l'antena d'ICAT.

Fa uns dies us vam anunciar que Rod Stewart sortia per últim cop a la carretera en la que serà, per tant, la seva gira de comiat. Una gira anomenada The Final Encore que finalment sí que passarà per Catalunya. Serà el 8 de juliol del 2027 al Tarracó Arena de Tarragona i unes entrades que ja s'han posat a la venda aquest mateix matí a partir de les 10. Preus que oscil·len entre els 108 euros, la més barata, i els 139, l'entrada més cara. Hi ha més de 250 milions de discos venuts, dues inclusions al Rock and Roll Hall of Fame i el títol de cavaller concedit el 2016. Rod Stewart, de 81 anys, és autor de clàssics com Maggie May, com Sailing, Do You Think I'm Sexy, Hot Legs, Forever Young o Rhythm of My Heart.

Divendres, la Casa Azul va posar en circulació aquesta cançó, Emi Cabeza, on hi ha una col·laboració de Dani da Costa, que, per cert, doncs estarà i formarà part d'aquesta nova edició del Primavera Sound. Emi Cabeza és el cinquè i últim avançament del seu pròxim disc d'estudi, Fauna i Flora Subaquàtica, el primer en 8 anys, i que es publicarà en dues parts. La primera, Fauna Subaquàtica, arribarà el 27 de novembre, la segona, Flora Subaquàtica, el 5 de febrer. Però al marge de la cançó, la notícia és que la Casa Azul ha canviat la data de presentació a Barcelona. Inicialment s'havia de fer el 13 de març al Palau Sant Jordi i finalment es farà el 19, també del mes de març, però al Sant Jordi Club. I per aquest sentit, doncs, hem de dir que sí, que les entrades continuen sent vàlides, tot i que els que tinguin entrada de pista rebran una entrada actualitzada a partir del 24 d'octubre i els que han adquirit l'entrada de grada, l'organització tornarà a la diferència de preu, ja que cal recordar que el Sant Jordi Club no disposa de grades.

Doncs més confirmacions de concerts. Per exemple, Gavina.m P3, que és el que està sonant de fons, ha anunciat presentació del que serà el seu tercer disc d'estudi, una presentació que es farà a la Sala Gran, la Sala 1 de l'Apolo de Barcelona, dijous 11 de març del 2027. La cita, per tant, serà una oportunitat per descobrir en directe aquestes cançons d'aquest nou treball que es publica el 19 de febrer i que obre una etapa marcada per una sonoritat més crua, més orgànica i més analògica. Les entrades ja són a la venda. I d'altra banda, Durruti T'estimo surt a la carretera. La presentació a Barcelona serà a l'Apolo, en aquest cas la 2 de l'Apolo de Barcelona, 14 d'octubre, i posteriorment la gira passarà per Sant Esteve de Palautordera, Vilanova i la Geltrú, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà, Olot i la Bisbal d'Empordà. Els argentins Los Indios, que és una de les bandes referents del rock al seu país, debutaran a Barcelona el 14 d'octubre. Això serà a la Sala La Nau, i els nord-americans de Interrupters tornen per presentar el seu cinquè disc, aquest cop el 22 de maig al Poble Espanyol. I encara que no es tracta d'un concert, s'ha sabut que Netflix està treballant en la seqüela de Les Guerreres K-Pop. Es preveu que s'enllesteixi aquesta pel·lícula el 2029 i que s'estreni als cinemes de tot el món.

Doncs heu sentit la veu de la canadenca Sass Jordan, que va morir divendres als 65 anys, tot i que va néixer a la ciutat britànica de Birmingham. Ja de ben petita es va traslladar a Toronto, on va començar la seva carrera musical. I sí, el seu gran moment va arribar quan va compartir micròfon amb la veu de Joe Cocker en aquesta cançó Trust in Me, que es va incloure a la banda sonora de la pel·lícula The Bodyguard, interpretada per Whitney Houston i Kevin Costner. I un altre que també ens ha deixat als 63 anys és Konrad Kronos Land, vocalista, baixista i fundador de Venom. Després de la separació de Venom, a final dels anys 80, va iniciar una trajectòria en solitari, però va tornar al grup el 1995 i va continuar al capdavant durant les dècades següents. I aquest mateix 2026 van publicar Into Oblivion, el 16è àlbum d'estudi del grup. Acabem amb Andris El Cerdo, que és el nom artístic de l'Andreu Galofré, baixista de la Ludwig. Des del 2021 ha publicat 3 discos i recentment doncs, ha tornat amb un primer senzill, No vull tornar a casa, que va sortir al juliol. Divendres va treure una cançó nova, Ha marxat la llum.

l'hivern a dins d'una cova tota plena de gel. Era tan transparent que si miraves amunt i no hi havia neu, s'hi podia veure el cel. I allà, enmig de la massa glaçada, que estirant el braç quasi el tocava, hi havia un cor. Era el meu. Impacient, vaig esperar el desgel per a poder-lo recuperar. I quan per fi va quedar alliberat, vaig córrer a agafar-lo. Però pesava, era fred i relliscava, i va acabar caient al terra, trencant-se mil bocins. Crec que cada un d'ells pertany

0: Independents.
1: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, l'Elga Nova.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
5: De què va el programa?
6: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.

13 cançons amb molta energia, molta actitud, que porto 2 anys fent, que ha sigut molta feina i estic molt content de com ha sortit. El 28 de gener el presentaré en directe a la Sala Loud, esteu convidats. El tema que us vull ensenyar avui és la intro del disc, que es diu Deixaré de pensar en tu, que és un tema per motivar-se i sentir-se el millor del món.

0: Doncs mira, això li podríem dir al nostre convidat d'avui. Hola, com estàs? Hace tiempo que no sé de ti, però el tornem a tenir una temporada més amb nosaltres, el Gerard Alegre Doria, és a dir, l'último vecino. Benvingut, què tal?
1: Bien.
0: Estàs?
1: Bien.
0: He pensat, aquesta cançó és ideal per començar i per recuperar una mica el contacte que hem tingut ja amb entrevistes anteriors, Gerard.
1: Això es tractava.
0: Sí, cinquè disc ja, no? Són... Déu-n'hi-do, això comença una carrera considerable, no?
1: Tens... Fa lleuger vèrtic.
0: Sí, eh? Aquest disc titulat La vida és un chiste demasiado largo, ara parlarem d'aquest títol. Podem començar parlant també d'aquesta portada que has fet tu mateix amb una maqueta, no? És sobre una caseta de fusta, amb un paisatge així... com molt
2: home,
0: verd.
2: De vegades podríem dir que és la manera, no? Si no pots aconseguir un habitatge, te la fas tu, no? Ni que sigui així en miniatura.
1: Hòstia, aquí has obert un meló gran, eh? Perquè a mi m'agrada fer-me moltes coses que no aconsegueixo.
0: Ets manetes o què?
1: O ets... Sí, no, a veure... Anava a dir, queda malament que ho digui jo, no? Però ho reconec, sí, sóc manetes. M'agrada fer coses petites i se'm dona bé. Sí.
0: Està bé, està bé.
2: Aquest disc, que és el cinquè, arriba després d'un aniversari, no? O sigui, el de Voces, 10 anys...
1: Sí.
2: És a dir, és com un trencament, allò de dir una etapa que s'acaba, una que comença, o cada disc és una etapa que s'acaba i una que comença?
1: Potser, encara que ho hagi pretès d'aquesta manera, no ho ha sigut fins ara, crec. Jo abans de treure

0: Aquest disc, quan el vaig començar a fer, jo vaig passar per moments de dir crec que li canviaré el nom al projecte i començaré una cosa nova. Després me'n vaig adonar que donava igual perquè seria jo igualment.
1: Sí.
0: Llavors, possiblement doncs, vaig dir continuo amb el mateix nom perquè també em ve de gust com donar-li una pàtina més lluminosa a l'assumpte, no? Perquè si no era tot molt depressiu.
1: No, de fet, escoltant el disc així una miqueta en diagonal, com anirem escoltant, ja es nota, eh? Aquest punt una miqueta més lluminós, diríem.
0: Sí, a veure, potser en els sons es nota una mica, sí. No? Després et poses a escoltar i potser és més patètic que els altres.
1: Però les lletres, i això és un altre tema, eh?
2: Home, però mira, a mi la lletra, ja només al començament d'aquesta cançó, la Com estàs, aporta una gran veritat, no? És allò, sí. Les relacions humanes que... tens doncs, molt coneixement d'una persona que gairebé us veieu cada dia i que de bones a primeres la cosa s'acaba o no se sap ben bé per què i després ja no saps res més d'ell. No,
0: va d'això, eh? Va d'això. Va de cop la falta de comunicació amb algú concret, però en aquest cas és algú concret, però cadascú que s'ho apliqui el que vulgui, però va d'això, sí. O sigui, és una cançó com que intenta un resultat pràctic. Sí.
1: Tu ets els que cuida els amics o a vegades passa això que... Hola, com estàs?
0: Jo penso que sí que cuido els amics i abans pensava que no, però llavors ara penso que potser tampoc eren tan amics, saps? Bueno, potser sona lleig, però també està bé reconèixer aquestes coses, com adonar-te'n de la veritat de les coses, de vegades és positiu.
1: Sí, sí. A més, un bon amic no cal que l'estiguis veient regularment, sinó que pot passar un any...
0: Correctíssim,
1: i sembla ahir, no?
0: Sí, sí.
1: Correcte. Parlant de les lletres, hem de parlar d'aquest títol, obligatòriament. Així que anem a escoltar la cançó que dona títol al disc i que té una connexió també amb Hola, com estàs, no? Em sembla. Anem a escoltar, doncs, aquesta... La vida és un chiste demasiado largo.

0: Ara parlem del títol en concret, però, escolta, també és molt curiós això que cantis frases igual a dues cançons diferents, no? És com...
1: És coincidència pura i dura.
0: Sí, eh?
1: O sigui, primer va sortir aquesta i després vaig fer la cançó de Hola, com estàs? I vaig dir, hòstia, mare, no pot ser, he de canviar això, de canviar. Em volia, o sigui, volia que l'altre es quedés, perquè em semblava com més memorable, i això ho volia canviar. I vaig estar fent intentones, i fins que te n'adones que el primer que surt normalment acostuma a ser el millor.
0: Sí.
1: I vaig dir, bé, escolta, tu, que es quedi.
0: Escolta, la gent diu que la vida, o el tòpic diu que la vida és molt curta, però tu comences dient aquí, no és corta, és un chiste demasiado largo.
1: Això neix d'una frase de Quimi Portet, que diu, la vida no és curta, ens han enganyat. És que la vaig sentir fa anys i vaig dir, buah, és que això, tio, és que és totalment veritat, perquè és que precisament, o sigui, d'alguna manera la cançó parla de la condemna de la vida, però no des del punt de vista que ens han intentat com ficar sempre, que és molt curta, que és molt dura, que no sé què. A veure, sí que és molt dura, en realitat. Però, en realitat, lo fotut de la vida és que pot ser molt llarga i molt avorrida. O sigui, sí, llavors, sí. És com lo contrari, però, hòstia, però no et dona lo contrari al que t'estan dient.
0: No, i ara més volen allargar més la vida, perquè ja s'estan invertint moltes empreses en mirar que arribem a viure 150 anys o més.
2: Com és el mite de Dràcula, no? I al final, també vol que et mosseguin directament.
1: Sí, és un bon títol pel proper disc, Dràcula, m'agrada.
2: Escolta una cosa, tu tens molt sentit de l'humor, eh? Ho dic, malgrat que les lletres parlen de coses serioses, però sempre li dones aquell sentit de l'humor, i això a ràdio la gent no et veu, però portes una samarreta, posa tricicle.
1: Tres vegades.
2: Tres vegades.
0: Aquesta és d'època, no, o què?
1: Sí, aquesta és de... me la van donar els pares fa,
0: veus?
1: Fa un temps.
0: Bé.
1: Sí. A veure, l'humor... Jo que sé, no sé què dir de l'humor. És que...
0: Bueno, sense l'humor seria més llarga encara la vida. O això segur.
2: O més avorrida.
0: Es faria més
1: llarga. No sé què dir de l'humor, de veritat. O sigui, no m'he preparat res per dir de l'humor, però és necessari, no és necessari, no ho sé. A mi em surt. No ho sé.
0: I el bo és que el Gerard el primer que fa és riure's de tu mateix, no? També, una mica?
1: No, a veure, és que ara això sembla molt egocèntric, però jo sóc la persona que més gràcia em fa del món. O sigui, és que, vull dir, és molt narcisista, ho sé, però és que és així. I és que... però m'ho passo de bé.
0: No, i això, un cop en rius a tu mateix, ja et dona permís per riure-te qui vulguis.
1: Suposo que sí, no ho sé.
2: Home, això també té l'avantatge, no?, de que si rius a tu mateix, escolta, tu passes bé les 24 hores del dia.
1: Ui, que la processió em va per dentro.
2: Sí?
0: Escolta, el que veiem canvis en aquest disc, però repeteixes la feina a Minercat, a la producció.
1: Sí.
0: Aquí s'està creant ja un tàndem...
1: A veure, jo si ell vol em caso amb ell.
0: Que sí, artísticament, sí. Diríem, està
1: sí.
0: Clar, eh?
1: O sigui, sí, és que no havia estat mai tan còmode treballant amb algú. Sempre havia treballat sol, jo. I el vaig conèixer, però ja, ara ja fa un temps.
0: Sí.
1: I és que, no sé, és tot com... És que anava a dir molt fàcil. Tampoc és que sigui fàcil, simplement que ara per ara no contemplo l'opció de... Però ni de treballar sol, és com... De cop em trobo que l'estic trucant per dir, escolta, i fem això, però com de manera supernatural. Llavors mai m'havia passat això.
2: És a dir, que podríem dir que ja és l'último vecino, però amb un company de pis, no?
1: Sí, clar, sí, suposo que sí. Sí.
0: Està bé. Doncs...
1: Amb un gat.
0: Anem avançant en el disc, perquè una de les curiositats d'aquest disc és que conté una col·laboració, cosa que no és gaire habitual en els discos de l'Última Vecino. Així que anem a escoltar Su Juventud i parlem també de qui col·labora. Bye.

0: Realment aquesta veu jo no la tenia massa identificada, o gens, per dir-ho, eh? Per ser sincer, la de Chloe Clow, que és la valenciana Raquel Adalid, no?
1: Em transporta tant a Twin Peaks l'estribillo aquest. Mm-hmm. Una passada. Jo, mira, vaig a parlar molt de sinceritat. Jo tampoc sabia qui era aquesta mm-hmm. noia. Vaig descobrir la seva feina 4 dies abans de que sortís el disc. Quatre dies...
2: I la cançó ja la tenies gravada.
1: Sí, no, estava enviada ja. Sí. I ho vaig descobrir i em va agafar com una necessitat de... aquesta persona ha de cantar una cançó, sisplau, ha d'interpretar alguna cosa, perquè no donava temps a fer alguna cosa nou. I, bueno, no donava temps ni a fer el que hem fet.
0: Ja, ja.
1: O sigui, la gent del segell volia cometre homicidi amb mi quan els hi vaig dir això. Però els hi vaig dir, em sap greu, no, ai, tu, tia. És com... Li he parlat, ha dit que li fa molta il·lusió i és que ho hem de fer perquè, no sé, ho veia com molt evident. I vam córrer i vam arribar.
2: Mm-hmm. Trobo que combinen molt bé les veus, no? I aquest joc de veu masculina-femenina, que és un clàssic de la història del pop,
1: sí,
2: diríem.
1: Sí, el dueto, no?
2: Aquí, no sé si s'obre una via aquí, Gerard, eh? Per continuar explorant, diríem.
1: Estic molt content del resultat. Molt, molt, molt, de veritat. Molt.
2: Sí, sí.
0: Però que siguis molt content vol dir que pots continuar fent col·laboracions o aquest és un tema que no t'agrada gaire?
1: O sigui, crec que el que menys m'agrada de les col·laboracions és la pròpia paraula col·laboració.
2: Ja, ja.
1: Però jo he funcionat així tota la vida i per això no em va del tot bé, perquè sóc molt tonto, jo. O sigui, no m'agraden les col·laboracions perquè no m'agrada el concepte, però en realitat ho penso ara i fer col·laboracions és molt maco. Llavors, doncs sí, per què no sé.
2: Sí.
1: Ja veuré, eh? Però...
2: No, a més, pot ser algú que coneguis des de fa molt de temps o algú que acabis de conèixer, com el cas de la Raquel, no?
1: A mi el que també trobo curiós, o sigui, que m'agradaria, això ho vaig pensar, de cop fer col·laboracions, però no necessàriament amb cantants o cantantes, no? O sigui, pots col·laborar amb molta gent, amb gent que no sigui del món de la música, per fer música, també.
2: També.
1: O sigui, això no sé ara dir qui ho ha fet, perquè quedaria molt bé que digués, no, mira, com aquest que va col·laborar, jo què sé... amb la convidaire del seu... No, però... Hòstia, però per què no es fa això, també? No ho sé.
2: Sí, per què no? Pues escriptors o...
0: Bueno, mira, no? El pròxim disc, no? Aquest que es dirà Dràcula.
1: Sí, Dràcula, sí. Hòstia, és que és bon títol, m'agrada.
2: Bé, tens concerts ja anunciats, eh? Aquí tinc una llista, Déu-n'hi-do, no són pocs. Concerts una mica per tot l'estat. Això vol dir, Gerard, una cosa que està bé que recordem des d'aquí, des de Barcelona, on també tens un concert i ara l'anunciarem. El teu és un projecte que té públic a La Corunya, a Vigo, a Sevilla, a Granada.
1: Poc públic, però ja.
2: No? Està molt bé, això.
1: Sí. I a Llatinoamèrica.
2: I a Llatinoamèrica, no, que sé que hi has anat alguna vegada.
1: No ho dic per fardar, és que marxo demà
2: sí,
1: a Llatinoamèrica.
2: Sí, ostres, que bo.
1: Llavors...
2: I què fas, Mèxic? O...
1: Anem a Mèxic, a Perú i a Argentina.
2: A Mèxic ja hi havies estat, em sembla?
1: A Mèxic, sí.
2: Sí.
1: A Perú també, però fa molt temps que no hi anem. I a Argentina també, però també feia molt, molt que no hi anava.
2: Això té molt de mèrit, perquè creuar, diríem, i entrar al mercat de Llatinoamèrica o Centroamèrica...
1: El petit mercat, entro.
2: Petit, ja.
1: O sigui, bueno, no, el mercat d'allà és gegant.
2: Sí, no,
1: és
2: clar.
1: Gegant. Però...
2: Sí, sí. Escolta, un dels temes que hi ha surant en el disc és que és això, el triomf, no? L'èxit. Jo, ara, llegint aquesta gira que tens aquí, veient que te'n vas a Llatinoamèrica ara mateix, home, Gerard, també es pot parlar d'èxit, no?
1: A veure, l'èxit...
2: És que tot, sembla que l'èxit és només guanyar un Grammy o...
1: No, tots sabem que l'èxit realment pot ser tornar a casa amb la teva parella. Mm-hmm. Això ho sabem tots, i jo em considero una persona exitosa en aquest àmbit. A veure, realment, Jolín, ara, clar, jo, ara ho dius tu, i sí que estic veient el full des d'aquí,
2: sí,
1: i veig com el seguit de concerts, i dic, hòstia, doncs, clar, tampoc és tan poc.
2: No.
1: Està bé. Sí.
0: Home, és que no fa falta de vegades fer un Madison Square Garden, que estaria bé, no? Però vull
1: no,
0: dir que...
1: però estaria bé guanyar més diners, aquestes coses.
2: I et pots guanyar la vida ja amb la música, Gerard? O...
1: Sí, jo porto 15 anys sobrevivint de la música. Sobreviure vol dir que em sento molt agraït de poder-ho estar fent, de poder realment sobreviure de la música, però és veritat que hi ha moltes vegades que... No em queixo, eh?
2: Que has de renunciar
1: però,
2: a coses.
1: Però clar. Que fico en una balança l'esforç i els resultats i no... No quadra sí, per enlloc. Sí. M'agradaria poder-me canviar de pis, no puc. Aquestes coses.
2: No, no, això de la gira ull també, perquè, clar, veus moltes dates, però després veiem casos de, fins i tot d'artistes internacionals, que acaben la gira, passen números i diuen, doncs és que no han guanyat res.
1: Clar, però també és una mica culpa meva que jo he decidit no fer res més que això. Vull dir, jo sé que si de cop pues, m'obrís una mica més i digués, vinga, pues, també faré aquesta feina, pues, viuria millor, però és que no em dona la gana.
2: No, però està fantàstic. M'alegro moltíssim. Escolta, 6 de març del 2027, esclar, a la Nau, a Barcelona, presentació d'aquest disc, de L'Último Vecino, que avui hem pogut escoltar aquí. Acabarem escoltant una cançó del disc que es diu Maggie.
1: Ja està?
2: Sí. No sé si us vols presentar o dir alguna cosa d'aquesta Maggie.
1: Que curt.
2: Volant, eh?
1: Maggie és el meu personatge preferit del Simpson.
2: Ah, vale. Sí, sí. Home, el que parla sempre veritats, no? Diríem, perquè no
1: sí,
2: diu
1: sí,
2: res.
1: Sí, exacte.
2: Està claríssim. Doncs mira, veus? Ja sabem de què va aquesta Maggie. Gerard, estem contents d'anar-te veient regularment. Això vol dir que tu continues endavant, nosaltres també.
1: Jo no pararé mai.
2: I anem trobant-nos pel camí, home, i tant que sí. I crec que has encertat de no canviar-li el nom al projecte, eh? Perquè els que fem ràdio, al final ens tornem una mica bojos, abans conegut com a no sé què. Així que contents de tenir encara L'Último Vecino. Per estona, 6 de març, a Barcelona, a la Nau, presentació d'aquest cinquè disc ja, que vagi molt bé per Llatinoamèrica.
1: Moltes gràcies.
2: I ens trobem aquí a Barcelona, de nou.
1: Sí, sí, esteu invitats al concert, si voleu.
2: Gràcies.
1: Salut. Salut.

0: perlete.
1: Doncs un clàssic, perquè això ja ho és, perquè aquesta cançó és de la figura del buit i això ja té uns quants anys. Del petit de Calaril, ell sents com refila l'òliba. I hem buscat una cançó una mica més antiga, perquè ell continua, publicant música, no para, per recordar que avui fa anys, 45, que en concret va néixer el 5 d'octubre de 1981 i va néixer, com no, a Guissona, on hi ha Calaril. I bé, doncs aquest és un home que no només ha marcat una etapa de la música catalana pels seus discos i el seu projecte, sinó també per la seva faceta de productor, perquè té un estudi al Calaril on hi ha enregistrat des de gent internacional fins a gent d'aquí. L'últim disc, per exemple, de l'Hivern Nadal també està produït en part per ell.
2: És no para, no para.
1: Ha deixat l'empremta a la història de la música catalana, ja es pot dir Joan Pons, claríssimament.
2: Doncs sí, i una altra veu que està també ja deixant empremta important és la Mar Pujol.
1: Que bona que és.
2: És boníssima, sí. Ja la vam descobrir aquí amb el seu primer disc i sempre volem fer un seguiment, i atenció, perquè el dia 16 d'octubre publica nou treball. D'aquesta aigua no en veuré. Ahir diumenge va fer un, podríem dir, últim avançament, que es diu Mitja vida, ara el sentirem, però ja us avancem des d'aquí, que el dia abans de la publicació del disc, és a dir, dijous 15 d'octubre, tindrem aquí a la Mar Pujol presentant una per una totes les cançons d'Aquesta aigua no en veuré.

0: La guitarra i la veu de Marc Pujol, que ens emociona. Aquesta és una de les cançons que formarà part d'aquest nou disc, d'aquesta Aigua no em veuré, el dia 16 a la venda d'aquest mes d'octubre, el dia 15, cançó a cançó, comentat aquí per la pròpia Marc Pujol. Tenim informació d'aquest disc, hi haurà sorpreses que no podem anunciar, però se'n parlarà d'aquest disc de la Marc Pujol, n'estem totalment convençuts. I demà, David, de què parlem?
1: Doncs mira, demà parlarem dels fills dels Beatles, perquè entre tots van tenir 10 fills. Val. I d'aquests 10 hem mirat quants es dediquen al món de la música i n'hem trobat que de 10, la meitat, 5.
0: Doncs no està gens malament. Segurament alguns casos ja els coneixeu
1: i
0: els
1: altres no tant.
0: Segur que no, i els descobrim demà aquí a l'Independents. Gràcies per ser-hi, a reveure, adeu.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Espino. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La mítica, la única, la meravellosa pista de fusta. Et diu hola. Miqui Puig, els plats. Sóc el d'això que hi ha el senyor encarregat. I avui, l'home que convida a un DJ. DJ convidat és una sessió que fem amb veus diferents. I avui, Àlex Llopis Cardona, fotògraf i director, ens proposa una sessió que serà meravellosa. La fotografia, la moda, el cinema i l'audiovisual en una sessió de ball. Nosaltres hi anem cada dia. De dilluns a dijous, sempre al migdia, repeticions els caps de setmana, i ens pots trobar també a la web de 3CAT Cultura. Allà, cada dia pots tenir un resum del que hem fet durant aquests anys, que en són uns quants, que gairebé voregen la dècada. Comencem amb Sade, i amb una peça amagada en un dels seus maxi-singles. Sade, el grup, sense la veu d'ella, fent una música que alguns han batejat com Garage. Una peça, una cara bé, que avui ens serveix com a warm-up per un DJ convidat, que ja et dic, serà molt i molt interessant.

0: aquesta meravella era la cara B de Nothing Can Come Between Us, 1988. Els músics de Sade devien començar a escoltar música de ball feta a Detroit i molts es pregunten què hagués passat amb un disc de Sade en aquesta direcció. És igual, perquè després ens va regalar tantes bones peces que això és indiferent. La pista de fusta, el Miqui Puig ha fet warm-up, perquè avui tenim un DJ convidat que ja et dic que és interessantíssim.
1: Pista de fusta, la secta, la secta, la secta del ball, la secta del ball. Pista de fusta, ara de dilluns a dijous, al mateix canal de sempre.
0: Pista de fusta invita sempre gent distinta, de mons dispars, però que sempre tenen per nosaltres una cosa interessant. Avui, ja us dic, Àlex Llopis Cardona, però saps què? Millor que ell es presenti, així ens ho tindrem més fàcil.
2: Hola, sóc l'Àlex Llopis Cardona, sóc fotògraf, realitzador i professor a la Pompeu Fabra i a LSI Barcelona, i avui seré el vostre DJ convidat. Moltes gràcies, Miqui. M'agradaria compartir amb vosaltres avui una selecció de música que relaciona l'audiovisual, el cinema i la fotografia de moda. Són bandes sonores de pel·lícules on el fotògraf de moda és el protagonista, o bé és la música de videoclips inspirats en grans fotògrafs de moda, o per exemple també poden ser pel·lícules que semblen totes elles una gran editorial de moda. Comencem i espero que us agradi.
3: La primera pel·lícula que vull compartir amb vosaltres és segurament la més icònica de totes, Blow Up, de 1966, dirigida per Antonioni. La pel·lícula segueix les peripècies del Thomas, un fotògraf de moda prepotent, xulo, masclista, que està inspirat en bona part amb un dels grans fotògrafs britànics dels 60, David Bailey. Resulta que el Thomas sembla, dic només que sembla, ha fotografiat accidentalment un crim relacionat amb l'enorme, la grandíssima Vanessa Redgrave. Dic sembla perquè Blow Up parla precisament d'això. Podem estar segurs de que és real allò que veiem? La banda sonora és la primera que va fer Herbie Hancock, que només tenia 26 anys quan la va fer i encara estava amb el quintet de Miles Davis.

Si a Blow Up, David Bailey era la principal inspiració del protagonista, a Will Take Manhattan, un telefilm de la BBC del 2012, ell i la model Jan Shrimpton en són directament els protagonistes. La pel·lícula recrea el viatge que van fer a Nova York per crear la mítica editorial Young Idea Goes West, publicada al 1962. Will Take Manhattan és una producció modesta, però és molt recomanable per entendre i viure aquests primers swinging 60s. Això també es nota en la música de Kevin Sargent, el compositor, que recrea i recupera el jazz urbà que acabem d'escoltar a Blow Up. Això és Eggs and Chips.

0: Escoltes una nova sessió de DJ convidat a Pista de Fusta. A Pista de Fusta. Escoltes una nova sessió de DJ convidat a Pista de Fusta.
1: Del swinging London del 60, saltem a la Itàlia del 70 amb Baba Yaga, dirigida per Corrado Farina el 1973 i basada en el còmic Valentina, de Guido Crepax. La protagonista és Valentina, una fotògrafa de moda que un dia és a punt de ser atropellada per la Baba Yaga, una misteriosa bruixa que li regalarà una nina i alguna cosa li farà a una de les seves càmeres. La música de la pel·lícula és de Piero Umiliani, un dels compositors de bandes sonores més prolífics de la dècada dels 70 a Itàlia. Els màsters de la banda sonora d'aquesta pel·lícula es consideren perduts i només se'n conserven dos temes que va reeditar la discogràfica Four Flights Records fa uns anys amb una edició limitada en vinil. El tema que escoltarem és Open Space, que és el que obre la pel·lícula i el que sona cada vegada que hi ha una sessió de fotos.

una tarda de DJ convidat amb Àlex Llopis Cardona, una repassada per pel·lícules, cinema i audiovisual a partir del seu imaginari i de la seva gran tasca de recerca. Fotògraf, director i amant, sobretot, de la música. Avui el DJ convidat us obrirà tantes portes, haureu de prendre tantes notes, que ja us planyo. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i avui hi ha DJ convidat.

Seguim a Itàlia amb Nude per l'assassino del 1975. Ara sí, giallo puro i duro. Ganivets, models despullades, erotisme, un fotògraf masclista i dèspota, com o no... Ho té tot. La banda sonora és de Berto Pisano i Elsio Mancuso i és Blaxploitation a la italiana. Jazz funk poderós amb una línia de baix impressionant. Ja veureu, ja veureu.

0: Un nou DJ convidat als plats del Pista de Fusta.
1: Seguim amb una altra línia de baix impressionant, en aquest cas de Jermaine Jackson, un dels Jackson 5, per la pel·lícula Mahogany del 1975 i dirigida, atenció, per Berry Gordy, ni més ni menys, i amb Diana Ross de protagonista. La pel·lícula segueix a una jove d'un barri pobre de Chicago que vol acabar sent una gran dissenyadora de moda. Pel camí es trobarà amb un fotògraf fosc, neuròtic, sexualment ambigu, interpretat per un Anthony Perkins que sembla que encara no hagi sortit del motel de Psycho. Eruku es va convertir en una peça de culte a Nova York perquè Walter Gibbons la punxava al Galaxy 21 jugant amb dues còpies de l'original per poder allargar el tema, que només durava 1 minut 40. Nosaltres escoltarem un edit posterior que recupera precisament la idea de Gibbons, que és estirar el tema i deixar que aquesta línia de baix tan brutal respiri i vagi avançant.

Ara arribem a The Eyes of Laura Mars del 1978 i dirigida per Irving Keschner, més conegut per haver fet dos anys després L'imperi contraataca. La protagonista és una fotògrafa de moda d'èxit interpretada per Faye Dunaway, que està superdiva, que comença a tenir visions a través dels ulls d'un assassí. Helmut Newton, el famós fotògraf de moda, va ser la inspiració directa de la pel·lícula i va portar algunes fotografies, però la majoria de les fotos atribuïdes a Laura Mars són de la Rebecca Blake, una fotògrafa i directora a reivindicar. El tema que escoltarem és Burns, de Michalski and Oysterbeat, que surt amb un shooting que és una autèntica locura.

0: Avui, al Pista de Fusta, tenim DJ convidat. El
1: 1983 es va estrenar una pel·li de culte gairebé només al mercat UVHS, que va ser Portfolio. Portfolio és un docuficció, és a dir, els personatges que hi surten són reals, però les situacions estan ficcionades, i surt gent tan important com Andy Warhol, Antonio López i, sobretot, un joveníssim Steven Meisel, un dels fotògrafs contemporanis més importants que hi ha, fent un shooting absolutament desquiciat. El tema que escoltarem és Cool World, de Carla De Vito, que acompanya precisament aquest shooting de Meisel. Hem de tenir en compte que quan Meisel ja es va fer famós, no va concedir cap més entrevista, no hi ha cap fotografia seva des de fa un fotimer d'anys, no se sap res de la seva vida personal, no se sabe nada de nada. Per tant, tenir-ho en aquesta pel·lícula és un autèntic tresor.

I sense moure'ns dels anys 80, anem ara a parlar d'un videoclip, Girls on Film, de Duran Duran, que té una paradoxa bastant interessant. Simon Le Bon, el cantant de Duran Duran, va dir que la cançó era una crítica a l'explotació de la imatge de les dones per fer campanyes de publicitat. Però resulta que el videoclip va acabar sent exactament això. Un festival de dones seminues com a reclam per vendre la cançó i la imatge del grup. Una incipient MTV va emetre una versió retallada, però la versió íntegra va ser un autèntic èxit de vendes en VHS.

0: molt de cinema i audiovisual. És l'eix vertebrador d'aquesta sessió de DJ convidat que ens està fent Àlex Llopis Cardona, fotògraf, professor i director, que s'ha inspirat amb el que ell sap, el que remena bé, per fer-nos una sessió increïble. Això és el que busca sempre el DJ convidat, gent entesa amb una cosa i passió.
1: I de Girls on Film saltem als anys 90 amb Madonna i Vogue. El que tothom sap és que amb aquest tema Madonna va fer mainstream el voguing i l'escena ballroom. Però el que no sap tanta gent és quina és la referència visual directa d'aquest videoclip. El director va ser David Fincher, un dels meus directors de cinema preferits, i va agafar de referència les fotografies de Horst P. Horst, que resulta que és un dels meus fotògrafs de moda preferits. De fet, els planos reprodueixen gairebé literalment les fotografies de Horst. Madonna va dir posteriorment que era un homenatge i que si algú tenia un problema era el senyor Fincher. I això té molta gràcia perquè anys després, en Hollywood, tornaria a passar una cosa semblant amb el fotògraf Guy Bourdin. Però en aquest cas, el seu fill va demandar Madonna i va treure uns dinerets.

0: Vespre de DJ convidat a la pista de fusta.
1: I sense moure'ns de l'any 1990, anem a veure un altre videoclip de David Fincher que és mitiquíssim, i és Freedom 90 de George Michael. Resulta que el George Michael volia desfer-se de la imatge de supermacho heterosexual que s'havia construït per Faith, i sabent ja que era gay, no sabia encara quan volia sortir a l'armari. Total, que la discogràfica no li agradava molt aquesta idea de canviar la imatge i volia seguir potenciant la imatge de supermacho. Aleshores, el George Michael va dir, pues jo no vull sortir al videoclip, i de cop i volta va veure la portada d'un bloc on sortien 5 de les mítiques top models dels 90. I van fer un videoclip que és gairebé un editorial de moda moviment o un fashion film que diríem avui en dia. Disfruteu aquest videoclip espectacular.

0: L'objectiu del DJ convidat, des del minut 1, des de la primera vegada que vam invitar algú, era això, descobrir més que cançons, estats d'ànims i, sobretot, històries. Avui Àlex Llopis Cardones, fotògraf i director, professor també, ens està fent una repassada sobre música, audiovisual, videoclips, etc, etc. I és per apuntar-s'ho. És una d'aquelles tardes mítiques de la pista.
1: I tornem al cinema amb una pel·lícula danesa del 2016.
2: Escoltes una nova sessió de DJ convidat a Pista de Fusta.
1: I tornem al cinema amb una pel·lícula danesa del 2016, The Model. Aquí ja no seguim a un fotògraf com passa amb moltes de les pel·lis que hem vist, sinó que seguim a l'Emma, una model de 16 anys que arriba a París per ser model. I què li passa? Doncs us ho podeu imaginar, que les coses no surten del tot com ella voldria. I allà es coneix un fotògraf que acaba tenint molt de poder sobre ella i aquestes coses. La pel·li té una banda sonora que està bastant interessant, de la que destaca aquest Friends and Lovers de Gold Leaf.
3: Hello, she said...

El mateix 2016 es va estrenar una altra pel·lícula d'un altre director danès que parla exactament del mateix però d'una manera radicalment diferent. The Neon Demon, del mateix director de Drive, explica l'arribada d'una model, en aquest cas Elle Fanning, a la ciutat de Los Angeles, però la pel·lícula acaba sent com una editorial de moda fosca, hipnòtica, visualment espectacular i amb un final que, sense fer spoiler, és una anada d'olla i un canvi de to considerable. El tema que escoltarem és The Demon Dance, de Julian Winding, nebot del director, i que acompanya una mena de ritus iniciàtic de la protagonista a una discoteca de Los Angeles.

acabem on havíem començat, amb Blow Up una altra vegada. Aquest cop amb Bring Down the Bird, un tema que no va acabar sortint a la pel·lícula però que està inclòs dins de l'LP de la banda sonora. I per què recuperem aquesta cançó? Doncs perquè va tenir una segona vida impressionant. El 1990, D-Light va samplejar la línia de baix de Ron Carter i la va convertir en la base de Groove is in the Heart, un dels temes més bailongos ever. Però no només això, sinó que en el videoclip hi surt Bootsy Collins, el mític baixista de James Brown, Parliament, Funkadelic, amb el baix penjat, però no el toca pas. Es limita a fer els coros i algun rapejat por ahí. I així acabem, com a Blow Up, no sabent si allò que hem vist i escoltat és cert o no. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies, Miki, i fins la propera.

0: Pete Hancock. Bring down the boards. Una de les peces de la pel·lícula Blow Up, que avui ha sigut excusa perquè el nostre convidat Àlex Llopis Cardona ens hagi fet una repassada entre moda, música de ball, videoclips i el que vulgui. Recupera la sessió, busca't la llista, torna a escoltar l'Àlex Llopis i entén per què la pista de fusta. Estima fer DJs convidats.
1: Question for today: who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: I això podria sortir en una desfilada. De fet, ho deu haver fet. És, si més ni menys, que la Mary Davison amb el seu Work It, una cançó que en el remix de Soul Walks es va convertir en una peça imprescindible a clubs, cases i llocs molt fashion. La pista de fusta avui ha parlat de moda i de ball. Demà vés a saber de què. Però cada dia de dilluns a dijous tens pista de fusta. El meu nom és Miqui Puig els Plats. Àlex Llopis Cardona ha sigut el DJ convidat. I sempre la pista és oberta per tu. Allò que dic cada tarda. Sigueu feliços, balleu.

0: amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
1: So now that we've got an understanding, I need to explain one last thing to you.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
2: mentida... ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
3: de la teva vida.
5: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
6: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les rialles, arriba l'hora del cel obert. Sí, sí, amigues i amics, avui estem fent un servei a la comunitat en general. El programa d'avui hauria de ser d'escolta obligatòria a tots els llocs de treball i cases particulars. Per què? Doncs perquè anem tot el dia emprenyats. Només cal mirar la gent que et creues pel carrer, amb aquella cara de pomes agres. Els que entren a l'ascensor amb tu i no et miren ni a la cara. Aquest rictus d'emprenyamenta que sembla que estigui encomanant tota la societat. Re a tot això. Avui volem fer un cel obert ple de rialles. Oi que sí, Bob?
7: I was riding on Flower when I thought I spied a man.
8: Start again. Wait a minute now. Okay, take two.

0: and how come it didn't bother.
1: Bob Dylan's 115th Dream del Bringing It All Back Home, amb aquesta intro tan divertida quan el Dylan s'equivoca i li agafa un atac de riure absolutament encomanadís. I és que avui la cosa va d'això, de cançons on hi ha una rialla característica que defineix la cançó i li dona una marca d'identitat. Per exemple, aquesta que introdueix el Wipeout dels Surfaris.

El Wipeout, dels Surfaris, el 1963, surf rock de primeríssima qualitat, amb aquesta peça que ha sigut la més coneguda i que havia de ser una cara B. Segons expliquen, la idea inicial era posar una taula de surf davant del micròfon i fotre-li un parell d'hòsties, però quan van veure que l'havia enxafat els hi va agafar un atac de riure i aquesta rialla va ser la que va substituir la idea original. Seguim amb més cançons rialleres i en aquest cas ho fem amb el Rick James. El Rick James era una espècie de precursor del Prince, barrejava el funk amb el rock i tenia una història al darrere bastant interessant, fins i tot va arribar a compartir grup amb el Neil Young al Canadà. El problema era que, com ho diríem, era una mica kinky, però no kinky en el significat que tenim aquí, sinó l'anglès, un tio una mica pervertidor. Fins i tot marranejava una mica en tema de relacions sexuals. La qüestió és que la seva carrera no va tenir una projecció allargada, principalment per culpa d'aquesta personalitat tan polèmica, però aquesta cançó és un dels últims grans hits de la Tamla Motown. Suposo que us sonarà, fins i tot si no coneixeu la història del Rick James, perquè la línia de baix va ser samplejada pel MC Hammer en un èxit total que era el You Can Touch This. Fixeu-vos també com a partir del minut 2:40 hi ha una noia fent coros que comença a riure i no pot parar. Si és que el Rick ja ha fet aquestes coses.

El Super Freak, del Rick James, que hi ha una paròdia del David Chappelle extraordinària que us recomano moltíssim. No totes les rialles i els riures de les cançons són animades. També n'hi ha algunes que donen una mica de calfred. Per exemple, aquesta del Dark Side of the Moon dels Pink Floyd, n'hi ha una just al final de la cançó que surt en altres parts del disc també i que, segons sembla, era el road manager del grup, el Peter Watts, el qual el van enregistrar mentre explicava tonteries i se li va escapar el riure. Això és Brian Damage.

Brian Damage, una de les cançons dedicades a Syd Barrett, el cantant original del grup, que va haver de plegar per culpa d'una esquizofrènia incurable. Que arriben ara són els Gorillaz, aquest grup paral·lel del Damon Albarn que acaba tenint més èxit fins i tot que els Blur, almenys als Estats Units. Els Gorillaz es caracteritzen sobretot per les col·laboracions. Són promiscus de mena i en aquest cas van tenir el bon gust de convidar els De La Soul, els quals van aportar, entre altres coses, aquesta rialla a l'inici de la mateixa peça. Això és el Feel Good Inc.

El Feel Good Inc., els goril·les amb els de la Soul, repartint rialles gens dissimulades. La que ve ara és molt subtil, però té una història molt divertida. Estem parlant dels Police i el seu primer gran hit, aquesta història d'una prostituta al qual Sting demana que deixi la seva feina per anar-se'n a viure amb ell. Segons expliquen, just quan enregistraven la cançó, l'Sting va decidir asseure's un moment per estar més còmode, sense adonar-se'n que s'havia assegut damunt del piano. Si us hi fixeu, se sent aquest acord dissonant del teclat i l'Sting, adonant-se'n del que acabava de fer, sense voler se li va escapar el riure.

Ja ho heu sentit o no, eh? És boníssim. Fa així, les tinc. Que diguem-ne que molta rialla tampoc és el que tingui el paio, eh? No sé, jo sempre li he tingut una miqueta de tirrieta. Què vols que et digui? Cada vegada que el veig, me n'adono que el tio està posant, que no està mai relaxat. A veure si m'entens. Bueno, coses meves que tinc jo. Una de les coses que tinc també és que no és que m'agradi, és que adoro i venero a la Joni Mitchell. Crec que és la compositora més completa de la història del pop. Aquí ho deixo, eh? I dono dos motius. Primer, perquè líricament dissecciona la societat californiana amb una lucidesa incomparable, i musicalment, a nivell d'afinacions, melodies, harmonies jazzístiques, està en una altra lliga. Aquesta és una cançó de la seva primera època, de Ladies of the Canyon, potser una de les més accessibles i divertides, en la que parla, bueno, de que el ciment s'està menjant les coses autèntiques. Què sé jo? Per exemple, diu que tallen els arbres i la posen en un museu d'arbres al costat d'un aparcament i et fan pagar $1 per veure'ls. La qüestió és que al final de la cançó, de manera entremaliada, la Joni imita una veu greu i se li escapa el riure d'una manera deliciosa.

0: tot.
1: El Big Yellow Taxi, Johnny Mitchell, Ladies of the Canyon. Què, teniu prou rialles o no? Crec que en tinc un munt més, eh? Mira, posa'm una pausa i ara les trec del calaix.
2: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cats. Música amb història per gent amb geografia.

0: Fals,
1: home. McCartney i Lennon partint-se el cul, nen, pixant-se de riure en aquesta presa del A New Bird Can Sing. El Speed King dels Deep Purple, en canvi, només en té una sola de rialla. Però, mare meva, quan arriba, se't queda impregnada el cervell.

Nate King, amb la formació més estimada i recordada, la que n'hi diuen el Mark II, amb en Gillian, amb Blackmore, John Lord, Roger Glover i Ian Paice, tio. Això sí que era, va, una piconadora. Deep Purple in Rock, ves a buscar-lo i escolta-la de dalt a baix. Qui tenim aquí? Home, tenim els Duran Duran, que monos que eren. Que monos i que nous romàntics, i aquells vídeos que feien, sempre a dalt d'un vaixell ple de supermodels al costat, fotent-se cava, amb el pentinat impecable. Doncs això, que potser el seu moment culminant va ser el disc Rio, que van publicar el 82, amb aquesta peça on se sent una rialla just abans que comenci a cantar el Simon Le Bon, i que és de la nòvia del teclista. Això és el Hungry Like the Wolf.

Duran Duran i el Hungry Like a Wolf en un cel obert que vol compartir rialles encara que estiguin amagades dins d'una cançó. Aquí tenim a la Beyoncé amb el seu maromo, el seu xorbo, el Jay-Z, i aquesta cançó en què estan absolutament borratxos d'amor, que veig que no sigui per això que al final la Beyoncé comença a escapar-se-li el riure a les parts improvisades.

Drunk in Love, Beyoncé and Jay-Z. I ja que estem ara escoltant R&B afroamericà de luxe, potser ja toca rescatar i reivindicar All of the Wall. Que sí, que el Thriller va ser el disco més venut i tal, però el gran disc de Michael Jackson és aquest del 1979, produït pel Quincy Jones. Aquí la rialla és petita, perquè ja sabeu que el Michael tot ho feia així com una mica reduït, però coi, és que és una bomba de soul sofisticat.

Rock with you, el Michael Jackson. Escapant-se-li el riure una mica. Si és que això li passa a fins i tot als més grans. Frank Sinatra, això sí que no ho diríeu mai, també té una peça, el That's Life, del 1966, que jo diria que més que, bueno, és com un molt dissimuladet, que podeu trobar just a la part final de la cançó. Ai, la vida!

Frank Sinatra i el Dutch Life, que ens porten ja al final del programa, en aquest cel obert d'avui que ha volgut compartir somriures i rialles amb vosaltres. Ens acomiadem amb en Bobby Hanna i aquest Everybody Needs to Love. L'equip del programa, Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Elga és nova.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
4: De què va el programa?
1: Escoltes ICAT.
5: Hola, hola, què tal, com estem?
6: Per fi, ara sí, primer programa d'octubre.
5: Ai, sí, ja es comença a notar la tardor, tot i que per la quantitat de festivals d'arts escèniques que hi ha en marxa, gairebé podríem dir que és estiu.
6: Després us en parlarem més a l'agenda, perquè ara anem amb una altra cosa.

0: Rèplica, la teva cita teatral dels dilluns al vespre.
1: Avui començarem el programa fent un exercici de memòria perquè des de Rèplica ja us hem anat comentant que aquest any el Teatre Lliure està de celebració. Fa concretament 50 anys el barri de Gràcia s'inaugurava aquest edifici que a dia d'avui nosaltres, les que anem al teatre, freqüentem moltíssim. I això ho van fer grans noms que ja coneixem, el Fabià Puigcerver, la Carlota Soldevila, Lluís Omar, la Montse Alcanyiz, l'Imma Colomer, l'Analisa Aran, el Xavi Clot, Pere Planella, Lluís Pasqual, entre molts altres noms. I aquesta gent, el 79, van muntar una opereta de Jacques Offenbach que portava per títol La vella Helena. I ara, el 2026, hem topat amb el director Miquel Masfiol i el seu col·lectiu Miserable, que se'ns mostren a l'escenari com una companyia que pretén tornar a muntar aquell espectacle que es va estrenar el 79 i fer una mica tot com ho feien les fundadores en aquells inicis del lliure. El més fort també és que han estat un munt de dies tancades i acampades al teatre, sí, acampades, dormint allà, per tot això per intentar recuperar i apropar-se a aquell esperit lliure dels anys 70 del que parlen molt a l'obra. El títol d'aquesta peça que aquests dies trobem al Teatre Lliure de Gràcia és Tot fent la vella Helena i sona així.
2: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com la vella Helena l'any 1979, els fundadors del Teatre Lliure.
3: Tinc esperit lliure!
2: Fa 50 anys ells tenien un somni i gràcies al seu esperit cooperatiu avui nosaltres podem pujar en un escenari fet amb les seves pròpies mans. Això és... Tot fent la vella Helena!
1: I ja sabeu que la sala més gran que hi ha al Lliure de Montjuïc porta el nom de Fabià Puigcerver, escenògraf, figurinista, director tan veneradíssim a casa nostra, que òbviament va fer l'escenografia i el vestuari de La vella Helena, del 79. És per això que hem volgut saber més sobre la producció que tenim ara a l'actualitat al Lliure des de la concepció de la seva escenògrafa, la Mireia Cintas. Així que ara ens traslladem al Lliure, on hem tingut una conversa amb ella.

0: Mireia Cintes, tu, a tot fent la vella Helena, t'has encarregat de fer l'escenografia i l'il·luminació, que has tingut a l'Uri Prat també com a ajudant, però tu ja havies treballat amb el Miquel Masfiol prèviament, no? Però per aquesta producció volia comptar amb tu també.
1: Sí, de fet això és una de les coses que més destaco del Miquel, que potser no hauríem d'estar donant les gràcies per això, perquè hauria de ser una cosa natural, però que hagi arribat al Lliure de Gràcia amb les mateixes persones que el van acompanyar al Tantarantana, em sembla bonic i em sembla molt honest.
0: I a tu, què és el que t'agrada treballar amb el Miquel?
1: Pues mira, el que més m'agrada és, clar, el Miquel, almenys amb nosaltres, quan treballem com a Col·lectiu Miserable, sempre treballem des de la creació, no des del text. Llavors, clar, el fet de fer creació vol dir que per part de la sonografia tu has de fer un disseny d'un contenidor que sigui capaç de contenir allà dintre totes les possibilitats que més endavant s'hi aniran desenvolupant. Llavors, has de tenir com una capacitat d'imaginació i de traduir tots els inputs que el director et reclama d'una manera molt enginyosa. I clar, això em fa trencar-me el cap, pensar molt, i clar, és molt estimulant.
0: I clar, a tot fent la vella Helena, hi ha com alguna mena d'intenció de recuperar un llegat tant a nivell intel·lectual com també plàstic, que diríem que va de la mà, no?, pràcticament.
1: Sí, 100%. En aquest cas, a més, com que el Fabià no només treballava des de l'estètica, sinó que treballava molt des de la dramaturgia escènica i des de l'escenificació, no només volia fer com un homenatge plàstic a l'escenografia del Fabià, sinó que volia fer un homenatge en aquest cas ell va fer unes quatre bandes, fent la vella Helena a les quatre bandes. Nosaltres hem fet tot fent la vella Helena a tres bandes, però sí que volia lluitar per aquella cosa de fer una configuració d'espai escènic que recordés en aquella versatilitat del Fabià. Llavors això ho tenia claríssim. I per altra banda, també tenia molt clar que estèticament havia de tornar una mica als orígens de l'artesania. És a dir, intentar que la sonografia no fos perfecta. Vull dir, que hi hagués coses de hem pintat un teló pintat entre tots, hem fet acabats jo i l'Oriol, que és el meu gent de sonografia, els hem fet nosaltres. Vull dir, que hi hagués una cosa com molt realista de ho hem fet amb les nostres pròpies mans, que això era molt del Fabià.
0: Ara parlarem més d'això, de l'esperit lliure, i que anem una mica més a fons, però no hi ha un cert punt d'un tipus de romantització amb això que em dius?
1: Sí, 100%. I de fet, en tots els àmbits hem intentat que la línia entre romantitzar i fer un homenatge estigués equilibrada. Llavors, és veritat que ha sigut molt divertit proposar a l'equip de, ei, pintem entre totes el teló pintat al Terrat del Lliure. Vull dir, ha sigut una experiència que, evidentment, crec que poques vegades tornem a repetir, però a la vegada també hi ha una realitat, que és que aquesta feina hi ha professionals dedicats a fer això. Hi ha professionals dedicats a fer telons pintats, a fer acabats, a fer construcció d'escenografies. Clar, hi ha alguna cosa de romantitzar aquesta primera precarietat dels inicis, doncs ho fem tot nosaltres, que dramatúrgicament aquí ens quadrava, però tampoc volem que sigui l'exemple de ei, anem a tornar-ho a fer tots nosaltres, no, perquè ja hi ha professionals que es dediquen a fer això, i això ha de continuar sent així. Els escenògrafs dissenyen unes escenografies que després es construeixen per persones que estan dedicades a construir l'escenografia, i això ha de continuar. Però dramatúrgicament en aquest cas ens interessava fer aquest petit experiment d'intentar fer-ho tot amb les nostres pròpies mans. Tot i que hi ha un equilibri, és a dir, hi ha coses falses, hi ha coses que no hem fet nosaltres, que s'han encarregat, hi ha tot un disseny que s'han encarregat altres persones. Vull dir, la meitat és veritat com hem fet nosaltres i l'altra meitat no.
0: I ara sí, aquest esperit lliure del que tant parleu al llarg de l'obra, què és, o tu com el definiries, què és exactament, i després com s'ha vist, com l'has reflectit o s'ha vist palesa en l'espai i en la il·luminació?
1: A veure, jo crec que l'esperit lliure, o sigui, la traducció més ràpida és entusiasme. És a dir, jo tinc la sensació que és una cosa que no estic tan acostumada a veure en teatre, que és anar a veure una obra i tenir la sensació, no només a través de l'escenografia i els altres llenguatges plàstics, sinó a través de l'escenificació, també de la direcció i direcció d'actors, que tingui la sensació que tot l'equip m'està contagiant un entusiasme enorme per veure aquella obra. Vull dir, vull veure gent gaudint a l'escenari. I jo crec que l'esperit lliure tenia més a veure amb això, amb aquest com entusiasme desbocat de sí a tot. O sigui, era un sí a tot constant, que també et porta moltes vegades a sí a tot, vale, pues a lo millor el sí a tot és molt complicat, són moltes hores, és molt exigent, fa que haguis de negociar amb la teva vida a l'exterior, pues em passaré moltes hores al teatre. Hi ha algo de, uau, aquest entusiasme és molt xulo de veure, però a la vegada és molt cansat de viure. O sigui, quan ho vius des de dintre, jo que per tot fent la Bella Helena m'he passat 3 setmanes al teatre, 24 hores fent acabats, sense desconnectar, fent llums, o sigui, acabes esgotat i sense capacitat de tenir perspectiva. Però a la vegada t'hi volques tant que hi veus molt de tu. O sigui, jo veig l'escenografia i, per exemple, hi ha un petit detall que són unes il·lustracions eròtiques que he fet jo mateixa i, clar, de cop dic, jo, és que haver tingut l'energia i les ganes de fer aquestes il·lustracions jo mateixa potser no està pagat perquè és moltes hores, però també és molt agraït de cop dir, uau, és que tenia tantes ganes d'estar lliure de gràcia, doncs, uau, faré unes il·lustracions i me les curraré. Aquest esperit de vull fer-ho tot, a vegades em costa de veure el teatre últimament.
2: Per part de tots els rols?
1: Per part de tots els rols, sí. Sí, perquè últimament també em passa que veig, i mira, parlaré sobretot d'escenografia, però veig moltes escenografies que a vegades penso, estan fetes per acabar la portada d'una revista o estan fetes per ser viscudes. I sóc la primera que m'encanta veure propostes plàstiques, conceptuals molt potents. Vull dir, jo disfruto molt amb propostes que ens poden apropar a l'Angelica Lide, la Castellucci, la Veronal. Vull dir, m'agrada molt quan veig una proposta plàstica contundent, però també disfruto molt quan veig propostes més de teatre clàssic, de veure els entresijos, de veure els desperfectes, de veure coses viscudes que potser no estan superben acabades però tenen un potencial dramatúrgic enorme. Llavors, tenia moltes ganes de fer això, d'intentar fer una escenografia que no fos tan portada de revista.
0: I, clar, a l'obra també ho esmenteu, hi ha tota aquesta, una mena de recuperació del que era, bueno, la intenció, no? Estem fent la Bella Helena, anem a fer la Bella Helena, no? Que es va fer en el 79. A nivell de l'espai i la il·luminació, i quin ha estat el treball? És a dir, com anem a intentar reproduir-ho, però no, com ho heu abordat vosaltres?
1: Sí, per exemple, amb la il·luminació, és a dir, l'obra està dividida en 3 actes, llavors és veritat que el primer acte és tota aquesta voluntat de tornar al teatre dels anys 70, llavors a nivell d'il·luminació, per exemple, utilitzem el típic canó que fa un cercle molt marcat, no? Aquesta cosa com tan clàssica del canó per l'actor, per l'obertura de cortina, que això jo, per exemple, no ho havia utilitzat mai i de cop utilitzar-ho em va fer com certa gràcia, no? Jo no utilitzaria mai la llum així perquè és com, no és tan atmosfèrica, sinó que és més utilitària, no? Vaig a veure l'actor fent la seva gran entrada, però de cop també m'ho he passat molt bé intentant analitzar com el Xavi Clot, que va ser la persona que va il·luminar la Bella Helena, donava focus a cada personatge, no? Això, doncs, l'utilització del que no... He utilitzat moltíssims focus d'incandescència, no tant LED. He intentat, sobretot en el primer acte, recuperar aquella manera d'il·luminar una mica més tradicional. Després, com que l'obra va avançant i es barregen molts llenguatges i comença una cosa més metateatral, aquí sí que ja he tirat d'una il·luminació doncs, més contemporània, més atmosfèrica, i que podem relacionar altres codis teatrals. Però això també m'ha agradat molt, de poder tenir com diferents codis i diferents llenguatges plàstics en una mateixa obra. Això és molt agraït.
0: I el Fabià Puigcerbé i el Xavier Clot, per tu són referents o ho eren? O ho han estat ara quan els has descobert una mica més a fons?
1: El Fabià ho és molt, ho ha estat molt sempre, en el sentit que jo tinc la sensació que l'educació que jo he rebut cursant escenografia a l'Institut del Teatre és una herència molt directa de la seva manera de pensar i la seva manera de fer. Vull dir, tinc la sensació que Fabià va ser professor de Montse Amanós ha estat professora de l'Albert Pasqual ha estat professor meu, Viviana Puig de Fàbregas també, vull dir, són persones que veuen directament de l'herència, de la manera de pensar i de fer del Fabià, i sempre l'he tingut molt present precisament per això. El Xavi Clot sí que és una figura que he connectat amb ell més tard, també perquè, clar, un dels meus referents en il·luminació és el Raimon Rius, que també té una història molt llarga al Teatre Lliure, primer com a tècnic i ara ja com a dissenyador d'il·luminació, i va ser ell que em va parlar del Xavi Clot per primera vegada. Llavors, el Xavi sí que ha estat una figura que he investigat una mica més a posteriori, però del Fabià me'n sento totalment hereva.
0: I hi ha un moment que assenyaleu com si hi hagués un element, una peça escenogràfica original del muntatge del 79. Això és així o és ficció?
1: Com tot en el teatre, això és mentida. l'hem reproduït. És veritat que és una reproducció idèntica, vull dir, ja, per sort, tenim l'arxiu lliure, que per nosaltres ha sigut imprescindible, perquè el lliure tenia una cosa molt bonica, que és que des dels seus inicis tenia la figura de relator, de fotògraf, de no només fotògraf escènic, sinó d'un fotògraf que feia fotografies de tot el muntatge, dels assajos. Hi ha moltes obres dels inicis del lliure que estan molt ben relatades. Llavors tenim molta informació fotogràfica de moltíssimes de les obres, i la Vella Helena era una d'elles. Per tant, la quantitat de referències que he tingut escenogràfiques per construir aquesta rèplica exactament igual i fer el cub del Fabià ha sigut molt senzill. Vull dir, teníem moltíssima, moltíssima informació.
0: I això que m'explicaves ara d'aquest com relat fotogràfic es construïa al llarg de tot el procés creatiu i també un cop s'estrenava.
1: Sí, de fet, hi ha un moment a l'obra que, bé, que nosaltres, això ja és una mica més metateatral, però nosaltres fem una mena de taller amb col·laboració del públic, i allà, a través dels audiovisuals, projectem unes fotografies que formaven part d'aquests relats fotogràfics, on es veu tota la companyia creant i construint l'escenografia de la Vella Helena. Llavors, clar, hi havia una cosa molt bonica de que la fotografia no només era l'acabat final, sinó tot el procés. Hi havia algo de poder plasmar i guardar aquell procés i donar-li un valor, que jo crec que és una cosa que és bastant diferent ara, que valorem molt el moment de l'estrena de l'espectacle superacabat, i abans crec que hi havia algo de valorar molt més el procés, que s'està perdent últimament. I també, per exemple, una altra figura que a mi em fascinava, que era el Francesc, que era l'encarregat de fer tots els cartells, les il·lustracions dels cartells de les obres. Clar, quan el llibre va començar en els anys 70, hi havia tot el boom de la il·lustració del còmic a Barcelona. I tots els pòsters, no només de teatre, sinó de concerts, bevien molt de la il·lustració. I clar, es feien propostes de cartells amb una il·lustració que intentava plasmar com el resum de l'obra o allò més important. Hi havia tot un disseny i un pensament a darrere, que ara s'ha substituït, malauradament, sota el meu punt de vista, per la foto dels actors de cap de cartell i no per intentar explicar un concepte que enganxi el públic. Llavors també, a l'escenografia potser no es veu tant perquè queda una mica amagadet, però hi ha una pantalla molt gran, hi ha dues pantalles a l'escenografia, i la pantalla més gran i allargada és tota una sèrie d'impressions on es veuen arrencats els antics cartells del lliure. I no només del lliure, sinó, per exemple, apareix el cartell del Celeste, de Ajo Blanco, que era una revista de còmics. Llavors, en aquella pantalla, que jo volgudament no volia que fos una pantalla blanca, vaig fer com tota una composició d'una paret pintada de blau, que si arranques les capes hi havia els antics cartells. I l'altra pantalla és el propi teló pintat. Vull dir que també hi havia una voluntat nostra de, si ara posem aquí pantalles per fer una estètica més metateatral i postdramàtica, ens carreguem aquella estètica artesana que volem del primer acte. Llavors això va ser un diàleg molt gran amb el Marc Algora, que és el dissenyador dels audiovisuals, per a veure com afrontàvem aquesta cosa de, vale, les pantalles no seran pantalles, seran superfícies impreses o tractades, a veure com funciona això de projectar-hi a sobre.
0: Clar, i tot aquest procés que ara em comentaves de documentació, arxiu, no?, recerca, m'imagino que l'heu fet conjuntament amb la companyia, amb el col·lectiu.
1: Sí, el Miquel va començar, el Miquel, el director, s'hi va posar més d'hora, perquè ens va fer una tria, és a dir, ell va fer moltíssima recerca i de tota la recerca ens va fer una tria i ens va demanar que miréssim tres documentals, ens llegíssim dos llibres, lliures i si volíem investigar més érem totalment lliures de fer-ho i totes les fotografies de l'arxiu. Llavors també, de fet, nosaltres vam arribar als assajos al juliol, havent vist tota aquesta documentació, però a més vam fer sessions amb l'arxiu del lliure i amb l'arxiu que té el vestuari original i vam fer sessions conjuntes dintre temps d'assaig, només d'observació de les fotografies d'arxiu i del vestuari d'arxiu. Vull dir, hem fet moltíssima arqueologia teatral, moltíssima. No, i sobretot que havíem d'entendre, vull dir, sobre els inicis del lliure se'n diuen moltes coses i moltes de les coses són certes i moltes altres pues, han passat 50 anys i han anat inflant-se amb el temps. Llavors, per nosaltres era important ser conscients i entendre bé tota la informació de la qual disposàvem, incloent parlar amb els històrics. Vull dir, també, de fet, hem fet reunions amb ells per separat, per motius, evidentment, que tothom és conscient, i a més, a l'obra crec que queda clar que aquella família és un dels molts exemples de famílies que s'acaben trencant, però nosaltres hem parlat amb tothom, o amb gairebé tothom. Llavors, també volíem fer-ho, això, vull dir, més enllà de tota la documentació que n'hi ha molta de disponible, volíem parlar amb ells, i ho hem fet amb tota la companyia, junta també amb temps d'assaig, vull dir, s'han fet sessions explícitament de parlar amb els històrics.
2: I tot això que m'expliques, m'imagino que ha sigut una de les coses que també ho ha fet més atractiu, no?, per tu com a creadora, des de la visió de l'espai i la il·luminació, eh?
1: Sí, 100%, sobretot perquè... Bueno, és molt bonic veure com quan vam fer la reunió més gran, que va venir la Imma Colomer, la Montse Canyís, el Toni Sevilla, el Blai, vull dir, va venir moltíssim, crec que eren com uns 8 o 9, tots tenien tan present el Fabià, o sigui, en parlaven tant del Fabià, com a més el que era bonic és que en parlaven del Fabià com a motor creatiu, no només com a escenògraf, sinó com a ànima prima, o sigui, al final el Fabià tenia l'entusiasme de anem a aixecar això, i em semblava un homenatge, no sé, una manera de recordar-lo des d'un lloc tan preciós, tan... de recordar algú no només pels seus dissenys, sinó per les ganes, per ser un home de teatre. O sigui, és que tot el temps em deien és que el Fabià era un home de teatre. Clar, això per mi era com, buah, em sento superafalagada i superafortunada de poder treballar en aquest homenatge. I més que fer-me por, perquè també hi ha molta gent que m'ha preguntat, ostres, això de tenir una referència tan clara de la vella Elena, del Fabià, que molta gent recorda, més que por era com, no, pues estic encantada. O sigui, si he de fer un homenatge a algú, precisament que sigui una escenografia tan recordada com la del Fabià.
2: Tu t'hi consideres dona de teatre?
1: 100%. O sigui, mira, l'obra parlem molt de fet, hi ha un monòleg molt bonic sobre si el teatre, si tot pot ser teatre, o no tot ha de ser teatre, i jo ara mateix, potser d'aquí uns anys dic lo contrari, per mi ara mateix tot és teatre, o sigui, la meva vida és el teatre, i crec que últimament hi ha aquesta cosa de, ai, però és que la vida personal també és molt important i no pot ser que la feina ho sigui tot. Entenc des d'on es diu, però crec que també està bonic reivindicar lo contrari, vull dir, tinc la sort que la meva feina és la meva passió, i és una passió que també em fa mirar el món d'una manera molt concreta. Llavors, jo crec que miro el món com a escenògrafa i no puc escapar d'això. O sigui, és que ara mateix és la meva vida. Potser d'aquí uns anys us dic, me n'he fartat del teatre, però ara mateix jo em miro el món com a escenògrafa i ho és tot. O sigui, dedico el meu 100% del temps a la sonografia, a les llums i al teatre.
2: Mira, ja se'm posa la pell de gallina. No, sentint-te, de veritat t'ho dic. I a més que jo penso, últimament tinc molt aquest pensament de dir... Clar, és que són processos també tan concentrats, no?, en el temps i d'intensitat, superintensos, que anem molt desbordats, però alhora és tan curt que dius, m'és igual si he de renunciar a això, això, això i això de la meva vida, no? Perquè ara m'hi volco, perquè si no, no tindria sentit.
1: Sí, de fet, com que nosaltres hem fet l'aposta aquesta de, a més, sumar acampar dues setmanes al lliure, vull dir, nosaltres hem dit, a veure, podem encara separar menys la vida personal de la feina? Sí, com? Amb una acampada, vinga, va, som-hi, anem a fer aquest experiment social, que clar, que ha volgut dir que encara ha sigut més bèstia. El resultat ha sigut que tenim la sensació que hem posat la nostra vida en pausa, vull dir, hem posat la nostra vida totalment en pausa, i durant dues setmanes la nostra vida ha estat 24 hores al teatre lliure. Després penso també en els assajos i realment han sigut tan exigents, perquè al final quan fas creació i creació amb una companyia des del col·lectiu, tothom té veu i tothom sent el projecte molt seu, i això és molt bonic, però a la vegada també vol dir que has d'escoltar moltes opinions. Per tant, jo tinc la sensació que porto des del maig, que va ser quan vaig començar a parlar amb el Miquel i a dissenyar l'escenografia, posar una mica en pausa tota la resta. I he tingut altres feines pel mig, però aquest projecte era tan personal que era com que anava per davant de tot.
2: Doncs Mireia, moltes gràcies per apropar-nos a Tot fent la vella Helena des d'un altre prisma del que crec que ja la majoria de la gent no està acostumada, no?, a sentir-ne parlar, i crec que és molt necessari també.
1: A tu moltíssimes gràcies. I veniu a veure, si us plau, Tot fent la vella Helena.

0: I com que aquí ens interessen tots els punts de mira, en sabrem una mica més sobre aquesta configuració de Tot fent la vella Helena, de la mà del seu director, el Miquel Masfiol, que tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, Miquel, benvingut.
1: Hola, Sara, com va?
0: Jo, d'entrada, vull preguntar-te si a tu això de fer la vella Helena et rondava de feia temps i per què tenies aquesta necessitat?
1: O sigui, més que res, això va ser un encàrrec de Julio Manrique com a director de Teatre Lliure, com va dir, escolta, aquesta obra, la vella Helena, no sé si t'animaries a adaptar-la un poquet en teu estil, fer una gambarrada en la vella Helena. I sí que és veritat que fa estona que jo volia fer una obra que parlés del nostre ofici, de les dificultats que hi ha entre la consideració de la vida personal i la vida professional. I quan m'ho varen proposar vaig dir, ostres, pues, crec que és un bon espectacle també per parlar de tot això, no? D'aquestes contradiccions que suposa dedicar-nos al teatre i dedicar la vida per un art que de vegada és tan inofensiu, tenir aquesta sensació, no? Tan intranscendent.
0: Clar, però precisament el que vosaltres heu fet, que mira de retornar a una essència del que era aquell inici, aquell punt de partida del Teatre Lliure, no? Em pregunto si treballant-ho, muntant-ho i també amb el que veiem a escena, quin percentatge de nostàlgia hi ha en tot això que veiem d'un temps, una nostàlgia d'un temps passat, no? O també com un cert rebuig a la situació d'ara actual del món de les arts escèniques, no sé com heu transitat tot això.
1: No, realment nosaltres ja sabíem que la nostàlgia havia de ser una ironia a tot. O sigui, que la nostàlgia era com el nostre escut per fer humor d'aquesta nostàlgia.
0: Vale, vale.
1: Aquesta filosofia de temps passats foren millors que realment creiem a mitges. Però sí que es veia, com us hem trobat amb moltes contradiccions, quan investigàvem una mica la història de Lliure, els personatges més emblemàtics, i a la vegada també quan parlàvem sobretot d'aquell esperit d'època, no? Vull dir, una cosa que sí que hem trobat molt a faltar i que en cert sentit sí que trobem nostàlgia és aquest esperit de quan tot estava per fer, tothom anava a les assemblees, havia mort el dictador i tothom volia dir la seva i tothom volia organitzar-se per construir un nou país. I això és, jo crec que aquest esperit és una mica el que sí que dèiem, ostres, que guapo aquesta empenta que a nosaltres a vegades mos costa tenir-la, no? Però per la resta, la nostàlgia no deixa de ser un mal acompanyant, vull dir, feim humor de la nostàlgia d'aquella època on els directors anaven borratxos a assetjar.
0: Ho idolatram
1: per fer cirònia.
0: Clar, vull dir, la Mireia que també contestava això de què és exactament aquest esperit lliure del que tant parleu a l'obra, ella ho definia més com un entusiasme. Tu també et lligues una mica a aquesta idea, no? Tu parlaves d'empenta.
1: Sí, empenta, entusiasme, passió. Jo crec que aquest esperit lliure va molt lligat amb voler canviar alguna cosa. I per això se necessita empenta, entusiasme i creure que alguna cosa millor és possible. Jo crec que això és una cosa que és de Lliure del 76 ho teníem molt clar. Se pot millorar. I tot amb entusiasme, amb passió, amb joc, amb diversió i intentant que el públic passi una bona estona però que a la vegada s'endugui algo de casa seva d'aquest espectacle.
0: I tu trobes que això ara en el món del teatre està més diluït?
1: Jo el que trobo molt a faltar, o sigui, trobo que el món del teatre darrerament s'està abogant molt a l'individualisme i als personalismes. O sigui, tu ja no vas a veure un espectacle d'una companyia X, passa en molt poques ocasions, sinó que vas a veure l'espectacle on surt aquest, on apareix aquest altre, o que l'ha dirigit aquesta altra, yeah. No? I curiosament, això, moltes produccions comencen i acaben, potser són 2 mesos i en 2 mesos fan tota una feina de començar i acabar i tu has vist 4 cares conegudes, 4 noms interessants i ja està. No hi ha un esperit de voler seguir construint i remant junts com a companyia. Això és una cosa que s'ha perdut bastant i és una cosa que com a col·lectiu he intentat jo com a director inspirar perquè pogués ser possible, no? Aquest col·lectiu que han creat de creadors que fa 3 anys que fem espectacles junts i que jo com a ànima prima amateur el que vull és que tothom digui la seva i poder créixer junts també.
0: Clar. I, escolta, aquesta idea de tancar-vos i dormir tants dies al teatre va ser teva?
1: Sí, i no sé si ets la millor idea que he tingut de la meva vida o la pitjor idea que he tingut de la meva vida. Sí, clar, jo el que més m'agradava ser ostres, que els fundadors de Lliure realment quasi dormien allà i vivien allà. És veritat que alguns no ho feien tot, a vegades dormien allà, a vegades no hi dormien, però sí que estaven de 10, de 8 del matí a 2 de la nit allà dins el teatre, perquè feien, o sigui, començaven arreglant l'escenari, fent escenografies, després de les 3 començaven a assajar i assajar la producció que farien la temporada següent, i després feien representacions de l'obra que estaven fent en aquell moment, això d'haver les 10 i mitja de la nit, sí. I després assemblees, no? I llavors quan vaig dir, crec que hem de quedar a viure allà i entendre's de campanya, respirar aquella energia cooperativa i veure què passa.
0: I què us ha aportat aquesta experiència?
1: Mira, jo anem començant per la cosa positiva i després te comptaré la negativa. La positiva per mi ha estat descobrir que els meus companys teatrals no els he descobert. Com dir-ho, no he trobat res que digui, ostres, saps? Això sempre que quan vas de viatge sempre descobreixes coses dolentes de la gent, tot el contrari.
0: Sí.
1: Si l'única cosa dolenta que he descobert és que aquest ronca i aquest no ronca, és perquè realment mos coneixem, mos hem entès, mos hem organitzat. I també que en el principi jo pensava això sortirà fatal, jo el primer dia vaig acabar plorant, mos va caure un cartró de Montescant mentre dormíem, va ser espantós, però a mesura que anàvem a passar el temps vaig veure que sí que era possible. El que passa és que no estem acostumats i vaig trobar que sí que poden recuperar aquesta energia cooperativa i col·lectiva. Ara, coses dolentes, pues dormir poc, van dormir poquet, jo havia programat moltes activitats i moltes per cansament van anar caient, i després també que en aquell teatre a vegades passen coses estranyes per ses nits.
0: No de veritat?
1: Bé, amb portes que s'obrin, energies que... Ui, algú m'ha tocat, no, ningú m'ha tocat. Aquestes coses. Bueno.
0: És que els teatres ja ho tenen molt, això, eh?
1: Estan molt carregats energèticament.
0: Sí, jo sempre ho dic, un espai on cada dia es repeteixen les mateixes paraules com una mena de mantra, invocació estranya... No ho sé, jo crec que...
1: I on gent ha estat tan feliç, jo crec que els fantasmes també tornen a llocs on han estat feliços.
0: Sí, sí, jo també ho penso. I lligant una mica amb la idea que comentaves abans, i també amb això, d'aquesta experiència, però tu trobes que el futur del teatre, una mica de la pràctica escènica, està en les companyies, en formar companyia?
1: Clar, és que és una cosa molt antiga, això de formar companyia. No?
0: En certa manera,
1: el futur està, per mi, en... trobar un equilibri entre la creació grupal i la creació individual, perquè també jo considero que és del llibre del 76 també varen una companyia que està tancada 5 anys seguits fent teatre, també necessitaven obrir-se a altra gent. Per tant, jo crec que la idea, el futur està en tenir un nucli dur, no?, de gent que comparteix unes mateixes tendències artístiques i anar sumant gent i anar sumant, jo crec que sí. Ara, companyia o no companyia, no n'estic gaire segur, perquè també jo he tingut companyies i sé el que és. I a la vegada és molt satisfactori, eh? Però sí, jo també em passa que una cosa és el que vull i l'altra cosa és el que crec que passarà. Jo crec que encara seguirem amb la tendència aquesta individualista i personalista, perquè s'han de vendre entrades i saques de ràpid posar un immobile de sau i et obrir entrades. Lo complicat és gent que puja, que ve de molt a baix i a poc anar-se fent un nom, com és una mica el nostre cas.
0: Sí.
1: I a la vegada és molt satisfactori, perquè ara estem exaurint, per sort, però no va haver un temps que no era així.
0: Ja. Yeah.

0: una certa pressió, la veritat, una certa pressió. I t'has d'enfrontar en aquests fantasmes, perquè són 50 anys, vendrà molta gent coneguda, molt de polítics, i això ha estat un problema més complicat.
1: A més, han vingut, no?, alguns dels fundadors a veure la funció.
0: Sí, han vengut, han estat molt majos, molts dels fundadors ens han ajudat, van a fer una reunió molt guapa amb ells, i evidentment les cares han estat d'alguns, han rebut espectacle amb moltíssima alegria, i d'altres l'altre va molt innovador, llavors també està una mica en crear call i dir, ostres, ja m'han dit que agafi la vella Helena, jo he fet la meva proposta i a alguns els ha agradat molt i quedar-me amb això també. Però la gran majoria va quedar content i això és el que més m'importa.
1: Clar, és que també hi ha algun punt una mica més cru i punyent que jo també trobo que sempre és bastant necessari.
0: Sí, perquè en el fons homenatjar un teatre no és només homenatjar i contar les coses meravelloses que té aquest teatre i 50 anys que fa, que existeix, sinó que també hi ha, dins la història teatral, hi ha llums i ombres, i també està bé riure d'aquestes ombres. Per mi és una cosa molt sana per un aniversari.
1: Sí. I escolta, el títol, clar, tu has agafat la vella Helena i li has afegit el tot fent, que m'importa molt de seguida Beckett. No sé quin mix has fet per posar-hi aquest títol.
0: Sí, no? Aquest gerundi, tot esperant, tot fent. Sí, tot el verb fer per mi té una importància és molt important per aquest espectacle, no? Jo necessitava veure gent que estava fent coses, no? És a dir, l'espectador que vengui haurà de fer coses, de fet, durant el muntatge, no? Llavors, el verb fer per mi era important. I després hi ha aquesta suspensió de acabaran fent la vella Helena, no la faran, si la faran, que això genera una tensió que també era per mi era necessària en aquest entorn.
1: I ara una pregunta una mica més friqui, però és per fer una mica d'honor al programa. Tu em sabries dir la teva rèplica preferida de tot fent la vella Helena? Hi ha alguna frase que diguis, ostres, quan sento això?
0: La meva rèplica preferida, a mi m'agrada molt quan en Lluís Oliver li fan la ola i li diuen venga, vamos, salta, i m'agrada quan ell diu quan el Juanjo Puigcorbé saltava la tirolesa i ell jugava. Aquestes coses a mi em fan molta de gràcia, no? Quan comparen algunes frases, quan comparen aquesta el teatre d'abans amb el que feien ara, no? Llavors, quan Namel sempre... Totes aquestes frases de Namel, no? Els anys 70 existia la mort lliure, els anys 70... Jo me quedaria amb una d'aquestes. I després, a mi també m'agrada molt una frase que té a Carme Milán, que és, són bona gent la gent de teatre, no? Crec, bé, no sé. Perquè realment és molt explícita, no? Bé, fem el que podem. Sí. I després també, és que clar, és que me quedarien moltes coses. Jo crec que...
1: Pues ja, m'agrada que em facis aquest top 3.
0: A nivell d'humor, això, me quedaria amb alguna frase d'en Amèrica, com faris anys 70. A nivell de... També, i respecte... també hi ha una frase que m'agrada molt, que en Sergi Boquer diu en el seu monòleg, el pianista, quan se queda tot sol, diu el teatre és un dels millors llocs on sempre passen aquestes coses que pareix que tot ha de sortir malament i al final acaba sortint bé. Sí. I una frase com aquesta crec que també és esperançadora.
1: Totalment, i em sembla perfecte per anar arrodonint aquesta conversa. I però ara, abans que pengem, Miquel, et faré escoltar tres cançons, perquè aquí el que fem és una cadena de recomanacions musicals entre convidades. Per tant, tu ara escoltaràs el que van recomanar la Marília Santper, l'Andreu Ram i el Carles Armengol, que van venir a fer un repàs del panorama teatral català amb motiu dels Premis de Teatre Barcelona. Sí, sí.
0: Que bé.
1: I després et tocarà a tu dir-me una cançó.

0: Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo.
1: I amb aquesta darrera recomanació així ben folclòrica, aquestes eren les tres recomanacions. Primer ja sonava el mític Under Pressure de Queen, de Freddie Mercury, David Bowie, després Gerai Cortés, i això últim és Por la mar chica del puerto de la Maite Martín. No sé què tal et sona això.
2: M'encanten, són picats de veritat. Hi ha obres de xula, de veritat.
1: Sí, sí.
2: Molt guapa.
1: Què recomanes tu, Miquel? Què escoltes?
2: Mira, jo me quedaria amb una cançó. Aquí m'ha faltat alguna en català. O sigui, posaria Qualsevol ni pot sortir el sol, cantada per Love of Lesbian. Mira què te dic. Tenen una versió molt Santi Balmes, va cantar aquesta cançó tan guapa i és molt xula.
1: Perfecte. Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies per aquesta estona.
2: Gràcies a vosaltres, Sara, que guai.
1: I a vosaltres, oients, us recordem que podeu anar a veure Tot fent la vella Helena al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre amb un repartiment excepcional on hi ha el Sergi Boquer, el Jordi Cornudell, el Gerard Franc, la Carme Milán, el Lluís Oliver, la Mel Salvatierra i la Núria Vinyals.
3: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.
4: I en la mòdera amb tu sempre em va molt millor. Quan em miro s'han passat tot, que la pata trenca el calor. I entre tu i jo no hi haurà millor ni pitjor. Sempre amb tu voldré fer l'amor, despertar-me, sentir-te a prop.

Tot i que absolutament ningú es sorprengui quan abans de començar una obra s'apaguin els llums de la sala, es veu que això és un costum relativament modern. Això sí, les representacions de l'antiguitat i l'edat mitjana es feien a plena llum del dia i a l'aire lliure, de manera que la llum era la del sol. Si aquell dia era núvol, doncs el to de llum era el que era, tant pels espectadors com per l'escenari. Bàsicament, no hi havia cap sostre per fer-hi teatre sota, així que si plovia... Doncs també hi havia més efectes especials, ja us ho podeu imaginar. Però fa poc menys d'un segle que hem entrat als teatres i apaguem el llum abans de començar una funció. I és evident que en el seu moment aquest petit gest va canviar per complet l'experiència d'anar al teatre.

El fet d'apagar els llums el devem en gran mesura a Richard Wagner, el geni alemany de la música i de l'òpera. Ens hem de situar als segles XVII i XVIII, on els teatres s'assemblaven més a un espai de festa i exaltació que no pas a una sala a on anar a seure discretament una estona a l'última fila. És evident que en aquella època en el teatre era sobretot un esdeveniment social que no tothom podia permetre's, també s'ha de dir. Així doncs, era tan important veure l'obra de teatre o òpera en qüestió com deixar-se observar públicament i buscar quines cares conegudes havien assistit aquell dia als seients del teatre. Per aquest motiu, els llums es mantenien encesos durant tota la funció. L'alta societat lluïa les seves millors gales i en els seus palcos i amfiteatres es menjava, jugava cartes i fins i tot es tancaven acords de negoci. Us imagineu el panorama? I de fons, mentre passava tot això, se sentia una orquestra que tocava i algú cantava l'escenari. Això era com l'últim que estava passant. Però aleshores va aparèixer el compositor Wagner, que exigia que les seves obres rebessin total atenció, a més d'unificar tots els números musicals en una sola obra amb un argument.

0: D'aquesta manera, el públic a les fosques havia de centrar-se sí o sí en l'únic element il·luminat, l'escenari. I el més curiós és que la foscor intencionada que buscava el compositor en el seu teatre de Baviera va ser encara més fosca del previst, perquè les llums de gas no estaven ben regulades el dia que estrenaven aquest teatre i es van apagar del tot, com un error tècnic que va agradar moltíssim al compositor Wagner i encara es va sumar més a tota aquesta foscor. Tot i que alguns estudis sobre la il·luminació teatral ja remarquen precisament que hi havia una certa resistència social a enfosquir les sales perquè el públic volia continuar veient-se, fent contactes, lluint modelets i llegint els programes amb els llums encesos. Així i tot, l'actriu i dramaturga Marc Carassa ens ha dit aquestes paraules en relació a com ella viu el que podríem definir com a foscor de l'acte teatral.
1: Tant des de dalt de l'escenari com des de baix gaudeixo molt del moment en què s'apaguen els focus i comença l'espectacle, perquè penso que és el moment ritualístic on es troben actor actriu amb el públic per iniciar l'acte teatral. I sí que m'imagino, jo crec, fent una obra sencera amb els llums oberts. Se'm faria molt estrany, però sí que ho faria. L'únic és això, crec que hauria d'estar buscat, o sigui, des de la companyia, des de la direcció, perquè hi hagi una funció pel qual els llums estan oberts per tal de que l'actor i actriu ho puguin defensar, com atendrament a la sala Beckett, per exemple. I era perquè trencàvem l'acte teatral i era com si estiguéssim a una sala. Llavors sí, però crec que hauria d'estar justificat perquè em sentís còmode, perquè, clar, ara de normal estan els llums apagats.

0: Doncs abans de normalitzar la foscor en els espectacles, apagar els llums funcionava a moda d'efecte especial. De fet, en el teatre del segle XVII ja trobem indicacions d'enfosquir tota la sala com a part de l'espectacle. Per exemple, en una adaptació de The Tempest representada al Dorset Garden Theatre de Londres el 1667, les indicacions escèniques especifiquen que durant el naufragi The Whole House is Darkened, diu, és a dir, la foscor ja podia formar part de la ficció, no simplement ser una condició per veure millor. S'utilitzava com a recurs perquè el públic doncs estigués més atent. Ara, quan anem al teatre, l'efecte és ben al contrari. Si encenen el llum, l'espectacle passa a formar part de l'escena. Com comentava la Mar, que passava tendrament del Pau Vinyals i la Judit Colomer, que tot plegat s'iniciava amb una sala completament il·luminada que feia interpel·lar completament a l'espectador. O a l'autora del Teatre Lliure, on s'obrien els llums de la sala a mitja funció amb la intenció de falsejar un col·loqui dins la ficció i trencar, com sentíem ara, un suposat acte teatral. I tornant un moment a Richard Wagner, a part del tema d'il·luminació, ell també es va adonar que veure el director d'orquestra movent frenèticament la vareta davant de tots els instruments també distreia el públic de la història central. Així que també va decidir situar els músics a sota l'escenari. Per això potser quan anem al Liceu doncs no els veiem a peu de platea, sinó que estan més a baix. I també va reduir la decoració de la sala també en aquesta mateixa línia d'eliminar possibles distraccions. Però no tot va de Wagner. Potser ell tampoc no ens deixaria entrar al teatre amb el mòbil encès, perquè això seria la principal distracció. Però això ens explica també en Cristian Macho, periodista cultural del Gran Teatre del Liceu.
1: La concepció que tenim avui en dia de veure un espectacle de teatre a les fosques i al silenci és relativament moderna, per no dir que és una cosa del segle XX. Wagner, en realitat, no va ser el primer en fer això. Altres directors d'escena, abans, a principis del segle XIX, fins i tot al segle XVIII, ja havien provat en alguna escena concreta què passaria si féssim aquest moment a les fosques, però era per criteris merament artístics. El que sí que se li pot atribuir avui a Wagner és que era com, a partir d'ara, el ritual d'anar al teatre i veure un espectacle s'ha de fer així. Clar, hi havia el hàndicap tècnic no tots els teatres tenien el sistema per poder apagar el gas de cop, no? Per poder tallar el gas de cop. Sí que és veritat que el Liceu, per exemple, que s'inaugura el 1847, s'inaugura amb el sistema de llum de gas. El 1883 es comença a electrificar el Liceu, comencem a canviar els llums de gas per l'electricitat i la primera funció que el Liceu fa amb llums d'electricitat i apagant les fosques, tota la sala, és amb la Valquíria de Wagner, justament el 1899, al cap d'uns 10 anys després de que Wagner ho fes a Bayreuth. Vol dir això que des d'aquella data al Liceu tota la resta de funcions ja es van fer així? No, no és cert. Allò va ser un fet, podríem dir, puntual, però sí que va marcar una manera de veure el teatre que després ja es va anar adaptant, és a dir, segurament després van venir òperes de Mozart on la llum potser no estava a les fosques, però com que el sistema ja tècnicament ho permetia, es quedava a la sala a mitja llum, fins que va arribar un moment en què ja avançat tot el segle XX, es va estandarditzar el fet de que, escolta, quan comença la funció s'apaguen els llums, aquí no hem vingut a socialitzar, aquí no hem vingut a estar pendent de qui hi ha assegut darrere meu, qui hi ha assegut aquella llotja, sinó que hem d'estar pendents del que passa a l'escenari. I el teatre de text es va empaltar d'aquesta tradició i d'aquest nou costum que era de veure teatre a les fosques i en silenci. Fins que van arribar els caramels embolicats en cel·lofana i els telèfons mòbils, que aleshores va començar una nova era pel món del teatre.
0: L'invent del gas també va tenir un paper fonamental en la concepció del teatre enfosquit, perquè per primera vegada es podia controlar la intensitat de la llum d'una manera molt més precisa que no pas amb les espelmes. I per això els teatres podien començar a introduir aquesta llum com a part de la dramatúrgia, de manera que no s'il·lumina només l'escenari, sinó que els focus es decideix també allò que volen que miri el públic i en centren també la nostra visió. De fet, us porto una recomanació i és que els cinema també heretava aquesta idea d'enfosquir la sala i jo em vaig llegir fa poc el llibre de Breve Història de l'Oscuridad de Vicente Monroy, publicat per Anagrama, que també ressegueix molt bé aquesta història partint de la mateixa premissa que comentàvem ara, però des del teatre, aquesta vegada ho fa des del cinema, amb la foscor i també com l'espectador individual passa a submergir-se en una experiència col·lectiva. Així doncs, ara, quan torneu en el teatre i després de l'avís d'apagar els mòbils també s'apaguin els llums de la sala, potser no ho donareu tant per fet i us parareu a pensar en Wagner i tot allò que desapareix al vostre voltant durant uns 60 i pocs minuts, inclosos vosaltres mateixos, la sala i fins i tot la resta d'espectadors.
2: Agenda teatral de la setmana.
0: Arriba el moment de fer un repàs a la cartellera d'arts escèniques d'aquesta setmana. De fet, aquest mes d'octubre cal dir que està replet de festivals de tot tipus. Jo tinc la teoria que és perquè trobem a faltar les vacances d'estiu i la festa i tenim la necessitat d'airejar-nos i fer molts plans xulos. I realment trobo que és una boníssima opció que podríem fer durant tot l'any, per què enganyar-nos. Així que jo ja us he avisat, la cosa avui va de festivals.

Doncs així sona el circuit Tardor en Dansa, que té per objectiu dinamitzar aquest sector i ajudar a impulsar la seva distribució territorial. Aquesta edició arriba amb 14 companyies a 12 municipis d'arreu de Catalunya, on es pretenen dedicar un cap de setmana sencer a la dansa i al moviment, amb actuacions tant de carrer com de sala. Fins al 25 d'octubre encara teniu temps de gaudir de tota la cartellera que ofereix aquest circuit, però per si sou de les indecises us destaco un parell de títols. Per una banda tenim Famulus 4.0 de la companyia Iron Schools Co, que combinen dansa urbana, acrobàcia i tecnologia al Teatre Auditori de Llinars del Vallès. I la segona proposta s'allunya més dels formats convencionals, porta el nom de The Void is Never Empty i mostrarà una dansa contemporània més experimental a la plaça 1 d'octubre de Juneda. En tot cas, jo us recomano fer un cop d'ull al web per acabar de veure quina peça us crida més i, a nivell de logística, quin municipi us va millor. Un dia vaig anar amb un periodista que em va dir que era molt jove, molt guapa, molt artista. Quina veu tan fina i que bé que toqueu. Continuem amb un altre festival dedicat a tots aquells que teniu ganes de riure. Sota el títol de No és conya, arriba el Festival de Comèdia del Foment. Des d'ara a l'octubre fins al setembre, aquesta proposta inclou stand-ups, improvisacions, podcasts en directe, espais per talents emergents i fins i tot activitats formatives, que això sempre s'ha d'aprofitar. Amb un cartell amb més de 40 artistes, tant figures més consolidades de la comèdia en català, estil humoristes com l'Òscar Andreu o el Guillem Estadella, com també noves generacions, estil el fantàstic podcast de Les Guarres, que també es van fent al seu lloc. Cal dir que aquesta és la primera edició d'aquest No és conya, que tindrà lloc a diferents punts de les comarques gironines. És que us

I si alguna qualitat té la nostra agenda de recomanacions és que inclou tota mena de disciplines. Ara és el torn del circ amb el projecte Interrupcions, una fira de fenòmens, habilitats, pensament i, evidentment, circ. Es tracta d'un programa que vol activar la memòria del circ català. Des dels anys 70 fins avui, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera. Durant 15 dies, del 3 al 17 d'octubre, aquestes ubicacions es convertiran en escenari d'intervencions artístiques, accions i també espais de pensament oberts a la ciutadania. Una oportunitat perfecta per redescobrir peces històriques del circ, com és El veí del balcó, que es va fer el 1994, una obra mítica del circ, o també podeu aprofitar per veure noves creacions. De fet, Interrupcions parteix d'una idea ben senzilla, que diu: la memòria només té sentit si és capaç d'activar noves mirades sobre el present. I ara, amb aquest ritme, tornem a parlar breument de dansa amb el HOP, Festival Internacional de Dansa i Cultura Urbana de Barcelona, que, com el seu nom ens fa intuir, inclou tant contemporani com urbà i pretén impulsar les danses de carrer juntament amb les arts escèniques, així fusionades. Una bona proposta per posar a prova els límits entre disciplines i qüestionar els formats establerts. Pel que fa a la seva programació, combina des d'espectacles, jams, tallers i activitats comunitàries tant en espais convencionals com en entorns més urbans. El HOP també reivindica el carrer com a espai de creació i resistència. I vosaltres també us hi podeu sumar, perquè el tindrem per la ciutat fins al desembre.

I ara he triat aquesta mítica cançó dels Amics de les Arts, de Louisiana o els Camps de Cotó, perquè marxem cap al Teatre de Salt, on ja fa uns dies que, juntament amb Girona, s'hi celebra el famós Festival Temporada Alta, que inclou teatre, dansa i música, i jo us destaco la peça de Les Grans Bardisses, que tindrà lloc a Salt aquest diumenge 11, i explica la història de tres germanes que decideixen passar la Diada de Sant Jordi a Grans Bardisses, que és com es diu la casa que va construir el seu pare fa molt de temps en un terreny hostil. Un text escrit per Llàtzer Garcia que gira al voltant dels que ja no hi són. Després d'haver fet parada per altres sales com és la Sala Beckett, ara, al Temporada Alta, ens torna a posar aquesta història a disposició. Aprofitem-ho.

I tanquem aquesta agenda setmanal marcada pels festivals del mes d'octubre amb una peça teatral que ens fa un gir en el guió perquè no pertany a cap festival. Ens hem de situar a Poble Sec, ja que al Dau al Sec arriba una peça que porta per títol Una petita distorsió d'Enric Nola. L'argument m'ha cridat l'atenció. Mireu, d'entrada tenim un jove triomfador que acaba sent víctima de la seva pròpia visió narcisista de la realitat. Ojo, perquè jo crec que aquí pot haver-hi molta xitxa. A partir d'un monòleg de Sergi Torrecilla i diferents situacions, anirem desgranant el que hauria de ser una vida d'èxit entre cometes. Si això us crida l'atenció, com a mi, feu un lloc al vostre calendari del 8 al 18 d'octubre.

0: Rèplica, les arts escèniques a ICAT.
1: I fins aquí el programa d'avui. Hi ha moltíssimes recomanacions, espero que hagueu pres nota. I com ja sabeu, la Sara Vinyal, jo, la Bet Molina i el Diego Monroy, el control tècnic, tornem amb més funcions, entrevistes, curiositats, recomanacions, cada dilluns aquí a ICAT, ja ho sabeu.
2: I si no, sempre que vulgueu, ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora, a la plataforma 3CAT. Ànims amb la setmana.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
2: El concert
1: de la teva vida.
3: Escoltes ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Delicatessen. Avui tocaria de producte de proximitat, quilòmetre zero. Us vaig dir la setmana passada que vaig descobrir a través d'una bona amistat a l'última edició del Mercat de Música Viva de Vic una formació catalana que es diuen The Salsa Punk Orchestra i que barregen doncs, el que seria el punk amb la salsa, amb el que seria la tradició doncs, llatina, llatinoamericana. Anava a dir cubana, però evidentment estem parlant de que pot arribar des de diferents punts. No m'allargo més amb aquesta història ara perquè us ho explicaré de seguida, però el fet de posar avui una banda catalana, estiro del fil i faig una mica d'inventari de les últimes coses que s'han anat publicant aquí a casa nostra, com l'últim disc de l'Ecoc, aquí en col·laboració amb Roger Mas, amb el que hem començat avui programa. O, per exemple, ja sabeu que també tenim noves cançons de Joan Miquel Oliver.

0: que m'induix a distret i relaxat.
1: Llegia últimament algunes entrevistes que li han fet a Joan Miquel Oliver arran de la mort de Joan Roca, del baixista dels Antònia Font, aquest estiu, i parlava de que ja no seria mai el mateix, evidentment, de que ell sempre havia dit que les seves composicions tenien sentit Antònia Font amb la veu del Pau de Bon, el cantant dels Antònia Font, però que amb el temps s'ha donat compte de que no només era això, sinó que també el baix del Joan Roca i que tota la resta dels integrants doncs formava o li donaven sentit a aquesta magnífica banda mallorquina que segurament ha arribat al seu punt i final. Això es deia Ja t'adorms, de l'últim àlbum que ha publicat el Joan Miquel Oliver en solitari. I anem ara també amb una de les cançons d'un home que està fent gira, a més aquests dies, per terres catalanes, i jo crec que val la pena sempre d'anar-lo a veure en directe. És Cris Joanico, aquí al costat de Jacint Belasent.

Com s'agraeix que es diguin les coses tan clares. Realment, en els moments en els que estem vivint, és més que mai necessari el fet de que els artistes, els futbolistes, els actors, de que tothom, els cantants, els ballarins, diguin les coses clares. Els escenaris són altaveus. I no hem d'oblidar que hi ha molts altaveus molt perillosos, com són les xarxes socials, les quals estan cada vegada més captives de la mà de l'extrema dreta, i per tant doncs és millor que pugem als escenaris i diguem les coses d'una altra manera. Cris Joanico i Jacint Belacent, això es deia Condemna Llevant, de l'últim àlbum del Cris Joanico, que és molt recomanable, l'hem posat a l'aparador. I algú que deia les coses molt clares era la gent del punk, possiblement no tocava així musicalment, no eren tan clars tocant perquè la majoria no en sabien, però en quant a textos eren molt directes. I avui, com us vaig comentar, doncs tenia ganes de presentar-vos aquesta banda catalana que es diuen The Salsa Punk Orchestra.

A mi em sembla fascinant aquesta versió de Sarri Sarri de Cortato, però portada al terreny de la salsa. Diu la llegenda, i si no n'he vero ben trobato, que durant la pandèmia dues bandes, una de punk i una de salsa, es van trobar i, com que hi havia molt temps lliure, doncs van decidir fusionar els dos mons, i el resultat va ser aquesta banda anomenada The Salsa Punk Orchestra. Han publicat fins al moment un parell de singles i un parell d'EPs. El primer EP va ser el 2020, que es deia De la clave al pogo, i el segon, del 2025, té un títol que em sembla meravellós. A més, simula el Never Mind the Bollocks de Sex Pistols i es diu Never Mind the Bongos. Em sembla extraordinari. He agafat una cançó de diverses cançons dels dos EPs i per donar-vos una mica, doncs, fe de com sona aquesta banda, primer amb una versió dels Cortato i ara amb una versió de la Polla Records. Salve, de la mà de Salsa Punk Orchestra.

0: Saludos para la Polla Records, claro que sí.
1: Doncs ja veieu que, com deien aquells, tot està per fer, tot és possible. Doncs barrejar el punk i la salsa és més que possible amb versions, a més de cançons que aquells que tenim ja una certa edat hem cantat i hem ballat i ens hem emborratxat tots amb cançons com aquest Salve de la Polla Records. I també hi ha versions d'alguns clàssics més internacionals, com us deia, Sex Pistols, els propis Clash, i també d'alguna banda catalana, com els Es Català. Aquí teniu aquesta versió d'Embolingats.

0: hem deixat enrere el punk per entrar, el punk i la salsa, per entrar de ple en el món del blues i del rhythm and blues, de l'últim àlbum que han publicat el Rambalaya des de Barcelona amb la complicitat de Tarque, Carlos Tarque, el cantant dels M-Clan, aquesta cançó que es diu Cantos de Sirena. I més coses de producte, quilòmetre zero, algunes d'elles que no necessiten de massa presentació. Aquest és el descens del Xerí Maraster.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc el descens. Cada minut es va tornant més i més intens.

Entro en dinàmica ja de cançons que coneixeu sobradament perquè sóc un malalt d'aquestes bandes i que sonen molt habitualment aquí al programa i que possiblement no necessiten de masses presentacions. El que necessiten és descalç. Aneu a veure en directe. Sobretot gent com el Xavi Maraster. Potser aquests que escoltareu ara no tant perquè han fet un munt de bolos aquest estiu i realment sempre els tenen plens. És una de les bandes que més ha tocat aquest estiu i a mi em sembla extraordinari. Jo sí.

0: Enganyar-te.
1: Enganyar-te. Meravellosa cançó de la Ludwig van. Feia això de la reflexió de grups que funcionen i que són meravellosos i després, doncs, una mica tot el que està passant. L'altre dia sentia a través de xarxes, Instagram, gent que deia que ja se li havien passat les ganes, havia comprat les entrades en el seu moment, i amb bogeria i amb moltes ganes, però que amb el pas dels anys, dels mesos, se li havien passat les ganes d'anar al concert d'Oques Grasses. Alguns que deien que és que ja no sabien ni quin dia els hi tocava. Això sí que és veritat, que comprar amb tanta antelació a mi em sembla una vergonya. Però gent que diu, ha passat tant de temps que ja se m'han passat fins i tot les ganes d'anar a veure'ls en directe. I hi havia gent que deia que ara, clar, bo, és que hi hauria massa gent. Perdona, tu també formes part d'aquesta gent que va a l'Estadi Olímpic. I això és com està la Costa Brava i dir que hi ha massa gent a la platja. Tu també ets dels que estàs a la platja. I d'altra banda, hi havia fins i tot gent que deia que hi havia llistes llarguíssimes a X, a Twitter, de gent que es volia vendre les entrades. Jo crec que hem arribat a un punt que ens estem tornant lelos. Ens estem tornant bojos, absolutament bojos. I també perquè hi ha iniciatives, moltes iniciatives en aquest país, de gent que està intentant fer les coses d'una altra manera, està intentant fer petits festivals. No posaré referències, perquè nosaltres mateixos som gent que estem treballant també per això, i que després costa la vida de que totes aquestes persones que es queixen girin el cap i vegin que hi ha una altra manera de fer les coses. Jo crec que ens estem tornant bojos. Si voleu vendre les entrades d'Oques Grasses, feu el que us doni la gana. A mi em sembla que serà un gran concert. A partir d'aquí, potser abans de deixar-se portar així, com ara passa amb els Oasis, no?, que tothom està boig per aconseguir entrades pels Oasis, doncs potser quan arriba aquest moment val la pena pensar-se les coses dues vegades. I fer més atenció a coses més petites.

Els Quitos són de Sabadell i porten publicats ja uns quants singles, una banda guerrillera. A mi m'agrada molt el que fan i ja sabeu que estan sonant habitualment també aquí al programa. I més bandes que també sempre circulen una mica al marge però que continuen fent coses boniques. Són el cas de les Crap Apples, que també tenen nou single, encaminant-se cap a noves cançons que formaran part de nou àlbum. Això es diu Talk About Peace.

Talk About Peace, de les Crab Apples, un trio de tres dones realment que sempre, sempre, sempre són recomanables de veure en directe, no només per les bones cançons, sinó també per una actitud realment que és encomanadissa. I m'han parlat meravelles del que serà el nou projecte que ja està, diguéssim, coent-se, de la Sandra Montfort des del País Valencià. Estarà presentant coses a la Fira Mediterrània, això és ben aviat, a Manresa. I la veritat és que amb ganes de sentir coses, sembla ser que aquesta vegada molt treball de recuperació del que seria la tradició oral de les cançons del País Valencià. Són coses que m'han explicat a mi, però que jo no he vist ni he pogut encara comprovar. El que sí que jo he comprovat és que cançó rere cançó de la Sandra Montfort continua fent coses brutals. L'última és aquesta, al costat de Ferran, que es diu Manicera. No, Manifacera. Ara ho he dit bé.

És evident que no us ha quedat massa clar si era manicera o manifacera, perquè m'he quedat jo també així, manifacera, és el títol de la cançó. Sandra Montfort en Ferran. I canviant de registre, aquestes són Rita Pallés i Lucía Fumero, han publicat dos singles, l'últim es diu No estàs obligado a más.

suma de talents i d'amistat entre la Rita Pallés i la Lucía Fumero. I en aquesta creuada de que aneu a sentir coses diferents, de que aneu per carrils alternatius, doncs segurament us trobareu a gent com l'Adriano Galante.

Anem acabant avui aquest programa de quilòmetre zero, de reivindicacions i de producte de proximitat. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per aguantar determinats discursos i gràcies per ser exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
5: Ui, ui, el Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

0: converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Yeah, poc i oli. Com ho fèiem abans? Ho saps? Ok. Imagino els meus fets.

pants. Això són massa rappers per un sol cabron. Això són massa fans per tan poc flow. Això són motherfuckers volant ser que no són. Els cancers de veritat escolten Antonia Font. Els cancers de veritat diguen on són, on són. No els veig. Yeah, yeah. No em veu les intencions, les cobert de swag. Masses mentides sobre mi, us faig el fact check, fact check. Vull una casa en la muntanya i molts fact checks, fact checks. Calles perquè si obro la boca us falto el respecte. T'agrada quan t'escric el prospecte. T'encanta quan em fumo un pit i em buquilla mentes. Pres.